0: pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de la FM i al nostre web, www.cugat.cat i les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, a tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que va agradar molt, i molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
3: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
4: Sí, entenc que sí, una mica més.
3: Tu com el vas veure el programa d'ahir?
4: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo. Però va remuntar molt i tot bé, tot bé.
3: No, que ho has patat com el Xavier a la redacció.
4: Igual.
3: Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant.
4: Allà,
3: un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que, com deia l'Oriol, de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però
4: sí,
3: el segon tan sols
4: sempre
3: 24
4: passa.
3: Hores, no? Això sempre passa.
4: Sí.
3: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
4: sí,
3: em dius.
4: Sí, tal qual.
3: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
4: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
3: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
4: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
3: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
4: Digues.
3: Vaig arribar a casa i a la tarda-vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard. La gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que a la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel departament de digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
4: I l'has trucat per veure què ha passat?
3: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges? O què ha passat aquí en contra dels vilanovins? Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
5: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen. M'imagino que era el primer dia i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada en la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
6: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que a Amunt FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, ja, Ivan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna. Hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
2: Que demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el del tercer capítol...
1: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és Amunt FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
2: I tant, mireu, Amunt ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
1: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això... Hi ha casualitat aquí o què?
3: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom. García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
1: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
3: Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tenir d'anar a treballar en una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
1: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor, o un viticultor pagès?
3: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
1: Sí, no? Si vas a la vinya.
3: Vaig a la vinya i és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès, per mi, és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
1: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
3: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
1: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
3: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera, d'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i pues, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
3: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent? Això supero que no ho sento, però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
3: Estem en plena diversió, ara. Sí, sí, ara... Ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim, o sigui que... Mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
3: I sí, estem en plena verema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans...
3: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
3: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era... entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
3: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè per exemple la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
1: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
3: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements de la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
1: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
3: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica... Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna... Un altre seria que això doni per un programa sense, un altre seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
1: Com els has dit, els ratpenats?
3: Muricecs.
1: Muricecs, això en dieu així, a Lleida, muricecs.
3: Sí, sí, sí. Sí. Al Menar, com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
2: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
1: Ah, mira, és una paraula autòctona.
3: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
1: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa, o...?
3: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
1: Com aquest programa.
3: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari, sí, amb algunes coses sí, perquè, com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la taula i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a qui els ho explico també, i ja em donaria per satisfeta.
1: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
3: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de lo bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí el...

0: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
1: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
2: Seràs el viticultor?
1: He deixat de fumar? Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? De que no em trobo un cap metgero, que si no...
2: El viticultor bomber.
1: Correcte, correcte.
2: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta perquè siguis, d'alguna manera, la nostra consciència pagesa. A veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc... o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
1: Res em faria més il·lusió, Anna, que estar aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
2: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
0: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
2: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
2: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
6: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Bé, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
2: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
6: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
2: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
6: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
2: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
6: Mira, avui tinc un repitent, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
2: Rafa, benvingut al Rambla 54.
7: Bona tarda.
2: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
7: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que

0: jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava. I va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys. Hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep. I aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen el tenim a Egipte.
1: Rafael, que clar, sí, jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
0: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí, pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dues persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat, és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5. No? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu. No? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant. ¿Vale? Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l. Vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
1: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
2: pensar-ho.
1: Sí, sí,
2: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
0: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
2: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
0: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre. Vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar... Bueno, has de cridar. No és que et demana el joc crida en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té un... Aquest joc té un inici que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius que la base la tenen, sobretot, per a mi, en els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt perquè Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer d'això era el joc en el qual jugàvem. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... Això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
2: Seria un joc de sector primari.
0: I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu, eh?
1: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc, tu mateix fas de marcador? Fas de jutge? Feu de tot.
0: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, Vull dir, se fa prou fàcil.
2: Jordi, tu hi jugues?
1: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
0: Sí, bueno, el que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
2: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola Anna, què tal, com va? Soc la Sabine Pedros del Picat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis, per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambles 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, bon amic. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu en off podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi, què heu de saber? Doncs mira, que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I a la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que són mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser... Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
3: sí,
4: vam estar...
3: Sí, sencera.
4: Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en
2: això...
4: canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos,
5: sí,
2: parlo, la...
5: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes, i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicat, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula, eh?
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
5: Sí, si ens diessin de fer un altre cop, jo aniria. Sincerament, i crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, i al final, el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí, sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
4: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi ha 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però no, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornant, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen doncs, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar, fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet, un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar perquè ara estan gravant una escena del cavall i ell també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès perquè és francesa. I el protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo els horaris de nens pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, estava molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una em sembla que ho va fer-ho també amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te, no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va.
2: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrena cap al març de l'any vinent.
4: Del estarem 2028, eh?
2: Del 2000... Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre. Sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
2: doncs,
4: per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.
4: Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Tresserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Soy Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudié el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Re, una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Tresserres. Què n'hem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60ena de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo hem pensat des del nivell 1 i en aquest moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
6: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema. Y los compañeros, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
4: ¿Y qué es lo que más costa de aprender catalán de cap y de nou? ¿Y qué es lo que te resulta más fácil?
6: Leer es más fácil. Que porque la pronunciación de pren faltan como diálogo, más interacción con la yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
4: I a més, m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè... En mi mente, hablar los idiomas no tiene que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
6: Acá en Tordera... hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, seria molt, molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este momento.
7: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat va d'etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 99.5 de la FM i al nostre web, www.cugat.cat, i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 8 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora encara es pot anar circulant més o menys amb normalitat. Certament hi ha punts amb més intensitat, punts també al voltant de l'autopista AP7, només la zona del nus del Papiol, sobretot l'enllaç de la B23 amb l'autopista AP7 al Papiol per anar en sentit Girona, i també el punt de Barberà de Vallès, habitual d'aquesta autopista, en aquest cas en sentit contrari, en sentit Tarragona, però com dèiem, trànsit intens, en principi no passa d'aquí. Més amunt, a les Roques del Vallès, on hi ha hagut un accident, hi ha vehicles al voral, no hi ha cap carril ocupat, també hi ha un pèl d'intensitat en aquest punt per aquest motiu, però sense cues remarcables. Ja per parlar de retencions, ens situem més a prop de Barcelona, el tram per la C58, entre Montcada i Torre Baró, i puntualment alguns trams de les dues rondes en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Avui al Connectats ho anirem parlant de viatges, concretament de quins són els drets de les persones viatgeres i com poden reclamar si han tingut problemes a l'estiu. Parlarem amb Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació en Consum. Continuarem amb Salut, per ocupar-nos dels efectes psicològics que té el retorn a la rutina un cop acabat l'estiu, amb Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BSA. I acabarem amb el cineasta sabadellenc Héctor Romancé, que estrena curtmetratge Rol Lugar. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda fem un repàs a l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La regidora de Promoció Pública d'Habitatge de Terrassa, Lluïsa Melgares, va assistir dilluns a Madrid a l'acte Más Vivienda Pública, Más Vivienda Asequible, presidit pel president del govern, Pedro Sánchez, amb la participació de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La trobada, que va aplegar representants de diversos municipis de l'Estat, va abordar la necessitat d'impulsar polítiques públiques per ampliar el parc d'habitatge social. A més, va servir per presentar el portal de Casa 47, una nova eina estatal destinada a facilitar l'accés a l'habitatge públic i assequible. Des de Terrassa, la regidora va manifestar la importància que aquest projecte compti amb la col·laboració activa dels ajuntaments per tal d'identificar oportunitats, impulsar noves promocions i posar a disposició de la ciutadania un major nombre d'habitatges assequibles adaptats a les necessitats del territori. Melgares va aprofitar per reivindicar també davant de la ministra la tasca que fan els ajuntaments en aquest àmbit i per reclamar un major poder participatiu de les corporacions municipals en la gestió dels habitatges.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Festa Major de Sabadell ha tancat l'edició amb un balanç positiu i sense incidents destacables. Ara bé, la calor d'enguany sí que ha jugat una mala passada en algunes de les activitats que s'han programat. Activitats com, per exemple, la botifarrada popular de dissabte al migdia, on es van registrar menys afluència de gent en comparació a l'any passat per les altes temperatures. Davant d'aquests episodis de calor extrema, l'alcaldessa Marta Ferrés obre la porta a estudiar la possibilitat de replantejar els actes per a edicions pròximes.
3: Realment aquests episodis de calor i el canvi climàtic, doncs us ho vaig dir precisament amb la Ràdio Sabadell, també el dia de la botifarrada, que ens obligarà a fer una valoració, evidentment, aquest any, doncs també en clau calor i, per tant, veient si hi ha algunes activitats que les hem de redimensionar o que les hem de canviar d'horari o que les hem de plantejar diferent, també per la seguretat de tothom, no? I, per tant, és veritat, ha fet moltíssim el calor. Avui estem una mica millor, però és cert que ens ha agafat doncs, 3 dies de moltíssima, moltíssima calor i, per tant, fer activitats al migdia, doncs jo crec que és un dels elements doncs, que s'ha de replantejar.
2: En aquest sentit, la Batllessa ha plantejat la possibilitat de redimensionar algunes activitats o modificar-ne els horaris, especialment les que es fan al migdia, una adaptació que hauria de permetre mantenir una programació àmplia i alhora minimitzar els efectes de les altes temperatures.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha hagut mobilitzacions aquí al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar per aconseguir millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per a la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant aquesta protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat. Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs. Alerten que és una mostra del malestar que viu el col·lectiu i en especial els docents del Barcelonès Nord amb manca de recursos per a l'alumnat amb més necessitats educatives.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, ara des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
5: Bona tarda. Seguiment desigual al Prat d'aquesta jornada de vaga del professorat en el primer dia del retorn a les aules. Si bé alguns centres han obert amb total normalitat, d'altres han hagut d'aplicar els serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pels sindicats USTEC, la CGT, Intersindical i COS reclama més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millores a les instal·lacions i la defensa del català a les aules, entre d'altres reivindicacions. Anna Gallardo és directora de l'escola Joan Maragall.
6: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes. No sabem tampoc, no?, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com que ens espera, però intentant doncs, fer el millor per tothom i que la comunitat educativa doncs, estiguem tots contents i contentes en el dia a dia.
5: El nou curs escolar al Prat arrenca després d'una inversió municipal de prop d'1,5 milions d'euros a 13 centres educatius que s'han destinat principalment a la millora de la climatització dels espais comuns. Aquesta és la primera vegada que un curs escolar arrenca amb una convocatòria de vaga. S'espera que al llarg del curs n'hi hagi més, tal com ja va passar l'any passat.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Dos joves emprenedors locals, Dani Rodríguez i Joan Martínez, han creat la pàgina web festamajorcastellà.com, des de la qual es pot consultar tot el programa de la Festa Major 2026, fent una tria per activitats, dies, llocs i entitats directament des del mòbil, des del carrer, sense necessitat de baixar el document PDF de la festa. De fet, aquest projecte és la carta de presentació de la nova empresa que han creat els dos joves, Vendrau. La navegació per la pàgina web és molt intuïtiva i al connectar-hi hi apareix una animació amb els números 08211, que és el codi postal de Castellà del Vallès. El programa de la Festa Major es pot consultar en tres idiomes, com el català, el castellà i l'anglès. I s'informa que la pàgina web està feta sense publicitat, sense patrocinis i sense lletra petita, on fins i tot destaca una animació del cartell de Festa Major creat per Beatriz Hernández.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, aquesta tarda, el celler cooperatiu de la ciutat acull el tast final dels Premis Binari de Vins Catalans del 2026. El jurat s'ha reunit avui a les 4 de la tarda i estarà fent la seva degustació de vins fins a 8:45 de la nit. El tast d'avui és el dels vins de criança, en les categories com millor vi català, escumós català, vins blancs, rosats, negres, en total 17 categories. Els vins joves, per això, es van decidir el passat juliol en el concurs de vins joves amb el patrocini de l'Ajuntament de Rubí, de Sant Sadurní d'Anoia, de Vilafranca del Penedès i de la Generalitat de Catalunya. Els guanyadors de la jornada d'avui seran exposats a la Fira del Vi dels Premis Binari, també a Rubí, els pròxims 23, 24 i 25 d'octubre. El panell, que està format per una vintena de jutges, compta amb tota mena de professionals de la indústria de tota Catalunya. A més del tast i la fira de vins, Rubí també acollirà l'activitat jurat dels Premis Binari per un dia, el pròxim dilluns 19 d'octubre, on els ciutadans també podran viure l'experiència de degustar els vins.
0: Gràcies, Mariona. Acabem amb la crònica de Sant Cugat. Martí González, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 26-27 ha arrencat aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490, menys que l'inici de curs passat, una reducció, per tant, del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 alumnes d'I3, I4 i I5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció, de fet, ja ha començat a avançar cap a la primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274.
10: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connecta't.

0: A l'hora de viatjar poden sorgir diversos problemes que ens poden causar estrès o fins i tot fer que el nostre viatge comenci amb mal peu. Potser algú de vosaltres heu patit aquestes vacances algun inconvenient. Avui volem saber què cal fer quan ens trobem en aquestes situacions. Marxem fins al Prat de Ràdio, on tenim a punt a Víctor Asensio. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Si algun cop se us ha extraviat la maleta, se us ha endarrerit un vol o heu tingut algun altre inconvenient, avui us explicarem què heu de fer en aquests casos. Ho fem de la mà de la Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Aquest estiu els aeroports catalans han viscut una vaga de personal de terra que ha deixat centenars de maletes a terra, generant molèsties i preocupacions als viatgers. Què hem de fer si ens passa una situació com aquesta, si tenim alguna problemàtica d'aquest tipus?
2: Doncs bé, acostumar naturalment a la campanya d'estiu doncs, a ser aquesta una de les problemàtiques que més rebem a l'Agència Catalana del Consum. Val a dir, prèviament, que hem de tenir en compte que a hores d'ara l'agència, naturalment que estem rebent moltes reclamacions, però no podem encara tancar el nombre o la dada final perquè, primer, tots quan fem vacances doncs ho deixem per quan tornem, no generalment, però també hem de tenir en compte que prèviament a enviar una reclamació a l'Agència Catalana del Consum, com a consumidors, primer sempre ens hem d'adreçar a l'empresa, fer aquesta reclamació a l'empresa, i llavors l'empresa disposa de 30 dies per donar-nos en resposta. Si no ens contesta o el que ens respon no ens satisfà, aleshores és quan ens adrecem als organismes de consum, sigui l'Agència Catalana, sigui els serveis públics del municipi, el que sigui. Bé, què hem de fer? Evidentment, el principal problema que rebem aquí és cancel·lació de vol, retards en els vols. També hi ha un tema també que és, darrerament també ha cobrat importància, que és el tema del cobrament per les maletes. I bé, també hi ha un tema més residual, però també important, que és el tema, per exemple, del lloguer de cotxes. Anem a pams. A veure, quan nosaltres tenim un vol i aquest vol té un retard, d'entrada, si aquest vol es retarda més de 2 hores, d'acord? Tenim dret, d'entrada, a que ens donin menjar, beure i el que en diem comunicacions. És a dir, imaginem-nos que no tenim bateria al mòbil i hem de fer una trucada. Aquestes 3 coses ens les ha de donar la companyia aèria, ens correspon per dret, un cop han passat dues hores de retard. Quan nosaltres pugem a l'avió i si arribéssim amb 3 hores de retard, amb 3 hores o més de retard, arribada, parlo, aleshores, a més ens correspon una compensació que està regulada per una normativa europea que en funció del trajecte, dels quilòmetres que té el vol, tenim dret a una compensació de 250 euros per bitllet o 400 o 600, en funció de la distància del vol. Això sempre ens correspon per dret, sempre que arribem més tard de 3 hores al lloc de destí. Quines serien les excepcions? Només n'hi ha dues. Una, perquè la companyia... en aquest cas, perquè la companyia ens ha avisat, en aquest cas no seria tant un retard, sinó una cancel·lació, però bé, és el mateix, amb 2 setmanes d'antelació, o bé quan la causa és atribuïble a situacions excepcionals, que no tenen a veure amb l'empresa. Temes meteorològics, conflictes bèl·lics... Aleshores, en aquest cas, la compensació no correspon. D'acord? Això pel que fa al retard.
1: Aquest tipus de disculpi que la interrompi, però aquest tipus de conseqüències externes també estaria una vaga, per exemple?
2: La vaga, sí, sempre i quan no s'hagi d'atribuir a la companyia aèria. Per exemple, si la vaga és de personal de la companyia, no pot la companyia dir, mira, no, tinc una causa excepcional, no, perquè tu ja ho saps que els teus treballadors faran vaga i ho saps amb antelació. Ara bé, si la vaga és per personal de seguretat de l'aeroport o una vaga sobrevinguda, el que sigui, aleshores sí, que l'empresa pot dir, doncs mira, és una causa excepcional i no està sota el meu control, d'acord? Uh-huh. Això pel que fa al retard. Quan se'ns cancela un vol, doncs d'inici és el mateix, és a dir, nosaltres tenim dret o que ens retornin els diners perquè se'ns ha cancel·lat o bé, si opto per agafar el transport alternatiu que em dona la companyia, doncs a mi la companyia m'ha d'atendre amb el menjar, amb el beure, amb el dormir, si el vol és l'endemà, amb totes aquelles despeses. I després, a més, també em correspon la compensació a la qual abans feia referència, dels 250, si és un vol fins a 1.500 quilòmetres, o 400 euros si el vol és fins a 1.500 a 3.500, o si és de més de 3.500, aleshores 600. Si és intracomunitari serien 400. Aquests són els nostres drets. I com els hem d'exercir? Doncs el que us comentava al començament, d'entrada sempre hem de fer una reclamació a l'empresa, sempre. Perquè l'Agència Catalana del Consum no pot actuar si no té el que en diem aquesta reclamació prèvia. I per què fem això? Perquè molts conflictes es resolen, afortunadament, entre l'empresa i el consumidor. Quan no s'ha resolt o el que ens diu l'empresa a nosaltres no ens satisfà és quan ens adrecem a l'Agència Catalana del Consum o a l'oficina municipal o comarcal del nostre municipi i llavors hem de fer una reclamació i què farà l'agència o el servei públic de consum? El que farem és intentar una mediació. I val a dir que estem en un percentatge, més del 55% de casos, en general, parlo només de transparència, que resolen. I també hi ha la fórmula de l'arbitratge de consum, que en cas que en lloc d'arribar a un acord, que quan no s'arriba a l'acord en mediació, hi ha l'opció de l'arbitratge, que és una persona, un tercer, un jurista, que és el que acaba decidint cap a on es resol la reclamació.
1: Però això, per tant, no estem parlant de, en aquests casos, de judicis, no? Sinó de doncs això, converses entre particulars, i en aquest cas amb la mediació de consum. Es poden arribar a casos en què hi hagi realment un judici o una causa oberta?
2: A veure, nosaltres justament, quan des de l'Agència Catalana del Consum promovem el que en diem l'arbitratge, és a dir, l'arbitratge ve a ser com, és com un tercer resolt i t'estalvies la via judicial, perquè té valor de sentència. El que s'emet és un laude, d'acord? Hi ha una controvèrsia i un tercer resol. I aquest laude és d'obligat compliment i substitueix la via judicial. I per què ho promovem? Perquè és evident que nosaltres per un bitllet de 300 euros no ens n'anirem a la via judicial. I per tant, l'arbitratge que ens permet és fàcil, és àgil, és ràpid, perquè en màxim 3 mesos tens resolta la situació, la casuística. I és evident que és una molt bona eina. Però què passa? Que són, tant la mediació com l'arbitratge són instruments voluntaris. No podem obligar l'empresa que opti per l'arbitratge, d'acord? Per resoldre per arbitratge. Aleshores, intentem promoure-ho, i de fet hi ha moltíssimes empreses adherides a l'arbitratge, però bé, en concret, el transport aeri no estan adherides com a tal, perquè llavors sí que estarien obligades a acceptar-ho, però sí que en alguns casos accepten l'arbitratge. Però ja us dic que la mediació també resol moltes coses,
1: Hem parlat de vols. També em sorgeix el dubte de què passa si perdem un vol de connexió. De qui és la culpa? És del vol que arriba tard? Hem de reclamar per totes dues coses? Com seria aquest cas?
2: Mira, per simplificar-ho molt, i això ens pot servir per moltes altres coses, nosaltres sempre hem de tenir present que el contracte el tenim amb una empresa. És a dir, a mi m'és igual quin

0: les maletes, per exemple?
1: Bé, el tema de les maletes és un altre món, perquè també hi ha una regulació. Mira, quan nosaltres tenim un problema amb una maleta, el que hem de fer sí o sí, això sí que ens ha de quedar molt gravat, és emplenar un full que, dintre de l'aeroport, abans de marxar de l'aeroport, imaginem-nos que arribem a destí i no ens arriba la maleta. Doncs aleshores hem d'omplir un formulari, bueno, és un formulari que es diu PIR, que ve a ser, és com un formulari d'irregularitat d'equipatge, que es diu. I allò s'ha de presentar a la companyia, val? Per què? Perquè aleshores nosaltres es prova a fer feina que en aquell moment s'ha produït la no arribada de l'equipatge. Llavors, evidentment, el que hem de fer és la reclamació, que ja està feta en aquest PIR, i l'empresa ens ho ha de resoldre en 30 dies. Si no ens ho resol, anem a la nostra oficina de consum i nosaltres ens encarreguem que aquella reclamació arribi a bon port. Ja et dic que cada cas és diferent, et pot arribar al cap d'un dia és una cosa, si t'arriba al cap de tres mesos és una altra, llavors hem d'anar negociant els acords entre consumidor i empresa. Però és molt important el document. Mai marxem de l'aeroport sense emplenar-lo.
0: Ara suposem que hem fet aquest vol, que no hem tingut cap problema, que arribem a la nostra destinació i l'allotjament que teníem reservat, o hi ha algun problema amb la reserva, o potser no és el que nosaltres havíem reservat segons el web perquè no es corresponen les habitacions amb el que ens havien dit. Què podem fer nosaltres en aquests casos?
1: Bé, aquí passa una mica el mateix que us comentava abans. A veure, nosaltres quan contractem un servei de viatge, en aquest cas un allotjament turístic o un allotjament per passar a un hotel o que sigui, nosaltres rebem una informació d'aquest establiment. És el que ens vincula, és un contracte. Llavors, si tu, quan arribes a destí, no es compleixen aquells requisits que tu has contractat, doncs, evidentment, en funció de la circumstància, tu sempre tindràs dret després, o és a dir, en aquell moment potser ja has d'anar i mira, m'havien dit que tenia piscina i ara no en té, però mira, són 3 dies i me n'hi vaig igual, perquè ara no buscaré un altre hotel, no? Doncs tu tens dret després a reclamar. Per què? Perquè tu tens un contracte amb una informació que vincula l'empresa i ella t'havia dit que donaria aquests serveis i no te'ls està donant. Altra cosa és que, per exemple, ha pogut passar doncs, que ens trobem que arribem doncs, això, no? I tenia la piscina pel que sigui la nit abans, doncs, se'ls ha espatllat alguna cosa. Bé, doncs tu has de negociar també amb l'empresa que aquest servei no se t'ha donat. No? Però el que és molt important, des de l'Agència Catalana del Consum sempre ho diem, és la informació prèvia. Primer, hem de tenir molta precaució i ser molt prudents a l'hora de contractar, perquè de vegades tots anem molt atabalats i fem tot molt de pressa. Busquem llocs segurs, plataformes segures, busca llocs de confiança, que ja us hi has utilitzat alguna vegada, que t'hagin recomanat. 2, l'autoresponsabilitat. Nosaltres, quan contractem un servei o un establiment turístic, nosaltres tenim uns documents, ens els hem de llegir. Allà hi ha totes les clàusules i les condicions i això ens porta el nostre temps, però ho hem de fer. I després una altra cosa molt important, la tercera és hem d'estar informats. Si tenim algun dubte abans de fer una contractació o alguna cosa, l'Agència Catalana del Consum no només està per resoldre reclamacions o inspeccionar o sancionar empreses, estem per informar els consumidors abans de fer una cosa sobre la qual tinguin dubtes. Per què? Perquè moltes vegades ens trobem, i darrerament molt, que clar, ja sabeu que amb la IA s'estan suplantant moltes pàgines web, s'estan manipulant moltes imatges dels allotjaments turístics i, clar, el consumidor va enganyat. Clar, si és una estafa, difícilment podem entrar, perquè és un tema penal. Però, en canvi, si a mi m'han dit que allò bueno, és un superhotel i té una piscina al·lucinada i resulta que allà no té res, això ho puc denunciar i puc reclamar. Llavors faríem el mateix circuit, 30 dies, si no em respon, ho portaríem a l'agència. I després hi ha un altre tema, que si llegim bé el contracte, moltes vegades podem detectar que hi ha clàusules abusives, i això ja és, et passi el que et passi, t'han de retornar els diners. Quan hi ha una clàusula abusiva vol dir que va en contra del codi de consum. No poden abusar les empreses en segons quines clàusules. Això també passa una mica amb el llogador.
0: Com a consumidors, entre el desconeixement que podem tenir moltes vegades, i també sumat al que deia vostè també, les presses que tenim no, de contractar i doncs acabar de tancar les vacances, etc., se'ns poden passar moltes d'aquestes coses. I també imagino que ens passa també al contrari. Un cop ja acaben les vacances, també tenim tanta pressa per tornar a la feina que moltes d'aquestes problemàtiques que hem pogut tenir acaben doncs, tancades en un calaix i mai les acabem de gestionar. No sé si vostès, des de l'Agència Catalana de Consum, han detectat si realment totes aquestes incidències que es donen a la societat arriben a negociar-se tant per empreses o a través de l'Agència Catalana o molta gent ho deixa córrer per la molèstia que pugui suposar doncs, el reclama.
1: Clar, nosaltres podem donar compte del que tenim.

0: formació, però sí que insistim molt en campanyes informatives, perquè nosaltres el que ens sap greu és que moltes vegades no exercim els nostres drets per desconeixement i fem moltes campanyes i posem al servei el 012, que és un telèfon fantàstic per donar-te la informació de primer nivell. Però, és, per exemple, hi ha una qüestió, no? Quan tu compres per internet, si un producte o contractes un servei, encara hi ha gent que dubta, que té 14 dies per desdir-se'n. Tu pots desdir-te'n en 14 dies quan compres fora d'establiment. Totes aquestes coses és important saber-les, però sí que és veritat que ens adonem que, per exemple, darrerament el nombre de reclamacions ha augmentat en aquests casos, en casos que ens afecten més directament, com les vacances, per exemple, tot el tema dels vols, els cotxes. I nosaltres, analitzant-ho, veiem que cada cop com a consumidors estem més formats i més informats, més coneixedors dels nostres drets en som. Però sí que ens queda gent pel camí, sí, sí. És així. I ens sembla molt greu.
1: Doncs ja coneixem una miqueta més els nostres drets, però ens quedem amb aquesta necessitat d'aprendre quines són els nostres drets, saber què hem de fer quan doncs, tenim algun problema amb algun tipus de companyia que ens està prestant un servei, i també saber, doncs, com deia vostè, senyora Rovira, que tenim tant els serveis municipals com comarcals, com també l'Agència Catalana de Consum, tant per reclamar com per informar-nos de tot allò que podem fer abans de contractar qualsevol tipus d'aquests serveis. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Bé, com sabeu, ahir vam començar la nova temporada del Connectats i, per tant, vam deixar enrere l'estiu i les vacances. I és normal que durant aquests primers dies tot costi una mica més. Parlarem d'aquesta mal anomenada síndrome postvacacional que a alguns els fa estar una mica aixafats durant el mes de setembre. Ho farem amb la Cira Díaz, que és psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
2: Hola, nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA. Què tal, Cira? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, un tema que ens preocupa a molts de nosaltres, ara que hem tornat a la rutina, que hem tornat a les vacances, és la síndrome postvacacional. Realment existeix aquesta patologia, o és un mite, o això ens passa a nosaltres quan tornem a la rutina?
3: Hem de diferenciar el que és patologia de lo que malauradament al carrer es diu síndrome, que no és realment un síndrome, d'aquelles situacions, aquelles afeccions o aquelles sensacions que ens són desagradables.
2: I aquí en què estaríem parlant?
3: I existeixen, de veritat.
2: D'acord.
3: Pues depèn del tipus de vacances, depèn del temps de vacances i depèn del que hem gaudit de les vacances. I depèn de la resta de l'any que hem fet a la nostra vida, clar.
2: És a dir, aquests sentiments, no sé si poder-li dir negatius, de quan tornem a la rutina, són diferents depenent de quant d'estona haguem fet de vacances.
3: Exacte. Mira, podríem diferenciar en si agafem la variable temps, una setmana, dues setmanes o tot un mes de vacances, sí? La primera setmana tindrem una sensació d'alivi urgent. És com, rotllo, tinc molt d'estrès o estrès crònic i m'haig d'anar de manera urgent. Vale. Els efectes són poc duraders, clar, i normalment el benefici sol durar una setmana prox de la tornada. O sigui, serveix per sortir de corrents, però dura poc. Si tenim dues setmanes, seria l'opció més òptima, perquè la primera setmana és la reducció del cortisol i de més neurotransmissors. La segona setmana és un descans cognitiu profund en el cas òptim, perquè ja veurem que depèn de quin tipus de vacances doncs no ens serveix. Vale? No totes les vacances són positives. Vale? Llavors, connectar per hobbies, identitat personal, relacions, sense pressa, un ritme més descansat, vale. I per això tenim aquest descans cognitiu una mica de més de llurada, llavors els efectes quan es mantenen més, entre dues i tres setmanes postvacances. I després tenim l'opció del mes.
2: Perquè això ja és el màxim.
3: Això ja és rotllo màxim, però que més d'un mes rarament tenim, bueno, profes i tal, però ja. Sí. Llavors, és excessiu. El mite aquest de, oh, moltes vacances, és excessiu. Per què? Perquè dificulta la tornada. És més agressiva el tall. Yeah. Clar, tenim un síndrome postvacacional més sever. Aquí sí que, digamos que tenim un benestar que arriba a una meseta i que ens acostumem, perquè les preocupacions reals del dia a dia queden fora. És com un show de Truman que dura massa. Ara parlarem del show de Truman, eh?
2: Vale.
3: Clar, és més esforç cognitiu la tornada. Més apatia, augmenta l'ansietat al pulsar-se, digamos, el ritme, els horaris, l'exigència, i normalment pues no pot dir, no?, el teu jefe o tornada, no, necessito una entrada progressiva, que seria l'adequat.
2: Yeah. Has comentat que hi havia vacances positives i negatives. Realment podem tenir vacances negatives?
3: Clar, a veure, el tema d'aquestes sensacions de malestar a la tornada va més enllà. Per què em costa tant tornar, no? Què jo espero de les vacances? Quina expectativa tinc de les vacances? Què en dic de vacances negatives? En el sentit de que m'estressin més del que estava. Yeah. Perquè, clar, depèn de les condicions econòmiques. No és el mateix que jo tinc una necessitat d'anar a un lloc de tranquil·litat per recuperar una calma mental quan jo estic amb la família, amb tres nens de 8 anys. Pues no. L'expectativa que jo tinc o de la necessitat que jo en sento, pues no s'acobrirà. Con lo qual, pues potser torno pues més malament de lo que d'allò. O temps que estic amb la meva família, que en la normalitat de l'any estic fora, treballant, i que llavors convisc moltes més hores. Pues potser el clima familiar, la comunicació, la interacció no és la mateixa. I em trobo de cara amb lo que no vull trobar-me en el dia a dia. Vull dir que no és tan fàcil. No tota la, per això et dic que no totes les vacances són les que tindrien beneficis. Que això no vol dir que no tinguem, clar.
2: Clar, clar, clar. Pel que ens havies comentat, però, la millor fórmula de fer vacances serien unes vacances d'una durada més o menys de dues setmanetes. I, per tant, ens en quedarien dues més. És a dir, en el context d'un mes de vacances, tenim dues setmanes de vacances i encara en tenim dues per gastar. És recomanable gastar-les en un període de temps relativament curt o val més la pena guardar-se aquests dies per més endavant tornar a trencar aquesta rutina i tornar a trencar amb l'estrès que puguem tenir, per exemple, al Nadal o a la Setmana Santa?
3: Clar, per exemple, el que estàs comentant, el que se'n diu l'efecte anticipatori positiu, que aquí també podríem estar amb el, diguem, el segment d'una setmana. Hi ha persones que ja, de manera estratègica, i perquè també tenen un entrenament de desconnexió, que això també ho podem parlar, si vols, perquè s'entrena a desconnectar, poden, de manera estratègica, agafar aquestes setmanes o aquestes dues setmanes per fer aquest stand-by. Llavors, sí, perquè, clar, t'esperes un... Bueno, una mica més endavant descanso. Vinga, va. No? Clar, per un costat va bé perquè necessitem baixar aquest ritme, no? Però un altre costat és com, bueno, però com estàs vivint perquè necessitis realment baixar aquest ritme d'una manera artificial?
2: És a dir, que potser la feina té molt a veure amb si realment estàs a gust i si realment necessites un canvi a la teva rutina.
3: La feina, la família, la parella, la forma de vida que tens. Vull dir, al final, aquest síndrome, un maldit síndrome, no? Perquè és que avui dia posem etiqueta a tot.
2: Com
3: no?
2: Seria ben dit?
3: Bueno, és que, clar, depèn dels efectes, depèn de la significació clínica que tingui. Pot ser realment una afecció important, però no serà una afecció temporal. Això no existe. Que, en realitat, està fent un, és com un xoc a la ment de, hòstia, he de tornar, però qui no li agradaria tornar a algo, a una activitat o a un entorn que li enriqueix, que li genera plaer, no? Tindríem aquest síndrome famós si tornéssim a la nostra casa, amb la nostra família o a una feina que ens ompli? Segur?
2: No hauríem.
3: Clar, que són aquestes preguntes, no? Que és com que donem per fet que hem de passar-ho malament al postvacacional. Pues, potser no.
2: Bé, però potser és perquè hem estat molt bé de vacances. És a dir, estem bé treballant o estem bé a la rutina, però hem estat molt bé de descans i potser tenim certa nostàlgia o cert record, que de fet és el que t'anava a preguntar ara, quins són els símptomes més habituals de quan tornem a la rutina i estem més xafats perquè anhelem tornar, entre cometes, a tenir vacances. Quina és la simptomatologia més habitual?
3: Que, a veure, està clar que anant de vacances, una de les vacances que ens agradi, no? que planifiquem i que vulguem, és genial. Vull dir que això estem d'acord tots. Que els símptomes de tornada, imaginem, no? En una tornada, pues això, amb un entorn que nosaltres vulguem i tal. El que parlem de síndrome, vale? Que no és síndrome real, però bueno, entén-me. És un cert desbalanç de l'estat d'ànim, és una desmotivació lleu moderada, una desgana, una sensació de desgana, un humor una mica més serio, no estem molt alegres, més irritable, més susceptible, una més de nerviosisme, més impaciència, pensament més pessimista, més negatiu, és com que tot fa nosa, no? No ens molesta tot. Sensació de fins i tot rigidesa muscular, és com que pesa el cos. Llavors, clar, que se recomana un inici progressiu, clar.
2: Quines solucions recomanades hi ha per minimitzar els efectes un cop tornem a la rutina?
3: El resum seria una visió compassiva d'un mateix. Entendre on m'he anat, què he fet, tot el gaudi, tot el plaer, tota la sensació de benestar que he pogut assolir, en el millor dels casos, i la tornada a un patró, una estructura, una exigència, una pressió, també intentem voluntària, no? O a vegades involuntària, perquè no sempre podem escollir, i això no és així, no podem jutjar, amb la qual compassiva a que no estem iguals, necessitem una habituació, de fet l'adaptació, no? És un signe d'intel·ligència, amb la qual hem d'anar mica en mica, que no podem variar les hores de feina, no? Però sí, potser el ritme, potser l'autoexigència, l'autooperació.
2: O sigui, per tant, ser capaços de tenir mecanismes, d'alguna manera, per regular-nos i ser conscients que estem en un moment potser baix d'ànims, però que a poc anirem remuntant, sempre quan tinguem una rutina a la qual nosaltres ens hi sentim a gust, perquè això vol dir que fins ara, abans de les vacances, hem estat bé, i a poc, a la tornada de vacances, passin els dies, setmanes, tornarem a estar bé.
3: Clar, per un costat hem de tenir en compte que l'estructura, l'ordre, els horaris, les rutines, els hàbits ens donen seguretat. Una estructura, un ordre coherent que sigui respectuós cap a nosaltres mateixos, que ens faci, doncs això, omplir, obrir portes i no tancar-les, no? Llavors, en el millor dels casos, tornem a aquestes rutines, a aquest ordre, a aquesta estructura que necessitem perquè ens alivia. Tenim una falsa fantasia de control, de seguretat, que el món, la vida és canvi, la vida és incertesa, és un canvi constant. I a l'ésser humà li va molt malament aquesta clau, no? Llavors, aquesta estructura, el saber què passarà a les 5 de la tarda, ajuda. Yeah. Però clar, és, com deies, una estructura que hem escollit voluntàriament. Quan aquesta variable de voluntària se transforma en involuntària, la cosa canvia. I moltes vegades, doncs, passa, no? Llavors, clar, la regulació emocional és clau. És totalment clau aquí. Clau a la tornada, igual que a l'anada. Però que és clau a l'adaptació i a l'entendre com estic. Si jo, l'intel·ligència emocional és molt important, és bàsica. Perquè si jo sóc capaç d'identificar les meves emocions, el meu estat intern, i llavors buscaré la manera de trobar què és el que a mi em fa sentir millor.
2: I per anar acabant, Cira, quant de temps es considera normal que duri aquest procés d'apatia, de desgana, de potser nostàlgia cap a les vacances?
3: Uns dies, setmanes, no més.
2: Vale. Si ens estem setmanes, mesos, fins a Nadal pensant que bé que estava de vacances, que bé que no tenia feina, potser és perquè realment necessitem un canvi a la nostra rutina.
3: Sí, exacte. I això entronca i enllaça amb un tema molt important. Hi ha dos... Hem de diferenciar a l'hora d'agafar vacances dos aspectes fonamentals. I és, uno, agafar vacances per descansar, que és, diguem, les vacances reals, no? Que el post és més suau, moderat, expectativa més ajustada. I a la setmana, dos setmanes, ja estic òptima. Òptima, eh? Vale. No renqueando, òptima. Però després està la segona opció, i són les vacances per fugir de la meva realitat. I això és diferent, perquè és una bomba d'oxigen. No és el mateix que jo marxi per gaudir més a que jo marxi desesperada. I llavors, el post sí que serà una afectació mental important a la tornada, però serà més intens, et costarà més tornar al ritme normal, perquè és que no vols. Yeah. No és que et costi, és que no vols. Aquesta és la qüestió. I la tornada, pues, serà una muntanya, perquè és que no vull tornar.
2: Cal tenir en compte, sobretot, aquestes últimes paraules, perquè realment hem de saber si les vacances les gaudim tant perquè hem gaudit les vacances o perquè no estem gaudint la nostra rutina o la nostra feina o el nostre dia a dia. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per venir a Connectats i parlar-nos una mica d'aquesta sensació postvacacional.
3: Moltes gràcies a vosaltres, encantada. Bona tarda.
4: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
1: El mes de setembre marca el punt final a l'estiu i dona la benvinguda a la nova temporada, tot i que l'estiu astronòmic acabarà el 22 de setembre. Segurament aquest el recordarem per les altes temperatures i la calor, i sobretot per aquest invent, el ventilador. Aquest és el nostre homenatge amb aquest tema de Banda Neon, Búhos i Mont DJ.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat. I ara marxem fins a Sabadell perquè l'Anna Clara ha pogut parlar amb Héctor Romance, cineasta sabadellenc, per parlar i avançar-nos quatre detalls sobre la nova producció Rol Hogar, un curtmetratge que aborda una temàtica actual com és el bullying des de la seva pròpia experiència. Rol Hogar és un nou curtmetratge del cineasta sabadellenc Héctor Romance, un film que aborda el bullying des de la ficció. El rodatge parla de les vivències i records vinculats a la infància de Romance a través de la ficció i tot just el tenim avui amb nosaltres perquè ens explica una miqueta més com ha estat aquest procés de creació i què significa per a ell aquest nou curtmetratge. Bon dia, Héctor, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, et vull preguntar pel nom. D'on sorgeix?
1: Doncs el curtmetratge es diu Rol Hogar perquè justament a la zona que estem, que és un poble que es diu Castillazuelo, que està molt a prop de Huesca, de Barbastro, Alquézar, és una regió que es diu la comarca del Somontano i té com a tret característic que els articles, ara això ja s'està perdent, però sí que en el seu moment el lo, el la, era ro, ra, Llavors era algo que em venia com molt de gust incorporar al projecte. De fet, nosaltres al poble on estem rodant, els carrers, tots són la, són calle era acequia, era plaza,
0: vale.
1: No castillo. Llavors era algo que ens venia molt de gust incorporar i és algo molt local, molt autòcton. I de fet, per la gent gran del poble, el meu avi en concret, al poble que es diu Castillazuelo, li deien Rol Hogar. Llavors per això l'hem posat aquest nom.
0: Ostres, perquè tothom sàpiga una miqueta la història, ens podries fer 5 cèntims?
1: Sí, tant. Això és una història d'unes vacances d'uns nens i d'un poble. Clar, jo vaig tenir la sort de tenir un poble. Hi ha nens que actualment doncs, que no tenen la sort de tenir un poble i no, doncs, els seus estius passen en càmpings o altres localitzacions tipus així, que està superbé, però clar, pels nens que hem crescut o que hem passat els estius al poble, és la bomba, no? O sigui, per mi Castillazuelo és el poble on hem estiuejat des de que tinc ús de raó.
0: Sí.
1: És el poble de la meva mare, i al final doncs, el curtmetratge va sobre això, sobre uns nens, un estiu, on estàs en un entorn rural, un entorn amb bicicletes, a una zona que tens plena llibertat, sigui per positiu o per negatiu, és a dir, aquí els nens estan al carrer tot el dia, vas només a casa per dinar i per sopar i per dormir, resta de dia estàs en llibertat, no? Llavors el curtmetratge tracta d'això, són 6 nens, una colla, que s'han construït una cabanya, una caseta, que li diem nosaltres aquí. De fet, part del llarmat del curtmetratge passa en aquest indret, en el curtmetratge, i són nens que estan entre 12 i 14 anys, amb la qual cosa doncs, és aquesta edat on es comencen a produir una mica els lideratges, on comença a aparèixer una mica el tema del bullying, i
0: vale.
1: Al final és el nostre tema central del curtmetratge, on hi ha com un abús de poder per part dels més grans cap als més petits, i amb aquest abús de poder hi ha com un joc una mica macabre, hi ha com un repte, a veure qui fa això, qui fa l'altre, i fins aquí podem llegir ara mateix.
0: Com bé has dit, el curt aborda una temàtica social bastant actual, de fet, i dius que és una història també de ficció vinculada a les teves pròpies experiències. Com ha estat aquest procés?
1: Jo fa 3 o 4 anys que tenia aquest projecte, és el típic que penses, dius, ostres, m'agradaria molt parlar d'aquest tema, no? És un tema que tots en algun cop de la nostra vida hem pogut patir, no? Ja sigui en entorn escolar, extraescolar, o en el poble, o on sigui, no? Sempre hi ha com els líders, els nens que tiren del carro, els nens que es deixen arrossegar, els nens que abusen, els nens que pateixen l'abús, i els observadors, no? Que això també m'interessa molt de parlar-ne. Aquests nens que observen tot plegat, són molt conscients del que està passant, però no diuen res, doncs, o per por al líder, i això genera una mica el tema del bullying.
2: Bé, no?
1: El tema superactual que passava en el passat, que jo vaig patir de certa manera, que actualment es pateix i que en el futur també es patirà, perquè és que és una mica inevitable, no? I crec que és molt, molt, molt interessant poder-ne parlar d'aquest tema. I bueno, va una mica enrolat amb el meu cinema que estic fent actualment, que el meu anterior curtmetratge era Quiet, que es parlava de l'abús sexual a menors. Vam tocar també a Mr. Han Solo amb el meu documental el tema d'una persona que té una discapacitat i bueno, m'agrada, em sembla interessant que els projectes audiovisuals, més enllà de que hi hagi una història interessant que pugui agradar més o menys, que puguin donar com per poder parlar després de la projecció i que
0: Clar.
1: es pugui fer una mica de debat i que la gent... que el curtmetratge segueixi viu després de la projecció, no? Em sembla superinteressant.
0: També abans ens has dit, no, la ubicació d'aquest curtmetratge. L'has escollit perquè tu, quan eres petit... és a dir, et porta bons records?
1: Sí, no, l'estiu a mi em porta... O sigui, l'estiu, perdona, Castillazuelo a mi em porta bons records perquè, ja et dic, són els estius que he passat des que sóc petit fins... Bueno, és que actualment també estem anant a l'estiu a
0: Sí.
1: Castillazuelo, no? Sí que potser en la certa edat, més adolescent, preadolescent, doncs sí que potser vaig tenir un estiu o dos complicats, però no, en general a mi em porta molts bons records. És un homenatge als meus orígens, a la meva família per part de mare, són d'allà, i llavors, bueno, justament aquest any també hem patit la mort de l'últim familiar que ens quedava aquí, i tot això m'ha mogut molt i ha estat com, necessito rodar en aquest poble, no? I he tingut la sort de rodar en molts llocs diferents arreu bueno, arreu del món, diguéssim,
0: Sí.
1: i dic, ostres, és que no he rodat mai al meu poble, Castellazuelo, i em feia moltíssima il·lusió.
0: Clar.
1: Llavors, un projecte que fa 3 anys escric, i bé, el temps d'espera ha estat el temps d'aconseguir el finançament, que al final els curtmetratges és una missió impossible aconseguir aixecar el finançament d'aquests projectes, però bueno, per sort, doncs ara mateix ja estem amb
0: Clar, ja ho
1: garanties
0: pots
1: de
0: portar a
1: poder-ho
0: terme.
1: afrontar i sí.
0: De fet, avui comenceu a enregistrar aquesta producció i et vull preguntar una miqueta pel calendari. Quant temps preveu que us portarà o quan emetreu el film?
1: Clar, és que és bèstia tot això, eh? Perquè, clar, això pensa que fa 3 anys tenim la idea, aquesta idea queda en un calaix, intentar aixecar el finançament, portem 4 mesos treballant amb aixecar el finançament, es roda des d'avui durant els pròxims 5 dies de rodatge, i a partir d'aquí entrem en la postproducció, que són més o menys uns 2 mesos,
0: Clar.
1: mentre que es fa l'edició d'imatge, el muntatge, i després es fa la creació de la banda sonora, més la postproducció de so. O sigui que ens estem plantant més o menys, jo crec que a mitjans, finals de novembre, per tenir el curtmetratge totalment acabat. I llavors, a partir d'aquí, com ja tinguem la masterització i tot fet, entrem amb la distribució, que bé, que tenim la sort de tenir a Distribution with Glasses, que és una distribuïdora molt potent de curtmetratges, i bueno, mourem a través de festivals internacionals i després ja veurem la sort que tenim, no? Però sí que estrena oficial, com a tal, ens plantegem a partir del 2027.
0: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, gener 2027, vull dir que tampoc falta tant, eh?
0: Sí, no és veritat, però és el que comentes. Ja porteu molts anys gestant tot aquest curtmetratge, després l'espera pel tema de la finançació. Entenc que teniu ganes, no?, de que surti ja la llum.
1: Sí, jo personalment tinc moltes ganes de començar amb el primer plano de poder donar acció i poder veure, no?, aquestes imatges com es veuen,
0: clar,
1: no?
0: La idea que tu tens inicialment, veure-la després a la pantalla, això ha de ser un orgull també per tu.
1: Sí, correcte, correcte. Però sí que és veritat que l'última setmana ja era com, vale, necessito rodar ja. O sigui, tenim com moltes ganes, tot l'equip, de començar avui el rodatge, portem setmanes preparant-ho, ens hem preparat molt, jo sempre ho dic, en un rodatge com més prepares, menys opció tens als imprevistos, que òbviament sempre hi són, perquè els imprevistos són imprevistos, sempre poden passar coses, però bueno, ens hem preparat moltíssim, a consciència, serà un rodatge dur, perquè estem rodant a l'agost, amb moltes localitzacions exteriors, dia sol, sí que serà exigent físicament i pel tema de les temperatures que estem, però bueno, això, amb molta il·lusió de fer-ho i sobretot de molta il·lusió de que la gent el pugui veure.
0: Clar. I ja per últim, Héctor, vull fer com una miqueta de repàs, perquè com a director ha realitzat, entre altres treballs, el curtmetratge Impacto el 2018, també el llargmetratge documental Mr. Han Solo el 2020 i el The Quiet, que és el que has mencionat abans, el 2023, a més també de dirigir videoclips com Mujeres de Agua i Llueve en la Massana. Et vull preguntar, ara mateix, com definiries el moment vital en el qual et trobes?
1: Doncs ara mateix, si m'ho llences així, et dic, jo fa 2 anys vaig sortir d'una productora que vaig estar 3 anys treballant i ara estic com a autònom, llavors ara mateix estic en aquest punt de sí a tot, de canviar molt de gust, explorar, de fer totes aquestes coses que no he pogut fer per al final quan una persona treballa, no?, les 40 hores per una productora, doncs no tens aquest temps que necessita o que requereixen aquests projectes. Jo ara mateix porto un mes i mig a l'Aragó amb focus amb aquest projecte, no?
0: Sí.
1: Això és impossible, o sigui, és impensable si estàs en un lloc fixe, no? Llavors estic en aquest punt d'aquest procés creatiu de fa ara un mes i pico vam estar rodant un videoclip a Navarra, ara quan acabi aquest vídeo, aquest curtmetratge, tenim un videoclip a Andorra. És a dir, estic un procés que em ve molt de gust fer aquestes coses que no he pogut fer fins ara. Ja tinc un equip molt consolidat, al qual treballo super a gust. Llavors, bueno, és una mica crear. Tinc dos, tres llargmetratges que ja tinc escrits completament. I, bueno, és una mica... El que necessita la meva carrera, bàsicament, és que aquest
0: Sí.
1: curtmetratge, òbviament, s'estreni, funcioni i que ens pugui permetre pues això, desenvolupar els altres projectes que tenim, que d'idees no en falten. Aquí el complicat sempre és el pressupost.
0: Sí, imagino que sí, malauradament. Molt bé, doncs, des d'aquí esperem que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa professional. De nou, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí, per Ràdio Sabadell.
1: Gràcies a vosaltres i res, me'n vaig a rodar. Una abraçada.
2: Aquí s'acaba aquest Connectats de dimarts. Us emplacem a demà dimecres, però molta atenció perquè hi ha previsió de fortes pluges. Segur que al llarg d'aquesta tarda heu rebut o rebreu una alerta, un és alert. Demà us hi esperem de totes maneres. Ja sabeu, connecteu amb la vostra emissora local i a partir de les 4, Rambla 54, i a les 5, Connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local: l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a 3 dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web, www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat Badà Tapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de la FM i al nostre web, www.cugat.cat, i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, a tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que va agradar molt, i molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
3: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
4: Sí, entenc que sí, una mica més.
3: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
4: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo, però va remuntar molt i tot bé, tot bé.
3: No, que ho has patat com el Xavier a la redacció.
4: Igual.
3: Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona, i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant.
4: Allà,
3: un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que, com deia l'Oriol, de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però
4: sí,
3: el segon tan sols 24
4: passa.
3: Hores, no? Això sempre passa.
4: Sí.
3: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
4: sí,
3: em dius...
4: Sí, tal qual. Eh?
3: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
4: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
3: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
4: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
3: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
4: Digues.
3: Vaig arribar a casa i a la tarda-vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard. La gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que a la pàgina web de la xarxa, doncs, cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel departament de digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
4: I l'has trucat per veure què ha passat?
3: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa. Ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
5: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen. M'imagino que era el primer dia i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
6: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, ja, Ivan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna. Hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
2: No sé, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Sí. Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
1: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1 FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
2: I tant, mireu, Amunt ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
1: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això... Hi ha casualitat aquí o què?
3: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom. García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
1: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
3: Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tenir a treballar amb una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
1: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor, o un viticultor pagès?
3: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
1: Sí, no? Si vas a la vinya.
3: Vaig a la vinya i sobre... és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès, per mi, és l'agrícola, però que hi fica consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència. És d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
1: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
3: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
1: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
3: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera, d'un ETT em van trucar que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i pues, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
3: Sí, mira, a la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent? Això supero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
3: Estem en plena diversió, ara. Sí, sí, ara... Ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim, o sigui que... Mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
3: I sí, estem en plena verema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, o sigui, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans...
3: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
3: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era... entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
3: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè per exemple la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
1: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
3: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
1: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
3: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica... Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna... Una altra seria que això doni per un programa sense, una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, una altra és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
1: Com els has dit, els ratpenats?
3: Muricecs.
1: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
3: Sí, sí, sí, sí. Al menar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
2: Sí, sí, és una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
1: Ah, mira, és una paraula autòctona.
3: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
1: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. No, curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa, o...?
3: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
1: Com aquest programa.
3: Igual, no sé si... Sí, estem allí, allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és... que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè, com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la taula i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només és l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també, i ja em donaria per satisfeta.
1: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
3: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma... De que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
2: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
1: Ah, sí?
2: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
3: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
1: Seràs el viticultor?
3: He deixat de fumar? Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? De que no em trobo un cap metgero, que si no...
1: El viticultor bomber.
3: Correcte, correcte.
1: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que

0: Tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
1: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Esteu escoltant Rambla 54 amb Posta!
1: Ivan, he de dir que sento això. Jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Emposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició, i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
7: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
1: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
7: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
1: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Emposta i sobre tu?
7: Bueno, Emposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Emposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador, i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Emposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
7: Mira, avui tinc un repitent, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
8: Bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
8: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys, hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es deia morra, se deia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen el tenim a Egipte.
7: Rafael, que, clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
8: pale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. pots

0: va cara a cara un contra un altre. ¿Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, el puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? ¿Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. ¿Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. ¿Vale? En principi pot parecer fàcil, perquè és un joc on, pues bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant. ¿Vale? Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca. ¿Vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico,
1: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
2: pensar-ho,
1: Sí,
2: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
0: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del toc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt. I si no és punt, continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
2: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
0: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar, però se va perdre. Vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar... Bueno, has de cridar. No és que et demana el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té unes... Este joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot, per a mi, en els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar, o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer d'això era el joc en el qual jugàvem. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... Això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
2: Seria un joc de sector primari.
0: Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu,
3: Bueno, fàcil, tal com ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les
1: possibilitats que pugui dir el número. El número que tu que fas de marcador, perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge...
0: No,
1: feu de tot.
0: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això, la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
2: Jordi, tu hi jugues?
1: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible, és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
0: Sí, bueno, el que passa que este joc té aquesta rivalitat, eh? I és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc t'ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
2: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí, i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna.
3: Cadena La Rambla. A Rambla 54.

0: Hola Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis per això, justament perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, bona mi. Ja saps que això de nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres, la veu en off, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi, què heu de saber? Doncs mira, que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que són mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
3: sí,
4: vam estar...
3: Sí, sencera.
4: Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament. I diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo,
5: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicat, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir-ho, i que ha anat bé l'experiència.
4: Sí, si
5: ens diessin de fer un altre cop, jo aniria. Sincerament, i crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, al final, dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La Coronación, el nom posava Cor, no sé què, Cor Coronación, i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot,
4: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però no, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original, o s'han pres llicències. Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han quatre de reals que es van tornant, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen doncs, fent la cara del cavall aquell tan expressiu, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar, fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet, un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall i, clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que, bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar i està tot molt especialitzat. I llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, al moment d'anar a dinar, jo volia pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar perquè ara estan gravant l'escena del cavall i també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble. I també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el
4: teu
5: protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo, els horaris de nens, pues és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el Print Rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot
5: sí,
4: està
5: ben
4: molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te, no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va.
2: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
4: Del 2028,
2: Del 2000... Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre, sí, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
2: doncs,
4: anar per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.
4: Gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
0: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
2: Ja escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
3: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
4: Hola, bona tarda, Anna.
3: Abans de res...
5: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudi el català perquè me interessa aprendre l'idioma.
3: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica, una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres. Què anem de saber?
4: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
3: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
4: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista. I al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir. I també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
3: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
5: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1 i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
3: Doncs molt bé. Si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
5: Tot ha sido molt bé perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema y los companys, todo como somos de diferents països, entonces hemos parlat de les costumbres de cada país.
3: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
5: Llegir és més fàcil. Que porque la pronunciación de pren faltan como diálogo, más interacción con la gente para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
3: I a més, m'han dit que també estudies anglès.
5: Sí, perquè... En mi mente ten que los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
3: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants i que et canvien la llengua?
5: Acá en Tordera hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
3: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
5: Sí, sí, seria molt, molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
4: Molt bé, Anna, moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
3: Gracias.
5: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escuchando a este momento.
6: Hola, Ana. Soy l'Eduard y tengo una historia muy chula que te explica. Es relacionada con los gigantes. Ahora ya estoy a la escuela. ¿Y si envíes un periodista a Ibarz y que me entrevisti?
3: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Corres cap a l'autobús, arribes a l'habitació.
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local: l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a 3 dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web, www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat va d'etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de la FM i al nostre web, www.cugat.cat, i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: fenomen de moda dels últims anys, un fenomen que guanya pes i adeptes no només entre el públic més adult, sinó també entre els joves que busquen en aquesta activitat d'oci avançar els horaris, socialitzar i, com no, passar-ho bé. Avui en parlem amb el terrassenc Miquel Muntada, que és promotor de la Mítica. Miquel, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu que estàs en aquest món, com definiries el vespreig per algú que encara no sàpiga de què va?
1: Bé, de fet, hi ha bastants tipus de vespreigos dintre el vespreig. És a dir, es pot entendre com una sessió de discoteca, bueno, que més o menys pot durar des de les 6 de la tarda a les 9, a les 10, però també es pot entendre com anar a fer una copa, escoltar música més chill out i empalmar amb el sopar. Bueno, hi ha diferents maneres d'entendre-ho, sí.
0: Ja, anirem parlant i fent els matisos que calgui. On neix i quan aquest fenomen? Perquè és bastant recent, estem parlant dels últims anys, però potser el podríem situar just després de la pandèmia?
1: Correcte, sí, sí, sí. Bé, antigament ja es feien sessions de tarda a les discoteques, els que tenim una edat ja ho recordem, però això es va perdre, bueno, perquè tirava molt més la nit, i es va recuperar, com bé dius tu, quan després de la pandèmia van començar a posar uns horaris restringits als locals d'oci nocturn, i es van haver de veure abocats a fer sessions de tarda, no? Llavors, jo crec que se'n van adonar de que hi havia un públic molt, molt receptiu i crec que van anar seguint, apostant per aquests horaris.
0: Si haguéssim de posar la xinxeta en el punt geogràfic on neix aquest fenomen, on l'hauríem de situar?
1: Jo crec que neix a Madrid.
0: El Tardeo.
1: Sí, sí, sí. El Tardeo neix a Madrid. I entenc que bueno, això jo crec que va, com que hi ha tantíssims locals, hi ha tanta gent que surt i tenen una cultura de sortir molt potent, doncs va ser relativament fàcil, a més que, clar, hi havia moltes ganes, no?, perquè sortíem de la pandèmia.
0: Clar. Però tu diries que té les mateixes característiques arreu o es diferencia segons les zones d'Espanya on es fa?
1: Sí, sí, es diferencia totalment. Si vols et poso un exemple. Andalusia, per exemple, els tardeos ho entenen com anem a dinar i després de dinar fem una copa i ens liem. I anem a ballar, i anem a passar-ho bé i tal. Jo el que m'he adonat, amb el vespreig que ja fa un any que anem fent, la Mítica, que la gent és més de venir a sopar. O sigui, venir abans de sopar, perdó.
0: Yeah.
1: Venir abans de sopar, fan una copeta, fan un parell de cerveses i van a sopar. Jo crec que aquesta pot ser una mica la diferència.
0: La gran diferència, no? Però a Madrid també és abans de sopar, no? O sortint de la feina, o com és?
1: Sí, bueno, a Madrid.
0: No para, és non-stop, no?
1: A Madrid és non-stop. Jo crec que s'ajunta tot. S'ajunta el sortir de la feina amb el sortir abans de sopar. Hi ha tanta gent, tenen una cultura de sortir tan diferent,
0: sí,
1: que bueno, hi ha gent per tot. Jo ho tinc molt clar, que hi ha gent per tot allà.
0: I a Catalunya on diries que va començar aquest fenomen?
1: Bueno, m'imagino com tot, en una gran urbe, com pot ser Barcelona, doncs a la que van donar el cop de sortida de la pandèmia en els locals d'oci nocturn, però en horari restringit de tarda, doncs tothom s'hi va abocar, perquè era l'única manera d'intentar fer alguna cosa, no? Per donar sortida a les ganes de passar-ho bé de la gent.
0: Uh-huh. Tu tens una relació amb el Prat especial, podríem dir, no? Allà comences a treballar en el tema de les relacions públiques, tu exercies doncs aquest càrrec a la Disco Prat 42, uh-huh. I no fa massa, potser un parell d'anys, em vau fer un Remember, no?
1: Sí, de fet, vaig començar perquè jo realment no em dedicava a això ni res, i va haver-hi un empresari que, clar, que ens coneixíem de quan jo havia treballat jovenet amb ell, que em va comentar, home, hauríem de fer una festa Remember de l'època, de la discoteca aquesta, i, bueno, just després de la pandèmia, doncs, com que em vaig tenir ganes de fer-ho, i la veritat que la gent va respondre super, super bé, sí, sí.
0: Et vas embolicar la manta al cap, no?, com es diu, normalment, i vas veure que la resposta va ser bona com per donar-li més continuïtat a aquest tipus de sessions?
1: Sí, sí, sí. De fet, vaig estar 2 anys i vam anar fent sessions 3 o 4 a l'any. Sí, vull dir que potser em vaig fer entre 8 i 10, tenint en compte algun cap d'any, etc, etc. Però sempre vinculat, en aquest cas, a les festes Remember, eh?
0: Uh-huh. I quan neix la Mítica?
1: La Mítica neix perquè tinc una amiga, tinc una amiga que sempre em venia a visitar el Prat i em deia, però escolta'm, tu ets de Terrassa, perquè no fas res a Terrassa, no? Llavors, vaig veure com que hi havia una mica de necessitat de fer alguna cosa al centre, ja no direm en un espai molt gran, sinó en petit comitè. Petit comitè vol dir 100-200 persones, eh?
0: Home, petit, no seria massa, però vaja. Sí, sí.
1: Sí, sí. De manera de bueno, doncs això, hi havia com una manca de fer alguna cosa al centre de Terrassa, en horari de tarda, bueno, i ella hi confiava i va dir, home, jo crec que podries. Llavors és quan em poso d'acord amb un local d'aquí, i de Terrassa, i ho provem. I la veritat és que va anar molt bé, vam fer una sessió mensual que va estar força bé, i bueno, van arribar vacances, vam frenar una mica, i ara m'he decidit per un canvi de local. Mm-hmm. També al centre, a Terrassa.
0: Això que ens estàs explicant és a la Sala Benice?
1: Sí, sí, sí. La temporada passada vaig estar allà, sí.
0: Al carrer de les Escaletes. Portes 2 anys fent això?
1: No, aquest serà el segon, i ara és quan passo al clandestí, al camí Fondo 37.
0: Uh-huh. El Vespreig, no sé si necessàriament va associat a un tipus de música concreta, que és la música disco dels 80, dels 90 i de principis del 2000.
1: Bé, en aquest cas, la Mítica ha apostat per aquesta música i per aquest target de gent que segueix aquest tipus de música, i la veritat és que ens ha anat molt bé, esperem que ens segueixi anant bé, però jo tinc clar que hi haurà altres tipus de vespreig que seran d'altre tipus de música i altre tipus de target de gent.
0: Uh-huh. I sobre els llocs que abans parlàvem al principi, des de discoteques a restaurants, quines són les altres opcions que poden donar lloc a organitzar sessions de vespreig?
1: Bueno, bars musicals una mica grans també es pot intentar. Terrasses a l'estiu, sí, ja ho has dit tu, no? Terrasses de restaurants. Bueno, llavors també a partir d'aquí també han sortit mil i una combinacions, que si vermuts musicals, que, buah, aquí, llavors ja no acabaríem això. La gent ha vist que els empresaris hostalers han vist que la gent segueix la música, que han d'oferir alguna cosa més que no els àpats, i aposten una mica per fer coses més originals.
0: Uh-huh. I per què creus tu que està calant tant entre el públic en general, eh? Més adults, més joves, per què?
1: Bé, jo crec que en un principi, mira, totes les festes que feia el Prat eren de nit, i quan em parlaven de vespreig jo deia, ostres, això vols dir? I t'he de dir que a partir del primer vespreig que vaig fer vaig dir, ostres, és que és fantàstic. Per què? Perquè l'horari és genial, et permet anar a dormir a una hora decent i no el llences a la brossa el diumenge, no? O sigui, en tot cas, si ho fas dissabte, doncs, el diumenge no el llences a la brossa. Jo crec que el tema va per aquí. És un horari molt bo en quant a poder socialitzar, però sense desaprofitar el dia següent.
0: Mm-hmm. I això, que aquest fenomen que parlàvem al principi s'escampa com una gota d'oli pràcticament arreu. Aquí al Vallès, on més ha calat de moment sembla ser Terrassa, També hem de dir que a Sant Cugat la setmana passada vau fer una tercera sessió al restaurant...
1: Recarrega't.
0: Sí. El Recarrega't, correcte. Uh-huh. I uh-huh. tinc entès que a Sabadell també se'n fa, eh? Hi ha una discoteca, la Maloa Club, que sembla que també fan vespreig. Es va escampant, no?
1: Sí, sí, és el que deia també, no? Per exemple, el tema del Recarrega't és una mica diferent. És a dir, és més chill out, és anar a prendre una copa després de treballar i allargar fins a poder-hi sopar i marxar després de sopar. També és una altra opció, no? Ja no és tant de ballar, però és de passar una estona amb companys de feina després de la feina, després de treballar, i aprofitar i... I després, doncs, mira, ja sopem i ja ho tenim tot, saps?
0: Mm-hmm. Perquè normalment això, les primeres notícies que es feien ressò d'aquest fenomen s'associava molt a gent a partir dels 40, 50 anys, però sembla que també hi ha gent més jove que també s'està incorporant, no?, a aquest fenomen. Per què creus tu que també els agrada?
1: Bueno, repeteixo, si al final aquesta gent jove no participen de la música dels 80, 90 i 2000, perquè òbviament tenen una altra elecció de tipus de música, doncs mentre allà on vagin i posin la música que ells volen, l'horari continua sent perfecte. Jo crec que és qüestió de l'horari. Si ambient n'hi ha, no cal esperar a la nit per socialitzar. Jo crec que la gent que ho prova... A la curta, ja no dic a la llarga, és que repeteixen per això, perquè l'horari està molt bé.
0: I és una moda passatgera o li veus futur? Tindrà recorregut el fenomen del vespreig?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Ara no em facis dir si amb una música, un tipus de música, un target de gent o un altre, però insisteixo, és que l'horari és molt bo i et permet l'endemà estar a la mar de bé, poder aprofitar el dia, i jo crec que això la gent ho valora. Ja t'ho dic, la gent que era una mica reticent, hi havia gent que deia, els tardeus és de iaios, el vespreig és de iaios.
0: Sí.
1: Sí, és veritat.
0: Sí, sí.
1: Doncs quan ho prova, diuen, ostres, està molt bé, l'endemà a les 9 del matí m'havies anat a pujar una muntanya, i bé, i vaig anar a esmorzar no sé on. I bé, clar, el fet és provar-ho i ja està. Si tens la sort d'anar a algun lloc on et trobes amb gent coneguda, a prendre una copa amb la música que t'agrada, és genial.
0: Mm-hmm. No cal que ho associem a una època de l'any en concret. Vull dir, el vespreig es pot fer durant tot l'any.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet... El que farem ara al clandestí, clar, és un local tancat, llavors a l'estiu no té gaire sentit, fa molta calor, la gent té ganes de llocs en aire lliure, etcètera, etcètera. Vull dir que a l'hivern es pot anar a un tipus de locals, a l'estiu a uns altres, vull dir, cap problema. Hi ha guinguetes a la platja que fan vespreig i estàs al mig de la sorra. Vull dir que també... Tot es basa en l'horari.
0: Clar.
1: L'horari i sí.
0: I la proposta, perquè m'imagino que això anirà segurament evolucionant cap a altres formes. Tu abans comentaves, no necessàriament haurà de ser sempre música dels 80, 90 i principis dels 2000, sinó que també doncs, es poden generar doncs, altres estils, altres donar altres arguments, no?
1: Ja existeix, ja hi ha vesprets de música tecno, i cap problema. Vull dir, ja tenen el seu públic, és normal. I ja et dic, mentre hi hagi gent que entén aquesta filosofia i que vol aprofitar l'endemà, mentre se'ls hi proposi oferta amb el seu tipus de música, això funcionarà.
0: Això, vist des de l'òptica de l'empresa... és possible que a vosaltres també us permeti conciliar, ja pensant més en els propietaris de les sales, si és que amb aquesta opció s'estalvien l'opció de la nit, o no, o fan doblete.
1: És afegit. En el meu cas, on jo aniré aquesta temporada al clandestí, ells ja tenen el seu públic de nit, i no obrien a la tarda, i ara... I ara
0: una més a més.
1: Hi farem. Sí, és un més a més, sí. Sí, sí.
0: Uh-huh. Digue'ns de què us encarregueu, què feu des de la Mítica? Vosaltres sou l'empresa promotora i qualsevol restaurant, sala, que estigui pensant en organitzar un vespreig, us contacta a vosaltres?
1: Sí, sí, doncs mira, sí, sí, totalment. I doncs podem començar de zero. Nosaltres sempre portem dos o tres... Intento portar dos o tres DJs que, de la meva confiança, algun dels quals havia punxat en sales emblemàtiques de l'època, amb la qual ja tens una seguretat, no?, de que els temes que es posaran són els que s'han de posar segons el nostre criteri. Però a partir d'aquí, en el cas de la Mítica, pot afegir col·laboradors, festa temàtica...
0: A la carta, bueno, no, Miquel?
1: A la carta, sí, sí, el que faci falta. És parlar-ho i... I endavant.
0: Digue'ns la pròxima sessió, on l'organitzeu?
1: Doncs mira, la pròxima sessió la farem al Clandestí, serà inauguració de temporada de la Mítica al Clandestí, aquí a Terrassa, al Camí Fondo 37, dissabte 20 de setembre, i aquesta vegada tindrem la padrina, la Chiqui Martí. Chiqui Martí, per qui no conegui, és aquella noia que sortia en Cròniques Marcianes, feia uns balls en una barra. Sí, que té un... Bueno, que té un tema de la seva vida que va tenir... Bueno, la pobra va tenir problemes de salut molt greus i es va refer i està fantàstica. Està fantàstica. I ens va fer molta il·lusió doncs, poder-la contractar. Mira, veus, una de les coses que em preguntaves, la Mítica, que puc fer, doncs la Mítica... pot portar personatges de l'època, també.
0: Doncs bé, ens quedem amb aquesta cita. Miquel Montada, promotor de la Mítica, moltíssimes gràcies per passar avui pel Connectats. Que vagi molt bé la temporada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces al día dais las gracias? Gracias por la sal, por la puerta, por la información. Gracias por el cambio, por el pan, por el paquete de tabaco. Un gracias de cortesía, de conveniencia, automáticas, mecánicas, casi huecas. A veces tácitas, a veces demasiado enfáticas. Gracias a ti, gracias por todo, infinitas gracias. Gracias de verdad. Unas gracias profesionales. Gracias por una respuesta, por su atención, por su colaboración. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? Unas gracias sinceras.
1: Laura Moré, llibretera de la Paideia, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, per invitar-nos.
1: Aquestes són gràcies sinceres o serien unes gràcies d'aquelles per cortesia?
0: Serien professionals, cortesia i també sinceres, perquè a mi m'agrada venir aquí i a poder parlar dels llibres, que és el que m'apassiona.
1: I a nosaltres ens encanta que ens expliquis històries com aquesta, que has començat a narrar, que pertany a quina obra?
0: A Les Gratituds, o Les Gratitudes, de Delfín de Vigan.
1: Avui posem el focus en els llibres breus, però imprescindibles. Obres curtes, que en poques pàgines deixen una empremta profunda, com acabem de comprovar. Tu diries que, si et preguntés per com s'ha de definir un llibre breu, a què et faries més referència? És una qüestió de pàgines? És una qüestió d'impacte?
0: Jo em referia més a una quantitat de pàgines. És a dir, hi ha molts llibres. La majoria de llibres, la mitjana, no sé, són unes 200 pàgines, que és un tamany així mitjà. I a novel·les breus jo em referiria a això, a novel·les potser d'unes 100 pàgines o menys de 100 pàgines, que avui em porto algun que és de menys de 100 pàgines. Però que no la quantitat de pàgines treu valor a lo perdurable que pot arribar a ser una obra.
1: Les Gratituds, que és aquest primer llibre del qual ens en parlaràs, de què va?
0: Va d'una dona que es diu Mica, que ella s'ha dedicat tota la vida a les lletres, i...

0: des de la parla. A partir d'aquí hi ha un capítol de la vida de la protagonista, de la Mica, que, bueno, un passat, una cosa que li va passar, que no s'ha tancat, i una mica, doncs, aquestes dues persones que l'acompanyen intentaran tancar aquest procés.
1: Què destacaries tu d'aquesta història? O del llibre?
0: L'humana, que és la novel·la, les paraules que es diuen, els actes verdaders, aquests actes que fan les persones que ens estimen, els actes que fem nosaltres quan estimem, i és una novel·la molt rodona, molt rodona, molt dolça, molt punyent, trista a la vegada, o sigui, sí que, si agafeu el llibre, acompanyeu-vos potser d'algun clínic per si de cas. Sí? Jo me l'he llegit dues vegades, una doncs perquè em va arribar i vaig dir, hòstia, Delfín de Viganer és una autora per mi molt top, o sigui, la recomanem molt a la Paideia, és una molt bona autora i molt humana, sap arribar molt a l'ànima humana. Llavors aquell llibre, doncs, pel tema tot, em va quedar l'atenció, me'l vaig llegir, em va agradar molt i des de llavors no paro de recomanar-lo. També és veritat que el vam afegir a un club de lectura, vale? Nosaltres també fem clubs de lectura, i va ser una novel·la que de forma unànime, crec que 16 o 17 persones, és una novel·la que va agradar molt, i tothom va quedar tocada. Llavors, és un llibre d'aquests que llegeixes i perduren el temps, que de tant en tant jo me'n recordo de la Mica, saps? Llavors, no passa sempre, no sempre llegeixes un llibre i te'n recordes dels personatges quan perdura, és que aquella novel·la té alguna cosa que tu t'has remogut. I això té un poder.
1: I fa reflexionar, perquè només que amb aquest fragment que has pogut llegir ens fa pensar i preguntar-nos precisament quan donem les gràcies, per què les donem, si les donem de cor, no?
0: Sí.
1: Si les donem per cortesia, com dèiem abans.
0: Sí.
1: Ens fa reflexionar sobre més qüestions?
0: Ara mateix, no ho sé, no et sabria dir, perquè ja et dic, me l'he llegit un parell de vegades, però molt de temps. És un llibre que no sé, que és molt bonic, que és molt tendre, que és dur, però com la vida, no ho sé.
1: Laura, creus que hi ha un interès creixent pels llibres curts entre els lectors? Ho dic perquè com que tots anem així una mica atabalats, en poc temps, jo no sé si a la llibreria et venen persones que et demanen, per favor, busca'm una història, una novel·la, el que sigui, però que pugui començar i me pugui acabar perquè no tinc temps.
0: Sí, o sigui, no sempre, però de vegades sí que és un requisit. Vull una novel·la breu, perquè, per això, perquè anem tots una mica atabalats amb els ritmes diaris. I sí, de vegades sí que demanen una novel·la breu. Sí que és veritat que a vegades també els diuen, vull una bona novel·la, llavors... Jo, per exemple, una novel·la que té 100 pàgines pot ser una molt bona novel·la, com és el cas de les tres propostes que avui porto, entre elles les gratituds. Però diu, ostres, això m'ho acabaria en res. Depèn, saps? Hi ha gent que sí que és amant dels llibres grans, amb una trama extensa, amb personatges, etc etc. Però sí que és veritat que hi ha certa tendència, tant pel món editorial com per als lectors, de tenir llibres, que tinguem llibres a les mans, que tinguin poques pàgines. I no només en novel·la, que sí que no, avui porto tres novel·les, però diria que està sortint molt en el mercat assajos de bueno, sociologia, d'intel·ligència artificial, de feminisme, etc, de mil temes que són minicàpsules. Al final tenim el temps que tenim i a vegades no podem dedicar el nostre temps a llegir-nos un llibre de 400 pàgines que potser ens durarà dos mesos, saps? O un mes, o depèn del ritme que pugui tenir cada un. Vull dir que sigui una tendència a col·leccions més petitones, a llibres més petitons, i a tic a novel·les i assaig. Sí, sí.
1: Ens havíem quedat amb els contes, no? Que era el més ràpid sí. A l'hora de llegir, però ja veiem que això es va estenent a altres gèneres. Les gratituds, les gratitudes, està editat en català, en castellà...
0: Està editat en dues llengües. En català ho ha dit a grup 62 i en castellà Anagrama.
1: Molt bé. Quantes pàgines?
0: 150.
1: 150.
0: Sí, és la més extensa que porto, també.
1: Sí, sí, ja veig, les altres són més petitetes. Si et sembla, ens posem en situació amb una mica de música i de seguida anem per la segona.

0: Benvolgut Martin, un altre cop a Alemanya, quina enveja. Tot i que no la veig des de la meva època d'estudiant, encara sento amb força l'encís d'un Terdan Linden, l'amplitud de la llibertat intel·lectual, els debats, la música, la camaderia alegre. I ara que l'antic esperit dels Junkers, l'arrogància prussiana i el militarisme han desaparegut, te'n vas a una Alemanya democràtica, una terra amb una cultura profunda a l'inici d'una excel·lent llibertat política.
1: A què correspon aquest fragment?
0: A una novel·la molt breu que es diu Adreça desconeguda en català, en castellà es diu Paradero desconocido, que està escrit per una dona que es diu Cressman Taylor, que la va escriure l'any 38, el 1938, ella era americana. I aquesta història de què va? És una novel·la que està... Són cartes, són dos amics que es cartegen. Els dos són alemanys, però van emigrar d'Alemanya quan va acabar la Primera Guerra Mundial, i els dos se'n van als Estats Units, munten un negoci i són molt amics. Saps aquella amistat fraternal, no? Ostres, ja som germans, tu i jo. Bueno, sigui el que sigui, un d'ells torna a Alemanya l'any 32, abans que Hitler pugi al poder. Llavors, ells es van cartejant perquè, bueno, tenen aquest negoci en comú i, bueno, doncs són amics i tal. Llavors, clar, els canvis polítics arribaran a Alemanya, com tots sabem el que va passar, Hitler puja al poder, i l'oponent d'aquesta novel·la super, super breu, que es composa, no me'n recordo quantes cartes es van intercanviant, va agafant una tonalitat brutal a mesura que els aconteixements històrics van passant. I una mica com la política pot canviar les nostres vides personals, no? És una mica
1: Podem intuir una mica per on va.
0: Sí. Es va enfosquint, la relació es va... Bueno, no vull dir...
1: No farem spoilers.
0: No vull fer masses spoilers, però, bueno, que tots podem intuir una mica. Sí, però ja no és el que passa, sinó és el com passa i el que es diu la novel·la.
1: I com està escrita? Perquè així com a Les Gratitudes era una lectura molt breu, amb molta força, sincopada, però amb molta importància de les paraules, en aquest cas...
0: En aquest cas et diria que, clar, és una novel·la d'aquestes que, com que hi ha una evolució, una involució de l'amistat, com vulguem dir... clar, és molt més fragmentari perquè, clar, es composa de cartes i el lector, clar, primer llegeix la d'un amic, després la de l'altre, i vas veient una mica la repercussió que té cada carta en els personatges. Llavors és molt punyent, saps? I fins i tot fa mal a moments. És brutal i bon, segurament podria ser perfectament real, perquè moltes amistats segurament i moltes famílies es van fragmentar per maneres de pensar, i és això, és com, no sé, dos persones que s'estimaven van diluint aquest amor, no?, pels fets històrics que estan transcorrent.
1: Què més t'agradaria destacar d'aquesta novel·la?
0: Què més m'agradaria... Bueno, penso que no hi ha gaires novel·les que funcionen en forma de carta, saps? Mm. Llavors, realment, la durada de les cartes és que són d'una pàgina. Llavors, està supercondensat tant l'apreci com el rancor, saps? Hi ha moltes emocions humanes escrites, però de forma molt sintetitzada. Llavors, penso que és d'una força enorme al llibre.
1: Sí, és veritat, és un format que no és massa habitual. Jo recordo potser un llibre, que ara no recordaré el títol, que crec que eren cartes d'un tiet a un nebot seu, parlant de l'escola.
0: El martes com el viejo professor, potser no estem parlant d'aquest.
1: No, és que fa molts anys que el vaig llegir i ara no el recordo. I també anava en format carta.
0: Sí.
1: Eren epistolars, intercanvi entre els dos, entre el nebot i el tiet. És curiós.
0: Sí, també hi ha una novel·la molt, molt important també en el món literari, que és Charing Cross 84, que també són entre un client americà i un llibreter anglès que té la llibreria justament a Charing Cross 84. Llavors es van cartejant i és l'evolució d'una amistat, però entre un client i un llibreter. Llavors parlen de llibres i parlen de moltíssimes coses. I també és un llibre que jo em vaig llegir en el seu moment. També t'he de dir que era una novel·la que m'havien dit, és brutal, tal. Me la vaig llegir, sí, estava bé. Però aquesta em va arribar a les mans perquè vaig anar a un dinar d'aquests que de vegades ens inviten els llibreters. A les editorials de vegades ens inviten perquè ve un autor, perquè ens han de presentar les novetats un trimestre i tal. I parlant amb l'editora d'aquest llibre em diu, Laura, t'has de llegir aquest llibre. I dic, val. I quan vaig arribar a la llibreria, el vaig demanar, el vaig llegir, vaig dir que aquest llibre ha d'estar a la llibreria. És un dels imprescindibles de la Paideia. Vull dir que el recomanem al Mansalva, moltíssim.
1: Sí? Sí. Està en català i en castellà?
0: Sí, està editat en català per la Magrana i en castellà per Salamandra.
1: Mhm. Molt bé, doncs Adreça Desconeguda és la segona de les recomanacions d'avui. Anem per la tercera.

0: La veritat és que estàvem visualitzant l'escena, pràcticament. Perquè aquest fil musical que ens ha acompanyat a la lectura ens posava una mica en situació. De què va? Explica'ns, Laura.
1: De què dir-vos? Dir-vos primer que no és una novel·la negra, tot i que sembla
0: pot
1: que
0: semblar,
1: tot
0: sí.
1: Pot semblar-ho. És un llibre petitet, escrit per l'Stephen Zweig, que segurament molts de vosaltres el coneixeu, però he volgut fer referència a aquest llibre justament perquè potser no és el més conegut d'ell. Val? És una novel·la que es diu Fue él. Val? Llavors és un llibre que ens parla de la gelosia a través d'un personatge poc comú, que és un gos. Llavors ha ocorregut una cosa, hi ha hagut un assassinat, ho sabem des del principi, però ja dic, lo important no és el què, sinó és el com està escrit, perquè l'Stephen Zweig, si algú té, és que escrivia com els àngels. És un senyor que jo li tinc una estima absoluta, un senyor que ja no hi és entre nosaltres. Va escriure moltíssim ja a la seva època. Ell era austríac, va viure una època molt, molt dura, perquè va viure la Primera Guerra Mundial i no va acabar de veure la Segona Guerra Mundial perquè va decidir acabar amb la seva vida. Era un home que era un gran humanista, creia en la humanitat. Era totes les seves novel·les i els assajos, o sigui, profundeix molt en l'ànima humana, o sigui, és el mestre de l'ànima humana, i jo crec que jo no he llegit res tan ben escrit com ho feia ell. Llavors, ja et dic, va escriure novel·la, va escriure assaig, va escriure biografia, va escriure filosofia, tot el que va escriure, quan no agafes i poses a llegir, dius, això és molt, molt, molt potent, i novel·les, per exemple, de breus, en va escriure moltíssimes, i, per exemple, les més conegudes o les que més ens venen a buscar a la llibreria, novel·la d'escacs, brutal, carta d'una desconeguda, inverosímil, però està ben escrit, que és que li perdones, 24 hores a la vida d'una dona, també, i hagués pogut parlar de qualsevol d'elles, perquè qualsevol d'elles és magistral, és que no tinc un altre adjectiu per descriure les novel·les de Stephen Zweig. Però he triat aquesta Fuel justament perquè crec que és una novel·la que val la pena posar-li, saps, fer-li una ullada.
0: Jo vull que m'aclareixis el tema del protagonisme del gos.
1: Mm-hmm.
0: Si pots.
1: Sí, sí, sí.
0: Pot?
1: Sí. Sí, sense donar-vos massa informació perquè crec que és interessant que la llegiu. Simplement és una història...
0: El narrador qui és?
1: El narrador, no me'n recordo.
0: A veure, la veu que narra la història o hi ha diferents personatges?
1: Bueno, ja, diguéssim, són dos veïns. Viuen en dos cases, són veïns, i la que parla és la Betsy, que és aquesta dona, no?, que ella creu que el gos ha comès un assassinat. Val? I és perquè el cantó dels veïns tenen un nadó. Llavors, aquest gos sent coses també, i per tant potser el nadó li provoca certa gelosia, i és aquí un Stephen Zweig fa tot un, diguéssim, un assaig sobre el que és la gelosia, no? I el que passa que, clar, no és la gelosia que pateix una persona, sinó que en aquest cas és un gos, però que parla molt bé d'aquesta emoció, i com bon narrador d'emocions jo crec que aborda l'emoció de la gelosia. L'únic que, clar, el personatge ens pot descol·locar una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. No, per això demanava, dic, a veure, perquè m'estava imaginant una altra... la història d'una altra manera, i era curiós, era curiós. M'imagino, així com has comentat abans, al principi, la brevetat d'aquestes històries, com poden impactar a l'hora de recordar-les. O sigui, són breus, però són molt intenses.
1: Mm-hmm. Jo crec que és perquè ell tenia l'habilitat, com abans comentava, de parlar molt de les emocions. És a dir, sap molt de l'ànima humana, o almenys tot el que he llegit d'ell, dic... per exemple, la carta d'una desconeguda, la narradora és una dona, però és que l'ha escrit ell, que és un home, i l'ha escrit un home del segle XIX, que, saps? Llavors, jo crec que són novel·les que parlen molt de les emocions i de l'ànima humana, i per tant interpel·len molt al lector. Llavors, si ho fos de forma magistral com ho fa ell, és que és impossible que no toqui la patata, saps? Mm. Vull dir que crec que perduren perquè et pots sentir identificat.
0: Perquè t'arriben. T'arriben al fons.
1: Sí, jo crec que és el secret de l'Stephen Zweig.
0: I després una altra qüestió, també, com a reflexió, que aquest tipus de llibres curts, llibres històries més breus, també serveixen per fomentar la lectura, no? És allò de, no tenim excusa, no t'estic donant un totxo de 500 pàgines, no. Uh-huh. T'estic donant un llibre que potser no arriba a les 100, que tu pots llegir en una...
1: tarda.
0: Sí, en un moment, uh-huh. I que això et pot fer créixer, no?, l'interès per posar-t'hi més vegades.
1: Totalment, totalment. Sí que és veritat que això, dius, llegeixes algú petit, però... i dius, ostres, m'han vingut ganes de tornar a llegir. Llavors, pot ser un punt de partida, uh-huh. I llavors anar agafant coses més amb més pàgines, diguéssim. I tant.
0: Doncs avui hem parlat dels llibres breus amb la Laura Moré, llibretera de La Paideia, a qui li reiterem les gràcies per haver-nos acompanyat una sessió més. Que vagi molt bé i fins a la propera.
1: Vale, molt, molt agraïda.
0: Gràcies, Laura, bon dia.
1: Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

Hola amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui, continuant amb el cicle d'estiu dedicat a grans autors de bandes sonores cinematogràfiques, tindrem com a convidat el músic escocès Mark Knopfler, el que va ser el líder del grup Dire Straits entre els anys 1977 i 1995. Fins que l'any següent, el 1996, ell va iniciar una carrera en solitari i va publicar un disc titulat Golden Heart. Tot i això, tant dintre dels Dire Straits com fora, l'obra de Mark Knopfler inclou diverses bandes sonores, i una era precisament aquesta que ara escoltàvem, la de la pel·lícula La princesa promesa, del 1987, de Rob Reiner, amb Cary Elwes, Robin Wright i Billy Crystal. Es tracta d'un conte medieval d'amor etern, basat en la novel·la de William Goldman, publicada el 1973, que en cinema inicialment havia de dirigir Richard Lester, però va ser apartat per desavinences amb els productors. També s'hi van interessar per aquest tema doncs Robert Redford i François Truffaut, però al final va guanyar Rob Reiner. William Goldman tenia molt a dir perquè ell havia recomprat els drets del text. Goldman, si no us sona, us diré que és l'autor dels guions de pel·lícules com Butch Cassidy and Sundance Kid o Tots els homes del president. També aquí el guió era seu. És a dir, ell va fer la novel·la i després va fer el guió. La pel·lícula va guanyar el premi del jurat del Festival de Toronto, al Canadà, i la cançó de Mark Knopfler va estar nominada a l'Oscar a la millor cançó original. Musicalment parlant, no està gens malament per Mark Knopfler aquesta nominació, tenint en compte que La princesa promesa era només la quarta banda sonora que ell feia. Una altra de les músiques cinematogràfiques compostes per ell és la de la pel·lícula Cal, de Pat O'Connor, amb Helen Mirren, centrada en el conflicte d'Irlanda del Nord, en els temps de l'ira i les divisions entre barris catòlics i protestants. Aquesta és la cançó de Long Road de la banda sonora.

The Long Road, un dels temes de la banda sonora de la pel·lícula Cal, composta per Mark Knopfler. Per la seva interpretació, a Helen Mirren li van donar el premi a la millor actriu del Festival de Cannes. Una pel·lícula que també ha estat musicada per Mark Knopfler és Comfort and Joy, de Bill Forsyth, que aquí es va estrenar amb el títol de La Mafia de los Helados, i que situa l'acció a Glasgow en una lluita entre gelaters rivals. Un altre és Tixina, una història búlgara amb un director i uns actors desconeguts per a nosaltres, sobre un jove escultor que prepara laboriosament durant anys la seva primera exposició i que, quan finalment la fa, provoca un escàndol majúscul. L'any 1989 trobem Mark Knopfler en la producció alemanya Última sortida, Brooklyn, amb Jennifer Jason Leigh. És una pel·lícula molt dura per les seves escenes de violència, de drogues i de gent marginada al barri novaiorquès de Brooklyn a mitjans del segle XX. Com a contrast, amb tot aquest món tan sòrdid, Mark Knopfler va crear aquesta plàcida i càlida partitura.

La banda sonora de la pel·lícula Última sortida, Brooklyn, composta per Mark Knopfler. En total, Knopfler ha compost 9 bandes sonores, que no és gaire, però calia estat suficient per guanyar-se el respecte en aquesta especialitat, cosa que no és gens fàcil, perquè venint del món del rock com ell venia, doncs molts professionals podrien considerar-lo un intrus. De les 9 composicions, ja n'hem dit 5, i per tant en queden 4, que són La cortina de fum, una producció nord-americana dirigida per Barry Levinson, que protagonitzen Robert De Niro i Dustin Hoffman, sobre l'afer que es produeix quan el president dels Estats Units és atrapat en una situació poc edificant dies abans de ser reelegit. I per distreure l'atenció de l'opinió pública, els seus assessors inventen una guerra a Albània que el candidat pugui dir que l'aturada ell, sol, tot sol, i a més de manera heroica. Un altre film és Camí cap a la glòria, amb Robert Duvall i Michael Keaton, sobre una vella estrella del futbol que accepta entrenar un equip escocès en hores baixes. La darrera banda sonora que ha fet fins ara Mark Knopfler és Altamira, amb Antonio Banderas i Rupert Everett, sobre el descobriment de les pintures d'Altamira, a Cantàbria, en el darrer tram del segle XX. Perdó, no, en el darrer tram del segle XIX. I arribats aquí, hem de dir que, tenint en compte que aquesta última pel·lícula és del 2016, ja fa 8 anys que Mark Knopfler no compon cap banda sonora. En tot cas, he deixat expressament per al final la seva creació cinematogràfica més coneguda i que ha tingut més èxit. Pertany a una comèdia costumista encantadora protagonitzada per Burt Lancaster i el seu títol original és, bé, en anglès, és Local Hero, heroi local. Però a Catalunya es va estrenar com un personatge genial. La música, que de seguida reconeixereu, la va escriure Mark Knopfler quan tenia 34 anys i ara en té 75. Serà, doncs, amb la música d'un personatge genial que tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que hem dedicat a les bandes sonores de Mark Knopfler. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària aquest dimecres a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge ES Alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, on també està previst que hi caguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions de la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses, en una entrevista amb Cugat Mèdia. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables perquè es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. Podeu escoltar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. El Sant Cugat va de tapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'estrella d'am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada el 2019, va tornar al 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. La xarxa de centres culturals de Sant Cugat presenta la seva nova programació des del setembre de 2026 fins al gener de 2027. La formen més de 50 activitats i espectacles de diferents disciplines artístiques que es repartiran entre els equipaments municipals dels barris de la ciutat que formen part de la xarxa. Entre ells hi ha el Xalet Negre, el Casino de la Floresta, el Casal de les Planes, la Casa de Cultura, el Casal Torreblanca, la Sala Clavé i el Pati de la Unió Centre Cultural i el Teatre Mirasol. Les propostes inclouen espectacles de dansa, música, teatre, poesia i conferències adreçades a públics diversos i s'ha volgut combinar la programació de creadors professionals amb els projectes impulsats des d'entitats i artistes locals. La reserva i venda en línia d'entrades estarà disponible a partir d'avui, dia 9 de setembre, a les 7 de la tarda. I tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Volpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, anirà a càrrec de les afes de l'Escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració i que inclouen actes infantils, esportius i culturals. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 9 de setembre. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge d'alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Garraf, on també està previst que hi caiguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions de la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses, en una entrevista amb Cugat Mèdia. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables per que es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. I abans d'acabar, us diem que el Sant Cugat va de tapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària aquest dimecres a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge S-Alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, on també està previst que hi caguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions de la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses, en una entrevista amb Cugat Mèdia. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables perquè es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. Podeu escoltar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. El Sant Cugat va d'etapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada el 2019, va tornar al 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. La xarxa de centres culturals de Sant Cugat presenta la seva nova programació des del setembre de 2026 fins al gener de 2027. La formen més de 50 activitats i espectacles de diferents disciplines artístiques que es repartiran entre els equipaments municipals dels barris de la ciutat que formen part de la xarxa. Entre ells hi ha el Xalet Negre, el Casino de la Floresta, el Casal de les Planes, la Casa de Cultura, el Casal Torreblanca, la Sala Clavé i el Pati de la Unió Centre Cultural i el Teatre Mirasol. Les propostes inclouen espectacles de dansa, música, teatre, poesia i conferències adreçades a públics diversos i s'ha volgut combinar la programació de creadors professionals amb els projectes impulsats des d'entitats i artistes locals. La reserva i venda en línia d'entrades estarà disponible a partir d'avui, dia 9 de setembre, a les 7 de la tarda. I tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Volpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, anirà a càrrec de les afes de l'Escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració i que inclouen actes infantils, esportius i culturals. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 9 de setembre. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge d'alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Garraf, on també està previst que hi caiguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions de la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses en una entrevista amb Cugat Mèdia. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables perquè que es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. I abans d'acabar, us diem que el Sant Cugat va de tapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària aquest

0: dimecres a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge S-Alert, que a més del Vallès Occidental també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, on també està previst que hi caguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions de la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses, en una entrevista amb Cugat Media. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables perquè es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. Podeu escoltar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. El Sant Cugat va de tapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada el 2019, va tornar al 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. La xarxa de centres culturals de Sant Cugat presenta la seva nova programació des del setembre de 2026 fins al gener de 2027. La formen més de 50 activitats i espectacles de diferents disciplines artístiques que es repartiran entre els equipaments municipals dels barris de la ciutat que formen part de la xarxa. Entre ells hi ha el Xalet Negre, el Casino de la Floresta, el Casal de les Planes, la Casa de Cultura, el Casal Torreblanca, la Sala Claver i el Pati de la Unió, Centre Cultural i el Teatre Mirasol. Les propostes inclouen espectacles de dansa, música, teatre, poesia i conferències adreçades a públics diversos, i s'ha volgut combinar la programació de creadors professionals amb els projectes impulsats des d'entitats i artistes locals. La reserva i venda en línia d'entrades estarà disponible a partir d'avui, dia 9 de setembre, a les 7 de la tarda. I tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Volpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, anirà a càrrec de les afes de l'Escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a 3 dies de celebració i que inclouen actes infantils, esportius i culturals. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 9 de setembre. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatger d'alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Garraf, on també està previst que hi caiguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions de la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses, en una entrevista amb Cugat Mèdia. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables per que es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. I abans d'acabar, us diem que el Sant Cugat va d'etapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva etapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Salutacions, us parla Latina Forest. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària aquest dimecres a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge S-Alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, on també està previst que hi caguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions de la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses, en una entrevista amb Cugat Mèdia. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables perquè es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. Podeu escoltar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. El Sant Cugat va de tapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada el 2019, va tornar al 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. La xarxa de centres culturals de Sant Cugat presenta la seva nova programació des del setembre de 2026 fins al gener de 2027. La formen més de 50 activitats i espectacles de diferents disciplines artístiques que es repartiran entre els equipaments municipals dels barris de la ciutat que formen part de la xarxa. Entre ells hi ha el Xalet Negre, el Casino de la Floresta, el Casal de les Planes, la Casa de Cultura, el Casal Torreblanca, la Sala Claver i el Pati de la Unió Centre Cultural i el Teatre Mirasol. Les propostes inclouen espectacles de dansa, música, teatre, poesia i conferències adreçades a públics diversos i s'ha volgut combinar la programació de creadors professionals amb els projectes impulsats des d'entitats i artistes locals. La reserva i venda en línia d'entrades estarà disponible a partir d'avui, dia 9 de setembre, a les 7 de la tarda. I tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Volpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, anirà a càrrec de les afes de l'Escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a 3 dies de celebració i que inclouen actes infantils, esportius i culturals. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
8: Salutacions, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 9 de setembre. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatger d'alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Garraf, on també està previst que hi caiguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions de la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses en una entrevista amb Cugat Media. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables perquè es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. I abans d'acabar, us diem que el Sant Cugat va d'etapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes cinc comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge est alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Molt pendents d'aquests aiguats, comencem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 9 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en Cultura Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber, doncs, quin és el pronòstic del temps. Avui, dia complicat, per tant, connectem amb Lluís Miquel Pérez perquè ens ho expliqui. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Molt pendents avui de les tempestes que, de fet, ja estan descarregant a hores d'ara. Compte a l'Alt Penedès, a la comarca del Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Al llarg d'aquest mateix matí, aquestes tempestes que en algun cas vindran amb ràfegues de vent destacables i amb molta aigua en poca estona. Les més destacables, les que acumularan més aigua, estaran aproximadament entre el riu Foix i el riu Besòs. També algunes tempestes que aniran apareixent a la Catalunya central i alguna d'intensa al voltant d'Osona, també a la comarca del Berguedà, del Ripollès i de la Garrotxa. Més vent cap a l'Empordà i l'Ebre, aquí sense pluja i temperatura que comença a baixar. De fet, aquesta tarda aquesta clatellada serà molt clara de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, l'interior de Girona o l'àrea de Barcelona. I atenció amb aquest vent, que serà molt sec. Compte al bosc, a la banda de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: De seguida sabrem com se circula aquesta hora per la xarxa viària. Abans, però, hi parlem de transport públic, perquè ara mateix les tempestes ja estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. I ara sí, volem saber saber com se circula la xarxa viària catalana, si les pluges també estan provocant problemes. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrers de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i tot plegat provoca ja 2,5 km de retencions. També tenim un vehicle avariat, en aquest cas des d'ahir a mitja tarda, que talla un carril de circulació encara, a hores d'ara, a l'AP7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències i pel que fa a les retencions habituals trobem circulació intensa a la C-58 en direcció a Barcelona, també cap al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat hi ha algun punt també amb 1,5 km de lentitud, a l'A2 a Cornellà i a la P23 a Molins de Rei també en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 del matí i les 2 del migdia.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials, per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
1: L'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, anirà acompanyat d'un canvi radical de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
5: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
6: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
7: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que tot i les protestes no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
8: volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
10: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
8: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
9: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions, com per exemple que el govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
11: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
12: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Indudablemente, pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
11: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
1: A Catalunya, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes de l'any passat i un increment de 2.600 milions d'euros. Tot i que aquest topall determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, el govern, de moment, descarta posar-s'hi. És una informació de Lamont Carvajal.
13: Aprovar el sostre de despesa és un pas tècnic per elaborar pressupostos i el govern ho ha fet. L'ha fixat en 43.000 milions d'euros. És un 5% més que per als comptes d'enguany. Ara bé, això no vol dir que engegui la maquinària per fer els pressupostos del 2027. De moment, prioritza executar els del 2026 i aconseguir el nou finançament autonòmic. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, els comptes aprovats fa 2 mesos ofereixen estabilitat fins al final del mandat.
14: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
13: El govern no s'ha reunit amb Junts per convèncer els que votin a favor del nou model de finançament autonòmic que s'ha de votar al Congrés de Diputats, malgrat que els seus vots poden ser determinants.
1: L'exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa, Josep Grau, ha mort als 80 anys. Alcalde durant 12 anys a la capital del Pla d'Urgell, va ser l'últim conseller d'Agricultura dels governs de Jordi Pujol. També va exercir altres càrrecs de responsabilitat institucional, com el de president de la Diputació de Lleida, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Va ser també diputat al Congrés per Convergència Democràtica de Catalunya. Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
15: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escuder, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
16: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que, si se'l creuen, ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
15: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o en les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. UGT i Comissions Obreres reclamen que es garanteixi el futur de la marca SEAT més enllà del 2030 i asseguren que cal defensar tant l'ocupació com el teixit industrial del país. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca catalana i reclamen la implicació de les administracions, tot advertint que la continuïtat de la fàbrica no implica garantir el mateix volum d'ocupació actual. Afegeixen que es fa difícil assegurar que els models que deixin de fabricar-se sota la marca SEAT siguin substituïts per models de Cupra. Avui també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als que ja estan detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara se sumen, com us explicàvem, aquests altres dos. I encara en l'àmbit dels successos, afegim que els Mossos investiguen un tiroteig a Catalunya que va tenir lloc dilluns a la tarda en una urbanització de Gavà, al Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, un motorista va ser tirotejat des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un vehicle i el van abandonar poc després a la zona de Can Uriac de Sabadell. Quan la policia va arribar al lloc del tiroteig, va trobar la motocicleta a terra i restes de sang, però no hi havia ni rastre de cap persona ferida. Quan feien les gestions per identificar el propietari de la moto, van rebre l'avís que aquest havia estat abandonat ferit a Sabadell. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on no es tem per la seva vida. Quatre persones van resultar ahir ferides arran d'una explosió en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Segons els bombers, l'explosió podria haver estat causada per algun gas i va afectar el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que va cedir i va baixar. Dels quatre ferits, dos estan greus, un de menys greu i un altre té ferides lleus. El sistema d'emergències mèdiques va activar 10 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. En total, s'han desallotjat 42 habitatges. Satisfacció a l'Escola Popular de Balàfia, a Lleida, després que han aconseguit aturar el desnonament previst per aquest dimarts. L'entitat té la seu en un local del fons voltor Cerberus, que havia notificat el desallotjament en menys d'una setmana de temps. Segons l'escola, ha estat gràcies a la pressió popular i veïnal que s'ha aconseguit aturar aquest desnonament i obrir un temps per la negociació. És una informació d'en Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
17: Arran del desnonament ha nascut una nova polèmica amb alguns veïns i veïnes que es mostren contraris a l'Escola Popular.
18: Que creiem fermament que defensar els interessos d'aquests grans fons d'inversió en cap cas són sinònim de defensar els seus propis interessos. Estem parlant de fons d'inversió que acumulen milers i milers d'habitatges, que generen a través d'ell, a través d'aquesta especulació, milions d'euros i que estem molt lluny, la classe treballadora, de poder-nos emmirallar o poder-nos sentir còmplices d'aquests grans fons d'inversió.
17: Recordem que el local es tracta del fons voltor Cerberus, que va notificar l'entitat la intenció de desallotjar l'espai en menys d'una setmana.
18: Sabem que no és una victòria a llarg termini, que el problema continua estant present, però sí que ens dona cert marge per buscar alternatives i sobretot per poder destinar energies i forces amb aquest setè inici de curs de l'Escola Popular de Balàfia.
17: Ara l'escola només vol continuar endavant i engegar el curs a mitjans d'octubre, tal com tenien previst mentre es negocien l'estada en el seu local.
1: Nou minuts per arribar a 8:15. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'ex-blaugrana Giovanni van Bronckhorst a partir de 7:15. De Jong, per lesió, i Eric García, per sanció, són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
19: Yo creo que no ya me motivación que hay que dir la Champions para guanyar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Pajor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre. I el Barça de bàsquet ha presentat els 11 fitxatges del nou projecte dirigit per Alexander Sekulic. L'equip, que només manté 4 jugadors de la temporada passada, s'ha reforçat amb perfils rejuvenits i més físics. El club busca tornar a ser competitiu amb una plantilla versàtil i que pugui aspirar a tot. Ho explica el nou director esportiu, Xevi Pujol.
20: Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu veure, i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
1: I avui arrenca a Tarragona la Lliga Catalana ACB de bàsquet. La competició repetirà la fórmula del curs passat amb una fase prèvia de dos grups de tres equips. Els primers classificats accediran a la final de diumenge. Aquesta tarda es disputaran els duels Lleida-Joventut i Andorra-Manresa. Ens amplia la informació l'Andreu Miralles, de TAC12.
6: La Lliga Catalana ACB arriba a la 47a edició i aterra per cinquè cop a la ciutat. Tercera de forma consecutiva al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània. Enguany, amb l'al·licient de ja tenir disponibles les noves graderies retràctil.
2: Notarem aquest augment d'aforament i aquesta facilitat i aquesta comoditat també, sobretot, perquè tenim unes grans instal·lacions, perquè tenim una gran ciutat amb una gran ubicació i també perquè tenim una molt bona afició aquí a Tarragona al bàsquet.
21: De tots els equips ACB catalans estan supercontents i cofolls de poder venir aquí. És un lloc, podem dir que distant de tots els equips, un lloc on s'hi senten molt còmodes. Quan nosaltres els hi proposem ens diuen que contentins ens va dir Tarragona, per tant això és un altre valor afegit.
6: Més de 15.000 aficionats tenyiran les graderies durant els 4 dies que durarà la competició més emblemàtica de la pretemporada del bàsquet català.
1: Demà arrenca al Parc Olímpic del Segre la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que reunirà

0: Copa del Món, peti qui peti, passi qui passi, que ningú li entri al cap de que un any en concret no pugui haver-hi Copa del Món a la Seu. Estem preparats per això i així ens veuen des de la Federació Internacional. Hem de seguir treballant amb aquesta intensitat.
1: No només es decidirà el títol del circuit d'enguany, sinó que també serà clau en el procés de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i servirà com a preàmbul dels Campionats del Món de 2027, que acolliran conjuntament els municipis de la Seu d'Urgell i Sort. En total s'espera la presència d'uns 5.000 visitants per veure de prop a esportistes de 39 països diferents.
2: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Uns ruixats que ja s'estan estenent ja amb diferent intensitat des de fa unes hores al litoral central, al Baix Llobregat i al Garraf. De seguida entrarem a fons en

0: Les recomanacions a la ciutadania i tot allò que cal tenir en compte en un episodi de pluges com el d'avui. En conversa amb Xavier Mas Ramon, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la C-16 a Terrassa que obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació en direcció a Barcelona i això provoca retencions des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a l'AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. Al Llobregat hi ha algun punt amb 1 quilòmetre de lentitud a l'A-2 a Cornellà i a la B-23 a Molins de Rei, tot en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix les tempestes estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. Pel que fa al temps, matí marcat per les tempestes, localment intenses i amb molta aigua en poca estona, sobretot entre el riu Foix i el Besòs. També descarregaran a punts de la Catalunya central, a Osona, al Berguedà, al Ripollès i la Garrotxa. Més vent a l'Empordà i a l'Ebre. Aquí, sense pluja. De cara a la tarda, clara baixada de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, també a l'interior de Girona i a l'àrea de Barcelona. El vent sec guanyarà protagonisme a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El que us apuntàvem s'ho ara en titulars, el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5/6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alerta a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials tampoc s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 d'aquest matí, per tant, d'aquí a mitja hora aproximadament, i les 2 del migdia.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
0: Doncs a aquesta hora volem saber com evoluciona la situació i què hem de tenir en compte abans de sortir de casa aquest matí de dimecres. Ens acompanya Xavier Marramon, ell és cap de guàrdia del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Quina és ara mateix la situació? No sé si hi ha hagut incidències ja a hores d'ara, a primera hora del matí, si estan havent-hi problemes o de moment encara no.
3: Ara mateix l'episodi ja està actiu, ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat. Aquestes nuclis de precipitació han començat a descarregar força amb força i ja tenim doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud, com bé heu comentat. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avança també cap a la zona del Ripollès, segons ens informa el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Estàvem parlant d'aquestes 5 comarques que són especialment les més afectades. No sé si dins d'aquestes comarques hi ha alguns punts especialment vulnerables i com això ho esteu coordinant amb els ajuntaments i amb els serveis d'emergència d'aquests respectius municipis i respectives comarques.
3: Sí, doncs ja vam informar a través del sistema d'alertes al mòbil. A més, doncs, hem reforçat la comunicació a través de comunicats i trucades als municipis afectats per aquesta alerta. De moment s'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer doncs, gestions preventives i poder doncs, fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
0: Què recomaneu a la ciutadania que hagi d'anar a treballar? Hi ha algun criteri clar per saber si un desplaçament doncs, és imprescindible o no? Quines són ara mateix les recomanacions que donaríeu explícitament als oients, als nostres televidents que ens estan escoltant, que ens estan veient?
3: Com bé sabeu, i ja ha comentat abans la consellera, doncs, tenim vigent aquesta resolució amb mesures de protecció de la població que restringeix la mobilitat en les 5 comarques principalment afectades. Però el que recomanem en el conjunt de tota la població és que eviti els desplaçaments tant com sigui possible, tothom que pugui fer teletreball que faci teletreball, val? Que sobretot moments en què tenim la màxima intensitat de pluja, no es poden produir aquestes tempestes, inclús fora de les zones, fora d'aquestes 5 comarques, podem tenir tempestes fortes amb molta intensitat en moments puntuals, doncs sobretot evitar els desplaçaments en aquests moments i buscar doncs, alguna zona segura on refugiar-se, ja que aquestes tempestes poden acompanyades també de forts vents, calamar-se i de fenòmens així violents que poden doncs, provocar danys sobre els béns materials i sobre les persones.
0: Vostè s'hi ha referit un parell de vegades. Ahir molts ciutadans van rebre un SLR. Avui, amb l'episodi ja en marxa, està previst que se'n puguin enviar més al llarg del dia si la situació empitjora. En quins casos es torna a activar aquest sistema?
3: Estem preparats ja per poder enviar més missatges d'SLR en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció a la població. No? En aquestes zones on detectem que s'estiguin produint fenòmens de violents o tempestes o precipitacions torrencials molt intenses i que no haguem avisat anteriorment amb els altres SLRs que hem fet, doncs és possible que enviem aquests missatges perquè la població doncs prengui mesures de protecció.
0: Confirmeu que totes les activitats educatives i esportives queden suspeses, com a mínim en aquestes 5 comarques. Hi ha alguna excepció, algun municipi que us hagi demanat explícitament mesures específiques?
3: No tenim constància de cap municipi que ens hagi demanat mesures específiques i continuen vigents aquestes resolucions que suspenen aquestes activitats.
0: Encara una qüestió més sobre aquests consells bàsics que vostè ja ens donava fa uns instants per evitar riscos avui, però perquè quedi clar, per reiterar-ho, què és el que més ens pot posar en perill en episodis com aquest?
3: Sobretot el que hem de vigilar és de no acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens puguin donar la sensació de que no, el cabal no és molt, molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es hagi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyades de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones.
0: I ara sí, acabo...
3: També demanem, preventivament, a les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals, coses que habitualment ara tenim posades per la intensa calor que hem patit en els últims dies. Doncs les persones en els llocs on encara no s'estan produint aquesta precipitació, demanem que la retirin a la mesura que sigui possible per evitar doncs, possibles incidències en aquests casos.
0: I ara sí, senyor Marc Ramon, acabo. Després d'un estiu tan calorós, aquests episodis de pluja intensa seran més freqüents. Ens hem de preparar per una tardor complicada en aquestes reunions prèvies que feu per preparar la població, tenint en compte el risc, per exemple, d'avui. N'heu parlat? Hi ha preocupació entre aquests serveis d'emergència que vosaltres doncs, presidiu i esteu treballant-hi?
3: Sí, efectivament, hem iniciat una campanya per informar la població de que aquests fenòmens de pluges torrencials, de temps violents i tots els fenòmens climàtics que els acompanyen, doncs estem veient que poden ser més intensos del que és habitual. No? Tenim el mar Mediterrani molt calent, aleshores tots aquests contrastos atmosfèrics quan arriben aquestes bosses fredes doncs poden provocar que aquests fenòmens siguin més intensos i que, per tant, doncs, hem de ser més prudents, hem d'aplicar un més seny a l'hora de desenvolupar les nostres activitats quan tenim aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Doncs Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi bé, bona feina, bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Doncs l'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, però també ara ho reiteràvem, en Protecció Civil anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures, amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Però avui també és notícia que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí, amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona, o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet també mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
4: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
5: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguem tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
6: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
7: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
0: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor, de fet, en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
8: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
9: Hay resultados en Cataluña, y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
7: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
8: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
0: Passen 3 minuts de 3:15 del matí. El govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
10: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP, que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
11: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Indudablemente, pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
10: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
0: I la mateixa setmana que celebrem l'11 de setembre, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
12: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
13: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
12: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Ens situem ara a Brussel·les, on la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatges assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que, per cert, ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara, insistim, se sumen aquestes altres dues persones, aquests altres dos menors. Set minuts i arribarem a les 8. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès, dirigit per l'exblaugrana Giovanni van Bronckhorst, a partir de 7:15. De Jong, per lesió, i Eric Garcia, per sanció, són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
14: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse Pajor, Patrick Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el proper 26 d'octubre. I en handbol, el Barça comença la defensa de la Champions. Aquesta nit rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups. Un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix el contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes catalana i també ibèrica.
15: Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no? Conseguir además 3 Champions nada fácil. Ha habido momentos difíciles, sobre todo la primera temporada, hacerte un poco con la rienda del equipo, pero creo que el balance general es muy positivo y vamos a tratar de que...
0: I avui arrenca la Lliga Femenina d'handbol amb el CAC 7 Granollers com a únic representant català. L'equip bellesà debuta a casa a 8:45 contra l'Oviedo. El conjunt estrena etapa amb Josep Morales al capdavant i les incorporacions de jugadores com Laura Ballar, Paula Millaruelo, Risa Conya i Mir Sorensen.
16: L'equip està, penso que amb molta confiança. Estan treballant molt bé, han sigut capaces d'assimilar les baixes i fer un passet endavant i, òbviament, amb moltes ganes de començar ja. El primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Vull dir, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no?
0: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els sadurninencs van vèncer la plaga de la filoxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Filoxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com, per exemple, la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més. I l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya obrirà enguany la temporada tardor-hivern d'arts escèniques de Tarragona. Serà el pròxim 26 de setembre, amb l'obra Pau, una producció inspirada en el llegat de Pau Casals. L'agenda s'allargarà fins al febrer i comptarà amb una setantena d'espectacles teatrals, musicals, de dansa i de circ. El Teatre Tarragona acollirà la majoria de propostes, però també se'n faran a espais singulars, com ara l'antiga presó de la ciutat o el centre penitenciari Mas d'Enric.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarra. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Capravo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
7: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Salutacions, us parla la Tina Forest. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària aquest dimecres a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge és alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, on també està previst que hi caguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions de la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses, en una entrevista amb Cugat Mèdia. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables perquè es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. Podeu escoltar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. El Sant Cugat va de tapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des que la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada el 2019, va tornar al 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. La xarxa de centres culturals de Sant Cugat presenta la seva nova programació des del setembre de 2026 fins al gener de 2027. La formen més de 50 activitats i espectacles de diferents disciplines artístiques que es repartiran entre els equipaments municipals dels barris de la ciutat que formen part de la xarxa. Entre ells hi ha el Xalet Negre, el Casino de la Floresta, el Casal de les Planes, la Casa de Cultura, el Casal Torreblanca, la Sala Clavé i el Pati de la Unió Centre Cultural i el Teatre Mirasol. Les propostes inclouen espectacles de dansa, música, teatre, poesia i conferències adreçades a públics diversos i s'ha volgut combinar la programació de creadors professionals amb els projectes impulsats des d'entitats i artistes locals. La reserva i venda en línia d'entrades estarà disponible a partir d'avui, dia 9 de setembre, a les 7 de la tarda. I tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Volpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, anirà a càrrec de les afes de l'Escola La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a 3 dies de celebració i que inclouen actes infantils, esportius i culturals. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
10: Infopodcast Sant Cugat.
9: Salutacions, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 9 de setembre. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge d'alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Garraf, on també està previst que hi caiguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions a la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i especialista en situacions meteorològiques adverses en una entrevista amb Cugat Media. Llasat posa el focus en l'escalfament del Mediterrani i de l'aire que hi ha sobre aquest mar. Segons explica, l'augment de temperatura i d'humitat crea unes condicions més favorables perquè es desenvolupin sistemes capaços de generar pluges molt intenses. I abans d'acabar, us diem que el Sant Cugat va de tapes torna del 17 al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió, acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. A més de tastar-les, els participants podran votar la seva tapa preferida a través del web oficial. Entre les persones que hi participin, se sortejaran 4 sopars per a 2 persones en establiments de la ruta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Fa el tacte i em diu, estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
7: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
8: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
9: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Salutacions, us parla la Tina Forest. El Vallès Occidental suspèn l'activitat educativa i universitària aquest dimecres a causa de la previsió de fortes pluges. També s'han suspès les activitats esportives a l'exterior i els serveis socials bàsics especialitzats, inclosos els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. A més, s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una compareixença juntament amb els responsables de Protecció Civil. La consellera ha demanat que restringeixi la mobilitat excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i aplicar el teletreball sempre que sigui possible. Les restriccions s'han comunicat aquest dimarts a la tarda a través d'un missatge S-Alert que, a més del Vallès Occidental, també s'ha enviat a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, on també està previst que hi caguin fortes pluges. Davant d'aquest episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats diferents avisos de perill a la comarca del Vallès Occidental. El nivell màxim de perill serà de 5 sobre 6 i es preveu entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Protecció Civil demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Aquesta és una de les principals conclusions.
9: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
1: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui, amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre, coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa, i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo a mejor, sinó que està yendo a peor, i sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
3: Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dimecres 23 de juliol a Sant Cugat. Encara no fa un any que el Barcelona Supercomputing Center ha obert un laboratori per aplicar la supercomputació a les ciències socials i les humanitats. Al capdavant d'algunes d'aquests projectes hi ha la santcugatenca Marta Curto, doctora en Economia i exdirectora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica de la Generalitat. Parlem amb ella sobre l'anàlisi de dades, la supercomputació i la intel·ligència artificial, com poden millorar la presa de decisions públiques i respondre a reptes complexos de la societat, com la pobresa, l'educació o la gestió d'emergències. És una entrevista que poden llegir de manera íntegra a www.cugat.cat. I també és notícia que amb la temporada 2024-2025 finalitzada es pot afirmar que és la millor de la història de l'esport de Sant Cugat pels èxits assolits. En el capítol europeu, triomf del juvenil masculí del júnior d'hoquei herba, regnant al continent amb l'equip sub-19 i la primera participació del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la Challenge Cup, la segona categoria europea. A més, el femení de l'Oxigen Petitway Club Sant Cugat jugarà a Europa la temporada que ve per primera vegada. En capítol europeu, també destaca que el primer equip masculí d'hoquei sala també jugarà a Europa i ho farà a casa com a campió estatal al setembre. Pel que fa als ascensos, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha pujat a plata, la segona categoria estatal per primera vegada, tot i renunciar, com ja saben, per problemes econòmics. Aquests són només alguns dels èxits que ha assolit l'esport santcugatenc aquesta darrera temporada. I per aquest dimecres 23 de juliol del 2025 us proposem l'exposició Sant Cugat, l'art d'un poble. És una exposició que es va obrir el 3 de juny i que es podrà visitar fins al 30 d'agost a la Casa Aymat, amb tapissos d'originals i pioners de l'Escola Catalana d'Art i Tapís. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.

0: La música de tots els temps.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
2: Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dimecres 23 de juliol a Sant Cugat. Encara no fa un any que el Barcelona Supercomputing Center ha obert un laboratori per aplicar la supercomputació a les ciències socials i les humanitats. Al capdavant d'algunes d'aquests projectes hi ha la santcugatenca Marta Curto, doctora en Economia i exdirectora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica de la Generalitat. Parlem amb ella sobre l'anàlisi de dades, la supercomputació i la intel·ligència artificial, com poden millorar la presa de decisions públiques i respondre a reptes complexos de la societat, com la pobresa, l'educació o la gestió d'emergències. És una entrevista que poden llegir de manera íntegra a www.cugat.cat. I també és notícia que amb la temporada 2024-2025 finalitzada es pot afirmar que és la millor de la història de l'esport de Sant Cugat pels èxits assolits. En el capítol europeu, triomf del juvenil masculí del júnior d'hoquei herba, regnant al continent amb l'equip sub-19 i la primera participació del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la Challenge Cup, la segona categoria europea. A més, el femení de l'Oxigen Patiguer Club Sant Cugat jugarà a Europa la temporada que ve per primera vegada. En capítol europeu també destaca que el primer equip masculí d'hoquei sala també jugarà a Europa i ho farà a casa com a campió estatal al setembre. Pel que fa als ascensos, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha pujat a plata, la segona categoria estatal per primera vegada, tot i renunciar, com ja saben, per problemes econòmics. Aquests són només alguns dels èxits que ha assolit l'esport santcugatenc aquesta darrera temporada. I per aquest dimecres 23 de juliol del 2025 us proposem l'exposició Sant Cugat, l'art d'un poble. És una exposició que es va obrir el 3 de juny i que es podrà visitar fins al 30 d'agost a la Casa Aymat, amb tapissos originals i pioners de l'Escola Catalana d'Art i Tapís. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui, amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes també, pues també és complicat.
0: Molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.

0: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dimecres 23 de juliol a Sant Cugat. Encara no fa un any que el Barcelona Supercomputing Center ha obert un laboratori per aplicar la supercomputació a les ciències socials i les humanitats. Al capdavant d'algunes d'aquests projectes hi ha la santcugatenca Marta Curto, doctora en Economia i exdirectora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica de la Generalitat. Parlem amb ella sobre l'anàlisi de dades, la supercomputació i la intel·ligència artificial, com poden millorar la presa de decisions públiques i respondre a reptes complexos de la societat, com la pobresa, l'educació o la gestió d'emergències. És una entrevista que poden llegir de manera íntegra a www.cugat.cat. I també és notícia que amb la temporada 2024-2025 finalitzada es pot afirmar que és la millor de la història de l'esport de Sant Cugat pels èxits assolits. En el capítol europeu, triomf del juvenil masculí del júnior d'hoquei herba, regnant al continent amb l'equip sub-19 i la primera participació del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la Challenge Cup, la segona categoria europea. A més, el femení de l'Oxigen Petitway Club Sant Cugat jugarà a Europa la temporada que ve per primera vegada. En capítol europeu també destaca que el primer equip masculí d'hoquei sala també jugarà a Europa i ho farà a casa com a campió estatal al setembre. Pel que fa als ascensos, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha pujat a plata, la segona categoria estatal per primera vegada, tot i renunciar, com ja saben, per problemes econòmics. Aquests són només alguns dels èxits que ha assolit l'esport santcugatenc aquesta darrera temporada. I per aquest dimecres 23 de juliol del 2025 us proposem l'exposició Sant Cugat, l'art d'un poble. És una exposició que es va obrir el 3 de juny i que es podrà visitar fins al 30 d'agost a la Casa Aymat, amb tapissos d'originals i pioners de l'Escola Catalana d'Art i Tapís. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.

0: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dimecres 23 de juliol a Sant Cugat. Encara no fa un any que el Barcelona Supercomputing Center ha obert un laboratori per aplicar la supercomputació a les ciències socials i les humanitats. Al capdavant d'algunes d'aquests projectes hi ha la santcugatenca Marta Curto, doctora en Economia i exdirectora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica de la Generalitat. Parlem amb ella sobre l'anàlisi de dades, la supercomputació i la intel·ligència artificial, com poden millorar la presa de decisions públiques

i respondre a reptes complexos de la societat, com la pobresa, l'educació o la gestió d'emergències. És una entrevista que poden llegir de manera íntegra a www.cugat.cat. I també és notícia que amb la temporada 2024-2025 finalitzada es pot afirmar que és la millor de la història de l'esport de Sant Cugat pels èxits assolits. En el capítol europeu, triomf del juvenil masculí del júnior d'hoquei herba, regnant al continent amb l'equip sub-19 i la primera participació del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la Challenge Cup, la segona categoria europea. A més, el femení de l'Oxigen Petitway Club Sant Cugat jugarà a Europa la temporada que ve per primera vegada. En capítol europeu també destaca que el primer equip masculí d'hoquei sala també jugarà a Europa i ho farà a casa com a campió estatal al setembre. Pel que fa als ascensos, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha pujat a plata, la segona categoria estatal per primera vegada, tot i renunciar, com ja saben, per problemes econòmics. Aquests són només alguns dels èxits que ha assolit l'esport santcugatenc aquesta darrera temporada. I per aquest dimecres 23 de juliol del 2025 us proposem l'exposició Sant Cugat, l'art d'un poble. És una exposició que es va obrir el 3 de juny i que es podrà visitar fins al 30 d'agost a la Casa Aymat, amb tapissos d'originals i pioners de l'Escola Catalana d'Art i Tapís. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts, 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.

0: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dimecres 23 de juliol a Sant Cugat. Encara no fa un any que el Barcelona Supercomputing Center ha obert un laboratori per aplicar la supercomputació a les ciències socials i les humanitats. Al capdavant d'algunes d'aquests projectes hi ha la santcugatenca Marta Curto, doctora en Economia i exdirectora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica de la Generalitat. Parlem amb ella sobre l'anàlisi de dades, la supercomputació i la intel·ligència artificial, com poden millorar la presa de decisions públiques i respondre a reptes complexos de la societat, com la pobresa, l'educació o la gestió d'emergències. És una entrevista que poden llegir de manera íntegra a www.cugat.cat. I també és notícia que la temporada 2024-2025 finalitzada es pot afirmar que és la millor de la història de l'esport de Sant Cugat pels èxits assolits. En el capítol europeu, triomf del juvenil masculí del júnior d'hoquei herba, regnant al continent amb l'equip sub-19 i la primera participació del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la Challenge Cup, la segona categoria europea. A més, el femení de l'Oxigen Petitway Club Sant Cugat jugarà a Europa la temporada que ve per primera vegada. En capítol europeu també destaca que el primer equip masculí d'hoquei sala també jugarà a Europa i ho farà a casa com a campió estatal al setembre. Pel que fa als ascensos, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha pujat a plata, la segona categoria estatal per primera vegada, tot i renunciar, com ja saben, per problemes econòmics. Aquests són només alguns dels èxits que ha assolit l'esport santcugatenc aquesta darrera temporada. I per aquest dimecres 23 de juliol del 2025 us proposem l'exposició Sant Cugat, l'art d'un poble. És una exposició que es va obrir el 3 de juny i que es podrà visitar fins al 30 d'agost a la Casa Aymat, amb tapissos d'originals i pioners de l'Escola Catalana d'Art i Tapís. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Música en català a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
2: Faves Comptades compta amb el suport de Fer3 i Servimat.

Salutacions. Comencem amb faves comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 30 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una sessió pràctica de meditació a càrrec de Jana Casares i afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política amb la participació dels partits amb representació al ple. Serà sota la batuta de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem d'emprenedoria i de Tempo amb Cuca Fernández. I afegirem una mica de patrimoni, sabrem com es cuida el patrimoni documental en una institució com l'Arxiu Nacional de Catalunya. I per acabar, ens començarem a preparar per l'operació biquini, si és que volem, ens ve de gust, i si cal, amb la nutricionista Cristina García. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: Bon dia a tothom. A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a tenir a la Jana Casares, professora de ioga des de fa 20 anys i experta en filosofia aplicada al dia a dia. La trobareu a Instagram, al perfil @janacasaresyoga, Casares amb una S i ioga amb Y. Benvinguda, Jana.
2: Hola, gràcies, Sara.
1: Després de dues sessions dedicades a la teoria de la meditació, avui en parlarem des de la perspectiva més pràctica, oi, Jana?
2: Sí, avui farem una meditació perquè així tots tindrem a mà una meditació per fer-la quan la necessitem o cada dia.
1: Doncs abans de començar, digue'ns, quins consells ens pots donar?
2: Així, alguns consells pràctics són, per mi, bueno, primer de tot és molt important entendre que a meditar no s'arriba amb la força ni amb la voluntat, que és algú que succeeix. I això ho hem de tenir molt present des d'allà i hem de ser amorosos amb nosaltres mateixos, tant si meditem aquell dia com si no meditem aquell dia, com si quan hem estat meditant ens han sorgit molts pensaments. Hem d'intentar la meditació no posar-nos d'esquena, o sigui, no estar allà enfadats si sentim que no ho estem fent bé. Com més tranquils estiguem i més acceptem el que va passant durant la meditació, millor, val? Sense enfadar-nos amb nosaltres. Sobretot, o sigui, una actitud amistosa.
1: D'acord.
2: Val? Després, és molt important la continuïtat. És millor meditar poquet, veus? Per això la meditació d'avui serà perfecta, 5 minutets o així, poquet, però cada dia o tants cops al dia com puguis, una miqueta cada dia, que fer molt un dia i després no fer res.
1: D'acord.
2: Intentar, si pots, meditar sempre a la mateixa hora. L'ideal que és doncs, quan et despertes al matí, perquè així ja ho has fet, o a la nit, però jo recomano més al matí si pots. Uh-huh. Intentar també que l'espai sigui el mateix espai on sempre medites, o sigui, fer-te un raconet de la casa teu per meditar. Poses les palmetes, si vols, o alguna cosa, com per començar el ritual, i ja està. I també, molt important, no estirar-te, que això m'ho pregunta molt, perquè la gent normalment es pensa que, bueno, que medites una mica, doncs això, relaxar-te, no? I no és el mateix.
1: Ni estirar-te ni seure còmodament al sofà?
2: Idealment l'esquena ha d'estar recta, bastant recta.
1: Val.
2: Una actitud com elegant, diuen, no? Una actitud elegant. O sigui, la columna recta, doncs clar, si no hi ha un altre remei, vull dir que si algú té alguna enfermedad, és millor que s'estiri i que faci la meditació estirat, clar que sí. Però si pots, millor amb una cadira o a terra, si estàs acostumat a fer ioga o tal, amb la columna ben recta.
1: Val.
2: Potser amb una cadira, també.
1: Sí, una cadira. Doncs ara jo crec que ja podem començar la pràctica.
2: Perfecte.
1: Explica'ns.
2: Bueno, avui farem una pràctica per alliberar una mica la tensió del cos, perquè és com el primer impediment que ens trobem de cara a entrar en una ment més àmplia i més serena. Val? Anem a començar ja. Busquem un lloc tranquil i ves trobant la teva postura de meditació, potser asseguda en una cadira, però sempre intentant mantenir la columna recta. Tanca els ulls i convida la teva ment, el teu cos, a aquietar-se per uns minuts. I durant aquesta estona, intenta no moure't, no obrir els ulls. Començarem fent 3 respiracions profundes. Imaginarem que amb cada exhalació podem dissoldre tota la densitat que hi ha al nostre cos. Amb cada exhalació afluixes, deixant anar qualsevol tensió. Relaxant i deixant fora de la pràctica totes les preocupacions, dubtes, pors. Amb cada exhalació, deixes lliure la teva respiració. Anem habitant el cos, prenent consciència de la dimensió tàctil del cos, el contacte amb la terra, amb la cadira, i mantenim una ment molt simple. Una ment que percep la pressió, la temperatura, els suaus moviments del cos amb cada respiració. Ara només existeix la plena experiència del cos. Ens obrim ara a reconèixer qualsevol tensió que estigui afectant el cos, el rostre, el coll, l'esquena, i deixes que la teva ment viatgi a aquesta zona afectada. Aprofitem el ritme natural de la respiració per eliminar aquesta tensió. Pots imaginar, per exemple, que l'aire és com una llum blanca que entra i dissol tota rigidesa. L'aire pur evapora tota rigidesa a través de l'exhalació. Portarem ara la nostra atenció pas a pas al cos, des de la part més alta del cap fins als peus. Poc a poc, qualsevol tensió la sents i es dissol amb l'exhalació. Fes un repàs de tot el teu cos, començant per la part més alta. Fixa't en les sensacions més evidents i en les més sutils. És com tocar i deixar anar. Tocar i deixar anar. Sentir i deixar anar la tensió i passar a la següent sensació. Ves baixant poc a poc fins a arribar als peus, atenent el cos per tots els seus costats, un cos tridimensional. I quan arribes als peus, tornes a pujar de manera gradual, poc a poc, quedant-te un parell de respiracions en cada trosset del teu cos, tocant i deixant anar, tocant i deixant anar. Un cos suau, relaxat, en el seu estat natural. Inhala profundament i a l'exhalar vas sortint de la meditació respirant una mica més profund cada cop, prenent consciència del teu cos, de la teva postura, i quan tu ho sentis, obres poc a poc els teus ulls, integrant aquest estat de pau, d'atenció a la resta del dia.
3: Ho deixem aquí, Jana. Ho he fet, ho he seguit. La veritat és que estic amb el cap més fresc que abans de començar, i ja ho tenim tot a punt per començar a meditar. Ja no tenim excuses. Feliç pràctica a tots i totes. Gràcies, Jana.
2: Gràcies, Anna.

0: faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente.

0: El ple municipal d'aquesta setmana, ajornat per l'apagada general, havia de tractar un dels temes que podríem dir que són de ciutat, la mirada. I és que un dels punts de l'ordre del dia era el fet de demanar a la Generalitat que sigui Sant Cugat qui s'encarregui de la construcció del centre, ja que, segons va dir el tinent d'alcaldia Carles Brugaroles, aquí present en el Consell de Barri de Bulpelleres, la Generalitat ha fet saber que si el municipi no s'encarrega de la construcció de l'escola, aquesta no serà una realitat. Avui volem saber què ha passat, en quina situació està el tema i per què hi ha hagut aquest canvi a pocs mesos de vèncer el conveni. Abans, però, saludem els participants de la tertúlia. Per la part de Junts, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, bon dia.
1: Bon dia.
0: El president local d'Esquerra Republicana, Oriol Sisteró, bon dia.
2: Bon dia.
0: La regidora del PSC, Pilar Gorina, bon dia.
3: Bon dia.
0: El portaveu del PP, Álvaro Benejam, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Marco Simarro, el portaveu de la CUP, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Marcos Rodríguez, el portaveu de Vox, bon dia.
6: Bon dia.
0: I el portaveu d'en Sant Cugat en Comú Podem, Ramon Gutiérrez, bon dia.
7: Bon dia a tothom.
0: Doncs bé, si us sembla, comencem amb el tinent d'alcaldia, que és qui va donar a conèixer en aquest Consell de Barri de Bulpelleres la nova situació. Si ens pots explicar una mica què és el que pot haver canviat, o potser no ha canviat i no se sabia, eh? En quin punt estem?
1: I el primer que vull dir és que el que m'agradaria és... jo miraré de plantejar totes les meves intervencions en el sentit de continuar a construir consensos, eh? I de no... diguem-ne, jo crec que totes les decisions que prenen entre els governs són legítimes i segur que tenen una motivació, eh? El que sí que ja l'alcalde ja va traslladar als portaveus i a les parts implicades en la qüestió de la mirada és de que la darrera reunió que van fer a la Generalitat, a la Conselleria, va haver un canvi de posició del govern amb respecte, o sigui, prenent com a referència al govern anterior, en aquest cas Esquerra Republicana. I amb això insisteixo, no és que vulgui emetre una crítica política al govern socialista, eh? O sigui, segur que hi ha una motivació. I de fet se'n van posar sobre la taula de motivacions, no? Però la qüestió és de que el nivell de priorització que s'expressava verbalment, per tant, també diem-ho tot, amb el govern anterior, era molt elevat, no? I en canvi, el que se'ns va dir en aquella reunió era que no es podia aportar cap tipus, cap mena de calendari a la construcció de la mirada. I les motivacions bàsicament aportades eren dues. Una era una qüestió pressupostària, perquè la Generalitat, com sabeu, no hi ha pressupost i no sé si hi haurà perspectiva de que hi hagi pressupost en un futur. I la segona era un escenari d'incertesa per raons demogràfiques, perquè també la demografia està, doncs, canviant d'una manera molt aprofundida, no? Bueno, nosaltres el que plantegem en el ple, i per tant, en conclusió, disculpeu, el que se'ns venia a dir és, a no ser que l'Ajuntament doncs es recuperi, no?, el criteri que hi havia anys enrere, és a dir, que sigui l'Ajuntament qui ho faci tot amb l'acompanyament de la Generalitat, sens perjudici de que hi hagi un acord de que la Generalitat a posteriori aporti una part del cost de la inversió, si no és així no es pot aportar cap tipus de certesa sobre la construcció de la mirada, no? Per nosaltres això va ser, bueno, no ho amago, un gerro d'aigua freda, diguem-ne, però el que ens va quedar clar a les poques hores una mica la conclusió de dir, doncs no hi ha més remei que l'Ajuntament haurà d'entomar aquest projecte, l'haurà de pressupostar, l'haurà d'executar, i el que hem de mirar de fer és de que el conveni actualment en vigor amb la Generalitat, que vens l'octubre i que no és prorrogable, el que hem de fer és substituir-lo per un altre que sobretot garanteixi almenys el compromís econòmic que hi havia original de la Generalitat amb la construcció de la mirada. Com a mínim aquell mateix import, no? Dient com a mínim perquè aquell import es va acordar fa molts anys, no? I per tant, doncs, tindria sentit de plantejar-li una actualització. Llavors, el que portàvem a ple aquest dilluns, que el tornem a portar el dia 12, és una proposta que està plantejada amb el sentit de que sigui recolzada unànimament, no?, per totes les forces del ple. No pretén ser crítica amb ningú, en el sentit de que d'això, no?, de reformar el compromís de l'Ajuntament de Sant Cugat amb el projecte de construcció de la mirada, punt número 1. Punt número 2, instar la Generalitat a que la renovació del conveni es dugui a terme dins del termini necessari abans del mes d'octubre, per tant, i preservant almenys el compromís econòmic que hi havia, i número 3, s'insta a la Generalitat a transferir-nos la competència per poder executar el projecte de construcció de l'escola mirada, perquè, com sabeu, és una competència de la Generalitat i, per tant, és necessari una transferència formal d'aquesta competència, no? I això és el que es portava a ple aquest dilluns.
0: Oriol.
2: Bé, jo com a govern poc més afegir, perquè evidentment és el que ha explicat el tinent d'alcalde, sí que volia, però com a Esquerra Republicana afegir que evidentment hi ha hagut un canvi de prioritat, tindrà els seus arguments, però fa uns mesos el govern d'Esquerra Republicana tenia com a prioritat fer la mirada, ara un altre govern, uns altres criteris o unes altres dades, en això jo no m'hi poso, però en tot cas l'escola de mirada segueix sent una realitat i per tant tenim tot unes famílies i uns nens i unes nenes que van a escola cada dia amb mòduls i això és l'inici de que l'Ajuntament en el seu dia, si no recordo malament el govern de Carmela Fortuny, es decidís a tirar endavant una escola construïda per l'Ajuntament. Bàsicament hem tornat al 2018 i la decisió, jo crec que en tant quan tenim una escola amb mòduls segueixen la mateixa. L'Ajuntament ha de fer la feina per poder tenir una escola amb tots els ets i uts per a aquestes famílies, i en això treballem, i en això ha treballat el govern, i per això és ubicació, planejament, conveni, projecte i construcció, i això és el que s'ha de fer, perquè les famílies de Sant Cugatencs i Sant Cugatencs s'ho mereixen, i per tant nosaltres com a govern i com a municipi hem de donar resposta a això. Si la Generalitat, el Departament, considera que no cal, doncs que prengui les decisions que hagi de prendre, però que no deixi una escola així com en stand-by.
3: Pilar.
4: Hola, bon dia. Miri, quan va haver canvi de govern, estàvem segurs que acabaríem amb un debat així. La Generalitat no vol fer l'escola a la mirada. Han donat la volta. Però és que des del minut zero ho sabíem, això. Per què? Perquè tot el període anterior que Esquerra, PSC i CUP vam estar absolutament defensant una situació, resulta que ho hem anat veient ple rere ple, però Junts en aquell moment ja no estava d'acord. Estaven segurs que la podíem ubicar al lloc primer i posant-la allà, prometent a la Generalitat que un dia taparíem les vies. I d'aquesta manera segur que sortia. Això ho va dir el senyor Puigdomènec un munt de vegades. Bé, això nosaltres no actuem així. Nosaltres vam fer tot un procés i nosaltres defensem que es faci avui també la mirada, encara que sigui en un lloc que pensem que no és adequat, que és contaminant, que és allunyar, etc. El PSC és un partit responsable. Va acceptar sense dubtar la proposta, no era l'alcaldessa Carmela. El primer era la Mercè Conesa, amb la consellera Clara Ponsatí, la regidora era l'Ester Salat, i això venia, que jo em vaig sorprendre, cap al 2005-2006 es van voler fer escoles vives i actives. Jo hi era, jo vaig signar, hi havia tot un col·lectiu de famílies. D'altra banda, els regidors d'educació anaven unes jornades al departament on es plantejava que els equipaments havien de ser diferents. La senyora Ester Salat, amb bon criteri, jo no dic, va optar per fer una escola del Bosc a Sant Cugat, com havia estat a la República, etc, etc. En aquells moments de tres línies, jo en aquests moments no faria una escola de dues línies ni per casualitat, però sí que la faria en aquell lloc. Dit això, nosaltres recolzarem...
5: Però no en el lloc del mandat passat, Estava més avall.
4: No, mira, escolta'm, a on ho vam programar el passat mandat, que amb el FRA trobo a faltar i enyoro la alcaldessa Mireia Ingla, que des del primer dia, i el regidor Fra, el senyor Cisteró era el seu assessor, van optar i tots els tràmits els vam fer amb ells. Quan ha hagut aquest pas de Conselleria de Serveis Territorials, ni la consellera anterior ni la directora de Serveis Territorials van anomenar per res que hi havia un compromís per fer la mirada. Ningú. Ningú. I això ho sabem perquè nosaltres també, com a oposició, tenim dret de consultar, evidentment. I ni un per dir, escolti'm, què passa? Això és així? No. Mai va estar damunt la taula feta pel departament. Ho van fer molts ajuntaments per alleugerar. Ara, nosaltres, ara, si la fan a la Guinardera o la fan a on sigui, nosaltres no hi estem d'acord, perquè pensem que allò que hi doni hi hagués sigut un puntazo per Sant Cugat, una escola de dues línies envoltada de natura, etc, etc, hagués sigut un puntazo i ens haguéssim posat a nivell educatiu a damunt de tot. I no posarem cap pals a les rodes, evidentment, i que es torni a fer un conveni. El conveni va fer la Mercè Conesa, I la senyora Carmela li va dir a la senyora Ingla, que després ens ho van transmetre, que això seria un carmelo, que seria fantàstic, que lluiríem arreu de Catalunya. Per tant, nosaltres vam respectar l'anterior govern i vam dir, doncs endavant, i ens hi vam posant totes les de la llei. Bé, per tant, no posarem cap pal a la roda d'aquesta construcció, però mai posarem, però tampoc em puc quedar callada davant de les mentides d'aquest govern. Les declaracions del senyor Brugueroles al Consell de Barri de Pallera són una manca de lleialtat institucional inaudita en un responsable públic amb tants anys de trajectòria. Es tracta d'una provocació gratuïta contra la principal institució del país, la Generalitat, amb qui hem fet moltes coses pel bé de la ciutat i les seguirem fent, espero. A més, es van dir coses manifestament falses, com que la Generalitat ha canviat d'opinió. No, és que la Generalitat, en un moment, i això es va reconèixer també, en un moment d'eleccions, la consellera Anna Simó va dir, sí, sí, la farem, no us preocupeu, us posarem al davant de tot, en un moment electoral. Però no hi ha hagut cap traspàs, us ho dic així de clar. Llavors, nosaltres, al ple, l'única cosa que
0: sembla...
4: ens resta... Mira, si vols, després em dones menys temps.
0: Han de parlar els companys,
4: sí,
0: també,
4: sí.
0: Pilar.
4: No, no, no. Al punt 3, hi ha un punt 3...
3: Sí, sí, que Pilar, diu... volem parlar de més, també.
4: Que diu una obvietat, que diu que demanen al departament... Nosaltres, l'únic que estem en contra en aquest ple és del punt 3, i ens abstindrem, perquè diu que demanen permís al departament per fer una escola. És que la LEC ja ho diu... No cal, i això l'únic que ens pot fer és retardar un any més, perquè d'educació anirà a presidència, de presidència a administracions locals, i tot aquest procés, i és l'únic que alerta que posem nosaltres, que la facin on vulguin, el més aviat possible, però, i no posarem cap a la roda, però advertim, amb aquest acord de ple l'endarrerim potser un any, i ja està, i tant de bo que no.
0: Álvaro.
3: Vale, jo no sé, el Carles s'haurà quedat ara... Esfereït per la intervenció de Pilar, però...
0: Després respondrà.
3: A mi el que em sorprèn és que el partit que està comandant la Generalitat posi ara el crit en el cel de com s'està gestionant aquest tema. Vale? Perquè és la Generalitat qui tindria de fer tot això que dius tu, és la Generalitat qui tindria de fer. I no d'aquí un any, ni d'aquí 10, que ni tan sols està plantejat, sinó avui. Vale? I si es necessiten permisos, vale? Ho tindria de fer la Generalitat pagant la Generalitat al 100%. Vale? A mi ja em va semblar malament quan el govern de la Mercè Conesa va pactar que l'Ajuntament pagués el 80% i l'altre 20% el pagués la Generalitat i després la Generalitat aniria... Perdó, que ho pagués al 100% l'Ajuntament i després la Generalitat retornaria el 80%, el 20% a fondo perdido de l'Ajuntament. Gratis, perquè sí, perquè el Damià Calvet ho va pactar així amb la Generalitat. Bueno, pues, cosa que no entenia jo en aquell moment i no t'he de dir, perquè això és una competència de la Generalitat. Que hem de regalar nosaltres a la Generalitat de diners, no? Són diners, no? Ho pagues...
6: Els infants que s'han jugat, no la Generalitat, que els estan regalant res.
3: No, els infants de segon no.
6: Bueno,
3: són diners que regala la Junta, que regala la Generalitat...
6: No, no regala,
3: regala
6: l'Ajuntament a la Generalitat. En una escola pública, no és cap regal. No,
3: home, el pagament de la construcció de l'escola, si condones el 20%, és un regal. És una liberalitat. No, és així.
6: És un extra perquè no volíem fer una escola de 5 milions, la volíem fer de 10.
3: Bueno, està. Sí, és igual. Però, bueno, el tema és, no era de 10 en aquell moment.
6: Bueno, no sé, és igual.
3: No era de 10.
6: Llavors...
3: Clar, avui sí, però en aquell moment no era de 10, era de 6. Llavors és canviar molt, eh? Ojalà avui poguessin fer-la de 6, que no sé si serà el tema, eh? Vale? Llavors, clar, que això ho digui PSC... Pues escolta, feu-la vosaltres, tu. Ja està, no? És que no sé què estem discutint. Feu-la vosaltres, feu-la vosaltres i no t'hi diem...
4: No sap el mecanisme de fer escoles.
3: Vale, ara, feu-la vosaltres, la Generalitat, que és la competent, i a més a més... Perfecte, doncs feu-la vosaltres, però ja. Vale?
4: No,
3: i no tindríem...
4: Ja no. Deixa'm parlar.
3: No, hi ha cua, no. Doncs hi ha cua, no. A millor, si hi ha cua, doncs feu les inversions que toquen i no invertiu en altres coses. No sé, és que per mi no és excusa que hi hagi cua. Però què és això? O sigui, si hi ha cua, t'espaviles i treus diners d'altres coses que no siguin tan importants o tan urgents com tenir nens a barracons i les fas. I ja està. I em permeto la llicència de parlar contundentment perquè jo ni estic a un govern ni estic a l'altre. Vosaltres sí, vale? Heu estat els dos. I l'escola la tenim sense fer, vale? El uno por otro la casa sin barrer. i a sobre adoptes un to de recriminació absolutament contundent contra el govern actual, vale, que està fora de lloc, perquè sou vosaltres els competents per fer-la. O sigui, és el món... Sí, ara estic parlant jo. No, perdona, estic parlant. És el món al revés. No, és competent la Generalitat. I no diguis que no és competent, perquè ja a sobre caneguem la realitat dient tu que el Carles Borrell diu mentides. Hòstia, tu, ja és la pera. Llavors, acabo amb això. Si això que dius tu de l'acord de ple pot retardar l'inici de la construcció de l'escola, fes clic en el sí, en el botó del sí, el primer dia, i punto pelota. I ja està, i assunto resuelto. Que no sigui per un tema administratiu que es retardi, és a dir, s'adopta el ple tal i com està, vale? I vosaltres feu el que hàgiu de fer a nivell administratiu a la Generalitat en 3 hores. I ja està, i assumpte solucionado, però no val aquestes coses. Sí. Això encara tirarà més endavant.
4: Les administracions fan el que els diu cada ajuntament, sí, amb l'ordre que els dona la gana.
3: Quan interessa es fa ràpidament, però d'una manera absoluta, i quan no interessa no. Doncs mira, si interessa en aquest moment, feu, ja
4: així
3: està.
4: Així no treballem nosaltres.
3: Ja, clar, així no treballem, doncs hauríeu de treballar així, perquè el que hauríeu de treballar és fent l'escola.
0: Vale, li toca al Marco.
4: Ja l'hauríem fet.
0: Pilar, sisplau, li toca al Marco.
7: Jo, bueno, a veure...

0: que després es va judicialitzar el procés i tot es va emmerdar i quasi tenim una mica de guerra civil a Volpelleres i a la ciutat per extensió, perquè els veïns enfortats i tal, llavors una situació molt complexa de gestionar i per tant aquí les sensibilitats polítiques van voler jugar diferent o tal, això podríem parlar-ne, però és veritat que Junts, si hagués mantingut certa convicció amb la ubicació prevista al bosc de Volpelleres, doncs potser la judicialització no hagués sigut tal problema. Què passa? Nosaltres com a CUP, com que entenem que això ni és un casino, ni és un equipament que ningú vol, sinó que és una escola pública de la xarxa pública d'escoles de la ciutat i que ve a pal·liar una necessitat de tot de nanos que estan estudiant en mòduls a Volpelleres, nosaltres entenem que la correlació de forces, l'aritmètica del ple ha canviat en aquest mandat i, per tant, ara hi ha un partit que té l'alcaldia i té una gran majoria de regidors i impera una mica els canvis de parer, doncs, apareixen. No podem seguir fent un posicionament, no sé, acrític o en aquest sentit quasi irracional, tenint en compte que la prioritat és construir l'escola com és possible. Llavors, per això nosaltres també adoptem i canviem en part el nostre criteri en relació a la ubicació i ens adaptem d'alguna manera al que deia la correlació de forces amb polítiques. El problema d'ara que veiem és que nosaltres avaluàvem sempre aquesta qüestió en base a tres variables per una mica posicionar-nos amb cert criteri o amb cert rigor, que era la variable temps, la variable diners i la variable de la idoneïtat de la ubicació. I com deia al principi, sembla que hem tornat a una fase inicial, perquè la variable temps s'ha tornat a disparar, la variable diners s'ha tornat a complicar tant per el pressupost que no té la Generalitat com per la manca de capacitat d'inversió de l'Ajuntament, i la idoneïtat de la ubicació torna a ser un gran problema. Perquè la Guinardera, si bé ens hem avingut, diguem-ne, d'alguna manera, a dir, sortim del bosc per anar a una ubicació de consens, és veritat que encara no hem vist treballs seriosos perquè sigui una ubicació idònia i desitjable en el conjunt de la comunitat educativa. Per tant, estem en un punt d'inici, no hi ha recursos econòmics per fer-la, potser hauríem de fer un replantejament general de com ha de ser aquesta escola, potser la Generalitat, evidentment, ja no pot anar... no pot pretendre seguir construint escoles arreu de Catalunya amb 5 milions d'euros, vull dir, les coses van molt més cares que fa 10 anys o 15 i has d'adaptar el pressupost de la Generalitat en aquest sentit per poder fer suport als ajuntaments que no tenen capacitat econòmica per fer escoles ells mateixos. Per tant, aquí hi ha d'haver un replantejament a nivell de Generalitat, a nivell d'Ajuntament, on ens posem les piles, i ara nosaltres ja fa temps que pensem que la mirada corre per ahí. O sigui, l'escola de mirada, en el context que tenim ara, amb la baixa demografia, s'estan tancant línies i de més, tenim una necessitat real, perquè tenim nanos estudiant en mòduls i prefabricats, però és corre per ahí, aquesta escola corre per ahí, i hem de fer alguna
1: cosa. Marcos.
2: Bueno, yo me pongo en la situación de todas aquellas familias que deben estar escuchando esta tertulia ahora mismo, bueno, no sé cuántas habrán, pero o familiares de la Escuela de Mirada, y quien haya escuchado la intervención de la compañera socialista Pilar Gorina, yo creo que deben estar escandalizados o escandalizadas con las manos en la cabeza, asistiendo a un espectáculo bochornoso más de ciertos partidos políticos que se recriminan aquí pues unos a otros por responsabilidades sin hacer absolutamente nada por resolver el problema más que lanzarse los trastos, ¿no? Es lamentable. Pilar, perdona, con todo respeto, es lamentable el que estando el señor Illa, que pertenece a tu partido político, el Partido Socialista, al frente de la Generalitat de Cataluña, estés aquí excusándote en que el señor Brugarolas ha dicho unas palabras que ha dejado de decir. O sea, es lamentable. Yo creo que los políticos tenemos la responsabilidad de resolver los problemas y de actuar, no de hablar, que es lo que está acostumbrada la gente y los vecinos y las familias de San Juan de Valles a sufrir. Que hablemos mucho y hagamos muy poco. Es lamentable la situación. Desde el año 2016 me parece que están en barracones estos niños de esta escuela. Es que, no sé, yo estoy completamente... en fin, o sea... Creo que es que voy a hablar muy poquito porque lo que diría saldría fuera del tono y del convencionalismo y diría más bien palabrotas contra más de una persona que está aquí, con lo cual creo que me voy a callar porque la situación es surrealista, sinceramente, es auténticamente surrealista. Y yo creo que todas estas familias, la mirada, si estuvieran aquí, yo creo que hasta usted misma vería lo que, en fin, que la paciencia tiene un límite. Y basta ya de menos palabras, a ver si la Generalitat de Cataluña se toma la responsabilidad en serio y tiene un poquito de atención mínima, porque parece que aquí estamos suplicando una escuela cuando es su obligación construirla. Llevamos con

0: este circo desde el año 2016 en barracones. En barracones, los niños de...
1: ¿Cuánto hace que mandamos?
0: Bueno, pero es que aquí ustedes se van pasando la pelota unos a otros, aquí tal, y al final la gente de la calle le importa cuatro pepinos, esto sinceramente, ¿eh? O sea, yo voy a ser llano, porque es que, como siempre, cogemos el rol de políticos y yo creo que lo que hay que hacer es bajar al barro, pisar la calle y recoger la indignación de la gente, resolver los problemas que para eso nos pagan.
1: Ramón.
2: Bueno, jo no intentaré ser llano, perquè al final és un element complex. Jo crec que la responsabilitat dels polítics no és bajar al barro només i embarrar més la situació. No, no, no és hablar, és proposar solucions i donar-li els prismes que té i quan una cosa és complexa, pues explicar totes les complexitats. Jo estic d'acord amb algunes coses de les que ha comentat la Pilar. És cert que... I a mi em sap greu que les intervencions... O sigui, que us fixeu tant en les formes... Ara diré quina, sí. Que us fixeu tant en les formes o en la manera d'allò, perquè al final la Pilar ha dit algunes coses molt interessants. El Marco també les ha dit. Primer, que el canvi d'opinió de la Generalitat, no? És a dir...
3: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio
4: del Sant Cugat. Amb la sostenibilitat en la producció dels llibres. Com es tradueix això en la pràctica editorial?
5: Sí, això es tradueix... El món editorial és una mica complexa, perquè, per exemple, quan fas coedicions internacionals, no sempre tu pots escollir el lloc on imprimeixes, no? O sigui, nosaltres sempre intentem imprimir a Catalunya, però una qüestió primer, diguem-ne, perquè... hi ha un major control sobre el procés productiu, no? Però una altra qüestió també, perquè així t'estalvies costos ambientals pel que fa al transport, etc, etc, no? Amb què ens trobem això? Que a vegades hi ha llibres... Les coedicions internacionals com funcionen? O sigui, clar, a vegades són llibres que amb 1.000 exemplars, que és el que acostem a fer aquí a Catalunya, és impossible pels preus que, no? Si la impressió és a color, si etcètera, etcètera, seria impossible. Però aleshores, per exemple, si comprem els drets d'una editorial anglesa, aquesta editorial anglesa diu, escolta, nosaltres, jo sé, d'aquí 6 mesos fem una coedició internacional. Què vol dir una coedició internacional? Vol dir que sumen l'edició francesa, l'edició espanyola, l'edició alemanya, l'edició anglesa, etcètera, i els imprimeixen el color tots alhora. No? I aleshores cada idioma envia l'arxiu amb el text en negre amb la seva llengua. De tal manera que no és el mateix imprimir 100.000 exemplars de color que imprimir-ne 1.000 que si el féssim tots sols nosaltres. No? Doncs bé, per exemple, en aquests casos nosaltres no podem triar on s'imprimeix, sinó que ho decideix l'editorial anglesa. No? En aquests casos sí que hem, amb alguns llibres hem hagut d'editar-los fora de Catalunya i fins i tot fora de la Unió Europea, no? Però vaja, el compromís és aquest, no? I després, lògicament, altres temes, doncs la contractació de proveïdors energètics, etc, etc, no?
4: Mm-hmm. Parlem de noves formes de lectura, com la digitalització, que està canviant, bueno, de fet ja ha canviat el sector. Com s'adapta una editorial com la vostra?
5: Bé, una cosa és el llibre digital, i l'altre és la digitalització de l'empresa, per entendre'ns, no? Que és diferent. En el cas de la digitalització de l'empresa, jo recordo els primers llibres que vam fer, anàvem amb fotolits, no? És a dir, es feia un fotolit, i el fotolit, el dissenyador et feia un fotolit, el maquetador et feia un fotolit, el fotolit el portaves físicament a la impremta, i la impremta imprimia. Clar, ara tot això ha desaparegut, no? Tot això ha desaparegut i, per tant, hi ha un procés, jo diria que el 100% de l'empresa està digitalitzada en aquest sentit, no? És a dir, que per fer un original no necessites en cap cas, diguem-ne, cap element més enllà del poder enviar l'arxiu a la impremta, no? Hi ha algunes coses que, almenys jo personalment, continuo fent sobre el paper, no? És a dir, les correccions, no? És a dir, moltes vegades, diguem-ne, de la mateixa manera que amb aquest guió d'aquí, no? Tu necessites tenir el paper per poder assenyalar, per poder subratllar...
4: Som generacions més analògiques.
5: Sí, però és que fins i tot a vegades la digitalització té sentit si és pràctic, si t'ajuda. Almenys jo personalment, per corregir o per editar un llibre, almenys una de les versions la necessito tenir impresa per poder això, fer gargots, fer fletxes, canviar l'ordre, fer una marca, etc. No? I pel que fa al tema del llibre digital, nosaltres hi vam entrar en el seu moment En un moment determinat ens vam trobar que alguns llibres nostres havien estat piratejats i, per tant, vam frenar-ho, no? Però és evident que aquest és un repte que haurem d'afrontar de nou, no? Una vegada hi hagi, que diguem-ne, ara hi ha moltes més garanties que fa uns anys, però més garanties que en cap cas, diguem-ne, algun llibre nostre és piratejat, no? Jo recordo durant la Covid, una amiga meva que durant la Covid un dia m'envia, diu, et passo aquest enllaç que et donarà accés a més de 300 llibres i novel·les per si vols llegir. I jo vaig dir, home, escolta'm tu, tot això és pirata. És a dir, no m'ho envies a mi, envieu-ho amb altres amics, però no ho envies amb els editors, no? Però bé, perquè això al final, tot darrere cada llibre que surt hi ha un esforç, hi ha unes hores, hi ha uns recursos, hi ha una inversió. I per tant, bueno...
4: Qui millor que tu per saber-ho, no?
5: Exacte.
4: una última qüestió. Parlem de projectes o línies de treball que us il·lusionen especialment per als pròxims anys, ja pensant en el futur.
5: Sí, nosaltres, com he dit, sempre l'ambició que tenim és poder oferir llibres de qualitat en català per a tothom. Quan dic per a tothom vol dir des dels més petits a la gent més gran, no? Les col·leccions que hem anat obrint van en aquest sentit, no? Per exemple, nosaltres estem especialment orgullosos de la col·lecció de novel·la gràfica i còmic, no? Perquè aquest era un àmbit que l'oferta en català era molt limitada i per tant estem contents, no és que sigui un Hollywood això de les vendes, perquè hem de pensar que en català cada dia surten 7 novetats, eh? Aleshores, vosaltres heu d'imaginar les taules de les editorials de les llibreries, per exemple, d'aquí Sant Cugat, no? La Salvatge, Paidea, el Celler, totes, no, la Bacus, fins i tot, és a dir, no vull el Pati de Llibres, no me'n vull deixar cap, eh? I aleshores dius, bueno, tinc una taula, no?, amb les novetats, i cada dia només en català n'arriben 7, no? Imagineu-vos les que poden arribar en castellà, de mitjana. Clar, no hi ha lloc, no? Aleshores, els grans grups què fan? Els grans grups fan com si es tractés dels grans supermercats d'alimentació, no? Allò. El seu objectiu, moltes vegades, és ocupar el màxim d'espai possible, perquè si un llibre teu ocupa una taula d'una llibreria, no l'ocuparà una altra. I, per tant, nosaltres aquí sí que intentem també cuidar molt els llibreters perquè tinguin present precisament les editorials petites i independents, no?
4: Molt bé, doncs, Jaume, avui hem conegut una mica més a fons... Símbol Editors, que sembla que va ser ahir, però ja porteu gairebé... Són 28 anys els que porteu de trajectòria.
5: Sí, gairebé, sí.
4: O sigui que hi ha molta feina d'aquí al darrere.
5: Moltes gràcies, sí.
4: Que vagi molt bé, Jaume.
5: Gràcies.
4: Bon dia.
5: Vinga.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Guaita, podríem dir un xic especial, perquè estem en setmana especial.
1: Estem en setmana especial, sí.
2: Estem en setmana de molta ràdio, de commemorar el Dia Mundial de la Ràdio, que serà aquest proper divendres, dia 13 de febrer, però fem una mica, us posem en terreny i ho portem a l'àmbit més científic, podríem dir, de la ràdio, no? Anem a parlar concretament de què són o com s'aconsegueix que ara mateix estiguem fent ràdio, que estiguem parlant a través de lo que abans en deien les ones hertzianes.
1: O sigui, com arriba la ràdio a casa de la gent, no?
2: Exacte,
1: més o menys.
2: Com arriba la ràdio a casa de la gent. I per això hem de recuperar un tema que ja havíem tractat en algun guaita anterior, quan vam parlar de tots els colors de la llum, i vam parlar de l'espectre electromagnètic, que evidentment és el rang, el que ens determina, depenent de la longitud d'ona, les diferents ones que tenim, des de la ràdio, ràdios, espectre visible, ultraviolat, infraroig, rayos X, rayos gamma, etc. Tot aquest espectre. L'espectre, aquest electromagnètic, és el conjunt de tots els tipus de radiació que es desplacen amb ones. És a dir, totes les ones electromagnètiques, incloent-hi tant els conceptes d'emissió, si emet, o d'absorció, tant també el cos. Aquesta radiació és un tret característic de cada cos i, per tant, serveix per identificar-lo. Tots emetem radiació, per tant, és un tret identificatiu de tots els cossos del planeta i de més enllà, perquè això per astronomia, evidentment, també s'empra molt. La unitat bàsica de mesura d'aquest espectre electromagnètic és la longitud d'ona, que normalment ve mesurada en nanòmetres, mida molt petita. En física es coneix com a longitud d'ona la distància que recorre una pertorbació periòdica que es propaga per un mitjà en un cicle. O sigui, recorre una pertorbació, per exemple, un so, o la imatge més gràfica podria ser si tu tires una pedreta en un bassal, veus que al voltant de la pedreta es fan servir les ones, aquestes són les ones, i hi ha la seva propagació, no?, en un mitjà que en aquest cas
1: és l'aigua.
2: És aigua. Apliquem això al so que avui estem tractant, no? El rang de l'espectre electromagnètic va des dels rajos gamma i X, els que tenen menor longitud d'ona. Quan menor longitud d'ona té un raig o té un d'allò, més penetrant és. Per això són més perillosos per a les cèl·lules del cos, els rajos gamma i els rajos X. A les zones de ràdio són les que tenen major longitud d'ona.
1: Per tant, aquestes no són perilloses.
2: No ens fan mal. Si hi ha algú d'aquests que a vegades surt amb un... anava a dir mogufo, però no en aquells del gorro de plata, que deia que les zones de ràdio fan mal. No.
1: No.
2: A menor longitud d'ona, menor freqüència i més energia. Per això, com hem dit, els rajos gamma i X són molt més penetrants i sempre, per exemple, amb el diagnòstic mèdic. I a major longitud d'ona, major capacitat de propagació. Vet aquí el que passa amb les ones de ràdio i per lo que les fem servir, perquè tenen una capacitat de propagació molt alta, i això ho necessitem si hi ha una distància molt gran entre l'emissor i el receptor, perquè es pugui fer aquesta comunicació, no?
1: Clar, perquè puguin arribar més lluny.
2: Exacte. No, no oblidem que estem parlant d'un mitjà de comunicació i és necessari que s'emeti, però que també que arribi.
1: Exacte, no es pot perdre pel mig del camí.
2: No es pot perdre. Les zones de ràdio o radiofreqüència tenen longituds d'ona d'entre més de 10.000 metres, les de molt baixa freqüència, fins a un metre les d'ultrafreqüència. Al mig hi tenim la ona llarga, la ona mitja i la ona curta, que això ja ens sona una miqueta més. Si ens anem, per exemple, això ho veurem una mica més tard, quan, evidentment, sempre, especialment en comunicacions, i les ones de ràdio poden ser creades de manera natural per fenòmens naturals, com per exemple els llamps, o objectes astronòmics, que és el que hem dit abans, que allò de... Trobades a la tercera fase, no? La pel·lícula aquella del Kubrick, em penso que era, no? De l'Stanley Kubrick, o de, si no, crec que anava per aquí. Era això, comunicacions a través d'ones de ràdio amb possibles civilitzacions extraterrestres en de l'espai, doncs això també. O també poden ser generades de manera artificial i són utilitzades, com dèiem, per comunicacions de ràdio fixa i mòbil, radiodifusió, radar i altres sistemes de navegació, satèl·lits de comunicació, xarxes telemàtiques i molt altres aplicacions.
1: Per tant, veiem que aquestes zones fan servir per moltes coses.
2: Per moltes coses. També ens agrada repassar una mica la història aquí al Guaita, dels inventors, no? D'aquestes personalitats importants que han fet possible aquests descobriments. Doncs mira, les zones de ràdio es van predir per primera vegada en un treball matemàtic realitzat a l'any 1867 pel físic matemàtic escocès James Clerk Maxwell. Maxwell descobreix les propietats de la llum en forma d'ona i les similituds que tenen a través d'observacions elèctriques i magnètiques. La seva teoria matemàtica, ara són anomenades les equacions de Maxwell, i descrivia com les ones de llum i les ones d'electromagnetisme que viatgen per l'espai irradiades per una partícula carregada a mesura que experimenten una acceleració. Això és un concepte tècnic, no? Descrivien bàsicament com es propaguen, com viatgen aquestes ones. El 1887, Heinrich Hertz, aquí ens sona més, d'això de les ones hertzianes.
1: Hertzianes ve d'aquí, no?
2: Ve d'aquí. Era un físic alemany que va demostrar la realitat de les ones electromagnètiques de Maxwell en generar experimentalment ones de ràdio en el seu laboratori, demostrant que exhibien les mateixes propietats que les ones de la llum. Ones estacionàries que tenien refracció, difracció i polarització. Les ones de ràdio, originalment anomenades ones hertzianes, van ser utilitzades per primera vegada en comunicació a mitjans de la dècada del 1890 per un altre que ens sona, el Guglielmo Marconi, qui va desenvolupar els primers transmissors i receptors pràctics de ràdio.
1: Per tant, un cop vam tenir aquestes ones hertzianes, vam haver de posar-hi aparells, no?, per fer-les servir.
2: Exacte. I el terme modern, el d'ona de ràdio, va reemplaçar el nom original d'ona hertziana al voltant del 1912.
1: Per tant, ja fa més de 100 anys que tenim aquest nom.
2: Ja fa més de 100 anys que tenim aquest nom. Ja sabem que la ràdio és més que centenària, eh?
1: I tant. Sí.
2: Les ones de ràdio, en el buit, viatgen a la velocitat de la llum. Quan? Ja sabem que el buit és una condició molt idíl·lica, que no es dona mai. És allò en ciència, la teoria i la pràctica, que van separades. Una va per un cantó i una altra per un altre, però normalment els càlculs els fan els teòrics, per tant, en aquestes situacions idíl·liques. Després la pràctica és el que els desmunta els càlculs.
1: Exacte.
2: Quan passen a través d'un medi material, s'alenteixen segons la permeabilitat d'aquest objecte, o sigui, segons el que deixin passar o no deixin passar.
1: Si triguen més o menys, no?, a travessar-lo.
2: Exacte. I a l'atmosfera terrestre trobem que s'acosta bastant a la teoria, perquè les ones de ràdio viatgen a velocitats pròximes a la llum gràcies a la primesa de l'aire. O sigui, podríem dir que l'aire és molt permeable i gairebé s'acosten a la teoria. Aquestes formulacions que van fer en principi el Maxwell i el Hertz i tota aquesta gent, En la ràdio els elements claus són el transmissor, el primer element clau, En podríem dir que a través d'un oscil·lador electrònic genera un corrent altern que oscil·la a una freqüència de ràdio anomenada portadora, perquè serveix per transportar la informació a través de l'aire. L'antena de ràdio també és un element clau, perquè l'antena de ràdio irradia aquesta energia, aquesta ona portadora, l'emet i la transporta més enllà a través de l'aire. Les ones de ràdio porten la informació a la ubicació del receptor, que és l'altre element clau, quan arriba, La senyal d'informació pot ser un senyal d'àudio, que representa el so d'un micròfon, un senyal de vídeo, que representa imatges de moviment, o un senyal digital, que representa des d'una computadora.
1: Llavors, això del senyal de vídeo, la tele també va amb ones hertzianes?
2: Va amb ones hertzianes,
1: també. Ah, carai!
2: Sí, sí. també van ones hertzianes, són ones de ràdio de longitud diferent, o sigui, però el senyal es transmet a partir de les ones hertzianes. Una nova antena receptora capta aquestes ones, que aleshores un parell receptor les recull i n'extreu la informació. El receptor, hem de dir que primer utilitza un filtre de pas de banda per separar la senyal de ràdio de la senyal de ràdio de l'estació desitjada de tots els arts de ràdio captats per l'antena, perquè l'antena ho capta tot i has de filtrar només
1: la freqüència que tu vols,
2: el que estem parlant ara mateix. Si no, sentiries qualsevol altra ràdio a aquesta mateixa hora, sentiries el Jordi Basté o la competència o una altra ràdio de Catalunya Ràdio, no? Però en aquest cas no, ens estem escoltant el guaita que tenim. Doncs, després les amplifica el senyal perquè sigui més fort i després n'extreu el senyal de modulació que conté aquesta informació. El senyal recuperat s'envia a un altaveu o un audífon per produir el so o una pantalla de televisió per produir una imatge visible a través d'altres dispositius.
1: Per tant, necessitem molts aparells per aconseguir que la ràdio ens arribi, el transmissor, l'antena de ràdio, aquest receptor, i aquest receptor que fa tota aquesta feina, no?, de destriar quina freqüència
2: de
1: volem escoltar. Sí,
2: de traducció literal. Del senyal, de destriar i traducció, no?, el que nosaltres, el senyal que nosaltres volem escoltar.
1: Una cosa que ens sembla tan fàcil, no? Obrim, girem la rodeta de la ràdio i ja sona, però no, aquí
2: però
1: hi ha un engranatge molt important.
2: Per l'aire viatja moltes coses i molts sons diferents i amb moltes velocitats d'ona diferents, no? Moltes longituds d'ona diferents, per tant ha de tenir la capacitat de destriar-lo i de fer tot plegat. I si ara aquí hi remenem tot lo digital o tot com ha evolucionat avui en dia, doncs ja el tema es complica una miqueta més.
1: Exacte, tu diràs.
2: Abans, quan començàvem, o relativament proper al començament, hem explicat això, les ones llargues, mitges i curtes. Sabeu que en ràdio es parla molt de l'amplitud modulada i de la freqüència modulada, és a dir, la AM i la F, la FM.
1: Exacte.
2: En la M, la freqüència belluga entre els 535 i els 1.705 kHz. L'hertz és la unitat de mesura de la freqüència de ràdio. En l'AM, la freqüència de ràdio es manté constant, però es varia la seva amplitud, o l'altura de potència d'ona per representar el so. L'amplitud modulada són de baixa freqüència i tenen la capacitat de rebotar en la ionosfera, que és la capa superior de l'atmosfera, en la qual cosa permet viatjar a distàncies enormes, fins i tot milers de quilòmetres. És més sensible a les interferències, per això se sent més soroll de fons de l'AM, de la freqüència de l'amplitud modulada. Vale.
1: És més fàcil que es colin les altres ràdios per allà sota, no?
2: És més fàcil que es colin les altres ràdios, però en determinats moments de la història, com permet viatjar a distàncies molt més llargues, s'ha utilitzat molt la AM, l'amplitud modulada, sobretot en temps de guerres i en temps de històries aquestes de conflictes, per allò. Recordem també allò de Ràdio Pirinaica, que no emitia quan el franquisme o quan la dictadura, que emitien des de Centre Europa, crec recordar, des de la Unió Soviètica pràcticament. I després tenim la freqüència modulada, que va de 87,5 MHz a 108 MHz. O sigui, la banda de la ràdio, Ràdio L'Escala, per exemple, som al 107.6.
1: Exacte.
2: Doncs estem cap al final.
1: Cap al final de tot.
2: Cap a la cua, cap a la cua. A l'FM, l'amplitud d'ona ens manté constants, però es varia la seva freqüència, és a dir, la velocitat a la que oscil·la. Té un abast més limitat, normalment fins a un centenar de quilòmetres, ja que les ones no reboten a l'atmosfera, a la part superior, aquesta ionosfera que rebotava l'amplitud modulada. És molt més resistent a les interferències i, atenció, perquè permet transmetre en estèreo.
1: Ah, carai, allò que aquí a la ràdio diem tant, si és en mono o és en estèreo.
2: Si és en mono o estèreo, clar, per exemple, és una amplitud, és una freqüència ideal per la música.
1: Perquè et permet tenir més d'un canal.
2: Exacte, et permet tenir més d'un canal.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per aquesta classe de les zones hertzianes que avui ens has descobert una mica, no? Com ho podem...
2: Sí.
1: Com ens arriba aquesta ràdio
2: a
1: casa?
2: És una mica difícil d'entendre.
1: És molt abstracte.
2: És molt abstracte, eh? És difícil d'entendre pel personal, però lo de l'emissor, antena, receptor, i que viatgen per l'espai, que viatgen a diferents... Quedeu-vos amb allò de la Pedreta al llac.
1: Allò de les zones que va fent la Pedreta.
2: De les zones que va fent la Pedreta. Això ho entendreu molt més.
1: Ens retrobem una altra guaita que tenim.
2: Fins al proper.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, crec, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclàfits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Avui a la secció de literatura del Faves Comptades posem sobre la taula un tema que sovint genera debat entre lectors i lectores, el preu dels llibres. Per què comprar un llibre pot semblar car? Què hi ha darrere del seu preu final? I com es reparteixen aquest cost dins del sector editorial? Doncs per ajudar-nos a entendre aquesta qüestió ens acompanya el Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
5: Gràcies, Carme.
4: És una pregunta que, evidentment, ens fem, però hi ha gent que diu que els llibres són cars? Tu què en penses?
5: Jo diria que no.
4: No són cars?
5: Jo diria que no són cars. Podrien ser més barats? Difícil, però es podria. Suposo que es podria. Però, clar, depèn de moltes circumstàncies.
4: O sigui, que ens dius que està tot molt ajustadet. Mm-hmm. Molt ajustat.
5: Sí.
4: A l'estat espanyol hi ha la llei del preu fix.
5: Correcte.
4: Val? En el vostre sector. Ens expliques una mica què vol dir, com funciona això?
5: Doncs mira, la llei del llibre el que estableix és que el preu del llibre no el posa, com passa a la majoria de comerços, que qui posa el preu és el venedor final, diguem-ne, qui ven al públic, al per menor, per entendre'ns, sí? Qui ven al detall.
4: Sí.
5: Aquí el preu del llibre el posa el productor del llibre, que és l'editorial. L'editorial fixa un preu i amb aquest preu un tant per cent pues, va a la distribució, un tant per cent va al llibreter, un tant per cent o llibretera, un tant per cent va a l'autor o l'autora, un tant per cent se'l queda a l'editorial per fer guanys. Bueno.
4: Però com estan repartits aquests percentatges?
5: Bueno, diguem-ne que hi ha alguns que tenen un percentatge com, que sembla com molt igualat i hi ha d'altres que el tenen que no tan igualat. Mira, per fer-nos una idea, comencem la cadena, comencem
4: sí,
5: per l'autor.
4: Sí, exacte, anem, fem-ho visual.
5: Comencem per l'autor, l'autora, vale? L'autor, l'autora, després de molt patejar-se llibreries, de publicar pel seu compte, d'intentar aconseguir una agenda, el que sigui, aconsegueix que una editorial li publiqui el seu llibre.
4: Val.
5: I l'editorial li diu, perfecte, de cada exemplar t'emportaràs entre el 5 i el 10% del preu de venda.
4: Que això seria...
5: Doncs imagina't, amb un
4: valorant...
5: llibre, si valgués un llibre 20 euros, vale?
4: Sí.
5: Amb 20 euros s'emporta, si té molta sort i té un molt bon contracte, s'emporta 2 euros de cada llibre que es vengui. O sigui, n'ha de vendre molts, eh?
4: Sí.
5: Dir, per això sempre s'ha dit que allò de menjar, d'escriure en aquest país...
4: Pocs.
5: Bueno, en aquest país, jo m'imagino que en gairebé tots.
4: Sí, sí.
5: Però has de vendre moltíssims llibres. Vull dir, pensa que per treure un mes de salari mínim interprofessional has de vendre uns 600 llibres. En un mes.
4: Sí.
5: Cada mes.
4: I això no és regular, vull dir, no cada mes vendràs no.
5: Fet,
4: 600 llibres.
5: De fet, moltes editorials ja fan un càlcul de, bueno, d'aquest en vendrem 1.500, doncs ja et pago un avançament per aquests 1.500 exemplars i...
4: I hasta luego.
5: I si d'aquí 2 anys s'han venut més, doncs et pago la diferència i renovem el contracte o no. Vull dir, l'autor ho té complicat. Si és un autor una mica conegut, si té un canal de YouTube o de TikTok o el que sigui que funciona, si, bueno, pues, normalment li donaran un 10%. Si és algú que no coneix ningú però que l'editorial diu, bueno, pues, escolta, aquest noi o aquesta noia sembla que pot funcionar, pues, donaran un 5, un 6, un 8. Hi ha editorials que et donen un 3 o un 4. Depèn, depèn.
4: Però sí, l'autor, en el millor dels casos, un 10?
5: Un 10%.
4: Val. L'autor, que no es fa ric.
5: Un diria. Pérez Reverte, un Gómez Jurado, un d'aquests, un 10%.
4: Val. Continuem la cadena.
5: Continuem la cadena. Llavors hi ha l'editorial. Pensem que l'editorial paga l'autor, ha de pagar l'autor, aquell 10%, però bueno, ja és un muntant percent, però ha de pagar, suposant que és una obra amb l'idioma amb la que publiquen, eh?
4: Que no cal traduir.
5: Que no cal traducció. Però s'ha de pagar un corrector, s'ha de pagar un maquetador, s'ha de pagar l'impremta, s'han de pagar els drets de les imatges que facis servir per la portada, per la contraportada, has de pagar la publicitat, perquè si no hi ha publicitat al llibre, malament rei. Pues, i a més, teòricament, han de guanyar diners. Sí?
4: Pues ja no queda gaire en el pastís, eh?
5: Pues s'emporta, aproximadament, l'editorial s'emportarà entre un 30 i un 35% del preu final del llibre, del POVP. Per què? Perquè aquest llibre no arriba sol a les llibreries. No hi ha... Cada editorial no envia els llibres a les llibreries.
4: No, no, hi ha algú que distribueix.
5: Es treballa amb distribuïdores. Sí, hi ha grups editorials molt grans, com pot ser el cas de Planeta o el cas de Penguin Random House, que sí que tenen la seva pròpia distribuïdora. Però el 95% de les editorials, sobretot les editorials mitjanes i petites, s'agrupen amb diferents distribuïdores. Vale? N'hi ha unes quantes de distribuïdores. Aquesta distribuïdora es queda un altre 30-35%. Vale? Clar, aquesta distribuïdora, evidentment, també ha de pagar el seu personal, ha de pagar el transport dels llibres des del magatzem fins a les diferents llibreries, ha de pagar el seu comercial, que serà... No, no et ve el comercial de l'editorial, et ve el comercial de la distribuïdora, a dir-te, mira, d'aquestes 150 editorials que jo represento, mira quines novetats més xules, vull dir... Vale? I, finalment, la llibreria es quedarà entre... segons el que tingui pactat, entre un 20 i un 30%. Llavors, pues, clar, quan després et demanen un descompte i dius, bueno, és que et puc fer màxim el 5%. Aquesta és també part de la llei del llibre. La llei del llibre diu, l'editor fixa el preu, però el punt de venda, com a màxim, pot fer un 5% de descompte. Excepte el dia de Sant Jordi, que pot fer fins a un 10%.
4: Clar, i a tot això, doncs, caldria anar sumant quan...
5: Quan ja has arribat a tot aquest 100%,
4: sí.
5: Ara posa-li un 4% d'IVA.
4: Val,
5: que es repercuteix amb el preu de venda.
4: Sí, sí. Però, clar, resulta que tot puja, no? No només al súper.
5: Correcte.
4: També a les llibreries, al transport, al paper... Mira la benzina, per exemple.
5: No? El transport puja... Significa això que aquest cost més elevat s'ha de repercutir en tota aquesta cadena. Fa uns anys va haver una crisi, sobretot poc després de la pandèmia, va haver una crisi del paper brutal, perquè el paper s'estava fent servir per fer mascaretes. Uh-huh. I llavors va haver una crisi salvatge a nivell de producció de paper i cartró, amb la qual cosa pues, no hi havia paper. Com no hi havia paper, el paper pujava de preu. Si puja de preu, els costos es repercuteixen sobre l'editor. L'editor diu, escolta, jo no puc perdre més. Li carrega a la resta de la cadena. Clar, és una cadena molt delicada. Per això et dic que quan algú em diu que un llibre per 20, 22, 24 euros li sembla car, home, hi ha moltes famílies menjant d'aquest llibre. Moltes.
4: Ja. I heu notat en l'últim any un increment fort en els preus o no?
5: No, els increments són molt progressius. Els editors amb això, com són ells qui fixen els preus, la gent que treballa editorial i que treballa al Departament de Comptabilitat i d'Economia de l'Editorial i de Màrqueting, tenen molt clar que fer una pujada salvatge de preus el que fa és desincentivar el lector, sobretot perquè té alternatives, com pot ser el llibre electrònic. Clar, què passa amb el llibre electrònic?
4: Això t'ho volia preguntar, perquè, clar, aquí la cadena canvia, no?
5: Uh-huh. Completament.
4: Estem parlant de llibres de paper i el que és digital...
5: El llibre digital té dos agents. Uh-huh. L'editorial i la plataforma que el ven. Uh-huh. Quina és la plataforma número 1 en vendes de llibre electrònic?
4: Home...
5: Amazon.
4: Sí, senyor.
5: O d'audiollibres, que cada vegada estan més a l'ordre del dia, perquè la gent doncs, vaig amb el metro, vaig conduint, no sé què, no més còmode estar llegint, o no puc llegir, si saps, conduint, doncs em poso un audiollibre. Amb el cas, clar, l'audiollibre té una sèrie de costos addicionals perquè has de pagar un actor de veu, pots fer-ho amb intel·ligència artificial, però la veu encara, dic encara, vull dir, dona-li 6 mesos. Però encara no és tan càlida o tan propera com la veu d'un actor de doblatge o d'una actriu de doblatge. Llavors, el problema que trobes aquí és el 50% aproximadament s'ho queda l'editorial,
4: sí,
5: i el 50% se'l queda a la plataforma. Però, amigo, què passa aquí? Mira't preus d'audiollibres o preus de llibre electrònic. Són pràcticament idèntics al llibre en paper.
4: Sí?
5: Mhm. Mhm. Poden tenir una diferència d'un 25%. Aquí. Parlo de l'estat espanyol. En altres països te'ls trobes entre el 50 i el 60% més barats. O sigui, surt a compte comprar llibre digital.
4: Clar, perquè aquí en aquesta cadena intervé menys agents.
5: Correcte. O llavors, sigui el que es poden permetre és baixar preus. Per què? Perquè l'autor se segueix portant. Ja sigui amb llibre electrònic o amb llibre físic o amb audiollibre, l'autor s'emporta entre un 5 i un 10%. La majoria d'autors. Hi ha hagut autors que han sigut prou hàbils, prou llestos, com per dir, no, jo cedeixo els drets de l'edició en paper. Però els drets de l'edició amb audiollibre o l'edició amb llibre electrònic, això s'ha de negociar amb mi directament.
4: Mm. Escolta, jo no sé si des del punt de vista de les llibreries és un negoci sostenible. I ja em refereixo a les petites llibreries com la teva, com les que podem trobar aquí. Mira, a la ciutat.
5: Jo parlo per llibreries perquè és el que conec de més a prop, però el petit comerç no és sostenible. Està abocat a la desaparició progressiva i que tot quedi reduït. A qui tingui, per exemple, el local en propietat, bé, clar, pensa d'aquest... Posem el millor cas, tens un 30% per llibre venut. Has de pagar llum, aigua, lloguer, la gent que treballa per tu, tu has de treure ni que sigui un petit sou, vull dir, perquè, clar, la hipoteca al banc no et diu pobret ets llibreter, no et cobraré la hipoteca. No, te la cobren igual. Llavors, tot això, evidentment, fa que treure un salari mínim, SMI, parlo,
4: sí,
5: d'una petita llibreria, tenint en compte que has de pagar autònoms, que pagues l'impost de societats, que pagues tot això, i pagues, pues, cada vegada surt menys a compte. I per això el que anem veient és que, excepte gent amb un capital inicial molt potent que li permeti tenir un fons molt gran i de més, pues, a poc a poc va desapareguent. I el cas més obvi seria el de Gran Bretanya. I aquí encara ens està salvant la llei del llibre, perquè al mercat que només pots fer el 5% de descompte, clar, la gran superfície no pot agafar i dir pues jo els poso el 20% de descompte i rebento a tots els petits que hi ha al meu voltant. Això no poden fer. perquè el mateix descompte que et pot fer Amazon el pot fer qualsevol petita llibreria.
4: De totes maneres, aquesta competència amb les grans plataformes és insalvable, no? Vull dir
5: sí,
4: que...
5: Sí, sí, sí. Especialment el model Amazon, amb que tu pagues 40 o 60 euros a l'any, no sé com, jo recordo que era fa uns anys, que era 40, no sé quan estarà ara, si és 50 o 60, l'Amazon Prime. Clar, et diuen, et posen el llibre el dia següent, i de vegades fins i tot el mateix dia, si ho demanes a primera hora del matí, a la porta de casa. Clar, a mi quan ens ve un client a la llibreria i ens diu, escolta, necessito aquest llibre un parell o tres de dies, que és lo normal. Bé, clar, tu el demanes al distribuïdor, entre que el demanes, el distribuïdor t'agafa la comanda i te l'envia. Si tens molta sort, 48 hores, però normal són 72.
4: Jo crec que ens quedarem amb el principi de la conversa quan t'hem preguntat si els llibres són cars i...
5: No ho són.
4: No. Molt bé, Pablo, ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a tu,
4: que vagi molt bé.
5: A reveure.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Un dia més rebem en Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, per continuar reflexionant sobre gastronomia. Avui ens centrarem en la perillosa tendència que ens allunya de les cuines, o aquesta sembla que és la intenció, i el fet de cuinar. Però tot això en favor de què? Doncs en favor del menjar preparat. Preservem la cuina de les nostres mares. Aquesta vindria a ser la idea que us volem transmetre avui. Nacho, benvingut.
1: Què tal, Carme, com estàs?
0: Bé.
1: Sí?
0: Sí. Intentant lluitar perquè això no sigui com sembla que pot ser. Uh-huh. I és que doncs, tenim un tresor molt preuat, que és precisament la cuina d'aquestes dones que ens han ensenyat. Digue-li mares, digue-li sogres,
1: àvies,
0: digue-li
1: tietes.
0: Àvies, i tant. Tota aquesta generació, generacions, podríem dir, uh-huh, que ens han precedit i que ens han ensenyat bona part del que sabem.
1: Totalment, totalment. Bueno, com hem anat parlant d'aquests dies, no? Jo crec que hi havia un temps en què la majoria de cases funcionaven al ritme d'una cosa molt senzilla, i era cuinar cada dia. No cuinar com una obligació, sinó com realment un ritual, no? Com crear un espai social, afectiu, on el menjar era compartir, no? Era comentar, també conversar, retrobar-nos, retrobar-se. I avui això pues, està canviant. No és només una percepció, sinó que els hàbits ho confirmen.
0: Ho confirmen perquè ja no dinem a casa.
1: Absolutament, totalment.
0: O sigui, com a molt podem sopar.
1: Sí, i sopem el que sopem moltes vegades, no? Un iogurt, uns cereals, un no sé quantos, un algo així, no? Però el que està clar és, com et deia, no?, que les dades ho diuen, i en els darrers 5 anys el consum de menjar preparat pues, ha continuat creixent i d'una manera bueno, bastant constant. I avui és que la realitat és que una de cada 4 racions de menjar ja no és cuina a casa, no?, sinó que és un menjar preparat. Això té conseqüències, lògicament, ja que van molt més enllà del que hi ha dins del plat i del que ens fiquem a la boca, del que mengem. I sí que és cert també que en els últims anys pues, que la vida ens ha donat 5 voltes, no? 5 toms amb molt poc temps. No? Hem tingut des d'una pandèmia global mundial que ja pràcticament no ens en recordem.
0: Mm-hmm.
1: Ara mateix pues, estem aquí, no? Continuem tancats, que a Collserola no en podem gaudir també per una pesta porcina, bueno, etcètera, etcètera. No? Però també hi ha el dia a dia, no? La feina, els horaris impossibles, els nens, els extraescolars, els caps de setmana plens de bàsquet, de futbol, de no sé quantos i de no sé què. I siguem honestos, no? Doncs a vegades també la falta d'interès. Hi ha gent, doncs, hi ha persones que no els interessa el menjar.
0: Jo,
1: això és una llàstima.
0: Sí, és que a mi això em crea certs dubtes.
1: Rebuig.
0: No, també.
1: Incoherència,
0: però,
1: sí, no sé.
0: A veure, que no t'agradi. A veure, tothom menja. Hi ha qui, potser ho fa una mica per obligació, però qui més que menys, doncs, té algun àpat, algun menjar, algun aliment favorit. Vull dir, ja no és el fet de
1: sí,
0: que però no t'agradi menjar.
1: Sí, però o sigui, el pots tenir, no? Jo entenc que el pots tenir, però quan hi ha algú que t'agrada, tens l'interès de saber, no? Jo almenys, l'interès de saber com es fa, de poder-ho fer tu mateix, no? No sé, almenys és el meu cas i entenc que el teu, lògicament, també. Que no hi hagi, escolta, és molt lícit, però és que si no menges, et mors, no? O sigui, si no et menges, no? O sigui, és una necessitat. I si hi has de menjar d'una manera raonable, una manera coherent, etcètera, etcètera, no? Jo crec que anem cap a un model de lo que és més fàcil, ràpid i senzill, no? Pel camí que i hem anat perdent pues, coses molt importants. Ja hem perdut el respecte per les estacions, com hem parlat moltes vegades, pels productes de temporada, o per la cuina de xup-xup, no? Que hem parlat, és una mica el que venim a reivindicar avui, i hem substituït, substituït l'olla pel microones, i sobretot hem perdut un espai social fonamental, que és menjar junts, no? Jo crec que això és una de les coses més importants, el moment de menjar, el moment de sopar, el moment, perquè cuinar no és només fer menjar, sinó que tenim temps per parlar, per preguntar què tal t'ha anat el dia, per dir què boca està això, o en vols una mica més, no? Lo típic de les iaies que parlàvem abans. Vols una miqueta més? És una manera d'expressar l'afecte, de cuidar, de dir t'estimo sense dir-ho, no? Per mi, sempre dic que el cuinar és el més gran acte de carinyo, no? D'estima que existeix, i durant molts anys això ho han fet sobretot qui? Les nostres mares. Jo he tingut la sort de tenir una mare així, una mare que cuinava cada dia i que cuinava espectacularment bé. Em vaig despedir de la meva mare i li vaig dir a la Carme avui que aquesta secció fos un homenatge amb ella, i avui ho està sent, i t'ho agraeixo de tot cor.
0: Bueno, un homenatge a la teva mare, Nacho, i a totes les mares que s'hi han dedicat i han posat hores i hores a la cuina i que ens han demostrat tot aquest amor que tu deies abans, no? Uh-huh,
1: totalment. M'agradaria puntualitzar també una cosa, eh? La meva mare era asturiana de naixement, filla de pares gallecs, va viure gran part de la seva vida a Càdiz i a Barcelona, però sobretot va viure quasi pràcticament la meitat de la seva vida va viure a Sant Cugat, no? Des de l'any 86 que vam arribar nosaltres a viure aquí. I la seva cuina era exactament això, una barreja, no? En un moment en què una cuina mestissa, rica, plena de sabors, de memòria i de respecte, sobretot, pel producte.
0: Perquè després algú dubti que la cuina, la barreja, la gastronomia és cultura.
1: Totalment, absolutament. Eh? O sigui, va molt més enllà, no? És unió, és família, és vincle. Però sobretot avui, no? En un moment en què sembla que t'hagin de perseguir o assenyalar pel lloc on has nascut o d'on vens, no? Pues aquella cuina era tot el contrari. Era integració, era convivència, era cultura. És cultura, perquè encara viu amb mi, segur, cultura compartida. Ella no només em va ensenyar a cuinar i a menjar bé, em va ensenyar a seure a taula, no? Aquestes coses que t'ensenyen les mares, no? A esperar que tothom estigués servit abans de començar, a posar-te el tovall sobre la falda, a treure les colzes de la taula... Però sobretot em va ensenyar a valorar aquell moment en què després de dinar es recullen els plats i encara es feia una mica de vida al voltant de la taula, no? I per això vull acabar així, sense ironia i amb el cor a la mà, dient-li gràcies a la meva mare per haver-me ensenyat a cuinar, a menjar, a compartir, perquè jo vaig tenir la sort de menjar de tu i de menjar amb tu.
0: Fem extensió a aquest agraïment.
1: Gràcies.
0: A les mares, a tu totes,
1: sí.
0: Especialment a la teva.
1: Gràcies.
0: Que t'acaba de deixar. Uh-huh. I que arribi a totes aquestes dones que dèiem que tant han fet per les seves famílies. Uh-huh. I que ens deixen doncs tot aquest pòsit, uh-huh, no? Que és el que no hauríem de perdre, uh-huh, perquè tot això hauria de passar de generacions en generacions i sembla que últimament estem perdent llençols a cada bugada.
1: Total, o mitjons, sí, totalment. Que hi ha un forat, no sé on està, que per allà se'n van. Sí, absolutament. Bé, seguint una mica amb el tema, no? I si et sembla bé, he preparat com quatre trucs, no? Quatre tips que es diu en anglès per cuinar a casa i sobreviure-hi, no? L'he volgut dir. Que és com el famós batch cooking, no? Que ara tothom en parla
0: els,
1: des de fa un temps.
0: Els preparatius, diríem.
1: Exactament,
0: no?
1: Llavors, al final això és tan senzill com, primer, tindre ganes, absolutament, això ja ho hem dit abans, no? Però primer, cuina una vegada i menja quatre, no? Dedica un sol moment a la setmana, pot ser diumenge a la tarda, pot ser el moment que tu vulguis, ¿vale? A cuinar bases, és a dir, fes una base d'un guisat, fes una base d'un sofregit, un sofregit de tomàquet, amb ceba, amb el que tu vulguis, no? Llegums cuits, algo fàcil, llegum cuit, amb pastanaga, amb el que sigui, ja ho tens fet. Verdures al forn, no? Fas una safata de verdures al forn de temporada, de la que tu vulguis, de carbassa, ara que tenim carbassa, ara que tal, ara que qual... No cal cuinar cada dia, o sigui, no és necessari, no? Amb això, després, vas combinant, escalfes, ajustes, no? I, pues, ara agafo els llegums, ara agafo el no sé què, ara agafo el sofregit, ara agafo...
0: Home,
1: tal.
0: És que no... Perdona, no ens tornem filiprims,
1: no
0: perquè si resulta que anem a buscar un dia un àpat de menjar preparat, allò està fet fa temps.
1: Correcte.
0: O sigui,
1: que
0: no vingui ningú dient,
1: sí.
0: És que això ha de ser fet al moment.
1: Totalment.
0: Sí, ja estem acostumats i ens estem menjant totes aquestes coses.
1: Bueno, però també hi ha aquesta tendència, no? De que vull el que a mi em dóna la gana quan a mi em dóna la gana, no? I per això pues, existeixen aquestes plataformes de, no? D'enviament a domicili, etcètera, pues, que en 10, 15, 20 o mitja hora tens des d'un sushi fins a, jo què sé, una pizza o un plat de macarrons, és igual, saps?
0: Quan abans et posaven un plat de llenties i deien... Hoy lentejas.
1: Si quieres las comes, ¿no?
0: Y si no las dejas.
1: Exactamente. en segon lloc, anem ràpids. Pensa en plats que millorin amb el temps, no? Pues estofats, sopa, no? Fer caldo. Jo faig caldo cada setmana. Tinc una olla de pressió, faig caldo. I tinc caldo per fer tota la setmana. Fas sopes, fas brous, fas fondos, fas el que vulguis. Cremes, llegums, salsa, si vols apurar-te i ficar-te amb el tema de les salses. Però el xup-xup juga a favor nostre, no? El dia següent són encara més bons i aguanten, no? Allò de l'estofat demà, no? Està molt millor. Les llenties que deies tu, doncs demà, per què? Doncs perquè agafa tots els seus sucres, tots els, no? Aleshores, doncs, bueno, i això aguanta. I si no, congeles. El forn és el teu millor amic, el tenim allà i molta gent el té com el lloc on guarda les paelles.
0: A mi m'encanta, no. A mi m'encanta el forn, eh?
1: Sí, totalment.
0: Superfan.
1: Sí. Safata gran, verdures variades, com deia, una mica d'oli, unes miques d'espècies, una mica de curri, una mica de lo que tu vulguis. Sal i temps.

0: Es versiona, no? Recicla, pues sí, si tens llenties, pues donar-hi una volta, jo què sé, li poses algo diferent. I el secret no és cuinar molt, sinó cuinar amb cap i amb carinyo, lògicament.
1: Jo a tot això encara li afegiria un pas més el fet de cuinar a casa. Sí. Val? Però clar, això ja és pels bojos, per la cuina, per la gastronomia, que és... per obtenir tots aquests aliments, tots aquests ingredients, on hem d'anar? Doncs anem a plaça.
0: Bueno, aquest és un gran debat que un dia ja saps que hauríem d'obrir.
1: Anem a plaça, comprem el que necessitem i després doncs, seguim aquests consells que ens ha donat el Nacho, no? Per fer preparatius i tenir coses durant la setmana.
0: Sí.
1: Però, clar, si tenim una nevera que l'obres i és buida o té 4 iogurts i poca cosa més, llavors sí que no cuinem.
0: Un dia podríem parlar dels mercats d'aquest poble, vila, ciutat, o diguem-li com vulguis.
1: Jo t'he de dir una cosa, que quan parlem de turisme, per exemple, també existeix no només el turisme gastronòmic de seure a taula, de trobar un bon restaurant, sinó el turisme cultural d'aquella societat que vas a visitar, que vas a descobrir, visitant els seus mercats.
0: Mercats de pagès...
1: Però què està passant? Que, com tot, doncs el progrés s'està carregant moltíssimes coses, entre elles també aquests mercats que tots podrien guardar la seva pròpia essència.
0: Sí.
1: Tenir la seva singularitat i s'estan convertint tots en un model estàndard. Parlem, per exemple, de la Boqueria, o d'una part de la Boqueria...
0: Disneylàndia. Disneylàndia.
1: Que s'està replicant a tantes altres ciutats, no? Jo et posaré un exemple ràpid. El mercat de Bolao d'Oporto.
0: Sí.
1: Jo l'havia conegut, Cuixambrós, estava pel terra, que dius, home, una mica de dignitat. Sí, això sí. Però pensat i fet i reconstruït pels turistes, no cal. No cal. Perquè la gent necessita anar a comprar, necessita anar a sortir-se dels aliments que necessita per cuinar. Però vaja, clar, és que entre tots una mica estem matant tot això, no? No cuinem perquè, clar, anem a mercat i què trobem a mercat? Souvenirs, regals...
0: Bueno, ara arribes a molts mercats de Barcelona i et trobes a la planta de baix un Lidl, un Mercadona, un no sé què, saps? Amb la qual dius, vale, o sigui, l'enemigo en casa, no? Jo he treballat amb la Boqueria i parles amb els seus paradistes i els hi dius, no? Dic, com pot ser que ara veneu cucurutxos de, no? De calamars o de
1: fuet
0: o de, sí, no? o de fruita o de lo que sigui. Diu, ja, però és que és lo fàcil. És lo fàcil, és lo que la gent em demana. La gent em demana, no? És lo que tu li estàs donant. O sigui, al final la gent et comprarà lo que tu li donguis. No m'ho crec. Jo crec que ens estem carregant la pagesia, ens estem carregant el sector primari per tot arreu, institucions i el consumidor, perquè al final el consumidor, i crec que això ja ho hem parlat, el consumidor és el que té el poder.
1: És qui decideix.
0: Nosaltres decidim on volem comprar, com volem comprar i què volem comprar. Ja està. Llavors, doncs, però el model va cap a això, sí que hi ha una vessant que continua més romàntica i més, no?, que ens pot agradar i que busques i el tomàquet i tal. Però la realitat és aquesta i vivim en un país que depenem massa del turisme i li donem al turisme el que vol el turista. O sigui, no li estem... Cada vegada menys li estem mostrant, o sigui, les quatre coses...
1: L'essència.
0: Clar.
1: L'essència, no.
0: Que tu dius, no? O sigui, hòstia, doncs fem un tour i els portem a un mercat de pagès, no? Com pot haver-hi aquí al de Valldoreix, o a Barcelona n'hi ha molts i tal. No, lo fàcil és... Què vols? I al final la globalitat, o sigui, la globalitat és que tu trobes el mateix aquí, que ho trobes a Porto, o ho trobes a Londres, o ho trobes a Amsterdam, o ho trobes a, jo què sé, a on sigui. Això és una llàstima perquè ens treu la nostra autenticitat.
1: Hi ha un rum-rum, Nacho, que...

0: segur que l'has sentit, no?
1: Sí.
0: Que diuen que d'aquí, bueno, d'aquí uns anys, en un futur, es construiran les cases sense cuina.
1: Sí, això ja s'està passant. Això està passant ja. Sí, sí.
0: Això sí. No ens és agradaria veure-ho, eh?
1: No. No, no, no, no. Jo una de les coses que miro quan estic buscant pis és la cuina, si és de gas o si és de vitro. Si és de gas té més punts que la elèctrica.
0: Doncs
1: aquí ho dejo.
0: Sí, ho deixem aquí. Avui hem parlat de recuperar la tradició, de recuperar l'essència, sí, i de no deixar-nos, diríem que menjar, no? Per aquest futur que sembla que ve per carregar-se coses, sí, sí, tan boniques com el cuinar i el menjar.
1: Bueno, i hem parlat de la meva mare, també.
0: També.
1: Pató, mama.
0: Nacho, moltíssimes gràcies.
1: És a tu,
0: que vagi molt bé.
1: Gràcies, de veritat.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a aquesta secció en què descobrim els nostres drets a Drets de Butxaca amb en Jan Botí. Bon dia, Jan. Quin dret descobrirem avui?
3: Bon dia, Ona. Doncs mira, justament aquest matí, que estava acabant de perfilar de què parlaríem avui aquí, doncs una companya de feina m'explicava que els avis de la seva parella, va haver-hi un dia, doncs ja, un matrimoni gran, que van haver d'anar al metge, perquè l'avi tenia unes molèsties, etc etc, i es va haver de quedar ingressat, i va estar un dia o dos ingressat, i quan ja tornaven cap a casa els va trucar un veí i dir, escolta, he vist moviment a casa vostra, encara que pugui semblar surrealista, verídic. Resulta que en aquell lapse de temps, de dia i mig, hi havia hagut una sèrie de persones que havien entrat a casa d'aquest matrimoni gran. Ostres, i això aquí Maçanet de la Selva. Per tant,
2: havien entrat a robar o s'hi havien establert?
3: No, s'hi havien establert.
2: Per tant, havien ocupat.
3: Havien ocupat. Parlarem també d'aquest concepte d'ocupació, perquè jurídicament això d'ocupar no vol dir res. És a dir, la llei no ens parla d'ocupar. És a dir, ocupar no és cap delicte, no vol dir res. Entrarem també una mica en la terminologia de la cosa. Aleshores, clar, què hem de fer si ens trobem en un cas així, en casa nostra, en una segona residència, en un local que tinguem, etc etc? Què hem de fer? Hem de trucar als Mossos? Hem d'intervenir-hi nosaltres? Què hem de fer?
2: Clar, van recuperar la casa aquests...
3: Van recuperar la casa.
2: Aquests coneguts teus, sí. Doncs som-hi. Qui diu exactament la llei sobre aquestes ocupacions? Que digues que no parla, no?, directament d'ocupacions.
3: Correcte. Al final, el terme ocupació és un terme que col·loquialment, com tants altres, com que el dret és una cosa a vegades una mica, no?, feixuga, doncs nosaltres en parlem amb altres termes. En aquest cas, quan parlem d'ocupació, hi ha dos delictes que s'estarien cometent en funció, doncs, de la naturalesa d'allò que estem ocupant. Parlaríem o de la violació del domicili o de la usurpació.
2: Quina és la diferència?
3: La diferència, que ara la veurem, és la naturalesa d'allò ocupat, d'allò que estem...
2: És a dir, de l'habitatge.
3: De l'habitatge, correcte. Però abans d'entrar al detall de què és la violació del domicili, en castellà popularment conegut com l'allanamiento de morada, i la usurpació, sí que hem de veure què entenem per domicili. Perquè domicili també és una habitació d'hotel, quan jo estic en un hotel amb una reserva feta. Domicili també és una caravana, quan jo hi estic fent un ús residencial o un ús ordinari. És a dir, domicili és aquell lloc on jo hi estic desenvolupant la meva intimitat durant un període de temps. Sigui de manera habitual, casa nostra, sigui una segona residència. O sigui, aquí hi ha un mite a desmentir, hi ha vegades que es diu no, la segona residència no és domicili habitual. Bé, el Tribunal Suprem fa pocs anys va determinar que si una segona residència és un habitatge en el qual hi ha subministraments, està moblat, hi ha un ús habitual d'aquest immoble, també es considera domicili com a concepte.
2: O sigui, si és concorreguda, no? Si hi anem
3: sovint. Correcte, correcte. És a dir, que no sigui en un estat, doncs, de deixadesa, que no estigui en un estat, doncs, d'inservitud. No és el cas. Si no és el cas, també es considera domicili.
2: Per tant, ara que tenim clar què és un domicili, anem a veure aquesta diferència, no?, de la violació o la usurpació.
3: Correcte. És a dir, quan es produeix la violació del domicili, és quan s'està violant allò que es considera domicili habitual. Domicili habitual, segona residència, etc etc. En aquest cas, el Codi Penal, a través de l'article 202, ens estableix, evidentment, que això no es pot fer, i ens ho defineix com entrar i romandre en aquest domicili d'una altra persona sense el consentiment, doncs, d'aquesta persona, de la propietat. I, per tant, estableix una sèrie de penes. En el cas de que això es produeixi sense violència, parlem d'entre 1 a 4 anys de presó i una multa de 6 a 12 mesos, i en el supòsit de que hi hagi violència i intimidació, la presó podria anar de 6 mesos a 12 anys, a més, i hem de tenir en compte, també, que es permet, en el cas de la violació de domicili, el desallotjament immediat en tractar-se d'un delicte flagrant.
2: Per tant, aquí no necessitaríem sentència per anar a desallotjar,
3: ni ordre sinó que judicial.
2: La policia ja pot, directament.
3: Perquè es considera que aquesta acció s'acaba de cometre o s'acaba de cometre amb molta immediatesa, fa molt poc de la comissió del delicte, per tant, la policia tindria aquesta potestat d'actuar sense necessitat d'ordre judicial. Ara bé, Després tenim l'altre supòsit.
2: L'usurpació.
3: L'usurpació, que en aquest cas ens anem d'anar a uns quants articles més enllà, el 245 del Codi Penal, que en aquest cas es tractaria de l'ocupació d'un immoble que no és considerat domicili. Allò que hem dit que és el domicili, tota la resta, el que no ho és. Per tant, un immoble buit, per exemple. No? És un delicte, sí. Un delicte contra la propietat, igualment. Ara bé, les conseqüències, la manera de procedir serà diferent que si es tracta del domicili habitual, com deia.
2: I aquí també, això també està penat, com amb la violació?
3: Això també està penat, en el cas de que hi hagi violència o intimidació, presó d'un a dos anys, i en el cas de que sigui sense violència, una multa de 3 a 6 mesos. Per tant, aquí no tenim, però, un desallotjament immediat, i sí que hauríem d'anar a través de la via judicial, sovint més feixuga i sovint la que porta més mal de caps també a propietaris.
2: Per tant, aquí la policia no hi pot fer res, no? Encara que el delicte s'acabi de cometre, com que és un pis que nosaltres no l'utilitzem habitualment, no entra dins de les seves competències.
3: Diguem-ne que la regulació, la manera d'abordar-ho ha de ser diferent, ha de ser a través de la via judicial. Sí.
2: Molt bé. Perquè, clar, aquí ens entra una mica un conflicte, no? El dret a l'habitatge, el dret a la propietat... Explica'ns una mica com, o sigui, com estan definits aquests dos drets.
3: Correcte. Això a vegades genera certa confusió, perquè és veritat que la Constitució, la configuració que té a vegades, és una mica complexa. Clar, el dret a la propietat està regulat dins del títol de drets i deures. Uh-huh. En un primer apartat hi ha els drets fonamentals i també hi ha, després, dins del mateix títol, un apartat de drets individuals i de deures, en el qual es troba el dret a la propietat. Per tant, és un dret dels individus el poder adquirir i el poder posseir una propietat. On ve la confusió? La confusió ve que, uns articles més enllà, quan ja ens hem saltat aquest títol, en el títol de principis rectors, i principis rectors són horitzons, són voluntats, és la manera en la qual hem d'enfocar les polítiques, és i no trobem a l'anomenat dret a l'habitatge. Mm-hmm. Que efectivament és un dret, és un principi rector que els poders públics, que l'administració, que el govern de la Generalitat, el govern d'Espanya, han de garantir. Per tant, aquí, quan entren en conflicte, és a dir, el que hem de tenir molt clar és que no han de ser els propietaris els que s'encarreguin de solventar la problemàtica de l'habitatge, que efectivament hi és, sinó que ha de ser l'administració la qui posi i abordi aquesta solució. Per tant, quan entra en conflicte, sí que hem de tenir en compte que hi ha certs drets que prevalen per sobre d'altres. Podríem entrar en un debat polític, ètic, moral, però en el terreny jurídic és de la manera en la que ho tenim configurat. Per tant, el que no podem fer és carregar-li al particular l'atribució i la responsabilitat de respondre per allò que no fa l'Estat.
2: Clar, per tant, jo com a propietari tinc dret a tenir un pis buit.
3: Efectivament.
2: Mm-hmm. Molt bé. I com podem exercir aquests drets? O sigui, si ens trobem que ens han ocupat el nostre pis, què hem de fer?
3: Depèn. Depèn, com deia a l'inici, si es tracta del domicili habitual, de la segona residència amb ús, etcètera, etcètera, el que recomanaria és trucar als Mossos d'Esquadra, que són els competents a Catalunya en aquesta matèria, aportar el màxim de proves que tinguem al nostre abast de que hi vivim, rebuts, escriptures, imatges, etcètera, i també, en aquest cas, com dèiem abans, la policia, en el cas de que s'hagi produït en les primeres 48 hores, estaríem considerant-lo un delicte flagrant, raó per la qual la policia podria actuar sense necessitat d'un ordre judicial, fet que alentiria el procediment. Per tant, aquest és el primer supòsit. Si es tracta del domicili habitual o segona residència concorreguda. Si no és el domicili habitual, per tant, parlem d'un immoble, per tant, parlem d'usurpació, no de violació del domicili, s'hauria, evidentment, també de presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra, no tant perquè actuïn de manera immediata, sinó perquè segueixi un tràmit judicial, acreditar també la propietat amb escriptures, rebuts, tota la documentació que puguem tenir, seguir per iniciar un procediment de desnonament. Aquest procediment sí que és cert que la normativa estableix que de fer-se, diguem-ne, no de comú acord, però sense oposició dels ocupants, es podria fer amb certa agilitat, però no sol ser el supòsit en el que ens trobem. Per tant, solen ser processos que, malauradament, s'allarguen, s'eternitzen i sovint generen, doncs, més conflictivitat.
2: Clar, perquè ara que parlaves d'això de les primeres 48 hores per poder-lo considerar delicte fragant, hi ha com el mite, no?, de que si t'ocupen la casa durant més de 24 o de 48 hores, ja no hi pots fer res, ja l'has perdut per sempre. Qui diu la llei amb això?
3: A veure, no és tant que no hi puguis fer res, però els treballs es dificulten.
2: Uh-huh.
3: I els treballs es dificulten perquè, com deia, el límit aquest de les 48 hores és el que ens permet dir que un delicte és flagrant o no. I és el que permet a la policia poder actuar amb més agilitat o menys, perquè el delicte s'ha produït i el lapse de temps que hi ha entre la producció del delicte i doncs el temps que transcorre és menor. Per tant, l'agilitat dels cossos policials és major. No vol dir que no s'hi pugui fer res. El que vol dir és que tindré més dificultats, perquè segurament hauré d'entrar a la via judicial perquè hauré donat un temps major als ocupants per canviar el pany, empadronar-se, donar d'alta subministraments o modificar-los, etcètera, etcètera. Per tant, aquí és on hem d'anar més en compte perquè estem donant marge en els delinqüents.
2: Per tant, cal estar alerta, no?, i ser ràpids a l'hora d'actuar i ser ràpids a l'hora de trucar als Mossos d'Esquadra per
3: Correcte.
2: Poder engegar tot aquest procés.
3: Correcte. És cert que hem tingut una modificació normativa, perquè és una queixa, no?, de la ciutadania, generalment, de dir, ostres, com pot ser que hi hagi aquesta inacció o aquestes dificultats per abordar aquesta problemàtica que passa? I que, justament, a Catalunya passa i cada dia els números estem, diguem, al capdavant de tot l'Estat en ocupacions. La normativa que va entrar en vigor a principis d'any, la modificació de la llei que pretén agilitzar els serveis de justícia, va modificar l'ECRIM, la llei d'enjudiciament criminal. Va incloure el delicte d'usurpació i el delicte de violació a domicili, els dos que estem veient avui, com a delictes que poden enjudiciar-se amb un judici ràpid. Per tant, se'ls hi atorga aquesta potestat de més agilitat, que fins al moment no hi era. Veurem, però, la pràctica en què es consolida, perquè no hem tingut temps material doncs, de veure-ho consolidat.
2: I perquè la justícia, no ens enganyem, sempre és lenta.
3: Sí, o sigui, una cosa és que és lenta, efectivament.
2: Doncs som-hi, Jan, anem cap als consells finals. Quins ens dones avui?
3: A veure, si l'ocupació es produeix en el vostre domicili habitual o segona residència mus, heu de tenir clar que parlem de violació de domicili, per tant l'actuació pot ser més ràpida i per tant pot produir-se aquest desnonament per part dels Mossos d'Esquadra sense necessitat d'ordre judicial. En el cas de que es produeixi en un immoble doncs, buit o que no es té aquesta categoria de domicili, doncs aquí parlaríem d'usurpació i hauríem d'iniciar un procediment judicial que, si tot va bé, podria agilitzar-se, però que, si no, podria eternitzar-se.
2: Mm-hmm. I aquells consells pràctics, què hem de tenir en compte perquè això no ens passi o per poder-ho resoldre de la manera més ràpida possible?
3: Perquè això no ens passi, és a dir, per tal d'evitar ocupacions, diria que evitem l'exposició permanent a les xarxes socials del que fem a la nostra vida.
2: Allò de dir, estic de vacances, no tornaré fins d'aquí 3 setmanes. No ho fem, no?
3: Digue-ho al tornar.
2: Exacte.
3: Si la voluntat és explicar-ho, explica-ho igual, però explica-ho després. Això seria un consell pràctic per intentar dissuadir o evitar doncs, aquest tipus de pràctiques. Després sí que et diré que en el cas de que es produeixi, ostres, tingues la informació, la documentació dels teus béns, no tots guardats a casa.
2: Mm-hmm.
3: Perquè, clar, si no surt aquella cosa de dir, ostres, és que jo tinc l'escriptura dintre, és que jo guardo els rebuts allà. Com pot ser natural.
2: Clar, ara t'anava a dir, nosaltres no sortim al carrer pensant que ens ocuparan la casa, per tant no ens emportem les escriptures, com hem de fer això?
3: Absolutament. Una opció podria ser doncs, tenir-ne còpies en el núvol, a la xarxa, a l'ordinador, per tal de tenir-ho diversificat i no dependre només d'aquell calaix on guardo l'escriptura de fa 25 anys. No?
2: Uh-huh.
3: És una altra qüestió. Denuncieu de seguida. Cada hora compta. Cada hora compta i, per tant,
2: hem
3: és
2: de
3: bo.
2: Ser ràpids.
3: Hem de ser ràpids, hem d'actuar ràpids. I, sobretot, no actueu pel vostre compte.
2: O sigui, no truquem desocupa ni fem res sense avisar la policia.
3: Evitem pràctiques que es troben al marge de la normativa, que es troben al marge de la llei, més enllà de l'ètica, perquè ens pot repercutir a nosaltres en problemes penals.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí. Es pot semblar surrealista, però hi ha hagut propietaris que han actuat sense tercers, han actuat directament, que és un impuls que podem tenir i que pot ser que ens hi trobem, al final ens estan ocupant una cosa que és nostra, que ens ha costat un esforç, etc. però intentem seguir les vies perquè ens podria retornar com un bumerang i podríem ser nosaltres els acusats de violació de domicili, com deia, encara que sembli surrealista, i per tant intentem fer-ho per la via que correspon, encara que a vegades costi tenir-hi certa fe, però n'hem de tenir.
2: I quan deies això de no actuem pel nostre compte sense tercers, et refereixes, per exemple, a no tallar l'aigua, no tallar la llum, no?
3: Correcte. No fem aquestes coses, perquè es podria considerar que estem coaccionant els que ens estan ocupant casa nostra. És gros, eh? Però podria considerar-se en aquest sentit, sí. I finalment, sí que, com que ara tampoc correspon, Ona, obrir un nou meló...
2: No, perquè estem arribant al final, ja.
3: Estem arribant al final... Però hi ha un concepte que de nou s'està posant de moda, que són els inquiocupes.
2: A veure, què és això?
3: Els inquiocupes són aquells llogaters que han entrat a viure en un pis, en una casa, amb un contracte legal, i que, quan s'ha acabat el contracte, o enmig del contracte, decideixen no pagar. Això, que col·loquialment ho englobem tot en el mateix sac dels ocupes, ho hem de tenir en compte amb una altra perspectiva, perquè les vies que hauríem de seguir per resoldre-ho són unes altres, també feixugues, també pesades, també amb conflictivitat, però són diferents de les que hem dit i ens dona per un altre programa.
2: Per tant, avui el que ens has explicat són aquelles ocupacions que venen de fora i que no tenien cap mena de relació amb l'habitatge abans.
3: Correcte.
2: Doncs molt bé, doncs prenem nota de tot això que hem de fer i prenem nota també de que en un altre programa, no, ens parlaràs d'aquests inquiocupes, d'aquest nou concepte que hem après avui.
3: Correcte.
2: Doncs moltes gràcies, Jan, i ens retrobem al proper programa.
3: Moltes gràcies, Ona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
6: Hola, em dic Camila Pesaque i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topialetes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, ja m'hi cambusa el primer.
5: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
6: Adeu, Embaladits!
7: Ens agrada la poesia!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: El consum de les benzodiazepines.
2: Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen pel tractament d'ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. El lorazepam o el diazepam són alguns dels més coneguts i utilitzats. Són útils quan s'utilitzen correctament i durant períodes curts, però el seu consum prolongat pot comportar riscos importants. A Catalunya, el consum de benzodiazepines ha augmentat en els darrers anys. L'ús continuat pot generar dependència, dificultats per concentrar-se, somnolència o un augment de risc de caigudes i accidents. Per això, és important seguir sempre les indicacions del professional de salut i no prolongar-ne el tractament sense control mèdic. Les benzodiazepines poden ser una eina útil, però no una solució permanent. Fer-ne un ús responsable és una qüestió de salut per a tothom.
0: Salut Activa.
3: Ricard Genuer, metge resident de Medicina Familiar i Comunitària.
4: El benefici d'aquesta medicació està exempt de dubtes, però a llarg termini, l'eficàcia d'aquests medicaments disminueix. I, a més, poden causar danys i efectes secundaris greus. El risc d'accidents, problemes de memòria, debilitat, confusió, pèrdues d'equilibri, risc de fractures, així com l'addicció que generen, dificultant que puguem abandonar-los.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local: l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a 3 dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web, www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat va d'etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 99.5 de la FM i al nostre web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop i benvinguts un dia més a la Maroteca de la Ràdio, aquest programa on ens encanta parlar de ràdio i recuperar vells moments radiofònics, com diem sempre, vells en B baixa i en B alta, perquè parlem normalment detalls de les últimes 4 dècades i són moments fantàstics de tornar a recuperar amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve, què tal? Doncs molt content, com sempre, ja saps. I mira, com bé dius, moments fantàstics que ens agrada aquí recuperar a la Maroteca de la Ràdio i posant tots aquests talls de totes aquestes emissores i tots aquests programes que molts d'ells ja no existeixen, però que estem encantats de poder-los tornar a escoltar, recordar i parlar sobre ells.
3: Edició número 40, és a dir, que ja portem molts dies amb vosaltres i estem, com sempre, encantats de fer-ho a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Avui tenim dos convidats molt especials. Anem a agafar el nostre DeLorean particular per anar enrere en el temps. Concretament, viatjarem cap al 1994. Serà, doncs, així fantàstic recordar algunes gravacions dels meus orígens, concretament radiofònics, i també dels nostres convidats, perquè precisament amb ells va començar aquesta història. Doncs ja ho tenim, ens hem situat a l'any 1994 i des d'allà saludem els nostres antics companys de classe, que déu-n'hi-do poder dir això, i amics Albert Parera i Toni Abad. Què tal, com estem?
5: Hola, què tal? Com va això?
6: Hola.
3: Benvinguts al programa, aquí a la Maroteca de la Ràdio, aquest programa on recuperem aquestes antigues vivències radiofòniques tant dins de l'estudi com fora de l'estudi com a oients radiofònics. En aquest cas, però, ens situem a dins dels estudis i anem a explicar, si us sembla, com va començar tot això. Us refrescaré la memòria perquè jo ho tinc molt clar, eh? No sé si vosaltres la teniu igual de fresca que jo en aquests moments.
5: Més o menys, més o menys.
3: Bé, doncs, si anem cap al 1994, això era la primavera d'aquell any, nosaltres estàvem a la nostra escola, que estàvem, doncs, compartint classe, eren companys de classe, i ens vam apuntar a unes jornades culturals en les quals hi havia un taller de ràdio. I vam estar amb la que havia sigut la directora de Matadepera Ràdio i ens va encantar. Els tres vam quedar enganxats amb aquesta història i li vam preguntar què podíem fer per poder seguir fent alguna cosa semblant al que havíem fet en aquest taller, que era posar-se en una taula de so davant d'un micròfon, els auriculars, i començar a xerrar i a posar cançons, no? I ens va dir, bé, podríeu anar a Matadepera Ràdio i parlar amb el seu actual director. I vam pensar, doncs, vinga, anem cap allà. I vam estar els tres parlant, si us recordeu, doncs sí, devia ser cap, jo calculo que cap al mes de juny, i ens van recomanar que féssim una maqueta, que gravéssim una maqueta i l'entreguéssim perquè la poguessin escoltar. Us recordeu això?
5: Sí, sí, i tant.
6: I tant, i tant, i tant.
5: I tant.
3: Quins records teniu d'aquella època?
5: Bueno, que potser no teníem tant pèl aquí i en teníem més aquí. I que res, vam quedar absolutament fascinats amb aquell taller de ràdio que vam fer a l'escola. Va ser un contacte amb un mitjà que jo, almenys en el meu cas, no hi estava molt posat, no era consumidor habitual de ràdio, sinó esporàdic, de radiofórmules i coses així per l'estil, i va ser com una meravella, va ser un amor a primera vista, i a partir d'aquí, doncs, com tu deies, Esteve, a informar-nos amb en Xavi Portillo, i després vam anar a gravar una maqueta a casa del meu tiet, perquè el meu tiet és músic i, bueno, tenia una taula de so i un micro i una font d'entrada per poder llançar música amb CD i va ser, doncs, vinga, amb això ja n'hi ha prou, tu, gravem una maqueta. I recordo que vam anar a casa seva, vam gravar una maqueta que no tinc. Suposo que tu, Esteve, deus tenir per alguna banda, tu que...
3: Efectivament.
5: Col·lecciones absolutament tot. I, mare meva, quina vergonya sentir aquella maqueta. No sé si la tens per aquí, si la tens preparada o no.
3: I tant.
5: Però em provoca cert terror, escoltar, almenys pel que fa a escoltar-me a mi mateix.
4: És la sensació habitual, de tothom que ha passat per la Maroteca i que els hi han posat aquests talls. És el mateix sentiment compartit, per tant, Albert, tranquil, estigues tranquil, perquè a tots els hi ha passat.
3: Doncs vinga, som-hi, anem a escoltar-ho. Viatgem cap a... Mira, tinc la data i tot. 29 d'abril de 1994. És a dir que just després de fer el taller a l'escola vam anar cap a la ràdio i res, devia ser la setmana següent, vam anar cap a casa el teu tiet i vam estar al seu estudi enregistrant això que anem a escoltar ara mateix. Maqueta per mata de Pere Ràdio.
7: Ei, i quan són les 7, les 6 de la tarda, seguim amb vosaltres des de Matadepera Ràdio, al 107.1 FM. I continua la marxa amb The Fly, primer single de l'àlbum Ashton Baby, Dudos. Amb tots vosaltres,

traslladem cap a l'any 1983 per escoltar Mike Oldfield i Magic Really. Des d'àlbum Crisis, Moonlight Shadow.

Continuem amb la millor música a la Municipal de Matadepera. Matadepera Ràdio. I ho fem amb el que fou el primer single extret del directe dels Dire Straits, On the Night. Escoltes Your Latest Trick.

0: Eleanor McEvoy, 1993. Apologize.
1: You could send her flowers to apologize. To apologize.
2: Si buscaves quelcom diferent, ja has arribat al final del camí. Matadepera Ràdio, 107.1 FM.
3: La música no para a la Municipal de Matadepera. Escolteu ara el que és el primer tema del nou àlbum de Sting, Dance Among Ourselves. Les teves vides agrairan aquest i falleva l'Ultimate Fit.

Has escoltat el tercer single de la caixa de música de Mariah Carey. Després de Dream Lover i Hero, ens arriba Without You. I continuem amb Matadepera Ràdio amb bona música. Ho fem amb la penúltima peça del disc de presentació de Four Non Blondes, Bigger, Better, Faster, More. Amb vosaltres, Drifting.

0: Arribem al punt i final del nostre programa. Ha estat tot un plaer compartir aquesta estona de bona música des del 107.1, Matadepera Ràdio. Reu salutacions als que us han acompanyat. Esteve Llop, Albert Pereira i un servidor, Toni Abad. Serà fins la setmana que ve. Us esperem. Bona tarda.
1: Toni, Albert, caram, quina seriositat, eh? Quina pompositat en aquesta presentació de cançons. Us heu reconegut?
2: Desganats, eh?
3: Sí, sí,
2: jo,
3: sí. Bueno,
2: jo crec que era no sé, el respecte que segurament ens mereixia el micròfon, el respecte i el desconeixement, eh? Però que ara, escoltant-ho, dius una mica de marxa, no? Com deia l'Albert, no? Una cançó amb molta marxa, que això ha sonat tope de 90.
3: Sí, sí, faltava una mica més de sang, no?, aquí. Però,
2: sang,
3: però,
2: sí.
3: Però és veritat, era el primer contacte amb un micròfon i el micro imposa. I llavors nosaltres estàvem a... Bueno, si em permeteu l'expressió, acollonits. Acollonits.
4: Parlàvem fora del micròfon ara també del vostre timbre de veu, Toni? No us ha canviat, ni tu, Albert, tampoc. Teniu el mateix timbre.
2: El que passa que suposo que una mica més... amb una mica més de sang.
4: Sí, no? sí.
2: D'aquests anys amb una miqueta més de sang.
4: Sí, sí, però apuntàveu ja maneres. A més, l'Albert... jo recordo quan et vaig conèixer per primer, Albert, i et recordo amb aquesta veu, Ei, sóc l'Albert, què tal?
3: Sí, bueno, no sé... Va sortir així i ja està. El que passa que és veritat, eh? I a mi em costa... Clar, suposo que quan començava en el món de la ràdio... clar, jo escoltava molt en aquella època Flash FM i estava com enlluernat amb els locutors de Flash FM i tal, i una mica recordo que intentava imitar alguns locutors d'aquella època de Flash, ja sigui en Carles Tabón, Xavi Serrano, en Jordi Casas i tota aquella fornada, no?, de grans locutors. I clar, era com que parlava amb la meva veu, però intentava parlar amb la veu d'ells i sortia com una espècie de cosa que com de poti-poti, que ara mateix em fot una vergonya terrible. No? Una part de la meva vida que m'agradaria borrar i dir, home, si tenies aquesta veu, per què no parlaves amb aquesta veu? No,
1: podràs seguir escoltant, imitant alguns d'aquests locutors mítics, perquè...
3: Sí, fa una vergonya terrible, però no, és el que vaig fer. Haig d'assumir les conseqüències, no?, dels meus actes de joventut.
2: Sí, és veritat que potser, clar, en aquest moment estem també construint la nostra identitat, no?, també a nivell professional o radiofònica, però a Matadepera Ràdio és veritat que el to de l'Albert, la manera de fer ràdio era com molt peculiar, vull dir, teníem com molt interioritzat de «Ei, sóc l'Albert», no?, però era la seva característica, vull dir, i el feia com molt identificable, ell.
3: Sí, és per lo bo i per lo dolent.
1: Doncs estem a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat. Estem recordant aquests moments de ràdio amb els amics Toni Abad i Albert Pereira.
5: La Maroteca de la Ràdio.
1: I seguim amb més històries. Tenim aquí algunes perles radiofòniques ja, perquè el que hem escoltat era una maqueta, és a dir, és la primera vegada que els tres ens van posar al davant d'un micròfon per intentar presentar una cançó. De fet, per un moment vaig una mica més enrere en el temps per parlar dels meus inicis, també, a casa. Jo jugava moltíssim a fer de presentador d'informatius. Jo m'agafava el radiocasset, em redactava una notícia i començava a llegir i posava alguna careta de serveis informatius, alguna falca entremig. Jo feia això a casa a nivell, evidentment, domèstic. Havíeu fet algunes coses vosaltres abans?
2: Jo sí, de fet, que abans parlàvem del que havia suposat aquestes jornades escolars de ràdio a l'escola, però jo una mica com tu, en el sentit de que ja abans... i tot el tema de ràdio, d'escoltar la ràdio, de passar per la ràdio pel carrer Cas, quan està Ràdio Barcelona, de demanar a la meva mare que m'acompanyés a la Diagonal a veure l'estudi de Catalunya Ràdio que dona a l'exterior. Tot això ho demanava i la meva família ho ha patit. I llavors sí que, com a joc, i amb un amic també de tota la vida d'EGB, sí que nosaltres jugàvem a fer els nostres programes, tant de ràdio com de tele. Aquí hi havia la bicefàlia. Però sí que és una cosa que jo arrossegava de feia temps i que per mi aquest contacte a les jornades escolars va ser ja com l'empenta definitiva, no?, de dir, ostres, allò que tens ganes de fer, allò que t'agrada tant, ara ho pots fer, no? I a més, poder-ho fer de la mà de vosaltres, en aquest cas, no? Que és veritat que jo vaig anar un any més tard, perquè vaig fer aquella cosa d'anar-me'n a l'Emili, Però el fet de que, com a mínim, el primer pas ja el féssim junts i després vosaltres ja estiguéssiu a la ràdio quan jo vaig aterrar, doncs clar, això ja va ser com ajudar-me a obrir moltíssim les portes.
1: Molt bé, doncs anem a escoltar els nostres primers moments en antena. Era el mes de setembre de 1994, això sí que ho tinc aquí etiquetat. Anem a escoltar a l'Albert com sonava aquell inici de temporada per primera vegada en aquesta casa, Matadepera Ràdio.
5: Esteu sintonitzant Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera.
1: Aquesta, si us en recordeu, era la careta de l'inici d'emissions o d'inici, diguem, de programació que hi havia després de les notícies, després del butlletí de Catalunya Informació, i la veu, si no recordo malament, és la de Crisol Tuà.
3: Mm-hmm. Correcte.
1: Que està a Cadena Ser ja fa bastants anys.
2: Sí, ell, i diria que ara està vinculat al Tot és comèdia, de la Rosa Badia, els caps de setmana.
1: Mhm. Molt bé, doncs mira, encara tenim una mica de memòria aquí al cervell. Doncs vinga, anem a escoltar l'Albert com sonava, com dèiem, el setembre de 1994 a Matadepera Ràdio.
6: Són els Crash Test Dummies, Afternoons i Coffee Spoons, aquesta peça de l'àlbum God's Awful He's Fed, una petició feta per l'Esteve des de Terrassa. I escoltem a Matadepera Ràdio Nalda Taino, una peça estreta de la caixa de música de Maria Carey, una cançó que ens ha demanat l'Estel i l'Esteve, i el Toni, perdó, de Terrassa. Escoltem ara un dels clàssics dels irlandesos, U2, extret de l'àlbum de Joshua Tree, Ens Arriba, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Sardanova Dance, una cançó que ens ha demanat el Carles Illa de Matadepera. Sembla ser que hem tingut un petit problema tècnic, però bé, ho arreglarem en un moment. Escoltem els USA3 amb una peça que segur que coneixereu. Escoltem I Got It Going On. I continuem amb la Misty Olin. Escoltem I Brought You a Song, una peça dedicada a l'entranyable i al magnífic Pere Mas. You Don't Love Me, una peça de la Down Pen que el Carles i l'Esteve dediquen a la Pitu de Terrassa. La Paquita i l'Olga de Terrassa ens han trucat al 730-0000 i ens han demanat Streets of Philadelphia, una peça del Bruce Springsteen feta per la pel·lícula Philadelphia.
7: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Això sí que és un autèntic viatge en el temps, eh, companys?
2: Ho és. Anaves una mica revolucionat,
1: no, Albert. Sabeu què passa? Que jo crec que m'he deixat aquí de tocar la velocitat de la gravació, perquè, com bé sabeu, les cintes de caset, depenent de quin reproductor posaves la cinta...
3: Sí, no, més ràpides o més lentes.
1: Exacte, pots trobar una de les dues coses. En aquest cas anava un pèl ràpida, però vaja, ja ho posarem això al dia perquè soni una mica menys barrufet.
3: El que estava clar és que escoltàvem moltes coses. Escoltem. Hi havia una manca de recursos aquí, brutal.
1: Bé, eren els inicis i és com vam aprendre. Al final es tracta d'això, no?, de començar, i el que diem sempre, una emissora municipal probablement és dels pocs llocs que et permet fer una cosa així.
3: És una escola de ràdio fantàstica. Allà, bueno, tots vam aprendre moltíssim i a mi em va servir, doncs, per començar a obrir camí en el món de la ràdio professional, no? O sigui que estaré eternament agraït a Matadepera Ràdio, Xavi Portillo, el Pere Mas, que sempre estava per allà, a vegades soldant algun cable o connectant algun CD, ara està fent...
1: Omnipresent.
3: A RAC1, els matins, al món a RAC1, i res, una escola és brutal, és fantàstica.
2: En la línia de l'Albert, i no sé si en parlaré més endavant, El que suposa, o el que han suposat les ràdios municipals per molta gent, no? En el sentit de que t'obliga a aprendre a locutar un musical, t'obliga a fer de tècnic de so, si es munta una moguda de festa major, doncs et poses a retransmetre, no sé, el festival que hi ha en aquell moment, si falten mans per fer un informatiu, en aquell moment també t'hi volcaves. És a dir, que l'aprenentatge hi és. No sé si ara tota aquesta manera d'aprendre es continua donant a les ràdios municipals, perquè és veritat que també la manera de fer ràdio ha canviat, no? La prova és que doncs ara amb un petit estudi molta gent pot fer el seu programa des de casa, no hi ha la necessitat de desplaçar-se a la ràdio, que era també la màgia que hi havia en aquell moment, no? La possibilitat d'anar a l'estudi, de trobar-te amb més gent, d'entre tots pensar i repensar. No sé, suposo que això també ha canviat una miqueta ara.
4: Sí, sí. Esteve, el Toni comentava, no?, això que hem parlat moltes vegades tu i jo, i que ho havíem parlat fins i tot amb la Lídia Juste, no?, la directora de Ràdio Rubí, no?, aquesta multitasca, no?, a la ràdio, el fet de que allà vas a fer de tot. Si tens que gravar un boleto, fas un boleto, si ara sortim a fer una entrevista al carrer de FEM, si tens que fer de tècnic també, no, Toni? I és el que tu dius, no? Aprenies a fer una mica de tot en les locals. I avui en dia, doncs, jo suposo que en part una mica potser es pot haver perdut, però vaja, vull confiar que encara hi ha emissores locals doncs això, no? on tot és una pinya i al final tothom acaba fent de tot. No? És aquesta bona escola que deia l'Albert, també.
3: La meva experiència ara mateix al grup Flash, a les emissores del grup Flash, sí que és veritat que hi ha gent que ha entrat a l'empresa fent una tasca molt específica i al final ha acabat fent una altra diferent o sumant més tasques, no? És el cas d'alguns companys que van entrar doncs, com a presentadors de Ràdio Fórmula i ara treballen pel departament tècnic, no? Perquè, bueno, estan altament qualificats per fer les dues feines i llavors, doncs, aquest esperit de començament de ràdio, de ràdio municipal, a vegades en els grans grups també s'hi veu. En menys mesura, evidentment, però també hi és.
1: Doncs escolta'm, ja que estàs aquí amb nosaltres, Albert, i ets un dels exponents principals de Flash, ens podries explicar una mica com va començar el teu idili amb aquesta emissora? Perquè és una cosa que els nostres oients segur que voldran escoltar.
3: Doncs mira, jo recordo que vaig començar primer a Ràdio Terrassa, de Matadepera Ràdio vaig saltar a Ràdio Terrassa perquè necessitaven un tècnic de so. Jo no havia fet mai de tècnic de so, però vaig dir sí, sí, i tant. Bueno, una mica allò, no?, per l'experiència que et dona haver tocat diferents tecles en una emissora municipal, no? I vaig estar fent de tècnic de so a Ràdio Terrassa pel matinal, pels informatius. Va arribar l'estiu i em van dir si em volia quedar doncs, gravant quatre falques a l'estudi de publicitat de Ràdio Club 25. Perquè, pels que no ho sàpiguen, doncs això, Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25 formaven part del mateix grup empresarial ubicat aquí a Terrassa, al carrer Gutenberg, i res, em van demanar això, no? Si podia estar-me doncs, uns dies allà mentre el tècnic, el muntador habitual feia vacances, doncs això, muntant jo quatre falques en aquell estudi. I aquell va ser el contacte amb la publicitat que em va fascinar, no? O sigui, va haver-hi un amor a primera vista amb el taller de l'Escola Tecnos, amb el món de la ràdio, doncs el segon enamorament va arribar a un cop a Ràdio Club 25 amb l'estudi de publicitat. Tant és així que quan el tècnic habitual que hi havia va deixar la feina per anar a treballar en una discogràfica, perquè ell era més músic que no pas muntador de continguts publicitaris, doncs va trobar la seva vocació, em van oferir a mi quedar-me a Ràdio Club 25 portant l'estudi de publicitat, i vaig anar fent, vaig estar un parell d'anys fins que em van trucar de Flash. Concretament el Carles Debò, perquè li agradava molt com sonava la publicitat a Ràdio Club 25, i ell s'encarregava, era el director creatiu aleshores de Grup Flash, i li interessava doncs això, no?, que hi hagués una persona allà per quan ell no hi fos, perquè anava i venia una mica, doncs pogués portar l'estudi de producció publicitària de Grup Flash. I res, vaig anar cap allà, ens vam entendre de seguida, i d'això fa ja uns quants anys, perquè vaig començar...
4: 17 anys.
3: Flash, sí, el
4: 2004, si no falla la informació.
3: Març del 2004. I des de llavors, doncs, que sóc allà, anar fent falques i tota mena de produccions de audiovisuals, perquè com comentàvem abans, a micròfon tancat, doncs la possibilitat de tenir un estudi amb l'equipament que tenim i tots els mitjans i recursos ens ha portat a satisfer necessitats de diferents clients. Al llarg dels anys ens han dit, ostres, heu fet aquesta falca, la puc fer servir perquè soni una altra emissora? Doncs bueno, vinga, s'arriba a un acord i es paguen uns cànons, uns drets musicals, de veu, de sala, tota la pesca, i aquella producció ja té llicència per sonar una altra emissora. A partir d'aquí, ostres, és que jo necessito sonoritzar un vídeo corporatiu. Això ho podeu fer vosaltres també? Sí, sí, tant. Doncs vinga, va, sonoritzem un vídeo corporatiu que farà servir a la pàgina web o al canal de YouTube o el que sigui. I la pilota s'ha anat fent gran. Tant és així que hem arribat a fer produccions per a una megafonia d'un centre en anglès, en alemany, italià. Hem cantat en francès, en castellà, en català, per suposat. I hem fet audioguies també en diferents idiomes, si aneu per Andorra i feu una ruta d'aquestes d'esglésies romàniques, sentireu això, audioguia en català, castellà, francès i anglès, que s'ha gravat als estudis del grup Flash. I tantes altres coses, no? Al final ens hem especialitzat, doncs, això, en un estudi de gravació i pospo. Tenim una nova marca que es diu Flash Pro, i res, i anem en aquest camí. Són 18 anys, gairebé 18 anys que porto allà, però clar, la feina ha anat evolucionant tant i és tan diferent el dia a dia que m'han passat volant. Vull dir, miro enrere i em sembla increïble que porti tant temps en aquesta empresa. Massa temps potser, no? Però és veritat que cada dia és diferent i cada dia hi ha un projecte apassionant i és fantàstic.
1: Permeteu-me per uns instants anar una mica més enrere en el temps i ara ens remuntem a l'època en la qual nosaltres érem oients de Flash quan va començar aquest gran grup radiofònic. Anem a aquella època a escoltar una mostra dels jingles que sonaven en aquella època.

0: Manresa. 101.7.
1: No estàs content escoltant Flash FM? No t'agradaria que tothom ho estigués?
2: I si tornem amb el nostre DeLorean particular en un 3 i no res al present, podem escoltar ara jingles com aquest. Flash.

0: La Maroteca de la Ràdio. Ràdio, my radio. Hey, hey. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: La veu de Carles Debò. Sempre en parlem amb el Jordi perquè és que, vaja, és com això, viatjar 25 anys enrere i quedar-te allà, amb, vaja, amb un gust i amb unes ganes.
2: Sí, sí, sí, és que la veu del Carles és impressionant. És
3: que les falques sonaven molt modernes. Va ser una revolució, jo les escoltàvem, i són falques que les podíem utilitzar avui en dia. Jo, per mi, Fly sonava diferent a tot el reste.
2: La erupció de les dues emissores, bueno, sobretot Flash i FM, perquè Flashback en aquell moment era més desconeguda, va arribar un parell d'anys més tard, és que va ser brutal. Vull dir, es va ajuntar una generació de locutors amb moltes ganes de fer soroll, de trencar-ho tot, amb dos caps, els dos propietaris de l'emissora, en Carles Cuní i en Miquel Calçada, doncs, no sé, gent amb molta empenta i una búsqueda constant de voler fer alguna cosa que no s'hagués fet abans. I el resultat, doncs, ja el coneixem. Vull dir, va ser com una nova ràdio, no? Una nova manera de fer
3: ràdio, sí, sí.
4: A més, jo recordo, no sé si ho teniu present, quan Flash va començar, que estava a Terrassa, al carrer Colón, en un edifici que des de fora no presentava el millor dels aspectes en aquell moment, però a mi em creava molt l'atenció que posava Flash FM, a més amb una lona de plàstic, també amb algun adhesiu
1: molt
4: ben curat, però posava Flash FM, escola de ràdio. No sé en quins termes ho plantejaven, si com a cosa innovadora, o que potser en aquell moment doncs, buscaven, no sé, qui podien estar buscant, però jo recordo que més enllà de la imatge aquesta, que com dieu, era realment innovadora, trencadora, no? El fet de tenir allà Flash al carrer Colón, i que si no recordo malament, no sé si fins i tot en aquesta jornades escolars vam arribar a fer un cop d'ull.
1: Mira, doncs, gràcies per
4: l'apunt. Jo crec que ens vam quedar a l'entrada.
1: Vam pujar dalt i vam estar veient un estudi per dins que jo em vaig quedar molt impressionat. El que no recordava era que durant aquestes jornades culturals va ser quan vam estar veient els estudis. Jo tinc molt clar que hi havia estat, però no recordava quan.
2: Sí, sí, va ser llavors que això, vam anar als estudis de Flash FM al carrer Colón i no recordo si allà hi havia el mateix Carles Adó per allà donant voltes. El que sí que recordo és en Jordi Roura, més conegut com a Maki, que era el tècnic que hi havia llavors, el muntador de falques, jingles i tal, que tenia com un teclat, un sampler espectacular, que és amb el que es feia doncs, totes aquestes samplejades en els jingles, no? El flof, flof, flof, flof. I s'aplicaven efectes a la veu a través d'aquest mateix sampler i era una virgueria. I això va ser doncs, una joguina visionària que va comprar en Miquel Calçada, vale? Que sempre va mirant més enllà. I res, era impressionant, era com entrar a l'Enterprise, pràcticament, no?
1: Jo recordo aquella visita, veure pantalles d'ordinador, i vaig pensar, què fa un ordinador dins d'un estudi de ràdio? Això nosaltres no ho havíem vist mai, no? I també recordo molt bé els CDs a dins d'unes caixetes, que es posaven a dins d'un reproductor de CD que anava amb aquestes caixes. Clar, ho vaig trobar una idea genial.
2: Sí, sí, era fabulós. Bueno, era una

0: revolució tecnològica, allò. Era una revolució brutal.
1: Molt bé, doncs anem una mica enrere el temps de nou. Viatgem cap als anys 90 per escoltar un programa de Matadepera Ràdio que segur vosaltres recordareu.
2: Matadepera Ràdio 107.1 FM, l'emissora municipal de Matadepera.

0: Bona nit i bona hora. Que siguin benvinguts tots aquells que vulguin passar una bona estona en la nostra companyia. Companyia que espera no defraudar la bona predisposició dels oients que estimen la gran música. Ja saben, amics, que nosaltres procurem estar sempre aquí a les 9, després de les notícies. El nostre ja imprescindible control de so en JM i la Maria Glòria Ferrés fent els comentaris de la música del programa Adagio. Què tal prova l'inici de setmana? El dilluns és un dia no massa ben rebut per allò de començar de nou a treballar, problemes, perquè es veu molt lluny al final de setmana. Però el dilluns és el dia en què ens porta l'al·licient d'una nova estada amb els de Adagio. I si els sembla que això és poc, doncs bé, passin de nosaltres, però segueixin aquí per escoltar música clàssica. Perquè han de saber que des de Plató fins a Heidegger...
1: Aquí s'acaba aquest any, no tinc res més, però aquí teníem a Maria Glòria Ferrés, Matadepera Ràdio, el dia 7 de novembre de 1994, amb el seu programa Adagio, un clàssic en el qual suposo que vosaltres en algun moment vau fer de tècnic de so d'aquest programa.
2: I tant!
1: Molt bé.
2: Jo em sembla que un parell o tres de vegades vaig fer de tècnic i brutal, brutal. Ostres, és un viatge en el temps increïble, és impressionant. I bueno, clar, això és ràdio, no se'm veu la cara, no? Però m'ha arrencat un somriure a la cara impressionant, perquè és que quins records, mare meva, quins records. Quins records.
3: Estàs a més, que la Maria Glòria, penso que és un exemple de com una persona es volca, perquè des de fa molts anys ho fa, i crec que encara ho continua fent, ara en format de radioteatre, l'estima, la dedicació que té per la ràdio. Però més enllà d'això, Esteve, el que tu comentaves de que si havíem fet de tècnic de so, jo crec que tots hi hem passat en la línia del que dèiem abans, no? Que tots fèiem de tota la ràdio. Però jo sí que recordo que per la, no sé si majestuositat del programa, jo com a mínim les vegades que feia tècnic de so ho passava fatal. Perquè és allò de que ho portava tot tan quadrat que dius, ostres, és que com posi una cosa que no toca, tot s'esguerra.
2: Exacte, exacte. Sí, era com molt important allò, no?
3: I a més perquè anaven en discos, que no, ni en minidisc, ni en CD.
1: Vinils.
3: Llavors, havies d'agafar l'agulla i quan, mirant el guió de Raül, acabava de dir la frase, deixar-la anar perquè entrés i tot anés, no? I quan això passava, deies, uf, vinga, 2 minuts menys que queden, no? Això sí que ho recordo, sí que ho recordo.
1: Molt bé, seguim el nostre viatge en el temps. En aquest cas, Albert, et poso tu a prova a veure si recordes aquesta sintonia.
4: Des d'ara i fins les 10, Magazín de nit. A Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera.
1: Hola, bona nit, què tal, com esteu? Salutacions cordials des de Matadepera Ràdio 107.1 FM amb el Magazín de nit, aquest programa que us porta doncs bona música i també notícies culturals, musicals i recomanacions musicals. Així és com començàvem aquest programa, que vam començar de fet amb el company Joan Vilalta, i en un moment donat el Joan se'n va haver d'anar de l'emissora perquè la seva feina no li permetia poder estar seguint fent ràdio, i el substitut va ser Albert Parera. I va ser un moment que, vaja, jo en tinc uns records boníssims. No sé què en penses tu, Albert, però jo, per mi, dels millors moments que he passat a la ràdio, sincerament.
2: Sí, ostres, quins records, una autèntica passada. Tot i que jo recordo que ho passava molt malament a l'hora de llegir notícies, perquè no tenia pràctica. Bueno, és allò que dèiem, no? Que parlar, haig de tenir-ho escrit i haig de tenir un text de com a molt 30 segons, no? El que accedeix a això ho passo fatal. I allò, eren notícies, textos llargs, allò, peces de potser de un minut i mig, i a més en directe, amb aquella pressió de dir, ostres, haig de vocalitzar-ho tot i dir-ho tot correctament i no encallar-me. I això era una pressió brutal, però va ser una experiència fantàstica, fantàstica.
1: Vam aprendre molt i jo recordo que va ser el primer programa que vaig poder pensar com el faria, perquè el primer any que vam estar nosaltres fent la Ràdio Fórmula, la temporada 94-95, doncs clar, ja sabem el que és la Ràdio Fórmula, ja n'hem parlat aquí en el programa, tu tens unes caixes amb uns discos, que hi ha els que roten més ràpid, els que menys i els que sonen potser un cop al dia, per antiguitat, normalment, i d'allà no pots sortir, tens un guió bastant tancat. Nosaltres sí que fèiem les nostres coses, no sé si recordaràs les falques que fèiem tu i jo, que ja vam començar a fer en aquella època, sí. Que fora d'hores de directe, si l'estudi estava lliure, l'agafàvem, enregistràvem coses que ens venien al cap, com per exemple imitar Flash, ja ho vam començar a fer en aquells moments amb les falques. Llavors jo m'emportava a casa aquestes gravacions i les editava amb la Sound Blaster, començàvem a fer alguns efectes, a posar alguna música i tal, i llavors ho tornàvem a l'emissora i ja teníem la falca muntada, no? I això vam començar a experimentar-ho en aquella època. Però el setembre del 95 va ser quan amb en Joan Vilata vam arrencar aquest programa, el Magazine de Nit, un Magazine de Nit que tenia aquesta promoció.
5: Hola, sóc Albert Parera.
6: I jo, Esteve Llop.
5: I et recordem que els dimarts de 9 a 10 del vespre pots informar-te mitjançant el Magazine de Nit.
6: Un programa on hi trobaràs informació musical i cultural, la novetat de la setmana, el comentari i el memorial musical.
5: Recorda, cada dimarts de 9 a 10 del vespre, Magazine de Nit, la teva agenda radiofònica.
6: Un programa de Matadepera Ràdio, emissora municipal.
5: No hi faltis.
6: T'hi esperem.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
6: Aquesta no és la sintonia del Magazine de
5: Nit? No, home, no, és la sintonia dels 70s de nit.
6: Ah, sí, la setmana passada vam començar a escoltar els pares de la música dance dels 90.
5: Exacte, i per aquest motiu aquesta Setmana Santa el Magazine de Nit es transforma en una màquina del temps.
6: Viatjarem als 70.
5: Els colls de camisa sobredimensionats.
6: Els pantalons de campana.
5: Patilles amples.
6: Cabells crepats.
5: Dits amunt i avall.
6: I cops de mans.
5: Recorda, dimarts 2 d'abril, a partir de les 9, Magazine de Nit especial 70s.
6: 70s de nit.
5: Lloc.
6: Matadepera Ràdio.
5: Freqüència.
6: 107.1.
9: Matadepera Ràdio, 107.1 FM. L'emissora municipal de Matadepera.
8: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs aquí ho teníem, aquestes falques a Matadepera Ràdio, on, com dèiem, imitàvem 100% a Flash fins al punt que vaig detectar quina era la cançó que utilitzaven en un dels seus separadors, i vinga, a fer de locutors de Flash.
2: Dins.
1: Exacte, exacte. Sí, sí, vaja, quines èpoques, quins records, i vaja, quina escola de ràdio. El que diem sempre que et permet aquests moments en una emissora municipal poder crear i poder investigar i provar, no?
2: Sí, perquè això, bueno, és el que enriqueix, no? El tenir els mitjans per materialitzar tot el que et passa pel cap. A més, en aquell moment escoltàvem molta ràdio, escoltàvem totes les ràdios, perquè un cop entres en el món et tornes un malalt, un addicte. I això fa, doncs, que vulguis provar coses noves i aprenguis, i és allò, a través del prova-error, prova-error, prova-error, vas fent, vas avançant, vas aprenent i et vas formant, no? com a locutor de ràdio o com a director de programa o el que sigui, no? I és absolutament genial.
1: Doncs mira, un exemple del que dèiem de l'escola de ràdio és com es grava una falca, com es pensa, com es busca el muntatge musical, com s'acaba editant tot i com s'interpreta, perquè al final això també és una interpretació. Anem a escoltar un exemple amb la teva pròpia veu. Jo recordo fer una mica de mecenes en aquest sentit i fer de director creatiu i posar, vaja, la teva fantàstica veu en aquestes falques de publicitat va ser un luxe. Ens remuntem ara al 1997 amb aquesta falca per Pont Aeri.
10: Get on down and get funky. Get on down and get funky.
11: No et quedis a casa el divendres. T'esperem a Pont Aeri. Cada divendres a la nit a Pont Aeri et punxa un crac en sessió. El resident DJ Escudero. Divendres nit, entrada gratuïta amb carnet Pont Aeri per a soci i acompanyant. Perquè no et sentis sol. Pont Aeri, carrer Còrdoba 40, Terrassa, autopista A18, sortida Terrassa Ronda, tercer pont a l'esquerra. En Renfe a 8 minuts de l'estació. Vinga, va, t'hi esperem. Pont Aeri. La marca que desmarca.
1: Jo recordo, Albert, dir-te, crida una mica més, corre una mica més, que això ha de ser, ostres, una cosa per Pont Aeri, que ha de tenir molta marxa.
2: Ara ho anava a dir, que em deies, no, més amunt, i jo, de debò, Esteve.
1: Ja no puc més.
2: Que ens cuida més? Sí, més amunt, més amunt, més amunt. Jo, anar forçant la veu, anar tirant amunt, i tu, sí, està bé, però més amunt, va, més amunt encara, tal. I jo, mare de Déu, on anirem a parar? I la veritat és que jo crec que fins i tot ens hem quedat curts pel que era Pont Aeri en aquest moment.
12: Sí, encara més amunt, més amunt.
3: Aquí ja no faltava sang, eh? Aquí ja no faltava sang.
2: No, aquí ja estàvem... Bueno, hi havia altres coses a la sang, diguéssim.
3: Exacte.
1: Recordo també aquella època que vam estar pensant què podíem dir per fer un programa que s'assemblés, doncs no sé ben bé què, perquè jo no sé si hi havia Flash FM un programa com el que vam fer Mata de Pere Ràdio a les nits del dissabte, aquest track dance, on tu hi posaves veu, però sí que feien coses com, per exemple... aquesta.
11: Tens tantes raons per escoltar track dance com cops de bombo d'una cançó hardcore. Et ressona el bombo al cap? Doncs potser el tens una mica buit. Track dance. Imagina't per uns moments com series de ric si per cada cop de bombo et donessin una pela. Track dance.
8: La maroteca de la ràdio.
1: Doncs vam estar fent això. Vam estar agafant tot de frases enginyoses per poder posar al mig de la música, doncs una mica l'estil Mikimoto. És el que diem molts cops amb el Jordi, que nosaltres des de ben joves que imitàvem el Mikimoto. O sigui, sempre feia aquest estil de locució, que per exemple ara em ve el cap badollador, ara temps enrere que he anat escoltant gravacions d'aquella època, jo l'escoltava fent el flash matí i veia per darrere un Mikimoto amb un estil molt diferent, però la gràcia de dir les coses, la broma, era molt semblant, no?
12: Efectivament, companys, era una mica així.
2: No, tots estaven tallats una mica pel mateix patró, vale, i tots Mikimotejaven una mica, no? Eren com petites... uns minillos de Mikimoto, no? I tots tenien aquell estil que, bueno, que enganxava molt i va ser tot un èxit. A més, en aquest punt, en el moment en què va entrar la música dance, la música de màquina a Flash FM, va ser quan va haver-hi l'autèntic boom d'aquella ràdio i es van arribar a fer festes, no sé si ho recordeu, com tot el tema dels Megaplex, que es feien al Palau Sant Jordi, on hi passaven... 16-18 mil persones un cap de setmana i això no s'havia fet mai fins aleshores. Era efecte ràdio elevat a la màxima potència, no?
12: Sí, sí.
2: I nosaltres que començàvem, doncs clar, estàvem enlluernats, estàvem encisats per aquella manera de fer, aquell tarannà, aquella potència, aquelles ganes, aquell humor tan específic i que reconeixia de seguida, i una mostra d'això és aquest jingle, no?, que acabes de passar, que des de Mata de Pere Ràdio intentàvem, doncs, acostar-nos allò, no?, acostar-nos al que per nosaltres era el mite, no?, que era Flash FM.
3: Més enllà de l'estil i del boom de la música, m'agradaria destacar dues coses. Una, per nosaltres, com a companys i com a oients, la sorpresa de veure l'Esteve en la faceta de track dance quan venia d'estils musicals totalment oposats. Això
2: sí,
3: per una banda.
2: Dire streets a música màquina.
1: Va ser un repte, va ser un repte.
3: Però per l'altra, també reconèixer com des d'una emissora com Mata de Pere Ràdio es va poder, vas poder enganxar tanta gent que potser a nivell d'audiència, de peticions, d'estar molt pendent... Jo diria que hi ha hagut com dos programes a l'emissora, els més sonats, la radiofórmula que es feia a les tardes, que tenia un espai per fer peticions, i el teu programa, que és que recordo, doncs, això, com la gent trucava, estava enganxada, és a dir, el fenomen que també va representar des d'una emissora tan modesta com era Mata de Pere Ràdio, un programa com aquest. Jo no sé quins records o com ho vas viure, Esteve, tu.
1: Bé, va ser molt impressionant. Al principi vaig pensar, no sé què estem fent, això és un experiment, no és el meu estil musical, però jo vaig a provar, perquè a mi sempre m'agrada provar coses, i com que jo 3 anys enrere ja havia començat a fer de DJ en festes majors de pobles, etc., doncs vaig pensar, escolta'm, és ben fàcil. Gravem una sessió prèviament en vinil, una mescla de 2 hores, amb alguns talls que em permetin a mi poder posar publicitat entremig i poder passar alguna trucada. I en lloc d'això va acabar sent que la sessió sonava de fons i les trucades anaven una darrere l'altra tota l'estona, no? Vull dir que va ser molt, molt impressionant. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé i és una cosa que crec que avui dia amb una emissora municipal costaria molt de fer. Precisament pel que diem sempre, que l'emissora en directe ja no es viu tant com abans i la trucada per fer la petició musical i saludar els amics de la ràdio ja no té cap mena de sentit.
13: Bueno, és que aleshores la ràdio era com una xarxa social.
3: Correcte.
13: Jo crec que el secret és aquí, és la clau del tema. El fet de poder sortir per antena d'un mitjà de comunicació, encara que fos petit, que fos Matada per a ràdio, i poder-hi dir la teva i tal, era l'equivalent ara a fer un post a Instagram, a TikTok, on sigui, no? Al final és, doncs, l'oient, en aquest cas, vol la seva petita quota de protagonisme i surt per antena, no? Dedicant una cançó o saludant els companys de classe o amb el grup d'amics amb qui sortirà de festa al pont aeri. I aquest programa en concret era com una... Era això, era més que un programa, era una xarxa social, perquè recordo alguns dies que m'havia quedat per allà, Esteve, durant un cop de mà, recordo que vas portar un telèfon de casa per poder-lo un inalàmbric, si no recordo malament, per poder agafar les trucades més ràpidament, perquè era un no parar, era un no parar.
1: Sí, saps per què ho fèiem, això? Perquè els telèfons a Matadepera Ràdio estaven a dins del control, i clar, dins del control estava jo fent self, posant tota la música i parlant. Clar, si sonava el telèfon, l'havies d'agafar i havies de parlar, i no podies tenir una persona al darrere del micròfon parlant, exacte, no? Llavors la Laura se n'anava cap a dins del locutori i des d'allà agafava totes les notes de les persones que trucaven i no volien sortir en antena. Era això.
14: Vinga, som-hi, més trucades, bona nit.
15: Hello!
14: Ei, com va això? Mira bé,
15: Aquí soy el Mo, que ha llamado la prima de mi parienta, no sé qué, que está...
16: Saluda al Kenny, que está en casa del ganso de enchufados. Vente, Alandito, 3 huevos.
15: Saluda al Kelly, piñata guapa, Kelly, al Gonzo. Gonzo, 2 patuqueos.
17: ¡El perro!
15: Alandito, 3 huevos.
8: La maroteca de la ràdio.
13: Era un no parar.
1: Sí, era constant.
12: Hem tingut oportunitat de recordar el programa en la maroteca de la ràdio i hem posat talls amb tal com bé dius, Albert, que amb trucades una rere l'altra. La passada.
13: Sí, és, bueno, era ràdio en estat pur. En estat pur.
12: Sí.
3: I és el que diu l'Albert, les xarxes socials no hi eren. Jo recordo potser més la faceta dels més sonats, que també tenia una franja dedicada a les peticions musicals. Però que és el que deia l'Albert, és a dir, no hi havia WhatsApp, no hi havia Facebook, llavors el telèfon era la manera de dir-li a la Carla de primer d'ESO de la Pia, que l'estimo molt, o de dir-li al Robert de segon del Delta, que era no sé què. I això anava superbuscat, que potser la música, bueno, sí, acompanyava, no? Doncs posa'm les Spice Girls o posa'm no sé qui, vale. Però, sobretot, clac, et colo un missatge perquè arribi, no? I jo també tenir, no sé si els meus 15 segons de protagonisme.
1: Ja per anar acabant, companys, com veieu el futur de la ràdio? La ràdio seguirà ben viva com fins ara, adaptant-se als nous temps com sempre, o no?
13: Jo...
3: Vinga.
1: Dispara.
13: Jo crec que la ràdio baixarà, el consum de ràdio baixarà i es mantindrà només aquella ràdio que ofereixi contingut. O sigui, jo crec molt en la fórmula, per exemple, que està aplicant el mateix a RAC1. Crec que bueno, que és un... Ara mateix, doncs, és un referent. I crec que la radiofórmula musical, mica en mica, s'ha d'anar nodrint de contingut. Perquè, bé, estem competint avui dia amb uns altres hàbits de consum, en què tothom vol veure una cosa o escoltar una cosa i la vol guiar. No vol esperar que algú li posi aquella cançó que vol escoltar. La vol al moment. Llavors, entren a YouTube o a Spotify o el que sigui. Amb la televisió passa exactament el mateix. O sigui, jo crec que és un problema global dels mitjans clàssics, no? Ràdio i televisió, que cada vegada hi ha més coses a la carta, cada vegada és més video on demand, cada vegada hi ha més gent que directament fa servir la televisió com a pantalla, no? Per poder-hi tenir allà HBO, Netflix o qualsevol altra plataforma. Amb la ràdio musical jo crec que cada vegada passarà més això, a no ser que es vesteixi, per exemple, algun programa musical amb això, no? Amb com es feia el track dance i amb participació de la gent, perquè això encara agrada. I, per exemple, tant a Flashback com a Flash FM, els programes que més estan funcionant són aquests programes que tenen participació activa de la gent i de l'oient, perquè encara ja es conserva cert romanticisme en això de sortir per la ràdio a través d'una nota de veu gravada en WhatsApp, dedicant-la a algú altre. I això és curiós, no? Perquè en el temps de xarxes socials i que tothom... Hi ha alguns que busquen el canal ràdio, doncs, per transmetre coses, no? I, bueno, és el cas del Feedback, a Flashback, de... Flash FM també hi ha programes, ara des de fa un parell d'anys es fa el Flash Urban amb tot el fenomen de la música urbana. Música urbana potser queda massa bé, queda massa fi, no? Al final és reggaeton.
1: Reggaeton, exacte.
13: Vale? Jo no sóc d'aquest món, jo em vaig quedar doncs, bastant més enrere en el temps, però vaja, té molt d'èxit i són programes que hi ha una participació activa de la gent i tenen un coixí d'audiència molt, molt important. Per tant, aposto perquè sobrevisqui la ràdio amb contingut, no només purament musical.
3: Amb la part de la ràdio musical, està clar que en el moment en què tenim un Spotify, un Amazon Music, un YouTube, que en aquell moment jo puc buscar la cançó que m'interessa, la que sigui, estar pendent de que a la ràdio soni la que jo vull sentir, potser això ja no té el sentit que podia tenir abans. Sí que em pot servir de companyia mentre vaig al cotxe. Amb la qual cosa... Està clar que la ràdio, com a mínim, la ràdio musical haurà d'oferir un plus. La convencional, la de continguts, s'ha vist que la població que acompanya aquestes emissores cada cop està envellint més. Llavors, s'hauran de trobar fórmules per enganxar la gent més jove. Com? Potenciant tot el tema de podcast, igual penjant entrevistes o els seus continguts a xarxes socials... Però està clar que la ràdio, una mica de sacsejada, sí que se li preveu per endavant.
8: La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Doncs bé, amb aquesta reflexió acabarem. Si us sembla, ho deixem aquí. Tornem un altre dia a parlar amb vosaltres, si voleu, perquè, vaja, és apassionant tornar als orígens i també doncs, poder parlar d'aquest mitjà que tant estimem tots plegats amb vosaltres. Jordi, per acabar, recordem la nostra adreça d'email per si els nostres oients volen dirigir-nos qualsevol comentari.
12: Sí, i tant. Mira, podeu enviar els talls que tingueu a hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Us la repeteixo, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Com ja sabeu, estarem encantats que ens pugueu enviar tot allò que tingueu. Nosaltres aquí ho posarem, ho digitalitzarem i ho comentarem.
1: I si podem, ho posarem, perquè ja sabem que hi ha un tema de permisos de les emissores propietàries d'aquestes gravacions originals que, evidentment, cal respectar, però, vaja, si podem fer-ho, doncs, evidentment, ho posarem en antena. Doncs, Toni, Albert, ha sigut un plaer estar amb vosaltres avui aquí a la Hemeroteca de la Ràdio i esperem escoltar-nos un altre dia.
13: I tant, gràcies per aquesta oportunitat, perquè ha estat genial retrobar-nos i recordar vells temps.
12: Moltes gràcies.
3: I per tot un munt de somriures.
1: Molt bé, doncs vinga, una abraçada molt forta.
3: Un altre molt gran. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat a través del govern que aquest dimecres quedarà restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Des de Protecció Civil es demana molta prudència, evitar desplaçaments innecessaris, no travessar rieres ni zones inundables, respectar els tancaments i les indicacions d'emergència i seguir la informació dels canals oficials. En cas d'emergència, cal trucar al 112. Més coses de tot això, tot a punt perquè aquest cap de setmana el barri de Bulpalleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya i anirà a càrrec de les AFAs de les escoles La Mirada i l'Olivera, dona el tret de sortida a tres dies de celebració que inclouran actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web, www.cugat.cat.

0: I el Sant Cugat Bar d'Etapes tornarà del 17 al 27 de setembre, més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa que es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i es va celebrar la seva última edició abans de l'aturar el 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors a la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar aquest any. Fins aquí les notícies. Més informació a cada hora en punt, actualitzada a aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de la FM i al nostre web, www.cugat.cat i les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Un cop més, salutacions d'en Jordi Caselles i d'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Hola, Jordi, molt bé. Doncs encantat, com sempre, d'estar amb tu i tornar a compartir aquests moments de ràdio del passat i també del present a Ràdio Sant Cugat. Un plaer tornar a escoltar aquestes gravacions i poder parlar dels professionals que les han fet possible. Avui comencem amb una emissora que està en plena forma, però que ja fa 25 i escaig d'anys que està a les zones hercianes. De fet, parlarem de dues, de Flash FM i de Ràdio Flashback. Per cert, avui tots els àudios que podreu escoltar d'aquestes dues emissores els podem escoltar per cortesia del grup Flash. Flash es va fundar l'any 1992 per Miquel Calzada i Carles Cuní, incloent l'emissora Flash FM, sent la primera emissora privada en format de radiofórmula que transmetia en català. Anys abans, en RAC 105 havia sigut la primera emissora de radiofórmula en català, però recordem que llavors l'emissora era de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya.
3: L'any 1994 inicia emissions la segona emissora del grup, Ràdio Flashback, especialitzada en música pop i rock, mentre que Flash es centrava més en la música dance i en noves tendències. Recordem que l'any 2001, juntament amb MediaPro i la participació d'Ònium Cultural, el grup Flash va incorporar el canal de televisió Flash TV. L'any 2005, Flash TV va ser comprat per Vocento i aquell mes de setembre va finalitzar les seves emissions.
4: L'any 2015, Miquel Calzada va abandonar l'equip per dedicar-se plenament als seus compromisos públics i a la política. Ens recordem molt, Jordi, del seu bon fer a les zones, no? El trobem molt a faltar, realment, tot i que ja fa uns anys que no hi era. Després podrem repassar números d'audiència. Segueix sent una de les emissores més escoltades de Catalunya.
3: Sí, en efecte, Flash FM doncs, continua amb força energia i el que comentaves també de Miquel Calzada, el trobem a faltar des de la nostra adolescència, el vam tenir com un dels nostres referents, el vam estar seguint a tots els mitjans on ell participava i desenvolupava la seva feina i la veritat doncs, que estaria molt bé tornar-lo a sentir i que tornés. Llancem aquí la idea, si Miquel Calzada s'atreveix, tindrà com a mínim a dos fidels seguidors que estarem molt pendents de tot el que fa. I la veritat, doncs, que també Flash FM jo crec que ha anat, que no ha parat de pujar, de fet, i és una de les emissores de referència.
4: Ara tindrem l'oportunitat d'escoltar tant a Carles Cuní com també a Miquel Calzada. Comencem amb Carles Cuní, que és l'altre 50% de la propietat d'aquest grup d'emissores, el grup Flash, amb un anunci que sonava per la televisió també l'any 1994.
5: Flash FM.
6: Prepara't, perquè escoltaràs l'últim en FM. I a més, amb el millor estèreo. Encén les orelles.
7: Flash FM, la mega ràdio.
5: Flash FM.
4: No sé si recordarà, Jordi, que en aquest vídeo, en aquest spot a la televisió, s'anaven il·luminant des del darrere unes orelles. Es veia el cap d'una persona des del clatell i es veien uns llums que anaven encenent les dues orelles. Era molt enginyós.
3: Em sona alguna cosa, no el tinc molt present. Et diria que em puc saber quasi de memòria totes les falques de ràdio, però aquest spot, precisament aquest spot, no el tinc tan present.
4: Val, doncs el buscarem a YouTube perquè el puguem refrescar. Per cert, hem escoltat la veu de Carles Debò, una de les veus de referència a les emissores catalanes des de llavors. Es va fer famós i nosaltres ens encantava les falques que escoltàvem amb la seva veu, no solament perquè té una veu fantàstica, extraordinària, sinó també per com eren enginyoses les falques que feien amb les coses que deien, els textos eren fantàstics.
3: Sí, de fet, crec que era un dels segells d'identitat de l'emissora. Unes falques que fugien del que s'havia fet fins ara, no? Que simplement era doncs, anunciar el programa, potser alguna frase descrivint el programa i poca cosa més. Però és que les falques de Flash, vaja, és que eren molt ingenioses, com tu bé dius. Recordo aquella que, per exemple, deia ja sabem que ens escoltes des del cotxe i no toquis més el nas, ei, tu, una cosa d'aquestes. Sí, i tant.
4: Molt bé, doncs anem a escoltar un spot més, en aquest cas amb la veu de Miki Moto.
8: Tens problemes amb el fil musical?
9: Tens massa publicitat a la teva emissora preferida?
10: Tens emissora preferida?
9: La música potser no et diu res?
10: Si contestes que no sé què estàs fent aquí.
9: Si contestes que sí, ja tardes.
7: Flash FM.
4: Amb aquests efectes, on es notava la introducció de la informàtica des del primer moment a Flash FM. De fet, curiositat personal, Jordi, Flash FM va començar a Terrassa, no pas a Barcelona, al Passeig de Gràcia, on està ara. Es van mudar al cap de poc temps, al cap d'un parell d'anys. En el moment que van iniciar les emissions de Ràdio Flashback va ser quan van anar a Barcelona, però al principi estaven a Terrassa i jo hi vaig estar en els estudis. No recordo ara exactament si era a partir de unes jornades culturals que feien el meu col·le, que va ser en el moment en el qual vaig començar amb això de la ràdio, perquè jo me'n vaig anar a un taller de ràdio que feia la que havia sigut directora de Mata de Pere Ràdio. Això passava el 1993 o 94, no recordo ara exactament. I no sé si va ser arrel d'això que ens van convidar a anar a veure Flash, que s'havia inaugurat doncs, feia molt poc, l'any 92. I era fantàstic, perquè era un local molt, molt, molt gran, i tot ja anava amb ordinadors, i recordo també, per exemple, que tenien uns reproductors de CD que, per evitar haver de tocar els discos, els tenien tots encapsulats, anaven com amb unes caixetes, els posaven a dins, com si fos un minidisc gran, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? I llavors aquestes caixes les posaven a dins dels reproductors. D'aquesta manera els CDs estaven sempre intocats, no? Molt interessant, ja amb pantalles, veies allà com gravaven tots els programes en format digital, espectacular, realment impressionant.
3: Bona anècdota aquesta. La veritat és que tot quadra, no? Una emissora amb aquest aire fresc tenia que anar acompanyat, evidentment, també de tota aquesta tecnologia. I vaja, crec que ha sigut també part del seu èxit, està clar. És apostar per una cosa diferent, que sona diferent, però que, evidentment, darrere has de tenir tot un equip que també sigui diferent.
4: Doncs anem a escoltar com sonaven aquestes falques de Flash FM quan va arrencar el 1992.

0: Les veus amb aquests efectes, aquestes bases musicals fantàstiques, en fi, un segell d'identitat imprescindible, Flash FM.
1: I com bé deia una de les seves falques, encén les orelles, la veritat és que sí, perquè et feia despertar amb aquesta contundència de greus, aquesta contundència d'estèreo, la veritat és que gaudies molt escoltant-la i tant.
0: Molt bé, doncs continuem amb més Flash, en aquest cas amb la germana emissora de Flash FM, Ràdio Flashback.
2: La Maroteca de la Ràdio.
0: Una emissora que va començar les seves emissions al 1994 i que, doncs, el que va fer va ser diferenciar una mica l'oferta de Flash. D'entrada, Flash era, si recordem, una mica més poti-poti, és a dir, tenia la música de novetats, pop i de música adulta, mesclada amb la música que és l'oferta actual, no? Música més dens, més ballable. I en aquells moments, doncs, quan es va incorporar Flashback, es van separar els dos estils musicals. Flash, doncs, es va convertir en una emissora molt puntera a nivell de música house i tendències ballables, i Flashback, doncs, va ser com una espècie, diguem, de Rack 105 posada al dia, podríem dir més o menys això. Una emissora que es va inaugurar l'1 de novembre de l'any 94, que, com us dèiem abans, es situa al Passeig de Gràcia número 55 i que es caracteritza per ser una ràdio musical en català, on s'emeten els darrers èxits de la música en català, música dance, música electrònica i pop internacional del moment, avançant-se sempre a l'hora de posar les novetats que triomfen arreu de Catalunya, d'Europa i del món, combinats amb els millors èxits dels darrers anys.
1: Emet a través de la freqüència modulada en diferents indrets dels països catalans i també per internet a qualsevol punt del món. El seu eslògan l'anomena Només Èxits. Des del 2015 fins a principis del 2018 va ser l'emissora musical més escoltada a Catalunya i el seu eslògan actual és també la Ràdio Musical de Catalunya. A finals del 2020, Ràdio Flashback és la segona emissora musical més escoltada a Catalunya amb una audiència de 234.000 oients diaris, només per darrere de los 40 principales.
0: Així doncs, déu-n'hi-do, una emissora amb moltíssim d'èxit. I com a exemple, anem a escoltar un dels programes que no són de Ràdio Fórmula, que potser doncs, això ja ho tenim una mica més vist, entre cometes, sinó un programa despertador. Un programa que es va fer molt famós ja fa alguns anys, sobretot pel seu títol, Al matí i la mare que el va parir. Hi han passat molts personatges coneguts, com per exemple, si recordes, Jordi Bedollador, en aquest programa tan conegut i que tants bons records ens porta, però en aquest cas anem a veure com sona en els últims anys. Ens n'anem a escoltar una emissió de Al matí, la mare que el va parir, del dia 10 de desembre de 2018 amb en Carles Pérez.
3: Ràdio Flashback,

0: El matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.
1: Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, des de la pel·li Star is Born. Així comencem una nova setmana.
0: Senyores i senyors, nens i nenes, Bibi Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins les 11, lleva't, dutxa't, esmorza, baixa el carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Matí, la mare que el va parir, el despertador de Catalunya. Són les 6 i 4 minuts d'aquest matí de dilluns, 10 de desembre de 2018. Avui un dia molt important perquè avui comença una llarga tradició de les festes al Matí, la mare que el va parir. Avui començarà el joc de Nadal. Estigueu molt atents perquè tenim una casella amb, en fi, moltes, molts panells per obrir, diguéssim. No, ho he dit al revés, un panell amb molt, ara, un panell amb moltes caselles per obrir, i a partir de les 8 del matí començarem a obrir caselles. La cosa funcionarà de la següent manera, molt fàcil. Vosaltres heu de trucar i dir un número, d'acord? I a darrere aquell número hi haurà un regal de moltes marques que col·laboren amb el joc de Nadal del Matí, la mare que el va parir. Una tradició d'aquelles, en fi, com el tió, eh? O com posar l'arbre. És a dir, tradició d'aquelles de ja fa bastants anys aquí al programa. Serà a les 8 que començarem aquest joc de Nadal que s'allargarà, a més, enguany 2 setmanes. És a dir, hi haurà regals per partida doble. Salutacions a en Carles Pérez, gràcies per escoltar un dia més. Flashback per despertar-vos. Comencem des de Suècia amb Icona Pop, I Love It.

0: Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Seguim aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. No marxem de les emissores catalanes. Anem de Flashback a RAC1.
2: RAC1. I avui, concretament, anem a recuperar un programa que ja no existeix, però que està adaptat actualment amb un programa semblant, tot i que s'emet amb una hora totalment diferent i amb alguns presentadors que coincideixen i altres que ja no hi són. Estem parlant de La Segona Hora, un programa que es va emetre durant 11 temporades continuades a RAC1. Quim Morales i Xavier Pérez Esquerdo, actualment presentadors del programa despertador de RAC 105, que es diu La Primera Hora, fins fa uns anys presentaven La Segona Hora, que sonava a l'antena de RAC1 després del Minoria Absoluta en els primers anys i posteriorment després de La Competència, el programa dels Oscars que encara avui dia s'està emetent. Actualment, tant Quim Morales com Xavier Pérez Esquerdo els podem escoltar en aquest programa despertador, La Primera Hora, i en canvi, per exemple, el síndic, que era Jair Domínguez, actualment està a Catalunya Ràdio amb en Peyu, amb el programa El Búnquer, que podem escoltar a les nits entre setmana de 10 a 11. Un programa que a mi em porta molt bons records, perquè després del Minoria Absoluta, que ja et feia riure molt, venia la segona hora i era una segona dosi imprescindible, amb un estil diferent, però molt, molt divertit i molt fresc, també.
1: Sí, jo també el recordo. La veritat és que tenia oportunitat a vegades d'enganxar el final del Minoria i després ja poder escoltar la segona hora. Un estil molt fresc, com sempre ha sigut RAC1, crec que això també els hi ha marcat durant molts anys, doncs, aquesta tendència. I la segona hora, vaja, amb el Xavier Pérez Esquerdo i amb alguns personatges que allà feien, recordo les seccions del Pérez Esquerdo trucant a fora de Catalunya, una cosa que reia moltíssim quan deia la frase "le advierto, soy catalán". Sí. Això em feia molta gràcia, com dir, bueno, ojo, ja posem una entrada per si de cas. Sí, sí, bons records.
2: Doncs anem a fer una mica d'extracció de les seccions d'aquest programa i començarem escoltant el consultori i el síndic de greuges que encarnava Jair Domínguez. Jair, que normalment no estava a l'estudi, es connectava remotament des de casa seva, des de l'Empordà, si no recordo malament, que ens portava sempre uns guions hilarants i alguns moments històrics. De debò que és que val molt la pena d'escoltar. Avui ens centrem en aquests àudios, com sempre, cortesia també de RAC1, del grup Godó, que són de dos programes, del 14 i del 15 de maig de l'any 2015. Comencem amb aquest consultori i el síndic de greuges amb Jair Domínguez.
3: Bon dia, Jair, com estàs?
4: Hola, nois, molt bé.
3: Bé, doncs nosaltres...
5: Mil merdes de gags.
3: Ara ja potser que ja deixem estar aquesta promo encoberta que estem fent de mil merdes de gags. Crec que el Víctor cobra comissió. I per això ens va colant el nom de l'espectacle.
4: Llavors va.
3: A veure si ho arreglem amb en Jair, donant resposta a una de les vostres consultes, de les que li feu arribar al 660-710-793. La d'avui és aquesta.
6: Senyor Jair Domínguez, sóc la Neus Robert. Si no tens mans i et vas a fer el DNI, quina empremta hi deixes?
4: Home, la dels peus.
3: I si no tens peus?
4: Doncs t'espaviles al front, claves el front allà mateix. Que té unes arrugues, sí, que són pròpies de cada persona, eh? Són intransferibles, anava a dir.
3: No sé, és que clar, a veure, això ho deuen tenir contemplat a la policia, perquè és clar...
4: Com us té el Muñón, no, suposo que no t'ho diuen, són gent delicada, políticament correcta.
3: No ho sé, perquè és clar, igual que quan eres petit i no sabies signar, posaven "no sabe",
4: sí, clar.
3: El mateix, si no tens dit, posa "no tiene".
4: No sé. No tiene dedo. ¿Cómo que no tiene dedo? Es que no tiene, señor.
3: No tiene,
4: ¿qué quiere que le diga? Es que no lo ha venido y no tiene. ¿Para qué quiere DNI si no tiene manos? Podrían ser también una respuesta, ¿no?
3: Sí, sí. Oi, quines històries més tristes. A veure si ens alegrem una mica tots plegats amb el síndic de greuges, que precisament no va d'alegrar la vida, sinó va de queixar-se. I avui el tema és únic i exclusiu, el dels pantalons.
4: Sí, senyors, per fi moltes queixes de noies que pateixen en silenci la dictadura dels pantalons, no?
3: La dictadura dels leggings.
4: Sí, dels leggings també, eh? Comencem amb una queixa de la Marian Ferrero. Que diu: pantalons que et queden espectaculars a la botiga i arribes a casa i sembla que els hagis heretat del teu germà gran. Sí. Els pantalons saben quan deixen la botiga i canvien de forma?
3: També pot ser que quan te'ls has posat a la botiga els has donat, saps? Ah, i quan te'ls tornes a posar ja estan donats.
4: Però que eren de Blue Tack, els pantalons. No. Perquè haurien de tenir una mica de marge, no?
3: Sí, sí. O igual que les vores, que tu et sembla que et van bé a la botiga, queden molt bé. Per què el dependent o dependent, amb molta gràcia, et fa com un plec endins i tu veus els pantalons fantàstics. Sí. Arribes a casa i s'obre pantalon per tot arreu.
4: Sí, senyor. És allò que de no toca vores.
3: D'aquí ve l'expressió.
4: D'aquí ve l'expressió de que arribes a casa i et tornes boig, efectivament. Vinga, una queixa del senyor Met Pagès. Bé. Es diu Met Pagès, fins aquí molt bé, però de segon cognom castellà.
3: Ah, epa.
4: Ostres, Met Pagès castellà, és com un paradoxal, no? Però, però meravellós al mateix temps.
3: Bonic nom.
4: Diu que tots els pantalons llargs estiguin fets per gent de 2 metres. Què passa, que els que som uns taps no valem per res o què? Els 5 euros que em costa cada vegada arreglar els baixos, parlo de pantalons, qui me'ls paga, eh?
5: És veritat.
4: Ostres, Met, quin greu, todo va.
5: El pantalón te va muy mal, devuelve.
3: No ha acabat de quadrar,
4: no,
3: Xavi.
4: No ha acabat de quadrar, però
3: Llàstima, però es valora la improvisació, que és molt bonic, és un art molt bonic, eh?
4: Sí. Us imagineu una hora del Xavi amb aquesta cançó?
7: Ui.
3: Bueno,
4: el Teatre Bars.
3: M'imagino 24 hores, que és com estem des d'ahir al migdia que va començar a cantar aquesta cançó. Però que fins i tot, quan ens separem, ens canta per WhatsApp.
7: Envia notes de veu.
3: Ens envia notes de veu cantant això. No es pot aguantar.
4: Per favor, que hi ha més queixes de primers.
3: Vinga.
4: Va, una queixa d'en Tapi. Diu, ja no fan texans com els d'antes. Amb els ara passes fred i s'acaben trencant molt més ràpid.
5: Sí, és veritat.
4: Això et donem fe, eh?
5: A l'entrecuix, quan vas caminant, allà usen els trenco jo més sovint.
3: Sí, no, això és bastant habitual. No és cosa exclusiva teva, eh? Molta gent ens ha passat que a l'entrecuix un dia no s'aprega...
4: Mira,
3: petar-la,
4: mira, tinc uns pantalons de no fa un mes,
3: sí.
4: Els he trencat 2 cops.
3: Veus?
4: Per davant i per darrere. Ja
3: està,
4: ho veieu, això?
3: T'has posat un pedaç o alguna cosa, o
4: sí,
3: què?
4: Clar.
3: O vas ventilat?
4: Depèn. Tinc un pedaç de quita i pont.
3: Ah, molt bé.
8: Però és maricón, si te nota mucho.
4: Va, no, una miqueta, just. Vinga, una queixa del senyor que es diu Àlex Coca. Diu, doncs que tots, veus, aquí tenim un clar exemple, se m'acaben trencant per l'entrecuix i van obrint-se cap enrere. Un xou.
3: O sigui, cap al cul.
4: Cap al cul.
3: No sé què és pitjor, que s'obri cap enrere o cap endavant, eh? Mm. No, perquè la força que fas tu al seure és de molta tensió cap al cul.
4: Sí. Aquell moment, clar, tu vas amb texans, no? O sigui, tu vas a la feina, una mica arreglat.
3: Sí. Ja,
4: nosaltres no anem a treballar amb pirates, com fan algunes persones. Anem amb pantalons.
3: Nosaltres no som d'esports.
4: No som, no.
3: Nosaltres som de programes.
4: Aleshores, no, tu vas una mica...
5: Som de programes.
4: Que som massa síl·labes, Xavi, que no has d'aprendre res.
3: No, ens ho vols colar tot, i la melodia no dona per més.
4: No, porta't una Moleskine escrita en versos, que si no estàs improvisant aquí a lo loco. Doncs clar, el tema és que tu vens aquí una mica arregladet i a la que vols fer alguna cosa... És que no sé, clar, tenim una feina que no estem aquí una immobiliària en un banc, que és seriós. De vegades t'agafen ganes de fer sentadilles.
3: Sí,
4: i,
3: clar.
4: I esparriques els pantalons, clar.
3: El més normal del món.
4: Sí, sí.
3: Anar a la gatzoneta per la ràdio.
4: Fer un espagat.
3: Sí.
4: Allò típic que es fa a la ràdio, no?
3: Ai.
4: Bueno, vinga, queixa de la Mireia Is. Islamic State. Diu, 4 mesos sense fumar, 5 quilos de més, no em corda un puto texà, em resisteixo a comprar-me pantalons nous i vaig pel món amb el botó descordat i semblant un botifarró.
5: A mi em passa igual. I això no va, la cançó. Però passa igual, sí. Si sap, deixes de fumar, t'engreixes,
3: sí.
5: Et compraràs pas un als altres pantalons.
3: No, vas amb el botó descordat.
7: No, es deu de comprar ja directament aquells pantalons de les embarassades, que porten una goma dalt. I
3: prema, mà. Molt bé.
7: Siguis com estiguis, doncs se t'adapta al cos.
3: O una altra cosa és pantalons bastant amples i tirants.
4: Pantalons d'Enci Hammer i tirants, si t'has volgut, ja s'ha dit moltes vegades.
3: Oh, que sembles el pallasso torero.
4: Oh, sí, el pallasso torero. Ojo amb els pallassos toreros, eh? Què passa? Ah, mira, no me'n recordo què anava a dir ara.
7: És que
3: he dit torero i tots sabem en qui has pensat.
4: Sí, en qui hem pensat.
3: Perquè portem tot el dia veient el del coll rebentat.
4: Escolta, el tio del coll rebentat, saps què va dir?
3: Sí, que ho sé.
4: Va dir, cóseme que salgo otra vez afuera. Veieu que no tenen res al cap, aquesta gent.
3: Que no has entès l'advertència del karma de qui sigui, d'un ens superior que t'ha dit no et barallis amb una bèstia de 1.000 quilos i banyes.
4: Déu t'ha enviat una cornada al coll,
3: ja
4: que ha fregat totes les venes i totes les artèries. Estàs viu de puto miracle? I l'únic que s'ha ligut aquest tio és dir dame dos puntos que voy a matar al toro? Deixa estar el toro, ha guanyat, tio. A vegades es guanya, a vegades es perd, no? Està 1-0, guanya el toro, vinga cap al camp.
3: Ja està.
4: Crec que ho hem de deixar aquí, eh?
3: Ho hem de deixar aquí. Hi ha moltes més queixes relacionades amb el món dels pantalons, ara que hem canviat l'armari i comencen a sortir pantalons estranyíssims de les cases de la gent, que podeu veure en el nostre Facebook, acompanyats d'una fotografia molt il·lustrativa de què passa quan se t'esparraquen uns pantalons en plena jornada laboral. Moltes gràcies, Jair.
4: De res, mais.
8: La segona hora, amb Quim Morales.
9: Su ángel de la guarda es un viejo garrulo llamado Lobo.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: Continuem aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, disfrutant d'aquests moments de la segona hora. I Jordi, tens una anècdota a explicar-nos d'un dels personatges, d'un dels presentadors de la segona hora.
1: Sí, d'en Xavier Pérez Esquerdo. Ens el vam trobar en una Diada Nacional de Catalunya. No recordo l'any. Jo diria que potser tirarem tres diades, quatre diades enrere. I ens el vam trobar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona i la veritat és que super simpàtic, és que la vam veure i la meva dona li va dir escolta, que ens podem fer una foto amb tu. Ah, i tant! I el tio supermaco. Me recordo que teníem una càmera de fotografia d'aquestes digitals, petites, compactes. Diu, carai, quina càmera més petita? Diu, quasi no ni cap. I res, ens vam fer la foto i ja està. I aquesta és l'anècdota, em va fer gràcia.
2: Molt bé, doncs ja que parlem de Xavier Pérez Esquerdo, anem a escoltar-lo amb la secció L'Estudi d'Audiència.
3: I ara sortim al carrer perquè avui toca versió outdoor del nostre Estudi d'Audiència. En Xavier Pérez Esquerdo, amb el seu micròfon, els seus auriculars, surt al carrer i busca algú a qui sotmetre pel nostre qüestionari d'actualitat.
10: No diries mai a qui m'he trobat.
3: No ho diria mai, però si vols començo a dir noms.
10: Sí, de noia.
4: Noms...
10: De noia, que està fent una obra de teatre. A la Villarroel.
3: Núria Espert.
10: No, comença per Mònica.
4: Margarita Xipa.
10: Que fa una obra de teatre amb Jordi Ríos.
3: La Mònica Pérez.
10: Mònica Pérez m'he trobat, sí senyor.
3: La Mònica Pérez que... Sí, que recordareu de fa molt de temps a La Cubana, una actriu divertidíssima que ara és el partener d'en Jordi Ríos.
10: Doncs

0: té 13 lluna i buf.
1: Raça?
0: 3 Jack Russell i una barreja de galgo labrador.
2: Bueno, no sé, és una mierda, no?
1: Oh, que bonic. Pensa que hi ha en joc un lot de vins i cava Ferrer que t'assús i que pots fer servir el comodí de l'avantguàrdia sempre que ho vulguis, d'acord?
3: Preparada!
1: Què no es pot tenir penjat als ajuntaments ni als edificis públics durant la campanya electoral?
4: Les bolades.
0: Les estelades.
1: Correcte! Amb què s'ha gravat el nou programa de 8 TV que s'estrena aquesta nit i es titula Déu nit dron?
0: La C, amb un dron.
1: Perfecte! Què recull la nova persona fitxada per l'Ajuntament de Puigcerdà davant la impossibilitat d'aturar aquest tipus d'activitat incívica?
0: Escombraries?
1: No.
0: Caques de gossos?
1: Correcte!
0: En sèrio?
1: Sí, senyora.
0: Que passi pel meu carrer.
2: Una bossa grande com mierda.
1: A Nova Zelanda s'ha iniciat un procés per canviar la bandera perquè s'assembla molt a la de quin país?
0: Comodín de l'avantguàrdia. Àustria.
5: Que no.
6: Pues no sé, Luc, que li fa riure tant.
0: Ulleres, necessito ulleres. Austràlia.
1: Correcte! Quins dos animals de companyia li fan tornar Johnny Depp quan ha viatjat a Austràlia perquè no havien passat la quarantena obligatòria?
0: Aquest és capaç d'haver sedut poales d'aquells.
7: Plou, aizorra, aveline.
0: Serps, gossos.
1: Gossos.
0: Gossos.
1: Correcte. Com es diu el nou espectacle de Jordi Rius i Mònica Pérez de la sala Villarroel?
0: Mil merdes de gags.
1: Correcte. I a quina sala i quins dies es podrà veure la comèdia Mil metres de merda de gags?
0: A la sala Villarroel, els divendres a les 11 de la nit.
8: Ja, però jo me levanto muy temprano.
1: Però,
0: home, jo sóc una de les mil merdes de gags.
1: Anirem a veure.
0: Jo també.
1: B.B. King, mític cantant de blues, ha mort avui als 89 anys.
0: Quin B.B. King?
1: B.B. King, correcte. Quina estrella de Disney ha penjat un vídeo a Instagram on surt despullada al llit?
9: Sorra.
1: A més de Selena Gómez.
0: La Sally Cyrus, aquella.
1: Comença per essa de Selena Gómez.
0: Selena Gómez.
1: Correcte. Quina experiència olfactiva dins d'un pot et permet enviar per correu la pàgina web Fart in a Jar per només $10.
0: Fart in a Jar?
1: Fart què?
0: Fart és un 4?
1: Fart.
0: Pet.
1: Correcte. De quina emissora tracta el llibre, CD i DVD del seu 15è aniversari que trobaràs aquest cap de setmana a l'avantguàrdia per 9.99?
0: RAC1.
1: Correcte. Anem amb els esports. Quin equip espanyol es classifica per la final de l'Europa League després del partit Sevilla-Fiorentina?
0: Sevilla.
1: Va, l'únic espanyol que hi ha. A quin país el públic de l'estadi ha llançat gasos lacrimògens?
5: Mig quilo de cianuro.
1: Els jugadors del partit Boca-River mentre sortien del vestidor.
0: Això ho he sentit al taxi.
1: On és Messi?
0: Argentina?
1: Correcte! Atenció a la pregunta comodí en què t'ho jugues tot. Saps qui ha estat reconegut com el millor jugador d'escacs de la història?
0: Un rus. És Buscargar.
1: Moisès, perquè va fer taules amb Déu.
0: Ai, Moisès.
1: Mònica.
0: Digue'm.
1: Jutjarem en directe si aquest lot de vins i cava te'l mereixes o no. Pensa que aquests vins són de la Granada, són joves amb força personalitat, com el Compte Ovelles, blanc i negre. Et pots informar al seu web, ferricatassus.com. Els pots seguir a Twitter i a Facebook, @ferricatassus.
0: Si decideixen que aquests vins són per mi, jo els cedeixo tots al públic que us acompanya. Els dono també dues invitacions perquè ens vinguin a veure Mil merdes de gags.
10: Gràcies, Xavi.
1: A tu, comprale.
10: La segona, aquí morà.
11: Quan s'acabi la comida.
12: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
13: Xavier Pérez Esquerdo, el que ell mateix reconeix que moltes vegades li diuen per telèfon quan truca als oients que té veu de dona. Curiós, perquè té una dicció especial, però tu l'escoltes i veus evidentment que és un home, però per telèfon, doncs, vaja, hi ha gent que el confon i que es pensa que és una dona i sempre fa conya amb això, no?
14: Sí, vaja, nosaltres perquè el coneixem i dius no, escoltant-lo només per telèfon, la seva veu també té un punt d'aquests greus una mica més d'home, no? Però vaja, potser si li poses això, doncs, un so telefònic i sense greus i molt filtrat, dius, oh, mira, doncs potser sí, però vaja.
13: Doncs seguim amb més segona hora. De fet, acabem ja amb un últim tall d'aquest programa del 14 de maig de l'any 2015 amb La botiga dels horrors, amb Jair Domínguez. Espectacular.
15: Calma, tots. Silenci absolut. És un moment crític per aquest programa cada dijous quan entrem a La botiga dels horrors.
16: Ai, ai. És que no guanyem per impressions aquí a la segona hora de RAC1, a la botiga dels horrors, i podem trobar qualsevol tipus de document. La setmana passada, recordeu, aquella cosa esgarrifosa, aquella entrevista entre Eva H. i Andrés Calamaro.
17: Doncs, nois, avui una entrevista d'Adrià Puntí.
18: Tranquils, tranquils.
16: De la Eva H.
18: Tranquils.
16: Mira, Eva H. i Adrià Puntí.
18: No, ostres, això seria el grial de les entrevistes televisives, eh? Els nostres diners no poden pagar-ho, això. No, nois, no és l'entrevista que li va fer la Viviana a l'Ànima 33. Per què? Perquè no existeix aquesta entrevista, eh?
16: Ha desaparegut.
18: Ha desaparegut.
16: Home, però li podem demanar personalment a la Viviana.

0: Diana, no sé si és amiga, ens pots passar una còpia amb aquella entrevista amb l'Adrià?
1: Que volem riure una estona?
2: Amb tu,
0: amb tu. Clar, evidentment.
1: No, TV3 l'ha esborrat, són especialistes a fer desaparèixer programes de la Viviana, no? I no sé com s'ho fan. Anem a per això amb una entrevista extraordinària al mite Adrià, que li van fer els amics de VilaWeb, que fan unes entrevistes molt bones, i van agafar l'Adrià, i li van fer l'eterna pregunta: quina és la diferència entre Adrià i Josep,
0: que és, ah, sí, és veritat, que sí,
1: sí. Ell es diu Josep, però sí. Doncs, també es diu Adrià.
3: Que per mi és important perquè és un abans i un després de la suposada mort de l'Adrià Bundí. Que evidentment no s'ha mort, mira, en tenim aquí, ara potser mori aquí mitja hora.
0: No, home, no, per molts anys ens durien l'Adrià Bundí, sobretot el seu talent.
1: Adrià barra Josep, no et moris aquí mitja hora, sisplau.
0: Fes perquè... el favor, eh?
1: No, tranquil, és una entrevista del 2009.
0: Ai, dia. Mira, està millor que mai.
1: És que cada cop té més coses preparades, eh? Li sona el telèfon a l'entrevista. No passa res, no passa. Crec que hi ha un senyor tocant la guitarra dins el mòbil, de tan fort que arriba a sonar aquell mòbil, eh? Qui deu ser que truca?
3: Mira, ara em truca el de la Rambla.
0: Però qui és el de la Rambla?
1: Ho sé.
0: No sabem qui és.
1: Sí, però escolta una cosa. Em truca el de la Rambla? Però és que ara passarà una cosa. És que ell sap qui truca, però no ha reconegut el mòbil. O això és el que jo dedueixo de la conversa següent.
3: Hola, què fem? Has canviat de telèfon?
0: Hola, què fem? Has canviat de telèfon? Però com sabia que era ell?
1: Clar, clar, clar, clar. Clar, on és... Què ha passat, no?
0: No ho sé.
1: En fi, no sabem.
0: Penseu que l'Adrià Puntí, o en Josep Puntí, és un geni i nosaltres no podem arribar a entendre la majoria de coses que li passen pel cap.
1: Perquè es parla de moltes coses...
0: I per altres parts del cos, tampoc.
1: Sí, perquè és molt alt. És molt alt, és molt alt, i de que arriba del cap als peus hi ha gairebé 2 metres.
0: Hi ha una mica de desnivell.
1: Al mig de l'entrevista hi ha una altra trucada, i dura 9 minuts, eh?
0: Sí que està sol·licitat, l'Adrià.
1: I ojo que ara veurem la dualitat Josep-Adrià. Ara la veureu, bueno, palesa,
0: sí, sí.
1: Al quimis d'aquesta conversa, perquè el tio li diu al noi que truca, que digui alguna cosa, i automàticament s'ho repensa i diu, però què estàs dient?
3: Sí, xes. Sí, el tinc aquí davant, i ara estem a l'entrevista. Vols dir alguna cosa en aquesta gran tele que estem entrevistats? Digues alguna cosa.
4: Que li diguis a en Pere que no m'agafa el telèfon aquest que m'ha donat.
3: Escolta, que estem en directe, eh? Que estem gravant.
0: Ell volia dir que digués alguna cosa important, no? Que li expliqués una misèria personal. Vols dir alguna cosa? Estic en una entrevista. Vols fer alguna sentència, algun aforisme? Algo que passi a la història. No, que li diguis a en Pere que aquest telèfon que m'ha donat que no me l'agafen.
1: Però hi ha una frase millor just després d'aquesta. Una frase molt breu quan el tio vol penjar per no molestar, clar.
4: Vale, vale, por res.
3: Contesta la pregunta que t'estic dient.
1: Que no li ha fet cap pregunta.
0: Però ell la té al cap, la pregunta.
1: Sí.
0: El problema és nostre, que no l'hem sabut interpretar. Hi havia una pregunta a l'aire.
1: És tal qual. Hi ha una pregunta... Clar, no sap què respondre. Pobre home. Després parlen de moltes coses, parlen d'art, parlen de música, parlen de la família, de comunions i batejos. Com és que l'Adrià Puntí no va mai a les comunions i els batejos de la família? Com és?
0: De seguir... Que sigui al banquet, no?
1: De seguir...
0: Ja de la cerimònia, no. Ja, si no hi vas, mira, no creus el que sigui, però després, home, tu, anar...
1: Doncs ell és molt conseqüent amb això. No hi va. Per què no hi va? Ara ho sabreu.
3: Jo què sé, és carinyo i això forma part, no? Ara, les collonades familiars, això sí que no... Jo allà cardo cot de punys.
5: Més mal que no hi vagi.
0: O sigui, aquestes sí que són comunions amb hòsties, eh? Si hi va l'Adrià Puntí...
1: Si l'Adrià confirma assistència, aneu-hi. Porteu la càmera, sisplau. Nois, i acabem. Li fan una pregunta sobre un tema inquietant de l'Adrià, que no sé si sou tan fans com jo i que ho sabíeu, que és que només porto una lent. Oh. Hauria de portar les dues.
0: Ah, i va perdre una lentilla, eh?
1: I només en porto una, sempre. Ho fa per un motiu, eh?
0: Imagina't que...
1: I se la va canviant d'ull, eh?
0: I la informació visual com li arriba al cervell?
1: Va, és complicat. El que volem saber és com és que només porto una lentilla, si no sigueu de capull, i la resposta és de doctor Barraquer, nois.
3: El ull esquerre està molt deteriorat, i si porto ulleres amb els dos vidres, o porto dues lentilles, com que se'n té tantes, l'altre treballa per aquest. Aleshores, si jo li poso les lentilles, com que aquest tampoc s'hi veu gaire, aquest treballa. Això és una teoria oftalmòlica meva.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, O sigui que només se'n posa una perquè... Per no perjudicar més l'altre.
1: És excel·lent, és excel·lent. No tinc, és que no tinc més paraules.
0: Excel·lent la figura de l'Adrià Puntí com a artista i com a entrevistat avui a la botiga dels horrors d'en Jair Domínguez. Gràcies, Jair.
5: Doncs aquí teníem la botiga dels horrors des de la segona hora de RAC1 amb Jair Domínguez. I en aquest punt, reconèixer l'espectacular feina de Víctor Uller, el tècnic de so de la segona hora, que com ja hem analitzat amb altres espais, com per exemple el Minoria Absoluta, també de RAC1, doncs, vaja, assumir un paper que podríem assimilar al del cinquè Beatle, no? Un tècnic de so que no solament és tècnic, sinó que a més crea amb algunes gravacions de multitud de personatges estrambòtics, la majoria d'ells, que van intervenint a dins del diàleg d'aquest programa i que van interrompint, fins i tot en alguns moments, en directe als locutors de l'espai. I, evidentment, aquest programa, jo crec que doncs, una gran part del seu so no s'entendria, del seu so, i no solament d'això, sinó també del seu guió, no s'entendria sense la seva participació.
6: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
8: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
9: Seguim a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, i ja ara entrarem a una de les seccions que ens agrada molt. Veus de ràdio.
5: Doncs sí, perquè tenim personatges que al llarg de la història de la ràdio jo he anat coneixent que tenen ganes d'explicar-nos algunes coses del seu passat radiofònic. En aquest cas passat perquè ell ja no està treballant a la ràdio des de fa alguns anys, des de fa una mica més d'una dècada. Estem parlant de Roger Jové. Jo el vaig conèixer a Ràdio Sant Cugat. Ell llavors estava a informatius, estava fent les pràctiques de la uni i vam fer una bona amistat. Cosa curiosa, us explico aquesta anècdota, uns anys després vaig conèixer el seu germà. I com va ser això? Doncs jo treballava en una botiga de Sony a Barcelona i va venir un senyor per la campanya de Reis que li volia regalar a la seva dona, o li volia demanar, millor dit, li volia demanar als Reis que li portessin a la seva dona una càmera de vídeo. I li vaig vendre. I vam estar molt d'estona explicant doncs, com anava la càmera. Va tornar un altre dia també amb la dona perquè li expliqués tots els intríngulis de la càmera. I en aquell moment, de cop i volta, ell em va oferir feina. Em va dir, escolta, tu què estàs fent aquí? T'agradaria venir a vendre camions amb mi? I em vaig quedar com molt sobtat i vaig pensar que aquest tio està una mica com un llum, no? Què m'està dient? Però em vaig guardar la seva targeta. I casualitats de la vida, dos o tres mesos després vaig decidir canviar de feina i el primer que vaig fer va ser trucar-lo. Vaig agafar la seva targeta, la vaig trucar, el vaig anar a veure, em va fer una entrevista i vaig començar a treballar allà. Va ser una mica allò gairebé sense pensar-ho, però vaig pensar, mira, ja que he decidit canviar, potser serà una bona ocasió provar coses noves. I vaig estar amb ell doncs, durant 11 anys, que déu-n'hi-do, i curiosament, parlant al principi, les primeres setmanes, em vaig adonar, pel nom també, no sé si vaig ser jo que vaig veure que coincidia el seu cognom i que s'assemblaven amb algun tret, una miqueta, o va ser ell que m'ho va comentar, que el seu germà treballava a la ràdio i llavors li havia preguntat, escolta'm, no serà pas? I efectivament, el Roger Jové i el Xavier Jové són germans i són dues persones a qui m'estimo molt des de dos punts de vista absolutament diferents, no? Cosa curiosa. Doncs bé, anem a escoltar el que ens explica el Roger de la seva experiència radiofònica des dels seus inicis a Ràdio Sant Cugat.
10: Hola, sóc en Roger Jové i vaig començar a Ràdio Sant Cugat quan encara era al carrer Barcelona, l'any 1997. Aleshores jo tenia 19 anys i estudiava segon de comunicació audiovisual a l'Autònoma i vaig començar fent pràctiques d'informatius els caps de setmana. De fet, vaig estar a la ràdio fins al maig del 2001, quan vaig marxar a Catalunya Ràdio. Allà hi vaig estar treballant 5 anys amb l'equip del Toni Clapés, amb el qual després vam saltar a RAC1. I des del 2009 em dedico a la docència i sóc professor de llengua i literatura. De Ràdio Sant Cugat, de fet, tinc molts, molts bons records, bàsicament perquè va ser el primer contacte de debò amb un estudi de ràdio. Recordo haver entrat de la mà d'altres companys de carrera, com la Magda Mende, d'en Jordi Ramos, l'Emili Vella... I a la ràdio, de fet, vaig fer, jo crec que totes les feines que podia fer, des de reporter fins a imitador de personatges, que és una de les coses més gratificants que he fet, passant per portar seccions de jardineria, de turisme, fer i muntar reportatges, locutar falques publicitàries, per exemple, en aquest aspecte recordo l'Esteve Llop. De l'època d'informatius, que és l'època més inicial, recordo també Josep Maria Miró, avui àmpliament reconegut en el món del teatre, la Maribel Cayuelas, que aleshores era la directora, o l'Esther Castanyer, que també feia informatius. Però més enllà de les col·laboracions inicials, el que més recordo és l'etapa del magazín d'estiu del 2000, els Serveis Mínims, que vaig presentar jo mateix. O després el programa d'humor diari que fèiem, que es deia Ni de conya, que vam fer amb en Marc Serra la temporada 2000-2001, i que va deixar des de moments realment delirants, com per exemple recordo una xerrada amb l'aleshores alcalde Lluís Recoder fent jo de Jordi Pujol, fins a moments entranyables com la retransmissió en directe de l'arribada dels Reis Mags d'Orient a Sant Cugat. I, òbviament, em venen al cap noms mítics com el d'en Joan Fàbregas, en Fabri, que encara el recordo, allà assegut a l'entrada de la ràdio, de vigilància permanent, o el seu company inseparable, en Pere Païssa, i el programa que feien junts, el Roda d'Amics. També recordo l'Obert Mallol, que va ser director de la ràdio per aquella època, la Jordina Reinon i la Clara Borrell, companyes d'equip i d'antena amb qui vam riure molt, i molts altres companys dels quals ara necessitaria molt més temps per poder-ne parlar. El meu pas per la ràdio, la veritat, va suposar el desvetllament de moltes inquietuds professionals, i, en realitat, la primera oportunitat d'entrar en contacte amb l'apassionant món de la ràdio. Va ser realment un autèntic regal.
5: Un luxe poder tornar a escoltar, encara que sigui en diferit, el Roger, Roger Jové, un dels personatges que jo recordo de l'època de Ràdio Sant Cugat, doncs amb més carinyo. I la veritat és que en aquella època, tot i que estàvem en dos departaments diferents, jo estava en musicals i fent de control de so i ell estava informatius, sempre que xerràvem ens ho passàvem molt bé. I m'ha fet gràcia escoltar els noms que recordava, perquè jo alguns els tenia en ment però no em venia el nom allò a la llengua, i gràcies a ell doncs ara m'han tornat aquests noms a la memòria. I ha estat molt bé, la veritat. Doncs anem acabant ja el programa d'avui, Jordi, recordant la nostra adreça d'email, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu adreçar els vostres comentaris i les vostres gravacions radiofòniques del passat, si és que en teniu alguna, perquè les puguem compartir amb tota l'audiència. Doncs Jordi, marxem amb un tall de versió original al programa de Toni Clapés a Catalunya Ràdio.
9: Sí, de Toni Clapés i d'en Jaume Nolla i d'altres col·laboradors, i un programa que ha seguit en vida durant molts anys i que encara continua des de Catalunya Ràdio i fent després el salt a RAC1, amb el versió RAC1. En aquella època, el Toni Clapés i en Jaume Nolla, i també l'Espín, que recordo molt, la veritat, programa també trencador en els seus moments a les tardes de Catalunya Ràdio. Segur que el gaudirem.
5: Doncs anem a escoltar un exemple d'aquesta versió original, que de fet va ser l'última emissió que va tenir lloc a l'estiu de l'any 2005 a Catalunya Ràdio, i on, per cert, que per això hem escollit aquest tall i no un altre, podrem escoltar en Roger Jové fent personatges com, per exemple, el de Lluís Llach. Ho podreu escoltar en aquesta gravació del versió original de Catalunya Ràdio. Doncs res més, fins aviat, que vagi molt bé.
9: Fins aviat, que vagi bé.
11: Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Versió original amb Toni Clapés.

0: Bona tarda, què tal? Com esteu? Les 4 i 9 minuts encetem una nova edició del Versió Original a Catalunya Ràdio. Avui programa 1735. 1735 el que comencem avui a Catalunya Ràdio. Saludem el nostre especialista en berenars, senyor Joan Espí, molt bona tarda.
1: Sergio, bona tarda, què tal? Bona tarda, bona, saludem a la gent que ha vingut a pobles diversos.
0: Anem a repassar els turistes que avui han vingut a passar la tarda amb nosaltres de Vic, que per ser he vist el Josep Maria, que venia, bueno, venia suat de mala manera, vull dir que, has vingut, escolta, semblava que sortissis de la sauna. Ja no tens aire condicionat al cotxe o...
1: Ara ho entenc, perquè... Josep Maria i Montse, que ens porten unes què? Multifarra?
0: Un fuet.
1: Un aplaudiment. Bravo! Però atenció, que som de Call d'Atenes, eh? L'embotit és de Call d'Atenes. I també ha vingut molta més gent d'altres puestos.
0: Ens venen a veure de Manresa, de Vilafranca, del Penedès, de Cubelles, de Sant Saloni... Estava esperant el comentari. Sant Saloni, Sant Vicenç dels Horts, Montseny, Santa Maria de Palau, Tordera i Castelldefels.
2: Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
0: Estava en comunicació amb aquesta acampada jove. Em diuen que tenim en línia el Lluís. Lluís, molt bona tarda.
3: Sí, bona tarda. Què tal?
0: Com estàs?
3: Sí, que fa una mica.
0: El que no acabo d'entendre és la solada que cau ara mateix, Lluís, que sí. Podem dir que a l'exterior estem a uns 40, 45 segons a la localitat, 50, 60, 80, hi ha localitats a punt d'explotar de la calor, Com és que tu estàs assajant en plena solana?
3: A més,
0: amb aquest gorro que vas encascat...
4: De llana.
5: Samarreta negra.
0: Samarreta negra i bufanda. Realment, el teu
3: és... És el kit d'estiu, és de cotó...
0: És el kit d'estiu.
3: I és perquè a vegades no veu un estiu entres en algun lloc a fer un cafè. I a vegades quan entres em sembla que aquest aire condicionat tan fort. I aleshores si portes una mica el coll ben tapat, doncs sembla que no hi ha el cap i el coll ben tapadet. Sempre la veu...
0: No deixa de ser curiós que amb la solana que cau, que estiguis assajant amb aquesta temperatura.
3: No, però ja tinc un microclima. Yeah. I ja... No,
0: clar, sempre mantens la mateixa temperatura.
3: Sí.
0: Bé, avui a les 9 actues a l'acampada jove. Què interpretes per animar aquesta gent?
3: Estic molt content perquè jo crec que sóc la persona ideal per animar la joventut. Uh-huh. Aquesta jove noia que crec que s'ha de tenir algunes coses que ja m'estan sense a mi i que jo penso que els animarem prou i que en un moment doncs com aquest que...
0: Hauria d'anar a Gaes perquè...
3: Per falta una festa per tothom, hi ha cançons de sempre i ara que poden
0: veure. Una mica, podries fer res, una pinzellada d'alguna
1: de les
0: festes per animar la canalla de la gent jove?
3: Estava puntejant una mica, estava fixant aquesta peça que començarà així.

0: vegades ha mort.
1: Perdona, un moment.
0: Sí. Un moment,
1: Lluís.
0: Com fa?
1: Per animar campanades a morts?
0: És molt alegre aquest xiu. És un tema per començar i després la gent s'anima. I...
1: Però quan? Quan acaba el tema? O sigui, fa l'efecte quan acaba el tema de campanades que la gent s'anima. Per
0: mig,
1: què?
0: A mitja peça, com fas?
1: Això per començar.
0: Exacte.

0: Empanadas and Mars. Empanadas and Mars. Empanadas. Acampeu amb els morts.
1: Sí, a mi trobo, eh?
2: Realment és animada la...
0: Totes són d'aquest any.
2: Però després suposo que ja continues amb el teu repertori més animat i més...
0: Però avui hem resoldat tota una sèrie de temes inèdits, molt alegres, i són totalment diferents del que havíem fet abans. És dir que no farem ni la gallineta ni... Farem...
2: No, ja veig que la línia va per aquí. Però... Què dura, la, per exemple, la de morts? Jo un dia et vaig veure, va durar de 20 a 25 minuts.
0: Aquesta versió l'hem fet...
2: O 30, vull dir, quan t'hi poses...
0: 3 minuts. Ai, 30 minuts.
2: 30 minuts.
0: I aquesta altra que poc es fa l'estim.
3: Demà es fa la sisena edició de la bioescultura, eh? Que és una mena d'acte on es fan unes fotografies d'aquestes bioescultures.
0: No ho conec, jo. No.
3: Perquè us en feu una idea, el lema de la trobada és vine i enfanga't.
1: I ara, on s'has vist? Home, hola, què tal?
4: Lluís Jonguera.
3: Lluís Jonguera, bona tarda, Lluís.
1: Què tal?
3: Que em queda de temps que no venia,
1: i tant. Va, és que estic molt liat, vull dir, jo no puc venir aquí a perdre el temps, m'enteneu o no? Què tal, senyor Vicentet, no, com estem, Fa molta calor, Molta. Vigili, No sí, t'hidrati. No.
4: M'han de trucar per dir-m'ho.
1: Ah, doncs que el truqui, sí, que el truqui. Què tal, com esteu, Com esteu?
4: Lluís, que fas això de les escultures.
1: Fem escultures, fem escultures. Sí. Bueno, això
4: també hi vas.
1: Home, ara m'encanta ser de l'escultura, no de l'escultura.
4: I què? Però què faràs? Què faràs?
1: Home, doncs això de la...
4: Vine i enfanga't. Vine i enfanga't.
1: Bueno, és vine i enfanga't. Aleshores, el que és un morbo sensacional, i veure les noies guapes, esculturals, amb un tanc arrapat, allò, però ben arrapat. Elles tapilades. Elles, vull dir, quedar-se enfangant, que els dic... Passa el fang per tot arreu, però realment és molt excitant, no? Ho heu vist mai vosaltres, això?
5: Sí, a la tele, eh?
1: Sí, ho veuràs aquí en directe.
5: Però no sé si és ben bé,
1: és això. Vine i enfanga't. A partir d'aquí, escolta, serveix una tercera persona, munten una orgia, sexe, enfang... Uau! I escolta, amb això, tu estàs amb 3-4 noies, realment, escolta, vull dir, no les pagàs per aquí, per allà, les noies, quedem-nos més...
5: Lluís, són escultures, eh?
1: Culturals, les noies són esculturals. Són
5: fotografies.
1: Bueno, queremos más tú. Mira, aquí tenim les imatges passant el vídeo. Això, per exemple, és l'última enfrancada que vam muntar. Tot de noies fantàstiques, aquells pits. Tots cavallats de fang. Estan boníssimes!
4: Lluís, vols dir que no t'haurien de trucar a la Conselleria de Sanitat per la calor?
1: Bueno, és que escolta, amb aquesta calor vaig molt calent.
4: Home, per la mort de Déu.
5: No, es nota. Ja,
3: més.
4: Nen, Santino, para ara és que he pensat en això. Deixa'm trucar, perquè veig que no em truquem.
1: M'aneu calent, vosaltres?
2: No, nosaltres no.
5: No fa calor, però la veritat és que el tema calent no...
4: A veure, deixa'm trucar un segon. És segon que no m'han trucat.
1: Jo ara quan surti...
4: Hola? No. Entonces, que estic esperant, perquè m'havien de trucar. Jo no tinc res al dia, senyoreta. És que tinc molta calor i vostès no m'aviden. No, però ara... Bueno, no, però no, ara no estic marejat i no surt.
1: A veure, deixi'm el telèfon.
4: Espera un moment, que li poso un Lluís.
1: Hola? Hola? Què tal, guapa? Com estàs? Sóc el Lluís Jongueras. Què tal, i tu? Estàs boníssima. Molt bé. Escolta, a quina hora surts? Molt bé. Creus que té de tu look? Vale. Pues escolta, et passo a buscar a quina hora acabes? A les 5, molt bé.
4: Senyoreta,
1: doncs et passo a buscar, que vem. Escolta, tinc una festa del fang que tu passaràs de muerte, eh? Adéu, guapa. Adéu, guapíssima. Adéu, tresor. Guapa. Adéu, un petó. Adéu.
4: Bé.
1: Bueno, ja està.
4: Ja està.
1: Bueno,
4: m'hauries
5: dit que em truqui,
4: eh?
1: Sí.
5: Però ja està, eh? Objetivo cumplido, ja està.
6: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.509 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports. El primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.509 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports. El primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneig referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
8: els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La subdirectora de gestió d'emergències.
1: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
0: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
0: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
3: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
4: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel camí, m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents a la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
3: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
0: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
3: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
0: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
3: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet.
0: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
5: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat el nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alert als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alert i les limitacions establertes per avui.
1: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
7: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
0: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: A quarts de 10 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot, en alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, a Pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts...

0: Uns pròxims a la comarca, com per exemple Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o el Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí, fins i tot, avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, Bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
1: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
2: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
3: Nosaltres tenim activats el Duprocim també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
2: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
1: L'alerta per pluges ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies. Un dia més, de fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
4: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar dos per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
4: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant dues hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
1: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre. Aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa.
1: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
8: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
1: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
8: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
10: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
11: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
8: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
12: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
8: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels cupaires.
1: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Montcarvajal, bon dia.
13: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
14: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
15: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
13: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
16: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
13: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
1: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
4: Alguns dels criteris per definir aquesta zona són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
17: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
1: Són 3:45. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
4: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
18: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava a una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
4: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
1: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa, durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
19: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
7: Notícies en xarxa.
1: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
20: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels Països Catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
21: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
20: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
1: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
23: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors, el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu, perquè així es consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, doncs, anem cap allà.
22: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
1: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
4: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
1: David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
0: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
1: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
3: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i al Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
5: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
3: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre el festival també farà parada a Darmós, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
24: Penso que ve en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
3: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riudecanyes o Don Banduo a Castellbé del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
1: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Duesso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
4: Va néixer el 1953. Duesso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor, és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
1: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
25: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
26: I think at the end
27: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs s'unien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
25: I què diu de la Champions Lamine Yamal?
28: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
25: Avui a la Copa Federació de Futbol, 3 partits amb representació catalana Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Llei de Joventut Badalona i posteriorment, a les 9 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent, informa Jordi Givert.
6: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
8: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
6: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
25: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En vol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 8:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490 menys que a l'inici del curs passat, una reducció del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 els alumnes d'I3, I4 i 5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció ha començat a avançar cap a primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.509 a 3.274. Sant Cugat encara no perd alumnat per igual a tot el sistema, però la base de la piràmide escolar s'ha encongit amb molta rapidesa. Si la natalitat no consolida el repunt, la reducció continuarà avançant curs rere curs. I aquest inici de curs ve marcat per una vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. La protesta afectarà també els centres de Sant Cugat. Al Vallès Occidental, la mobilització es concentra a Sabadell amb un esmorzar a les 7 del matí, una manifestació a les 10 des de la plaça d'Espanya i una concentració i macroassemblea a partir de les 11. Mestres de la ciutat encara en aquest inici del curs amb sentiments contraposats. D'una banda, la tristesa de no poder començar amb normalitat i acollir els infants com voldrien, i de l'altra, la convicció que la mobilització és necessària per fer escoltar les seves demandes. Asseguren que els agradaria començar el curs de manera ordinària, però consideren que la vaga del primer dia ha de ser un punt d'inflexió per no passar un altre any sense els recursos que requereixen. Les docents demanen que s'entengui la mobilització perquè les negociacions amb l'administració continuïn. Des dels sindicats majoritaris expliquen que el que més preocupa són els recursos i les ràtios. La percepció general, diuen, és que aquest curs no hi haurà cap canvi a l'aula i que els petits canvis que s'han tirat endavant són un punt de partida, però no són suficients. Pel que fa a l'inici del curs a l'Escola Municipal de Música, l'Escola Municipal d'Art i Disseny, al Taller Triangle i a les Escoles Bressol Municipals, aquest començarà el proper 14 de setembre. I encara en educació, la tecnologia ja ha entrat a les escoles. Ara el repte és saber què fer-ne. Aquesta és una de les idees que ha planat sobre l'acte d'inauguració del curs escolar 2026-2027 a Sant Cugat, celebrat a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural. La trobada ha reunit representants de la comunitat educativa de la ciutat i ha tingut com a eix central una ponència de l'enginyer i docent Vicenç Casas sobre pensament computacional, robòtica i fabricació digital. Casas ho ha resumit de manera clara. El repte dels centres ja no és disposar de robots, impressores 3D o altres eines tecnològiques, sinó treure-li tot el suc a aquestes eines i aconseguir que deixin de quedar restringides a les assignatures de tecnologia. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Universitats i Multiculturalitat, Carme Ardit, ja havia introduït aquesta idea abans de la ponència, defensant que no es tracta de posar la tecnologia al centre de l'educació, sinó de posar la tecnologia al servei de l'aprenentatge de les persones i la capacitat de transformar el nostre entorn. Sant Cugat en Comú Podem ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit per la pesta porcina africana. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva quan les condicions sanitàries ho permetin. I abans d'acabar, un apunt d'esports, el primer equip del Sant Cugat ha guanyat els històrics torneigs referent de futbol femení estiuenc després de superar per 3-1 el Sígol en una final disputada aquest diumenge al Guinardó. Les santcugatenques han gaudit de les millors ocasions i han sentenciat el partit en el darrer quart d'hora. Les vermells i negres ja preparen el debut a la Tercera Federació aquest diumenge a les 4 de la tarda davant el Vic Riu Primer. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
1: Noranta-u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Els primers mesos de l'any són temps de premis literaris. El Pepe Carballo, el Josep Pla, el Nadal, el Ramon Llull... Una autèntica desfilada de guardons que marca el calendari literari abans de Sant Jordi. Però quin paper juguen realment aquests premis? Són un reconeixement a la qualitat literària o una eina per impulsar vendes i noms mediàtics? De tot plegat, avui en parlem amb en Sergi Martí, que és llibreter de La Paideia i bon coneixedor del que busquen i compren els lectors quan s'anuncien aquests grans títols premiats. Sergi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, la mà de premis que hem citat i que, bueno, que coneixem sempre en aquest últim mes. Això té un impacte real en les vendes que feu als llibreters?
1: Sí, evidentment. Crec que els premis al final tenen més ressò mediàtic i fan que certs títols tinguin més volada.
0: Mhm. Es nota, doncs, a la llibreria quan surt el veredicte d'un premi com el Pla, el Ramon Llull...
1: Sí, normalment, a part hi ha premis que es fallen abans, un mes abans, i ja la gent va venint, que ha sortit el nou llibre, l'últim premi Nadal, i clar, tu dius, no, encara no. O el Premi Planeta, que també sol fallar-se un mes i mig abans, llavors et venen pues, el dia següent de que s'ha fallat el premi perquè ha sortit a la ràdio, a la televisió, als diaris, i et venen i et pregunten, ja teniu l'últim llibre de tal?
0: Home, per suposat, t'està esperant.
1: Clar, tu dius, ja m'agradaria, però no, encara no, perquè triguen un mes potser entre que fan la portada o tenen el dia estipulat de sortida.
0: Són molts premis. Per què existeixen tants premis? O sigui, tots tenen una raó de ser o se solapen i al final queda una mica desprestigiat el...
1: Al final hi ha moltíssims premis i alguns van per una banda, uns altres per una altra, uns tenen una visió més comercial, uns altres tenen una versió més literària, més de cultural... Llavors... és complicat, perquè tothom té la seva editorial, a vegades vol fer un premi, a vegades també hi ha llibreries que fan premis, l'Ajuntament vol fer un premi, i llavors ens trobem que no sabem a vegades quin és el criteri i qui hi ha darrere d'aquests premis, perquè no tots són premis, diguem-ne, amb un jurat, i sinó que molts són premis a dit.
0: Mm-hmm. Que la majoria d'aquests guardons es donin a conèixer abans de Sant Jordi, això no és casual, no?
1: Clar, els més importants, com els que tu has mencionat abans, es busca que tinguin un impacte el dia de Sant Jordi i, bueno, i els mesos d'abans. Llavors, clar, normalment sempre o surten a l'octubre-novembre, que és abans de Nadal, que és una època molt forta de ventes, o abans de Sant Jordi. Llavors, clar, no veuràs premis normalment al maig o al juliol. I clar, llavors, veus que també, ja que es fa un premi, també aprofiten per fer la sortida en un moment que tingui una estratègia comercial. No vol dir que el premi estigui fet amb una visió de que sigui per Sant Jordi. Però, clar, per exemple, el Premi Nadal, que porta molts anys, com tots sabeu, pues, segurament l'han anat recol·locant en una època que convingui més.
0: I de tots aquests premis que citàvem al principi, quin creus que és l'objectiu principal?
1: Depèn de cada... Depèn de cada qual. Clar, jo crec que al final l'objectiu d'un premi és guardonar una persona per la seva obra, a vegades per la seva carrera. Per exemple, el Premi Cervantes és un premi que és a tota la carrera, o el Premi Nobel és un premi a tota la carrera. I hi ha altres premis que és només a un llibre, no? Diguem-ne, una obra singular dintre... Això és el que estableixen molts cops, depèn de cada criteri, de cada premi. Però, clar, en el fons hi ha premis d'aquests, com els que hem mencionat, més comercials, que el que busquen és, en un moment d'escalf d'algun autor, pues agafar aquest autor i donar-li l'empenta total amb un premi i poder, pues, així assegurar-te la continuïtat de l'autor al catàleg o un número de ventes molt altes.
0: Mm. I si ens fixem en el tipus d'autor que sol guanyar, estaríem parlant d'un escriptor consolidat, de noves veus... També depèn?
1: Depèn totalment del premi. Clar, aquí a nivell nacional els premis més coneguts, sobretot és el Premi Planeta, aquests juguen sobretot o gent del seu catàleg ja consolidada, encara que diguin que és un premi que és lliure, que tothom pot participar, tu pots enviar el teu manuscrit amb un pseudònim, però mai seràs, no? Sempre són gent mediàtica com Juan del Val, Sonsoles Onega. Normalment, si estàs dintre del Català de Planeta, molt millor, i a vegades el que juguen és amb fitxar algun autor, com van fent Javier Cercas o amb algun altre. Llavors és agafar un premi i saps que d'aquest premi vendràs milers d'exemplars. Llavors, en aquest cas no busquen ni l'obra, és més, a vegades els llibres ja estan fets per aquell premi, però clar, molta gent no ho sap. Llavors, el que va començar sent un premi de cert prestigi ha acabat sent un premi de un tema molt més comercial, respectable igualment, però una cosa molt més comercial.
0: A vegades fa la sensació que en els últims anys ha crescut la tendència a premiar figures conegudes dels mitjans de comunicació. Coincideixes en aquesta lectura?
1: Totalment, i normalment de cara a Sant Jordi és un factor que sempre pues, s'ha de tenir en compte, i que a part ho hem parlat i hem criticat que molta gent de mitjans de comunicació que no tenen la vocació d'escriure ni són escriptors de professió acaben rebent els premis més importants, sobretot aquí també a nivell de Catalunya, de premi com el Ramon Llull aquest any, per exemple, l'Agnès Marquès, o altres autors que són, l'any passat era una actriu. Clar, al final són premis importants que et donen una posició pues, privilegiada el dia de Sant Jordi, i estaria bé que, això és una opinió personal, jo crec que estaria bé que els hi donguéssim a la gent que es dedica a escriure, que per això és el seu ofici, i a part el dia que més venem llibres, que és el dia de Sant Jordi, com a mínim que aquesta gent pugui escriure, no que vingui periodista de torn, actor, actriu, el que sigui, agafar pues, el protagonisme.
0: I escolta una cosa, els lectors, abans en parlaves, confien en el segell dels premis en qüestió, o segueixen demanant la prescripció dels llibreters a l'hora de decidir si opten pel llibre o si prefereixen canviar? Què fan?
1: És un mix, diguem-ne, que hi ha gent que sí que té pues, molta fidelitat a alguns premis, i que també hi ha premis i premis, que no ho hem parlat, que hi ha premis que tenen molta credibilitat. Jo, per exemple, el Pulitzer o el Goncourt són premis que ja saps que tenen una qualitat i que la gent no dubta d'aquells premis, o no, el Premi Nobel de Literatura. En canvi, hi ha altres que, bueno, que tenen gent adepta, o que serveixen doncs, per això, per donar visibilitat a un tipus de personatge que en aquell moment està en voga, perquè hi ha moments en què un Premi Nadal, per dir un en concret, no s'ha venut gaire, i hi ha altres moments que són una passada, com aquest any.
0: Vols que ens aturem un moment en un d'aquests premis i en un dels guanyadors? Si et sembla, posem una mica de música?
1: Posem-ne.

0: Un músic movia els dits sobre una guitarra desinflada i amb el mànec arquejat, senyal que no li havia canviat les cordes en tots els anys que havia estat acumulant pols. Un lloro petit descansava damunt del claviller estallat, un altre a l'ala del seu barret. Tant l'instrument com el capell els fregava amb l'escaiola abans d'actuar. Amb els ocells al damunt li plorien més monedes. De vegades s'entristia pensant que el públic no s'interessava per la seva música, sinó per l'espectacle. Acostumava a posar-se a cantar cada tarda al Parkway, sobre el turó de les Tres Creus, a l'ombra de la més gran.
1: Bé, doncs aquest és un fragment d'un dels capítols d'aquest llibre premiat que es titula La ciutat de les llums mortes, del David Uclés, Premi Nadal d'aquest 2026. Què n'has de dir?
0: Bueno,
1: aquest és un premi literari.
0: Sí, és un premi literari perquè és un autor literari consagrat. Només té una novel·la ara mateix, aquesta és la segona, bueno, ara té dues, i crec que moltíssima gent ja coneix el David Uclés, ha tingut un èxit aclaparador amb La península de les cases vacies, i amb aquesta segona novel·la, que realment és una novel·la que ja havia escrit abans però que li han recuperat ara, pues posa en valor molts personatges del folklore català, inclús també folklore internacional. Veurem què passa amb personatges tan variopins, des de Carmen Laforet fins a Freddie Mercury, Rosalía, Ruiz Zafón. O sigui, és una barreja on tothom hi pot entrar. Llavors, Barcelona és el centre d'aquesta història i és una novel·la que segurament hi sentireu a parlar i estarà en el top de ventes, i bueno, està exaurida ja la primera edició amb un tiratge molt alt, i és un autor que ara mateix està en boga de tothom i està en totes les salses.
1: Està de moda. Què hem de dir del Premi Nadal? Quin tipus de premi és?
0: És un premi literari, on sempre, bueno, doncs, hi ha autors d'un recorregut molt interessant, doncs això, com dèiem, com Carmen Laforet, que l'ha guanyat, i d'altres, i sempre, doncs, té aquesta visió de buscar obres amb una profunditat. En aquest cas, doncs, amb el David Uclés, han aprofitat el que dèiem per agafar un autor d'un altre segell i absorbir-lo cap al seu catàleg. No vol dir que la novel·la no tingui qualitat ni que no estigui a l'alçada, simplement que han aprofitat aquesta conjuntura per poder fer-se amb els drets d'aquest autor tan codiciat.
1: Uh-huh. Anem per un altre dels premis i un altre dels premiats. El Premi Pepe Carballo, que enguany se l'ha endut?
0: El Mick Herron.
1: Per l'obra?
0: Bueno, en aquest cas no és per una obra, sinó és per... El Pepe Carballo és per tota una carrera.
1: Uh-huh.
0: En aquest cas és un autor que té una saga molt consolidada que es diu Caballos Salvajes. Ara he tingut un lapsus. Bueno, hi ha la sèrie de televisió i de més, i la veritat és que és un autor que juga amb l'espionatge i la veritat és que està molt, molt, molt bé.
1: Thriller.
0: Thriller, sí. Mm. Pepe Carballo és un premi que es dona a Barcelona Negra, que és un festival de novel·la negra que sempre es fa la primera setmana de febrer a Barcelona, i pues, sempre es premia a tota una obra a diferents autors.
1: Mm-hmm. També és un premi literari?
0: Sí, a mi m'agrada molt el Premi Pepe Carballo perquè juga molt amb... Bueno, amb autors de novel·la negra que potser no són tan coneguts, hi ha alguns que sí, com el John Esbo o altres, però hi ha alguns que no són coneguts, però potser no tant, i són més literaris dintre del que és la novel·la negra, que és un apartat que a mi m'agrada bastant, que no és només novel·la d'entreteniment per entreteniment, sinó que busca tenir una profunditat una mica més alta. I a mi això m'agrada molt. És un premi que, per exemple, jo m'hi fixo i sempre els autors que surten em dona bones vibracions.
1: Mm. Repassem un altre dels títols. El Premi Josep Pla.
0: El Premi Josep Pla, sí.
1: Quin tipus de premi és?
0: És un premi que abans tenia una visió molt més de novel·la o literària, i ara ja els últims anys s'ha establert com un premi d'assaig. En aquest cas, Francesc Torralba ha fet un llibre sobre, que parla sobre l'esperança, i bueno, tots coneixem el teòleg i la seva, el seu poder de comunicació que té. I, per exemple, entre altres, pues, hem tingut el Lluís Foix, que era l'antipresident de la Vanguardia, també, que va fer les seves memòries, o altres, l'any passat va ser com es diu aquest noi? Ara pecaré. És que el tinc a la punta de la llengua, però surt a tota...
1: Ja sortirà. No pateixis. El Premi Josep Pla, que aquest 2026, com deies, era per, bueno, ha estat per en Francesc Torralba, amb aquest títol, Anatomia de l'esperança. Estem parlant d'un premi que tu dius que, bueno, aquí hi ha hagut un canvi, no? Com un...
0: Bueno, jo crec que al final el propi segell de Planeta tenia molts premis literaris de novel·la, diguem-ne, de ficció. Llavors va voler fer, pues, adaptar aquest Josep Pla cap a una obra de no ficció, que també al final fa una mica d'honor a la persona que porta el nom del premi, el Josep Pla, que també era una persona molt, bueno, que podia canviar molt de registre, que podia fer una novel·la però també una crònica. Llavors sí que és veritat que jo crec que el Premi Josep Pla reflexa molt bé l'espíritu del personatge que porta el seu nom.
1: Ens anem al Premi de les Lletres Catalanes, el Ramon Llull, que en aquest cas, com el definiries?
0: El Ramon Llull és un premi molt mediàtic. Per mi la paraula és mediàtic. I és un premi que normalment sempre està en el top 3 de llibres més venuts de Sant Jordi. El top 5, com a màxim.
1: Això al públic li agrada perquè cares conegudes, anem a veure què ens explica aquell que resulta que ens ha explicat les notícies en no sé quin mitjà, o que ha fet tal programa o tal altre, no?
0: Clar, aquest any tenim l'Agnès Marquès, l'any passat Estel Soler, Empar Moliner, hi ha molta gent, Xavi Bosch, un munt de gent que tots els coneixem i que han passat per... D'aquests, potser Xavi Bosch és l'únic que et diria que és més escriptor que periodista, ja. Els altres han anat passant per aquí una... Jo què sé, és que no et sé dir si el Jordi Basté l'ha guanyat, però segurament estarà en la llista, o el Quintana... És que hi ha gent de tot tipus i no veiem cap escriptor. Llavors, sent un dels premis més importants de Catalunya, bueno, jo torno a reivindicar que estaria bé que, pues, se li donés a un escriptor o escriptora catalans, i que siguin escriptors d'ofici. No sé, no Sergi Pàmies o... és que Imma Monzó, qualsevol persona que es dediqui realment a això i que no sigui un personatge mediàtic. Mm.
1: I anem per un últim premi. Premi Llibres Anagrama, de novel·la?
0: Sí, aquest és un premi que a mi m'agrada bastant. Fa, crec que uns 8 anys, o jo no estarà entre 8 i 10 anys, que es va inaugurar, i busca sobretot aquestes veus de lo que dèiem d'escriptors o escriptores catalans, que en aquest cas sí que agafa, i gent com la Carlota Gurt, que es dedica a escriure, a traduir, a, bueno, que està dintre del món de la cultura catalana i que la seva feina es basa en la literatura, pues, ha sigut la premiada d'aquest any, i crec que és important que existeixin premis, no? I ja saps que amb el segell d'Anagrama, pues, tindrà un valor afegit que també és interessant.
1: Per tant, hi ha casos en què un premi ha ajudat realment a descobrir un autor o una obra, i que potser, si no l'hagués guanyat, hauria passat bastant desapercebut.
0: Sí, jo crec que els premis, sí, no són dolents. Els premis poden tenir una visió bona i poden donar-te un reconeixement, a part de que també hi ha, pues, una remuneració molts cops econòmica, que també ajuda molt als autors, i crec que han d'existir i hem de donar suport des de tots els mitjans, que la gent que doni suport als premis, i sobretot que es facin premis, perquè és important per la gent perquè pugui continuar escrivint.
1: Per l'ecosistema.
0: Sí, perquè és un ecosistema molt precari. Al final, escriure és molt precari i les vendes mai donen de menjar. Llavors, aquests premis poden alimentar altres novel·les, i és important que es pugui donar això a conèixer, i que serveixi per propulsar la carrera d'algun autor.
1: Però també pot passar a la inversa, és a dir, dic jo, no sé si t'has trobat mai, llibres premiats que després no han tingut recorregut ni interès per al públic.
0: Total, al final és que pot haver llibres que són premiats i que després no tenen, no tenen interès, o que surten en un moment que potser no hi ha aquell interès o demanda de la gent. Llavors, no vol dir a vegades que siguin dolents, és que vivim en una societat on tot és molt ràpid, on potser un està en el top one en un any i d'aquí 5 anys ja no se'n recorda ningú d'ell. Llavors, jo no crec que sigui tant el problema de que el diguis, ha sigut premiat i no ha tingut èxit. Bueno, a vegades és que mai sabem la recepta...
1: La fórmula perfecta,
0: la fórmula de la Coca-Cola, no?
1: Sí.
0: És molt complicat, perquè si no jo no tindria quasi 10.000 títols a la llibreria, tindria dos, que són els que es venen i ja està.
1: De tots els premis que hem citat, amb quin et quedaries?
0: Dels d'avui?
1: Sí. No dels premiats, sinó com a concepte de premi literari.
0: Jo el d'Anagrama. Per mi és el més literari. Per mi. Però, bueno, també, dintre de que és un premi, també hi ha un tipus de perfil d'escriptor jove que té, saps? O sigui, cada premi té el seu tipus de perfil d'autor. I això és divertit, perquè inclús els literaris saps que busquen un tipus de gent que també els hi pugui donar una miqueta de joc, perquè al final, si agafes una persona, si a mi m'agafen que no he escrit cap llibre i em posen en un premi, no tinc cap interès.
1: T'hauran de fer una bona campanya de promoció.
0: És més complicat. La Carlota Gurt, pues, té més poder ella mateixa.
1: Molt bé, Sergi, doncs ho deixem aquí.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Nil Rodés, com estàs? Moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Nil, ets un jove de 29 anys, si no m'equivoco, que viu a les illes Svalbard. Les Svalbard són un arxipèlag de l'oceà Àrtic que políticament depenen de Noruega, i allà hi ets enginyer en cap del Departament de Geologia del seu centre universitari, correcte?
2: Correcte, sí.
1: Aleshores, la meva primera pregunta és: quants anys fa que hi vas anar a viure?
2: Doncs fa 5 anys que estic vivint aquí. Vaig venir-hi primer com a estudiant a la universitat. Fan cursos que estan oberts a tothom. Mentre facis alguna cosa relacionat amb geociències, pots venir a fer cursos, i vaig venir un estiu a estudiar. I em va encantar, i després d'això vaig estar fent un màster por ahí, i vaig venir a fer el meu TFM aquí. I des de llavors, doncs, que d'alguna manera ja vaig començar amb diferents contractes, i fa ara una mica més d'un any i mig que estic en aquesta posició.
1: I la teva idea d'un bon inici ja

0: Sí, són zones que això em despertaven molt interès, com molta passió, no? Llavors, quan va sortir aquesta oportunitat, va ser ni pensar-m'hi, m'hi vaig tirar de cap. I la veritat és que en molts sentits s'està molt bé aquí dalt, s'està molt tranquil. També hi ha altres coses que pues, es troba a faltar el Mediterrani, el menjar i la cultura i tot això, però no, la veritat és que el grau de llibertat que hi ha aquí dalt és bestial.
1: Anem a parlar una mica de com es viu, no? Del dia a dia una mica que tens. Clar, és un lloc on pràcticament no hi ha llum, no? Tinc entès? Com ho portes, això?
0: Aviam, no hi ha llum durant mig any. Després, l'altra meitat de l'any és llum no parar. Ara, per exemple, hi ha el que es diu el sol de mitjanit, que va començar quan va ser el... Crec que va ser mitjans d'abril, el sol ja no es va pondre, i això segueix fins a finals d'agost.
1: Llavors
0: Llavors
1: ara
0: és...
1: estàs tota l'estona amb llum,
0: Exacte, 24
1: pràcticament.
0: hores al dia, i el sol està damunt del cap, i això, és bastant intens. De fet, hi ha gent que ho passa pitjor a l'estiu, en tema de llum, que no pas a l'hivern. A l'hivern és el contrari, a l'hivern, al novembre, es fa fosc i és fosc fins al febrer. Llavors, això depèn una mica de cadascú, no? Si hi ha gent que si té problemes amb dormir amb llum i tal, l'estiu passen fatal i després a l'hivern estan de conya. Jo sóc al revés. A mi la llum m'encanta i és com, és un no parar, pots estar passar-te tot el dia fent coses i en canvi l'hivern es fa durillo. Sí, això de llevar-te i és de nit, i vas a treballar i és de nit, i dines i és de nit, i tot és de nit, és com, buah. I això durant 4 mesos es fa molt intens.
1: Clar, perquè les activitats que feu ara, per exemple, que hi ha llum 100% durant tot el dia, són més a l'exterior i entenc que després, quan és fosc tot el dia, més a l'interior, o com funciona?
0: És bastant així. A nivell de feina, de fet, és, sí, tal qual. La universitat aquí és el que es diu... fan una educació que es diu basada en el treball de camp. O sigui, tant siguis estudiant com tinguis els teus projectes i tal, és tot una mica... O sigui, el motiu per estar aquí és per sortir o sigui, a fora, no? I estudiar l'ambient de... El es diu High Arctic, o sigui, de l'Àrtic molt al nord, no? Llavors això, quan hi ha la possibilitat, tot és sortir cap a fora, cap al camp i a voltar, que vull dir que per això estem aquí, que és superxulo. I llavors, quan es fa fosc, sobretot ja cap a potser principis mitjans d'octubre, que la temperatura ja baixa, fa molt fred, les condicions són complicades, llavors el treball de camp per la gent de geologia, llavors s'acaba, llavors és quan toca estar a l'oficina i fer més treball d'oficina, no? En el departament de geologia és així, o sigui, la temporada va de febrer a octubre, més o menys, i després ja tot es tranquil·litza. Però departaments de geofísica, per exemple, que treballen molt en temes d'atmosfera i espai, tot el que serien aurores boreals, això, la seva època intensa
1: És quan és tot fosc.
0: és quan és tot fosc, exacte. Llavors, i durant l'estiu, doncs, és tot més tranquil. O sigui, que depèn molt del tema en què la gent estudiï.
1: Ah, parlem ara de la teva feina. Dèiem que tu ets enginyer en cap del Departament de Geologia, del Centre Universitari de les Svalbard. Explica una mica més en què consisteix, és a dir, quina és la teva tasca concreta.
0: No tinc una tasca concreta, és bastant variat. O sigui, la posició és una posició combinada entre el Departament d'Operations and Field Safety, que es diu, o sigui, Operacions i Seguretat al Camp, i el Departament de Geologia. Llavors, la meva tasca és bàsicament encarregant-me de fer l'enllaç entre aquests dos departaments. Per tant, totes les activitats que hi ha al camp en el Departament de Geologia d'alguna manera passen per mi i fem... O sigui, i la meva feina és donar suport a totes aquestes activitats i el suport pot ser de molts tipus diferents, pot ser un nivell més tècnic, a nivell d'equipament i això, o pot ser un suport a nivell més de sortir al camp amb la gent, per exemple, jo què sé, portar-los amb les barques, amb les motos de neu,

0: està, fer una avaluació de com està el terreny, jo que sé, si hem de travessar, si hem de travessar glacials, si hi ha hagut molta precipitació, hi ha un risc de llaus elevat, si hem de treballar en gel marí, totes aquestes coses, doncs d'alguna manera no són decisió única meva. Tenim un grup de gent que fem que prenem les decisions d'alguna manera pel que fa a la seguretat del camp, però ve a ser una mica això, no? O sigui, donar suport a tota l'activitat que hi ha en el Departament de Geologia.
1: Valorar aquests factors de risc, no, de seguretat, entenc que heu de tenir en compte bastantes variables. Tinc entès que ara just acabes de tornar d'un treball de camp a fora, diguéssim. Per exemple, quins factors de risc us heu trobat en aquest cas?
0: Aviam, el factor de risc canvia bastant, depèn de l'època. El que
1: Vale.
0: seria primavera és tot molt més relacionat amb fred, neu, gel. Ara l'estiu és tot molt més relacionat amb el que seria barques i sobretot fauna. Llavors, ara, per exemple, òbviament, aquí tenim ossos polars, llavors l'ós bueno, una cosa que sempre tens present, anem armats i tal, en cas de que tinguem un encontre així una mica que se surti de les mans. Però ara, per exemple, l'activitat que estàvem fent, tema morses, és algo important. Hem estat enfront, o sigui, davant de glacials, que es diu, no sé la paraula en català, però que es diu que fan un surge, que és un avançament ràpid, sí, molt espectacular. Si els glacials, jo què sé, es mouen a uns quants metres l'any, llavors aquests passen a moure's unes quantes desenes de metres al dia. Llavors, sí, és com que tot el glaciar avança de manera brutal. Llavors, si aquests glaciars acaben al mar, doncs el que fan és... hi ha moltes peces, hi ha molts calvings, el glaciar es trenca, llavors formen molts icebergs, llavors doncs, això són temes que s'han en compte. Ve a ser una mica així, són tots aquests temes que d'alguna manera en funció del lloc on vagis has de valorar. Quan és més treball basat a terra, aquí tenim el permafrost. Llavors, en funció de la temperatura, hi poden haver esllavissades, poden haver-hi coses així, si ha estat plovent una mica. Llavors, totes aquestes coses són factors que d'alguna manera s'han de controlar i això. Però ja et dic que a la primavera tot això és completament diferent
1: Clar.
0: i o sigui, llavors és, doncs això, allaus, gel marí, glacials, temperatura és un factor super important. O sigui, jo que sé, aquest any hem estat fent treball de camp a temperatures de 30 o per sota, 30 sota zero. Llavors, això és bastant fàcil tenir lesions relacionades amb tema del fred. O sigui, ja sigui
1: Clar.
0: congelacions o no fins al punt de congelació, però que et surten, o sigui, et fas mal a la pell i tal, s'ha d'anar amb compte. Llavors, si passes 10-12 hores al camp a 30 sota zero, doncs això se li ha de posar bastanta atenció.
1: Em comentaves abans que, clar, és una zona que hi ha molta població d'ossos polars. Com és conviure amb aquests ossos? Tu personalment t'has vist mai en alguna situació de perill?
0: Hi ha molts ossos polars i no. O sigui, depèn de com ho miris. I els números acostumen a canviar bastant. Quan la gent parla de les Svalbard, diuen que hi ha uns 3.500 ossos, una cosa així. Però quan mires la regió de les Svalbard, això inclou tot l'arxipèlag, més el gel marí que hi ha al nord, més Franz Josef Land. O sigui, és una regió enorme. La quantitat d'ossos que hi ha a Spitsbergen, que és l'illa principal de l'arxipèlag de les Svalbard i és on hi ha Longyearbyen, és on vivim, és una població de 300 i pico ossos, 320, una cosa per la sera. Òbviament canvia cada any, però més o menys aquests són els números. Per tant, en una regió bastant gran no n'hi ha tants d'ossos. Però això no vol dir que no hagis d'estar atent, perquè sí que és veritat que te'n poden sortir si sí, quan menys t'ho esperes. Els ossos són mamífers marins i estan bàsicament al voltant de la costa, però això no vol dir que sí, no, viatgin a través de l'illa. I, per exemple, és bastant habitual trobar-te'ls, doncs, al mig de l'illa, en una gran vall que estan travessant des d'una costa a una altra, no? Llavors, això. Però en tema de viure, a Longyearbyen hi ha les famoses senyals de trànsit aquestes de l'os polar,
1: Sí.
0: i aquestes senyals, d'alguna manera, delimiten la zona en el que estàs o sota la protecció del governador de les Svalbard, que vol dir que no cal que portis protecció contra els ossos, i a la que surts d'aquest perímetre definit per aquestes senyals, llavors això vol dir que la protecció contra els ossos depèn 100% de tu mateix. O sigui, no... Llavors has de portem pista amb bengales de fogueig, similars a les que hi hauria, a les que portaries en un vaixell per demanar auxili. Doncs
1: D'acord.
0: portem coses similars per espantar els ossos, perquè, òbviament, això és el primer que intentes fer. Si tens un en contra, vull dir, allò, cadascú en direccions contràries, però en cas de que l'os, per exemple, tingués interès en tu, o tingués interès en una mica de l'equipament que portes i tal, llavors tenim aquestes bengales de fogueig per intentar espantar l'os. En cas de que no, i en cas de que les coses vagin molt malament, doncs llavors també portem el rifle, no? Però sí, sempre el rifle és l'última opció. O sigui, no, no, no, jo no l'he utilitzat mai, per exemple. I preguntava si he tingut mai algun encontre així amb ossos i tal. I sí, n'he trobat, o sigui, n'he tingut, tant a nivell professional, o sigui, treballant, com a nivell privat. Potser un així... El més incòmode va ser a nivell privat, la primavera passada,
1: Sí.
0: que estàvem amb un parell d'amics, ens en vam anar bastant lluny de Longyearbyen, o sigui, en un lloc una mica remot, li podries dir, i estàvem a dins una cabin, això, estàvem cuinant, i a la que ens vam girar teníem un os mirant per dins de la finestra,
1: Ostres.
0: i a la que vam callar i adonar-nos, era una mare i les dues cries, que
1: Uf.
0: eren probablement 2 anys, més o menys, que tenen la mateixa mida que la mare, les teníem al sostre de la cabin.
1: Uf.
0: Així que va ser una mica allò, ens vam sentir com atrapats dins una capsa de sabates, però llavors no, llavors això, una mica començar a fer soroll i intentar-los espantar i tal, i vull dir, sí, els ossos se'n van anar i no hi va haver cap problema, però això de tenir un os a menys d'un metre mirant per la finestra, que és el que estàs
1: Home,
0: cuinant, va fer una mica d'impressió.
1: t'anava a dir, sí, ha d'impressionar. M'ha semblat molt curiós també, canviant de tema, que a les Illes Svalbard no s'hi pot ni néixer ni morir per llei. Com s'explica això?
0: Això s'explica que o sigui, a nivell de néixer, aquí, o sigui, aviam, la població són 2.500 persones, no és gaire, i hi ha un hospital, però és un hospital de primers auxilis. Si
1: D'acord.
0: hi ha algú més gran, t'envien directament cap a Tromsø, que és la ciutat gran que hi ha més a prop d'aquí. Llavors, que no s'hi pot néixer és perquè això no hi ha els recursos, d'alguna manera, per suportar el que seria un part o el final d'un embaràs. Llavors, quan la gent, això, estan embarassats i tal, quan la falta d'un parell de mesos se'ls envia o a Noruega o on sigui que vulguin, i llavors tenen les criatures allà. Realment no sé d'on ve culturalment això, però actualment sí, es resumeix una mica en això. A nivell de morir, aquí a Longyearbyen, de fet, hi ha un cementiri, però és un cementiri antic, val?
1: D'acord.
0: Que crec que no hi ha ni els cadàvers, que els van retirar, perquè hi ha un tema del permafrost que parlàvem. Permafrost és quan el sol es congela, no? I la definició és que està congelat almenys durant 2 anys. Però la part
1: D'acord.
0: superficial del permafrost, es diu la capa activa, si això es fon durant l'estiu i es gela durant l'hivern.
1: Val.
0: I tots aquests moviments de congelació el que fan és que remouen molt aquesta part superficial del sol. Per tant, si enterres algú en aquesta part superficial, doncs quan l'enterra sí el pots tapar, però al llarg dels anys, quan això va moment, doncs podria ser que acabis tenint parts del cos a fora. A part de que com que fa molt fred, llavors els cossos no es descomponen. Llavors, doncs, això... Però hi ha un tema que de fet, Svalbard, hi ha el tractat de les Svalbard i tal, però no hi pots estar si, per exemple, tens problemes de salut. Una mica lligat també amb tot el tema de l'hospital i tal, però si tens problemes de salut o si realment això estàs al final de la teva vida i tal, llavors doncs t'envien cap a Noruega. No, en principi no pots estar aquí dalt.
1: Hi ha altres catalans que estiguin aquí a les Illes Svalbard amb tu?
0: Sí, sí que n'hi ha. Per exemple, hi ha el Víctor, que just acaba d'acabar el seu doctorat en biologia marina. Qui més hi ha? Catalans, aquest és l'únic, però hi ha algun altre espanyol que treballa, per exemple, en temes de fan de guia, en temes de turisme. Però sí, això, el Víctor, i que això està també a la universitat, en un altre departament, però de tant en tant fem un pa amb tomàquet.
1: Ara que deies turisme, que n'hi ha molt per aquí les Illes Svalbard, o què es fa de turisme exactament?
0: N'hi ha molt, i de fet cada vegada en volen més, perquè sí, a les Svalbard hi ha diferents motius pels quals la gent està aquí. Un dels d'ells, i bueno, de fet el més important, i el motiu pel qual hi ha tots els assentaments que hi ha, actualment d'habitats n'hi ha pocs, però n'hi ha d'altres que estan abandonats, i és el tema de la mineria de carbó. El que passa és que Noruega està tancant totes les mines de carbó que tenen, i de fet ara han tancat l'última mina de carbó. Però tot i així volen mantenir, tenir població aquí dalt per un tema una mica geopolític. De fet, a l'Àrtic hi ha com bastanta tensió. Llavors, doncs això, per mantenir la població, el que estan intentant és ja augmentar la quantitat de turisme que hi ha aquí, que n'hi ha moltíssim. A la primavera, tot el que seria això, guiatge amb motos de neu i doncs, això, experimentar el gel marí, experimentar travessar glaciars i coses d'aquestes. I a l'estiu, que és quan hi ha el volum més gran de turisme, doncs molt de creuers. Creuers d'aquests expedició que li diuen, però de vegades, ostres, tenim aquí 5 o 6 creuers a la vegada, creuers amb 1.000 persones, o sigui que això vol dir que hi ha dies que la població de Longyearbyen és 4 vegades la població normal, saps? Llavors tots els carrers estan a rebentar, perquè és un lloc petit, saps? Llavors tots els carrers estan a rebentar, no hi ha lloc en lloc, està tot ple, ple, ple de turistes que després pugen al barco i se'n van.
1: No sé si et planteges viure-hi a bastant llarg termini aquí a les Illes Svalbard.
0: Jo crec que s'haurà de veure. De moment, alguns anys més, segur. Però no crec que m'hi quedi per tota la vida, en absolut. És un lloc superxulo, però té les seves limitacions i crec que això, tinc interessos de conèixer altres llocs i experimentar altres coses. Així que sí, que alguns anyets més, segur, però suposo que llavors buscaré algun canvi.
1: I ja per acabar, què enyores de Catalunya?
0: Família i amics, per suposat, això és el que més. Suposo que tothom que marxa de casa és el que enyora més, i llavors lo típic, no? O sigui, ara està sent un estiu fred, bueno, fred, o un estiu com el que acostumava a ser aquests, potser els dos últims estius que hem tingut han estat estius de rècord, però ara estem, jo què sé, 5, 8 graus, una cosa per l'estiu, constants. Llavors una mica de caloreta i això, poder anar a la platja i estar tranquil i no haver d'estar pendent que si porto el rifle o que si no, i allò, anar a prendre unes tapes o una cosa així, doncs, home, sona bé, no? Però hi ha altres coses bones, per suposat.
1: No sé si fas algun puja-baixa aquí per venir a veure la família o els amics de tant en tant.
0: Sí, aviam, intento un parell de cops l'any, allò a principis d'estiu i després de l'hivern, intentant fugir de la foscor, per suposat, intento venir cap a casa, sí.
1: Nil Rodés, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Sabies que...
2: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.
0: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Josep Lluís Trapero ha plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. Ho ha fet per motius personals, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius.
2: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del Trapero i se sumen també a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra Republicana, i David Cid, dels Comuns.
3: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
4: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Més notícies. Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. És la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari de serveis de salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua, diuen, unes condicions laborals injustes, discriminatòries contra el personal facultatiu. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Consorci Sanitari del Maresme ha atès a 600 persones adultes a través del programa d'atenció continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat a l'abril de 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada per a les persones que han patit una crisi d'aquest tipus. Un cop detectada la situació, a les primeres 24 i 48 hores, una infermera especialitzada contacta amb la persona afectada. I Torrefarrera ja ultima els detalls de la Festa Major, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins dilluns amb 5 dies de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats.
5: Vinga, Arnau, quan vulguis.
6: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament. Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
7: Anna, però què esteu fent?
5: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
7: Doncs sí, una mica.
5: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
7: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
5: Ui, això, francament, ho descarto.
8: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem. O sigui, que el del tercer capítol...

0: dimecres que el tornem a les 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat, oi? Com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
4: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria
4: exacte,
2: a ser això.
4: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
4: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara aquest el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
4: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen, eh?
1: Perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedis sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, ja arribarà l'any, no? Perquè què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
4: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre extrem, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
4: Tothom sap que és l'amo del Bar Baobab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
3: Sí.
4: I ell és... Vaja.
3: Sí, sí.
4: ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Sí. Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total, total. Jo, quan m'ho van dir, bueno, primer, a veure, jo, el Calassant i els seus bocates em van superar una vegada i ja em veu... o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar el Calassant.
1: Sí, ah, o sigui que això pot passar. Tu ets la viva, tu ets la viva imatge de... Estic entre els sis, però no arribo sí. A la final, diguéssim.
3: I la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta. Molt contenta. Em va fer molta, molta il·lusió. Tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment, clar, jo sóc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarassau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que ja va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarassau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia la intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
3: bueno, diu el que vols,
1: i ens està fent exacte moltes males passades, llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarassau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
1: o
3: no...
1: O molt però... responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bueno, una miqueta responsable, la primera empanteta, diguéssim.
3: Això sí.
1: Bueno,
3: sí,
1: aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar...
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
4: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que vau fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal, el qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. Recordes. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot, i hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com
4: a
3: dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva, perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera, i és clar, és que a sota... No estava jo, sinó que estava la
2: doncs sí, l'ha provat, eh?
3: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, diguem. Bueno, ja una mica fet, no?
4: Durant el procés.
3: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia... Sí que em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, I la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
4: Això acostuma a passar amb els caparrots.
3: Sí,
4: perquè tenim
3: sí.
4: en Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
4: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar a 3 o 4 sí. persones pròximes. S'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino sí. que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no? Que és un procés llarg, que s'ha de fer
4: llarg.
2: Molt de temps.
4: Són mesos, sí.
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
3: Bé, la Cristina em va fer 2 fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, va fer diverses.
2: Suficient?
3: Sí, sí, sí, va fer això i se'n va sortir, sí. penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
5: Endavant, endavant.
3: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara, per exemple, em fa molta il·lusió perquè tinc 2 netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
2: Clar, fas festa.
3: Tens
2: més.
3: El tema de l'ubicuïtat.
5: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona, o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot, és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
4: No, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que mira, fareu un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Ubiols, i el procés pot durar, doncs, uns mesos, des de que es comença fins que s'acaba. Llavors, allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena, per veure el cabell també com és pel darrere.
5: Tipus jo, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
4: Just, sí, sí, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb la matèria, amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, de si se sent identificada.
5: Nela, doncs, digues, perdó.
4: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
5: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
4: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de que, com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbar Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que és, va ser conserge de la Casa de Cultura, el que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
5: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
4: El dels entrepans, sí.
5: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans en un lloc que són espectaculars.
4: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradró, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
3: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el caparrot. I aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot, i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
4: és
3: ho va
4: fer. És la Floresta.
3: Sí.
4: Sí, és l'Eduard Auqué.
3: Doncs
4: el Fauqué, perdó.
3: Vaig anar al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar. I sí, també em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim. Si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
2: Està molt aconseguit. Sí.
3: Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot, i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
5: Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic, sí, tenir un caparrot.
4: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, sí, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos, el Pere Royo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat, i llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors, i finalment tenim a l'Eva Tataret a l'any 2019.
5: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta diada de testes, és això? Com, això és una mena de festa major de caparrots? O...
4: La diada de testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
5: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
5: Adeu.
2: Igualment.
4: Gràcies, adéu.
3: Gràcies.
0: Rambla 54. No, més fresc, no. Ui.
2: Ra. Vinga, va.
0: La Rosalia. Rambla 54, amb Anna Morgades, Vall d'Ocell.

0: Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel.
2: La vella Maia.
3: Un dia d'aquest estiu, feia molta calor, em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @an_morgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella, emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
4: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
3: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
4: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen en definitiva i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
3: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines, de les abelles a les flors?
4: Doncs mira, no només he trobat a una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
3: Oh, i tant.
5: Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
4: Poca broma, poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel, Anna. Ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
3: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos exactament. Jo, francament, no ho sé, 10, 20, 50, 100?
4: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
5: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs, clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria, que de fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola és la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors.
4: ja et dic, 700, eh? Verge Santa. Ja
3: Déu-n'hi-do, són moltes, coses. Eh? Són 700 moltíssimes. Tipus de velles.
4: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
3: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fondallà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
4: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
5: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dents de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podia portar amb el vent.
3: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i demés pol·linitzadors i pol·linitzadores i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
4: Exacte, sí, sí, així és, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
5: Per tant, a vegades troben a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
3: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
4: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
3: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
4: El noi Silvestre és casa teva.
3: Fins aviat.
4: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Ja.
0: Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la fil·loxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició

0: Expliques aquesta història de la festa de la Fil·loxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix. Què n'hem de saber?
1: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 doncs, va deixar de tenir activitat, i a finals d'aquella dècada doncs, un grup de joves, principalment, doncs, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a Religió, doncs, evidentment, també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
0: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la Fil·loxera. Va, com comença tot això?
1: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre. I què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la fil·loxera, que a finals del XIX, del segle XIX, va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles, sens dubte, més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
2: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys, recordem, del Teatre Comedians al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va concretar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una fil·loxera. Paraula en aquells moments, el 99% de la població li deia és que m'estàs explicant d'una fil·loxera, no?
0: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la fil·loxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això?
1: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la fil·loxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
2: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, aquest animal de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una fil·loxera i la història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
0: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
1: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons, i que fan

0: referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria. I aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la filoxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
1: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la filoxera a Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment a Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que van ser les filoxeretes. Que clar, les filoxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar filoxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així et deia que la filoxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
2: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
0: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la filoxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec o la introducció constant de novetats a la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la filoxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
1: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau. A més, la infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fins, tot, elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar de groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ha viscut. Clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes del camp, de cara a la barema, aquestes històries. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la filoxera aquí al mig. Va caure a dreta.
2: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir. I moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la filoxera.
0: A vosaltres i per molts anys.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
3: Per aquesta?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: I ara l'última?
4: Quedem a la Rambla 54.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
1: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients pel proper tema que volem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
2: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer de tot, felicitats també a tot l'equip pel programa.
1: Aquesta
2: setmana estrenadíssim ja.
1: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
2: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segre, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al Ràdio, que són tan o més importants, segurament, per la comunitat, que les que, doncs això, acaben ocupant els grans titulars.
1: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
2: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
3: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
4: Hola a totes.
1: Disculpeu.
4: Hola. Perdona. Hola a totes, i també volia donar les gràcies a Picat Ràdio, a Rambla 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
3: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles, que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores, i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment. I això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
2: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
3: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents. No, No. Per tant, s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar. I sí, sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé, hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
4: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
3: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo sóc més fort, ocupo aquest espai i tu, fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donen les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament? No, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge. Un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
1: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
2: Fins aviat.
4: Fins aviat.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980, i aquí continuem doncs, donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portaré aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant. Mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbar d'en Saire, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbar d'en Saire des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbar, Isidre Rubio.
3: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, i a la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbar d'en Saire de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mus, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbar té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en l'expresident Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria i a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbar, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, dels festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbar en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. i bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart d'en Saire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dins. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbart hi vaig néixer, per tant no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I pues, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí estava a la part de darrere, a les bambalines. Soc de bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: A mi, la Júlia, ara van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart i jo vaig estar molt content, però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima, perquè realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
2: L'Esbart d'en Saire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
9: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
10: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, i bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada pues, a les coses d'Àsia.
11: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
16: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
17: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat.
13: I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
17: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és.
18: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
19: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
20: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
21: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics, repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, en hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat Baratabas torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió, acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa, es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda. Salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 9 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix la principal complicació la podem trobar a l'autopista AP7 en sentit Tarragona per un accident a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. La topada entre dos turismes i un camió deixa un carreteret encara en aquest punt de l'autopista, sentit sud, i aturades d'uns 5-6 quilòmetres des de Gelida fins a aquest tram de Sant Sadurní i tota aquesta zona. La veritat, força plena a la P7 en sentit sud. És la principal complicació ara mateix a la xarxa viària. La resta, de moment, anem fent amb punts d'intensitat, amb punts de lentitud, trams habituals. Especialment destacarem l'últim tram de la B20, de la Pota Nord, entre Santa Coloma i el nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona. I també, si heu d'entrar a la capital catalana, la ronda de dalt sí que registra lentitud amb retencions en els dos sentits, des de Pedralbes fins a Sant Gervasi, en sentit Trinitat, però també entre Horta i la zona de Pedralbes, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Avui al Connectats ens recordarem que demà és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi i en parlarem del tema amb Candy Guerrero, que és presidenta dels Dols, una entitat de Terrassa. Continuarem amb esports per aprofundir en la Copa Monestir d'Hockey sobre Patins que organitza el Patei Hockey Club Sant Cugat. En parlarem amb el seu president, Raimon Casas, i acabarem analitzant el cartell de la Festa Major de Castellà amb la seva creadora, la il·lustradora Beatriz Hernández. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de repassar l'actualitat, allò més destacat de la jornada en les diferents emissores del Connectats. I comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat una actuació integral de millora de l'espai públic a la plaça Catalunya amb l'objectiu de reforçar la convivència, incrementar la seguretat i millorar la qualitat d'ús d'aquest entorn. Aquestes obres inclouen diverses actuacions de condicionament de l'espai, com ara la millora de l'entorn de la font ornamental, on es realitzarà una poda aclarida i rebaix de la vegetació arbustiva per afavorir l'obertura visual de l'espai i millorar-ne la visibilitat i també a la zona de jocs infantils. A més, s'instal·laran tancaments de seguretat perimetrals metàl·liques amb la finalitat de protegir l'àmbit i ordenar-ne l'ús. L'Ajuntament també ha contractat la redacció d'un projecte d'urbanització d'obra local ordinària per a la millora del drenatge de la plaça Catalunya, per optimitzar la recollida i evacuació de les aigües pluvials, per millorar el funcionament i conservació de l'espai públic davant d'episodis de pluja intensa. La regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, va destacar que aquest conjunt d'actuacions respon al compromís municipal de millorar i adequar els espais públics de la ciutat, donant resposta a les demandes veïnals, i va afegir que aquests canvis ajudaran a reforçar la percepció de seguretat de les persones que hi passen en fan ús diàriament.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Polèmica actuació policial per part d'un agent de la policia municipal. La Crida per Sabadell ha denunciat l'agressió a un jove per part d'un agent del cos, que qualifiquen de desproporcionada i injustificada. La formació difós un vídeo en què es veu com el policia fa un cop de colze al noi, el redueix i l'immobilitza posant-li un genoll al cap. El portaveu cridaire, Oriol Rifé, ha qüestionat la manera d'actuar de l'agent i ha reclamat explicacions al govern municipal.
3: Al final, la policia municipal és un servei que ha d'estar al costat de la gent, ha de ser un servei que ha de donar la sensació de seguretat a les persones que vivim a la ciutat, i el que no ens podem permetre de cap manera és que hi puguin haver actuacions d'impunitat per part d'algun element de la policia municipal. Per tant, pel prestigi mateix del cos, també per la seguretat de tots els sabadellencs i les sabadellenques, cal que s'aclareixi què ha passat i que s'assumeixen responsabilitats.
2: Des del govern municipal no s'ha volgut fer cap declaració sobre l'incident. Tot i això, fonts de l'executiu asseguren que estan analitzant els fets amb els testimonis i el protocol que s'ha seguit durant l'actuació per determinar si l'agent de la policia municipal es va excedir en l'exercici de les seves funcions. Des del sindicat independent de la policia local s'ha negat que es tracti d'un cas de brutalitat policial i emmarquen l'actuació de la gent com una reacció legítima per repel·lir una agressió. En el vídeo es veu com el jove, que està tot just darrere del policia, allarga la mà per tocar el policia, segons el sindicat, en direcció a l'arma reglamentària de la gent.
0: Gràcies, Anna. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de presentació a la plaça de la Vila, l'últim esdeveniment institucional abans que comenci la segona fase de remodelació del centre, que afectarà aquest punt de la ciutat. L'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals han de tenir en compte tres valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys, comandaments i la institució, i, per últim, compromís amb la ciutat i la seva gent. A més, els ha traslladat que han d'actuar amb responsabilitat, proporcionalitat i integritat.
5: Compromís amb aquesta organització, perquè a partir d'avui també és la vostra. Cuideu-la, respecteu-la, aporteu i ajudeu-nos a fer-la cada dia millor. Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sobretot escolteu, sigueu propers.
4: Amb aquests 24 nous agents, durant l'actual mandat s'han incorporat 90 professionals al cos policial. Precisament el juny passat es va obrir una convocatòria amb 67 noves places.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat està en màxima alerta del pla inundat. Si bé les precipitacions han deixat només registres minsos d'uns 2 mil·límetres de dos episodis d'aquesta matinada. Un temporal que no ha provocat cap incident destacable, segons els diversos cossos de seguretat. Tanmateix, com a mesura preventiva, el govern, recordem, ha suspès classes avui al conjunt del Baix Llobregat. L'executiu també ha demanat que les empreses optin pel teletreball en tots els àmbits que sigui possible. I en aquest sentit, l'Ajuntament ha acordat prioritzar aquest teletreball per a tot el personal, especialment per a aquell que s'havia de desplaçar des de fora del municipi. Ha estat després de la reunió del Comitè d'Emergències Municipal d'aquest dimarts, que també ha establert que els equipaments municipals romanguin oberts, però sense activitat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Unes 200 persones es van aplegar aquest passat diumenge a l'Aplec de les Arenes, a l'ermita d'aquest nucli agregat de Castellà. Un aplec que va consistir en la celebració de la missa de les Maradeus trobades i les actuacions del Ball de Bastons i dels Castellers de Castellà. La missa, presidida per la Mare de Déu de les Arenes, es va fer a l'exterior de l'ermita. Els assistents podien seguir la missa sota dues carpes. Després de la missa i les actuacions de cultura popular, hi va haver un vermut on no va faltar de res. L'ermita de les Arenes, de propietat privada i que pertany a la parròquia de Sant Feliu del Racó, no està oberta al culte i l'aplec és una de les poques oportunitats per veure-la oberta. L'associació Amics de les Arenes, formada per una quinzena de voluntaris, té cura de l'edifici que s'obre en moments puntuals.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara. Ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs a Rubí, la previsió de pluges molt intenses de la nostra comarca s'ha quedat en previsió fins a primera hora de la tarda. Sí que hi ha hagut alguns petits ruixats a quarts de vuit del matí, però res a destacar durant el que és la primera part del dia. Ara a la tarda sí que hi ha hagut pluges i Protecció Civil ha mantingut l'alerta del Pla Inuncat en principi fins a les 5 de la tarda, tot i que les mesures preventives es van prendre ahir a la tarda en una reunió del Comitè d'Emergències de l'Ajuntament de Rubí. La intenció de l'Ajuntament era evitar possibles efectes adversos dels ruixats. Els equipaments culturals i esportius a Rubí han estat tancats gran part del dia i els altres equipaments que també han estat tancats són, per exemple, el cementiri municipal, la biblioteca municipal o l'oficina d'atenció ciutadana i els serveis socials, que han estat oberts però amb serveis mínims. Sí que ha obert el mercat municipal i en el que és l'activitat mèdica s'ha reduït a només la imprescindible.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, un repàs també a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Martí González. Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Sant Cugat en Comú ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del parc de Collserola, l'accés al qual està restringit, recordem, per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva, diuen, quan les condicions sanitàries ho permetin. La intenció és sumar el màxim de suports per traslladar una demanda ciutadana a les administracions responsables. La petició inclou determinar quins camins, itineraris i espais es podrien reobrir inicialment, garantir que Sant Cugat sigui una prioritat, tenint en compte l'afectació sobre el municipi, i informar amb claredat la ciutadania sobre les restriccions vigents, els criteris tècnics i els passos que es requereixen per recuperar l'accés al parc. D'altra banda, el grup municipal de la CUP ja ha anunciat que presentarà una moció en el proper ple en aquest mateix sentit, el de demanar una reobertura progressiva de l'entorn natural.
10: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Demà, 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Repassarem algunes dades. 538 persones van morir per suïcidi a Catalunya el 2024. 3 de cada 4 víctimes són homes. 53 joves catalans d'entre 15 i 29 anys en van morir per suïcidi el 2024. Volem parlar d'aquest tema i ho volem fer amb la Candy Guerrero, que és presidenta de l'associació Els Dols de Terrassa. Candy, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda i gràcies per convidar-nos a visibilitzar i a parlar.
0: Exacte. També saludem el nostre company, Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé, doncs, precisament parlant d'aquesta celebració, d'aquesta nova jornada, Candy, quin diries tu que és el principal objectiu, que és el que es persegueix amb tenir aquesta data assignada en el calendari?
1: Doncs l'objectiu, sobretot, és donar molta visibilitat i parlar, perquè sembla mentida, però o hi ha un dia mundial que arriba el focus a nosaltres o no es parla. Es queda allà, no?, en plan tabú. Llavors és una data en la que hem d'aprofitar consciència, perquè és quan ens donen veu, no? Tothom se n'adona, o aquesta... Bueno, és sobretot visibilitat a tope.
0: Ara tu ho has dit. No sé si realment avui dia continua sent un tabú parlar del suïcidi.
1: És un tabú. A més, és dels que es consideren dol desautoritzat i prohibit. Ja, fins i tot amb aquest nom, fa encara que es parli menys. Hi ha massa estigma social, incòmoda, i és que no es parla, s'amaga, dona vergonya. Llavors, costa tant que per això hem d'aprofitar demà i tot el que puguem aprofitar, perquè el tabú no el podem treure, és impressionant. Massa por, fa molta por. Llavors m'imagino que és per això que la gent no vol parlar.
0: Fins i tot et diria que en els mitjans de comunicació doncs tampoc no hem contribuït massa, no?, per allò de no crear, bueno, fer que hi hagi
1: efecte
0: com un efecte
1: crida.
0: Efecte crida. Exacte.
1: En realitat, sí, no només són els mitjans de comunicació, no?, perquè a vegades sembla que culpabilitzem unes àrees molt concretes. Fa por. Llavors, fins i tot, no?, si jo proposo anar a parlar a un centre educatiu, a mi no em deixen, perquè diuen que els ficaré la idea al cap.
0: Yeah.
1: Llavors, costa tant el com ho fem? Parlem? Visibilitzem? No? Silenciem? I a vegades, sí, no? Els mitjans de comunicació, pues, han passat coses, però no només. No és només aquesta part, no? Però, clar, és que fa tanta por...
0: S'ha de parlar, que... i s'ha de parlar clarament.
1: Molt, molt. Amb transparència, intentant resoldre dubtes, però i explicant les coses, no? Quan hi ha hagut un accident al tren, ha sigut un accident o ha sigut una persona que, sense arribar al morbo, però parlant clarament, no?, de tot el que està passant.
0: Efectivament. Sergi.
2: Doncs, Candy, què tal? Bueno, parlava la Carme de xifres, i bueno, hi ha una realitat també que més de 4.000 persones a l'estat espanyol cada any se suïciden a l'estat espanyol, que significa el triple respecte a les víctimes mortals en accidents de trànsit. És clar, és el que dèiem, no? D'accidents de trànsit hi ha molts anuncis i se'n parla molt, però d'això no.
1: És que pensa que moltes d'aquestes morts, d'aquests números, ni es comptabilitzen, perquè s'amaga amb el concepte hi ha hagut un accident, no? S'inverteix molts diners en unes campanyes per evitar aquests accidents, no? Però per evitar una causa de mortalitat a nivell mundial, no?, que és la mort per suïcidi, d'això no es parla. Penseu que a nivell mundial estem parlant de 800.000 persones o més, perquè ja dic, hi ha moltes que no es comptabilitzen. Aquí a Espanya cada dia 11 persones es treuen la vida. Cada 40 segons en el món algú s'està traient la vida. I són dades que han de preocupar més, perquè, tot i sabent això, no es fa res, o poc. Es garrifa moltíssim aquestes dades i sembla que no reaccionem. No reacciona la ciutadania i ja... Bueno, és molt... No sé, és que et queda sense paraules.
2: No sé si... Clar, jo... No sé si hi ha manera de poder prevenir d'alguna manera o de... que hi ha persones que puguin ser susceptibles de decidir aquest pas. No
1: clar,
2: sé si és molt complicat.
1: Bueno, és que aquí la prevenció primer és parlar. és intentar treballar aquests pensaments intrusius, no tenir por, facilitar l'accés a la salut emocional, mental, que tothom estigui atent, que si algú t'està verbalitzant tinc ganes de morir-me o no em trobo bé, que no li estiguis com acusant de, bueno, va, estàs cridant l'atenció. Llavors, prevenir és escoltar, estar atents per poder deixar que una persona parli. Aquesta és la primera prevenció. I després, òbviament, que hi hagi un teixit, que hi hagi uns recursos, però des de totes les àrees, que sigui fàcil el seu accés. Perquè llavors sí que podríem parlar de que baixen les xifres. Però si no parlem, i si parlem i no hi ha recursos accessibles ni ningú t'està fent cas, doncs clar, la persona ho interioritza, s'enfonsa, augmentem el tema de les patologies mentals i no hi ha solució. Però és que la prevenció comença parlant i visibilitzant, treure'ns la por. Així hem de començar. I es pot fer. Però, falta picar molta pedra i treure'ns la por. Abans el que deia la companya, no? Sembla que si parlem estàs fent una crida. I no, el que estàs fent és donant uns recursos, avisant de que és normal que et puguis trobar malament. I després trobar les opcions de com poder-ho treballar. Així comença la prevenció.
0: I ja, Sergi, hi ha més dades. I aquestes realment són preocupants, sí, sí. Perquè estem parlant de gent jove, no?
2: A Catalunya, per exemple, és la primera causa de mort no natural entre els joves de 15 a 29 anys i la tercera entre persones de més de 60. Dades preocupants, i no sé si és per algun... No, clar, és que és complicat, suposo, saber a vegades les causes, no? Però no sé si és per algun motiu concret, Candy, o ho sabeu, que és en aquestes franges horàries. Ai, horàries, perdó, d'edat.
1: Mira, amb les persones joves, aquí comencem amb tot el tema de la frustració, problemes d'aquests dols, de canvis de les etapes evolutives, l'accés a la feina, l'habitatge... O sigui, són multicausual, ¿vale? Hi ha moltes causes. Els abusos de substàncies, les relacions... Bueno, i amb les persones grans, aquestes no les comptabilitzem, són els invisibles. Aquí moltes ja és... Deixes la feina, tota la càrrega que portes, arriben patologies, dependència, discapacitat... Llavors, ja no mirem a les persones grans, ja estem parlant majors de 60, però amb els joves és que és un cúmul de tantes circumstàncies, i després és això, no? La falta de confiança, de parlar amb la família, bueno, a més hi ha tot el moviment migratori, no? Joves que venen d'altres països encara es troben més perduts, no? A vegades també hi ha antecedents, no? Possibles antecedents de suïcidi a la família, i això és aquesta idea que es queda ahí latente, maltractament, abusos, assetjament. L'assetjament escolar està creant que molts joves no puguin fer front, no? A més, aquest silenci. Tot això suma. I per això molts joves, que per desgràcia els tenim tan protegits, no poden resistir i sobretot no demanen aquesta ajuda.
0: Parlem de... Aquestes són persones que són víctimes, no?, d'aquestes situacions que ara comentava la Candy, però després hi ha altres víctimes, diríem, que són col·laterals, no?, com les famílies, les persones més properes. Com ho afronten les famílies un cas com aquest al seu entorn?
1: Pues molt malament. Normalment la persona, quan hem perdut algun familiar, una amistat per la mort per suïcidi, ens denominem supervivents, perquè hem sobreviscut aquell fet, però ens quedem buits. Per això hem de potenciar tant tot el que és el tema de la postvenció, que és el suport a les famílies, un suport emocional. Acabar amb aquest estigma. Les famílies no podem, a priori, parlar, perquè hi ha la societat invalida. No, per això diem que és com un dol prohibit, tothom ho critica, a més, tots aquests murmuris, tota la gent que parla, el morbo... Llavors les famílies es troben perdudes, amb un dol supercomplicat, que no tenen el recolzament de l'entorn, perquè a més ho callen, s'amaguen, se senten culpables. Ens sentim culpables de no haver estat més a prop, potser, de no haver estat atent a les pistes, però és que no és culpa de la persona que es queda, ni tampoc de la persona que marxa, però és aquest el sentiment que tens, i realment les famílies, les amistats que es queden, és terrible, perquè s'acaba la teva... O sigui, hi ha una cicatriu que no...
0: I Candy, aquesta cicatriu que dius tu, jo no sé si és una situació que es pot arribar a superar d'alguna manera, o al final convius precisament amb aquesta cicatriu que tu ara comentes.
1: Clar, nosaltres, per exemple, la paraula superar no la fem servir, perquè no es pot superar allò que t'ha trencat. És aquesta adaptació, tornar a començar. Llavors, hi ha famílies que no poden dir la paraula suïcidi. No la poden dir. D'altres, que quan passa el temps, i amb molt d'esforç, amb molta ajuda psicològica, i, bueno, aquí la resiliència, no? A vegades intentem donar un sentit a lo que no t'han sentit. Per això cada cop trobem petites entitats, associacions de familiars que s'uneixen, que intenten reivindicar, que intenten lluitar, que intenten donar aquesta veu, perquè realment hi ha molta soledat. Aquesta solitud és tan gran que bueno, per això hem d'estar molt a la guai, perquè cada cop que hi ha una mort per suïcidi en un entorn familiar, vale? Com a mínim hi ha 6 i 11 persones que quedaran molt tocades. I aquest pensament es queda. Es queda el pensament de desaparèixer. No hi ha un espai. I sobretot això, com que hi ha aquest tabú, la gent t'amaga. La gent no et mira, no et pregunta com estàs, perquè sembla que, és que què pensarà? Llavors, és una deriva total. No supera mai. I costa molt, Però aprenem. Aprenem a conviure amb aquest dolor tan, tan asfixiant. S'aprèn a reconstruir.
0: Sergi.
2: Sí, no. La Candy ja és una veterana d'aquí del Connectat. Ja alguna altra qüestió l'hem... Però explica'ns una mica què us dediqueu als dols i més o menys a quines activitats.
1: Vale. Mira, nosaltres som una associació que intentem treballar qualsevol dol i pèrdua que es pot viure al llarg de la nostra vida. Tenim els que són de final de vida, però hi ha també altres tipus de dols que, a més, encara són també molt invisibles, perquè com que no es mor a ningú, aquest concepte, no? Intentem fer aquesta pedagogia, però hi ha qualsevol canvi vital, social, això és un dol. Amb la qual nosaltres fem molta detecció de necessitats i ho fem tot a través comunitari. Veiem quines són les necessitats i intentem trobar allò que, per exemple, a la ciutat no estigui. Nosaltres som molt això, no?, de fer aquesta xarxa. Si trobem alguna tipologia, alguna situació, intentem derivar on correspongui o la inventem nosaltres. Hem de ser molt creatives. Nosaltres en l'associació som supercreatives, perquè som un tema tabú. Som un tema que la gent no vol parlar, amb la qual també aprofitem dies mundials, no?, que, com aquest, que serà demà, que intentem donar molta veu. Òbviament som una associació de persones que hem viscut molts dols. Nosaltres hem viscut en primera mà, en aquest cas, el que és la mort per suïcidi. I hem patit aquesta soledat, aquest abandonament, entre cometes, no?, social, sanitari, tot. Llavors nosaltres intentem fer qualsevol cosa a nivell comunitari per tal d'acompanyar en el que és una transició en el camí del dol, dignificant, normalitzant, parlant, no? Llavors intentem tocar totes les vies possibles, totes les àrees, salut, serveis socials, educació, lleure, infància, tot.
0: Esteu fent suport, Candy, no?
1: Sí, estem fent molt de suport a grups de dol, grups de suport emocional, un dol, per exemple, dels que no es visibilitzen és el tema de cuidar, no? Però també està el dol migratori, el dol animal, qualsevol cosa, qualsevol allò que et pugui canviar, no?
0: Escolta, llavors... estem acabant, Candy. No, és que, a veure, el tema, i a més que és important explicar tota aquesta feina que feu des de l'entitat. Molt ràpidament sí que m'agradaria que m'expliquessis, perquè a Terrassa, la vostra entitat i l'Ajuntament heu organitzat per primera vegada tot un mes d'activitats per parlar d'aquestes morts, no? L'heu anomenat el Setembre Groc. Explica'ns molt ràpidament, telegràficament, en què consisteix.
1: Vale, mira, el Setembre Groc és, bueno, és un nom que es fa servir, que ara no tindríem temps per explicar, vale? Des de moltes entitats que treballem la mort per suïcidi, en homenatge a una persona que es va suïcidar, i aquí a Terrassa vam aprofitar aquest Setembre Groc que ens coneix tothom amb el moviment Siguem Girassols, que és la manera que tenim de compartir aquesta energia. Què farem? Demà farem un acte central a la Plaça Vella aquí a Terrassa, tothom està convidat també fora de Terrassa, on a la tarda intentarem fer molt xivarri amb una lectura de manifest, concert, tallers molt concrets, també hi haurà una exposició sobre el suïcidi, i començarem un cicle de coses, d'activitats, farem des d'una xerrada per parlar de la mort i del suïcidi, des d'un grup de suport, que poden venir persones d'altres municipis, precisament persones supervivents, no?, de la mort per suïcidi d'un familiar, farem un cafè de dol, tallers més creatius, com un taller d'aromateràpia, d'expressió corporal,
0: en definitiva, dansa, tot perquè perquè es parli, perquè es visibilitzi, sí, i no,
1: correcte,
0: es continuï amagant què és el que passa en realitat. Candy Guerrero, presidenta de l'Associació Els Dolç de Terrassa, moltíssimes gràcies per passar pel programa, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, una
0: gràcies.
1: Abraçada.
0: Igualment. Sergi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Gràcies.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: equips que juguen a l'11 de setembre, sempre es fa paladiada i també es presenten a l'equip femení i a l'equip masculí.
1: Els sèniors?
0: Els sèniors. De sèniors en tenim molts, o en tenim diferents.
1: Els primers espases, podríem dir.
0: Els primers espases, que en femení és el que estan competint a màxima categoria estatal, a l'Hockey Lliga Iberdrola, i el masculí, que és a l'Hockey Lliga Plata Nord. Això és la Copa Monestir, sempre es fa el dia de la diada i es presenten els dos equips. El femení juga a les 11 contra la selecció absoluta catalana d'hoquei patins i el masculí juga a les 12:45 contra el Barça Atlètic. I entremig es presenten els dos equips, el masculí i el femení, amb el camp dels segadors. I després tenim el que et deia de la base, que és el torneig Ciutat de Sant Cugat, doncs els equips dels més petits fins i tot doncs, són els que competeixen, perquè el dia 26 de setembre comencem les competicions oficials i és una forma també doncs, d'anar fent pretemporada.
1: Exacte. Voltregà, Noia, Cerdanyola, Ripollet són alguns dels clubs que participen enguany. Què és el que busqueu a l'hora de triar els convidats en aquesta copa?
0: Busquem que siguin partits el més competitius possible. És a dir, doncs, un equip que competeix d'una forma, intentem buscar-li un rival que sigui de la mateixa forma. Intentem que siguin equips competitius i que el partit doncs, sigui d'una forma d'un de tu a tu. O sigui, depenent una miqueta doncs, del nivell, de la lletra i tot això, doncs, busquem diferents equips perquè sigui una competició doncs, sana i d'aprenentatge.
1: El cap de setmana passat ja es va disputar una part d'aquesta copa i el dia de la diada i el cap de setmana doncs això ja és la rematada final. Què és el que destacaries del que queda?
0: Deies rematada final, et comento.
1: A veure.
0: Tenim en el club 43 equips. Intentant que hi hagi 43 equips, que ens agradaria que tothom pogués participar en el nostre torneig, on no només juguessin un partit, perquè el que deies, no? Tenim gent de Noia, gent de Sant Sadurní de Noia, gent de Voltregà, fer-los vindre perquè juguin un partit és complicat, no? Intentem fer un format de lligueta, amb semifinals i finals, amb tants equips que tenim al club, amb dos caps de setmana no som ni capaços de fer-ho. O sigui, tu mateixa comentaves doncs, que eren prebenjamins, benjamins i alevins, però realment tenim prebenjamins, que els hi fem un torneig a part normalment a final de temporada, tenim infantils, juvenils... Tenim
1: tota l'escala.
0: Tenim tota l'escala, sí, sí. Tenim,
1: i a més...
0: I aleshores, aquest any, l'11 de setembre, el cabre divendres, que també era un dia que utilitzàvem, doncs la Copa Monestir l'hem hagut de reduir. Aleshores, no tothom, a tothom li hem buscat tornejos fora de la ciutat de Sant Cugat perquè puguin doncs, competir i començar a fer la pretemporada i ja ens agradaria poder tindre un format molt més gran, però... Només disposem d'un pavelló per poder fer-ho. Hi ha altres clubs que potser tenen dos pistes annexes i poden utilitzar-lo, en el nostre cas no. I aleshores, com que sigui la categoria que sigui, l'hoquei es practica en un camp estàndard, vull dir que no hi ha un mini camp com pot ser futbol, a bàsquet i altres esports, doncs sempre ocupem el PAP 2, doncs no és tan gran com voldríem que arribés a ser, imagina't.
1: Ja, ja. No dona per tots.
0: No.
1: Sou una gran família,
0: sí.
1: com es pot comprovar. El Patí Hoquei Club Sant Cugat és un dels clubs importants de la ciutat. En quin moment diries tu que es troba l'entitat?
0: Doncs l'entitat es troba amb un nivell, el que comentaves, tenim totes les franges, duplicat moltes... Estem fent les llicències doncs, de prebenjamins, tenim fins la lletra F.
1: Completareu tot l'abecedari, aquest pas.
0: Sí, quasi, sí. El nombre de llicències, la Federació Catalana es diu que som el club més gran de Catalunya, és un esport molt català, aleshores, com aquell qui diu, moltes vegades podem dir que quasi... O la mateixa Federació Catalana diu, sou el club amb més llicències federatives del món, no? Som una família, som un club formatiu, tot i que tinguem dos primers equips, dos primeres espases, com deies, quasi a la màxima competició, el femení l'any passat va estar a Europa, per primera vegada a la història, els nois competint, aleshores som un club sa, sí que a vegades ens falten les instal·lacions que voldríem, no? Doncs avui, per exemple, doncs, ens han comunicat...
1: Per aquí plora la criatura?
0: Sempre plora la criatura, sí.
1: Quin problema hi ha?
0: Bueno, doncs falta de... com has dit, d'instal·lacions. Doncs, disposant del PAP 2, és l'únic pavelló de tot Sant Cugat on es pot practicar hoquei, a la que el PAP 2, pel que sigui humitats, altres, com és cèntric, moltes vegades ens l'intenten utilitzar, doncs no hi ha disponibilitat de cap altre pavelló

0: dintre de la ciutat de Sant Cugat on poder practicar l'hoquei, no? Llavors, la resta són pistes descobertes. Quan plou com avui, doncs només disposem de les cobertes. Sant Francesc no el disposem. El CAR, que també l'utilitzem, però clar, el CAR no és municipal i aleshores quan hi ha seleccions o altres esdeveniments doncs no podem disposar. I un dia com avui, doncs, ens han avisat que el pavelló, degut a les pluges i les obres que estan fent, doncs, que un mur de contenció doncs, havia quedat afectat i només disposem de la coberta del Tubau avui. No? Imagina't el que et deia, no? 43 equips, no tots avui ara doncs, tenim totes les franges plenes, sempre doncs, des de les 5:30 fins les 10, tant quasi totes les pistes, doncs ara que ens trobem amb un problema de pluges i avui doncs també malauradament amb aquest mur que demà acabaran de mirar, doncs et trobes lligat de mans i peus i també per poder donar entrenaments de qualitat, no? Al final has d'anar retallant minuts per aquí per intentar ficar tot això. Bueno.
1: Malgrat tots aquests entrebancs, sí. L'inici de temporada sempre és un moment de màxima il·lusió, amb totes les expectatives doncs, posades allà en l'horitzó. Quines són les que teniu per aquest curs?
0: Doncs ens agradaria doncs, que, com l'any passat, fa dues temporades, doncs, l'equip femení, ostres, per què no, doncs, tornar a lluitar per les primeres places i poder tornar a Europa. Va ser una experiència molt maca, molt enriquidora. La primera vegada que competíem a Europa i vam arribar a la Final Four. Malauradament vam perdre la semifinal 0-1, però, ostres, la primera vegada que competim i arribar a la Final Four per mi és un èxit. I l'equip masculí, doncs, hem fet reforços i ens ha tocat la Lliga Nord, que econòmicament és molt complicada, però esportivament, parlant amb el coordinador i tot això, dius, ostres, si tot va bé, bueno, per què no somiar, no? I la base, doncs la base tenim equips competitius i intentem. No som un club que comenci a fer fitxatges, som un club de la ciutat de Sant Cugat i intentem doncs, treure el màxim rendiment dels nostres jugadors. I l'any passat vam guanyar el Campionat de Catalunya, vam arribar també al Precat, ja fa uns quants anys que arribem que guanyem el Precat, Campions de Catalunya... categoria així, doncs, bueno, doncs tot el que és estar
1: engrescat
0: de les zones altes i sobretot el que és una família, som una família i bueno, doncs que els nens i nenes s'ho passin el millor possible, que competeixin i al final és un esport i hem apuntat els nostres fills, jo també m'hi incloc, perquè gaudeixin de l'esport.
1: Doncs escolta, Raimon, molts èxits per al club aquesta temporada, a veure si podeu assolir totes aquestes fites. D'entrada, però, que gaudiu d'aquesta Copa Monestir, que vagi molt bé, bona temporada.
0: Moltes gràcies, i qui vulgui, doncs, l'11 de setembre...
1: El PAF 2.
0: El PAF 2, de la selecció catalana femenina i el Barça Atlètic. Molt bons partits.
1: Doncs aquí queda dit, gràcies.

A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Avui volem fer una recomanació des de Ràdio Rubí. És una mica personal perquè la faré jo mateixa, i és que el diumenge passat vaig anar a veure l'espectacle Curious del Cirque du Soleil i vaig quedar tan impactada que l'havia de recomanar. Curious és un espectacle que gira al voltant d'un buscador que té un gabinet de curiositats i que està convençut que existeix un món ocult i invisible amb idees boges i personatges sobrenaturals. El Cirque du Soleil combina un espectacle d'acrobàcies i circ amb una estètica steampunk que no decepciona. El circ canadenc sempre porta a Barcelona produccions d'altíssima qualitat narrativa i atlètica, una estètica cuidadosa i una música sublim. Si encara teniu l'oportunitat, aneu al Cirque del Sol, que està fent parada a l'Hospitalet, i si no, també podeu escoltar la seva banda sonora a Spotify.

0: Cada any, per escollir el cartell de la Festa Major a Castellar del Vallès, es fa un concurs per artistes i professionals on presenten els seus dissenys. En l'edició de la Festa Major, que arrenca demà, Beatriz Hernández ha estat la guanyadora. Marina Antonez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda. És moment de parlar del cartell de Festa Major, perquè estem a punt de començar aquesta festa grossa de Castellar del Vallès. 4 dies llargs de bona festa, de moltes activitats, de moltes entitats, de molta participació, que s'uneixen per aquesta imatge que cada any canvia, no? És un cartell que cada any fa una persona diferent, un concurs on es premia en aquelles propostes, de fet, aquella proposta que es considera més xula, no?, per a aquell any. I el que farem ara és parlar d'això, del cartell de la Festa Major. No sé si heu pogut veure-la, si heu tingut ocasió de veure-la, si no, xafardegeu a les xarxes socials de Fem Castellà, que la veureu, o de l'actual, i sabreu quina és aquesta imatge tan preciosa que ha fet la Beatriz Hernández, que avui ens ha vingut a visitar. Bona tarda, Beatriz.
2: Bona tarda, Marina.
1: Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Un cartell preciós, a mi m'encanta. Jo crec que amb tothom qui he parlat està d'acord amb mi. Sí. Per tant, deu ser que ho és, molt.
2: Vale. Sí, en general, la rebuda sembla que ha sigut positiva. Això sempre és complicat perquè és impossible agradar a tothom. Segur que hi haurà qui no, però com a mínim, si és així, jo no m'he enterat. És a dir, que en aquest sentit, bé, sobretot perquè no és l'habitual, el típic cartell potser de composició.
1: Expliquem per qui no el tingui davant ara mateix, què és el que mostres al cartell?
2: Doncs és una imatge de tres criatures, però hi ha gent que es pensa que és una persona adulta i no, són tres criatures en el castell de focs de final de festa que estan observant-los en plena nit. I el que volia representar és això. Aquest és un moment que per mi personalment és especial perquè el visc en família i de fet els personatges són reals, o sigui, són la meva canalla i la meva neboda. I era una il·lustració que havia de tindre una vida més llarga a banda d'aquest concurs. Vull dir que això, perquè és algo personal, i potser és per això que la gent li ha tocat una mica més. Perquè la gent no està en un que xulo que sí, sinó un ai, que bonic. Mm.
1: I quan dius que és una cosa real, és perquè t'inspires en una fotografia o amb quelcom que tu després reprodueixes o no?
2: No, no hi ha fotografia, són experiències. Generalment, potser depèn de la composició que faci, necessito alguna imatge de referència, però en aquest cas no. O sigui, a vegades em passa que simplement és la imatge que apareix. Perquè, de fet, no tenia ni clar participar aquest any. Vaig participar l'any passat, pas que la iniciativa del concurs també la vam engegar des del grup Art 08211, que sóc membre, i era com, va, també hem de participar-hi nosaltres, clar, d'haver una mica de gruix, no? I no tenia molt clar perquè és una obra que, si no surt premiada, doncs es queda en un calaix, és una pena. Així que li volia donar com una segona vida i pensar en una il·lustració que pogués compartir amb la meva família, és el cas.
1: Carai, és curiós com una imatge amb tan poc, al final, tan pocs elements, no? Perquè és el que deies, surten tres criatures i s'insinuen els castells de focs amb tan poca cosa, tingui tanta força. Com s'aconsegueix això?
2: Doncs suposo que d'una banda és el fet de... Quan em van premiar vaig dir-ho, era una cosa que tenia com molt clara per mi i de cara als altres del futur, de no pensar tant en el que volia potser el jurat, sinó el que realment volia fer jo. I jo crec que una obra, quan és viscuda, la gent al final hi connecta també amb més facilitat. I potser per això té tanta intensitat.
1: Mm-hmm. Tries el color blau, per què?
2: Per representar la nit. En realitat és un recurs gràfic i el blau és molt allunyat dels típics cartells que tenen un fons blanc, que són molt il·luminats, però és que per mi Festa Major quasi tot és nit i es poden representar amb liles o es poden representar amb blaus i volia un blau com molt acollidor, o sigui, com, no un blau tirant a fosc, sinó, o sigui, és un blau fosc, però hi ha unes tonalitats que donen aquest contrast amb la llum que reflexa, si veieu els ulls es veuen com si hi haguessin les espurnes del castell de focs, i contrasta molt bé amb els tons de la pell, o sigui, en realitat també és un recurs gràfic de composició.
1: Tot i el color, la Beatriz no és experta en color només, sinó que és experta en dibuix, perquè ets il·lustradora, no?
2: Sí, correcte. En realitat, el que pitjor se'm dona, no se'm veu les cometes, però estic fent cometes, és el color. O sigui, sempre li dic, per exemple, a la meva filla que és magnífica combinant-los i tot. Jo vinc del disseny. Per tant, treballem el color d'una altra manera. El treballem des de la impressió, no des de la composició amb la pintura, no? I llavors, amb la il·lustració, toques diverses tècniques, però no com a belles arts. Llavors, diguem-ne que el color no és la meva especialitat I per això és el que més intento treballar per millorar dintre les il·lustracions.
1: Tot i així, en el traç d'aquest cartell s'hi veu que hi ha un dibuix, eh? Que sí. Hi ha un dibuix. Un dibuix, però, que reclamava també el format digital. Aleshores, tu com comences a dibuixar-lo? Ho vas fer primer amb llapis i vas portar cap al digital? Vas fer-ho directament en digital? Com anar?
2: Correcte. Jo, normalment, el meu mètode sempre és el mateix. Jo dibuixo sempre a mà. No m'agrada dibuixar el que és el traç, perquè crec que la gestualitat d'una mà no es pot... Hi ha gent molt, molt, molt bona en dibuix digital, però crec que no es pot imitar el traç. Jo treballo amb tinta, a mi m'agrada molt la tinta xinesa. Llavors, faig el dibuix a llapis, faig tinta, o sigui, el contornejo amb tinta, llavors l'escanejo. En aquest cas, el format que vaig dibuixar és un dinadors, vull dir que és un dibuix gran. Clar, perquè a l'hora de fer-ho més gran no perdés la sensibilitat de la línia. I després el que faig és afegir-hi el color en digital, perquè com tampoc sóc una experta, em puc carregar el dibuix fàcilment. Llavors, allà puc provar també. Puc provar tons, puc provar colors. És molt important, i com que vinc del disseny gràfic, ho sé, que ha de funcionar igualment un cartell imprès com en digital. Per tant, has de poder treballar els colors de forma correcta. I això, si ho fas a mà, després reproduir-ho amb un suport digital, per exemple, és complicat.
1: I entre tu i jo, ara que no ens sent ningú, quantes vegades vas haver-lo de fer? Perquè això vol dir, o la vas encertar a la primera, o vas haver de repetir diverses vegades.
2: El dibuix a la primera. El color no. El color és el que més em va costar. Tenia molt clar els tons que volia, però tinc el que se'n diu una carta Pantone, que per qui sàpiga és una carta de referència, i llavors l'exercici el fas com al revés. Busques des d'allà els colors que creus, perquè clar, com quedaran impresos, una cosa és el que jo faig a casa, les meves proves d'impressió, una altra és la realitat. Agafes aquell llibre i vas fent combinacions, no? Vale. I proves una, veus que no acaba, ostres, ha quedat tot com molt clar, aquest color m'ha quedat una mica saturat, l'altre m'ha quedat molt... El que més em va costar va ser el color. Tenia clar els tons que volia fer servir, però trobar l'específic em va ser complicat.
1: I en aquest dibuix, per qui conegui una miqueta la Beatriz i els seus dibuixos, no hi ha l'efecte vinyeta, no? No hi ha diàlegs, no hi ha la bafarada, no? No hi ha bombolles, no hi ha vinyeta, no hi ha humor.
2: No. En aquest sentit, no. Clar, jo en realitat m'he anat especialitzant, o és cap on realment vull anar i on van sortint les feines, cap a una banda l'humor gràfic, que és més de premsa, o de còmic, que també faig coses de tires, i l'altra és la il·lustració infantil, que seria aquest cas del cartell, que és una altra branca que m'encanta. El que he fet més en aquest sentit és muralisme, que és el que he fet més recentment, o sigui, de gran format, i de format petit ara m'estan sortint alguns projectes que poden ser macos, un possible compte amb una col·laboradora aquí a Castellà, que esperem que tirar-ho endavant, sí, i bueno, perquè, clar, jo tinc la meva pròpia feina i aquestes són feines que jo vaig fent, no? O sigui que m'agradaria poder abarcar més temps, però mica en mica la cosa va sortint.
1: I res, després d'haver fet el dibuix, després d'haver-s'ho currat i tot això, va, el presenta al concurs i guanya. T'ho esperaves?
2: No. No, i precisament pel que deia al principi, perquè sé que és un cartell atípic, en el sentit que... Bé, jo em vaig presentar l'any passat i el meu cartell era doncs, un estàndard, diguem-ne, tot d'entitats, no? Molta festa, era una escena molta
1: gent. El recordo.
2: Doncs, m'agrada perquè és més el meu estil de fet de
1: que vas quedar finalista.
2: No, què va. O sigui, no va ser ni finalista. Sí que em van els ventagals havia agradat, però que potser hi havia masses personatges que després hi costava... Clar, és veritat, és el que dèiem, hi ha moltes variants tècniques que un ha de tindre en compte a l'hora d'implementar un cartell, no?, en diferents suports. Però era una història totalment diferent de l'any passat d'aquest. Llavors, vaig pensar, no repetiré el mateix perquè em tornarà a passar que es quedarà en un calaix, no?, i a les xarxes i tal, però no li pots donar més vida. I per això va ser que vaig pensar, vale, faig una imatge que jo vulgui fer, pensant, òbviament, en la festa major, però que jo vulgui fer per mi i per la meva família, i ja està. I si no guanyo, que és probable, doncs ja el tinc fet. Però jo ja he fet aquesta acció que dèiem, no?, de participar i que hi hagi quòrum. Ara que hi ha l'exposició que està al mercat és fantàstic perquè es poden veure els cartells. Però, clar, per això pensava que no... I de fet, després parlant amb comunicació, em deia, és que justament... Això ja ho dic també, de cada futures edicions, la gent busquen algo que trenqui amb l'estàndard habitual. I és això el que els vaig aportar.
1: De fet, és, sí, no?, la gràcia del cartell també de la Festa Major de Castellà respecte d'altres, no?, que amb tot el respecte també puguin estar molt bé i ser molt curiosos, però aquí potser, com deies, Bea, és això, no?, el fet de ser inusual, no?, de ser com una mica trencador.
2: Per dir-ho així, sí, sí, sí. De forma totalment involuntària, que és la casuística d'aquesta situació. Que
1: en tot cas, molt contenta, doncs,
2: sí,
1: no?
2: Sí, mogollon, mogollon. Clar, quan estava allà, estava convençuda de qualsevol de les altres dues... O sigui, entenia que podia ser finalista per la qualitat, no?, del dibuix, o que pogués agradar, perquè era interessant. Però com a guanyadora, no. Fins a l'últim moment, o sigui, la meva cara era desencaixada quan estava allà. Recordo que estava mirant, buscant la meva família, rotllo, que vol dir que sí, que, o sigui, ho estic entenent bé, no? Ho estic entenent bé, sí, sí.
1: Que bo. Doncs, bé, ja per acabar, una última pregunta. La teva família, suposo que molt orgullosa, també, no?
2: Sí.
1: Del teu premi, no?
2: Sí, sí. I la meva canalla encantada, però ho van dient por ahí, de rotllo, això, perquè la que es veu l'anena més gran, hi ha gent que es pensa que sóc jo. I la meva filla reafirma, no, no, que sóc jo. O sigui, és la meva filla gran i la neboda, no? I els nens ho van dient, no, no, mama, sóc jo la del cartell. Ho veuen per la tele, per exemple, a la pantalla del mercat, i els hi fa molta il·lusió de...
1: Sí, ells, no?
2: Clar, de veure's.
1: I veuen un mini-jo allà.
2: I clar, meva germana amb la neboda, pues, també estan encantats. Tots estem molt contents. Ha sigut una molt grata sorpresa per a tothom.
1: Molt bé, doncs Beatriz Hernández, moltes gràcies per haver passat per la ràdio. Que vagi molt bé i molt bona festa major.
2: Igualment, moltíssimes gràcies, Maria, com sempre.

Què us sembla, doncs, si acabem amb aquest tema de Ginestar i Nil Moliner? Ginestar, que participaran d'aquesta festa major de Castellà divendres a 2:15 de la nit a la plaça del Mirador. Ho deixem aquí, gràcies connectats. Tornem demà quan passin 3 minuts a les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: 105 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de llei europea d'habitatge assequible presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió de posar fi a les llicències de pisos turístics a la ciutat el 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat a les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional a l'Ajuntament en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en zones de mercat tensionat. L'escoltem.
2: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
1: Més qüestions. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts ahir pels Mossos per l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa la matinada de l'1 de setembre. Les dues detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que des de la detenció compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. En el cas dels dos nous detinguts, el magistrat ha ponderat els indicis sobre la participació en els fets i les circumstàncies particulars per acordar les mesures, en aquest cas, de control. I parlem de Reus, perquè multaran 30.000 euros l'empresa responsable de la neteja pública. L'Ajuntament ha detectat 5 incompliments greus del servei entre els mesos de juny i juliol, principalment perquè l'empresa no hauria fet els serveis previstos al contracte en àmbits com la recollida de contenidors, la neteja d'aquests elements o l'escombrada de voreres. Un exemple pel que fa a la neteja que parlaven des de Reus, la neteja de grafits, cartells i taques, que ja hi havia 125 execucions previstes, però 72 no es van arribar a realitzar. I a la llista de sancions greus hi ha el fet de tenir contenidors plens i sense recollir durant 72 hores. I l'actor, dramaturg i poeta sabadellec Manuel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys, nascut a Sabadell. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional, especialment vinculada al teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i també va ser un dels fundadors de la Sala Beckett. També va treballar al cinema i a la televisió.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor, últim programa, Benítez.
2: Avui fem un programa especial en directe a la cerveseria Molta Malta de Mataró.
1: Estem a tope.
2: I estem celebrant també que traiem una cervesa, sí, en col·laboració amb Cinera. És la segona cervesa que traiem com, sí, a programa de ràdio.
1: Està bé, no? Fem un programa de ràdio i fem cerveses, no?
2: Està
1: de meravella.
2: Sobretot si ens la regalen.
1: Sí.
2: Ara parlarem amb en Marc de Cinera, que tenim per aquí servint birres, però abans volíem parlar una miqueta, ara, d'aquí dos minuts, sí,
1: sí.
2: Perquè abans volíem parlar una mica de còmics, abans de parlar de cervesa,
1: ah,
2: però sí, de còmics de cervesa.
1: Parlem. Sí, home, evident, ja que estem en una cerveseria...
2: Monotemàtic.
1: Parlem una mica de com es fa la birra o còmics de graciosos de birra, no?
2: Sí. Això, el programa d'avui també parlarem d'algunes lectures refrescants per l'estiu, que ja ens està... Bueno, ja ha arribat l'estiu,
1: sí,
2: suant aquí com...
1: Sí, és veritat, eh?
2: Com dues truges.
1: Quan parpadeges, sues.
2: Sí.
1: És collonut, això.
2: Intentarem això, que sigui programa refrescant.
1: Complicat.
2: Tinc per aquí la història en còmic de la cervesa, que és de l'editorial Principal Gràfica, i que és un còmic així una mica de butxaca, edició per llegir al lavabo.
1: Seriot.
2: Sí, seriot. És la història de la cervesa des de la prehistòria fins ara.
1: A la prehistòria feien birra?
2: Sí.
1: Com seria? Perquè allà no tenien nevera. Quin rotllo, eh?
2: Has de llegir-te el còmic.
1: Birra calenta.
2: És quan t'ho expliquen.
1: Ah, vale.
2: I està molt bé. Sí que és un còmic així, una mica més tècnic, podríem dir, més històric, però prou bé per enterar-se una mica d'on ve i com es fa la cervesa. Hi ha un altre còmic que també segueix una mica aquesta línia, que és La increïble història de la cervesa, que és de Norma Editorial, i també el subtítol és De la prehistòria a l'actualitat, una aventura de 15.000 anys fent cervesa.
1: 15.000 anys fent birra.
2: Sí. Aquest és un altre còmic, que sí que és un format més gran, tapa dura, que potser no és tan de lavabo com aquest, però també ens explica una mica la història. El guionista és el Benoist Simmat i el dibuixant Lucas Landais. És un còmic del mercat franco-belga, podríem dir, que és d'aquests tipus de còmic divulgatius que n'hem recomanat alguns durant el...
1: Sí, es fan molt a menys aquests còmics, sí, perquè els llegeixen ràpid.
2: Amb dibuixos s'aprèn millor, no? Tot? Sí,
1: sí, amb dibuixets és més fàcil, sí.
2: I també tenim un altre còmic per aquí a la taula que parla de cervesa. En realitat, nosaltres, quan vam plantejar aquest programa, vam dir fem un programa especial tot de còmics de cervesa, però ens, sí, vam adonar que tampoc hi ha tant.
1: No hi ha tants, exacte.
2: I sí que hi ha molts amb personatges potser enganxats a la cervesa, però no, sí, no vam pensar que fos tan...
1: No, perquè era una mica alcohòlic.
2: Sí, potser, sí, no era tan...
1: Era una mica roba policia, no?
2: Sí, però aquest que es diu Cervezas, que publica Estiberri, és de Mauro Trialgo i és aquest format així apaisat, horitzontal.
1: Que era el còmic que sortegem avui, eh?
2: Sí, i que sortegem avui, no ho hem dit, també en públic aquí en directe.
1: Ah, sí, clar, ho han sentit amb els aplausos,
2: sí,
1: eh?
2: I el sortegem ara quan acabi el programa. I aquest còmic de Mauro Trialgo sí que és una mica més divertit. També et diria que és un format molt de lavabo, perquè són tires còmiques.
1: Exacte, apaisades.
2: Sí, de fet, és una col·lecció de tires còmiques que s'havien publicat a la revista, tu tinc aquí, Bar and Beer, és una revista mítica de cervesa, i aquí el Mauro Trialgo fa, pues, xistes, acudits, una mica sobre cervesa i els cerveseros.
1: Que...
2: Parla, per exemple, d'algú que col·lecciona llaunes de cervesa, no? Tu l'has col·leccionat alguna vegada?
1: No, no ho vaig fer, però el meu germà sí, en tenia a casa.
2: Sí.
1: I encara la té, però és molt llest, perquè la té a casa dels meus pares,
2: ah,
1: i a casa, bueno, seva no ocupa lloc.
2: S'ha de tenir cuidado amb això de col·leccionar llaunes de cervesa, perquè, sí, si no les rentes bé, després fan pudor.
1: Sí, i surten mosquetes.
2: Surten mosquits.
1: Mosquetes,
2: per aquí, pel,
1: sí,
2: públic, hi ha algú que fins i tot tenia un arbre de Nadal fet de cerveses. O sigui,
1: ah, sí?
2: De llaunes de cervesa.
1: Carai, tu.
2: Així que...
1: Un arbre de Nadal de llaunes de cervesa.
2: Sí, sí, sí.
1: Carai, tu.
2: Molt curiós.
1: Sí, sí.
2: Aquest Cervezas de Mauro Trialgo ja té uns anyets publicat, però és això, molt divertit.
1: És un dibuixant del Jueves, que si, sí, segurament el coneixeu de la revista El Jueves.
2: Sí, té personatges mítics, ara t'ho diré perquè els tinc aquí apuntats darrere. El Ángel se fija, que és un personatge mític del Jueves, també. i Herminio Bola Extra i la pletora de pinyates.
1: Pletora de pinyates.
2: Els mítics de Mauro Entrialgo.
1: Perfecte.
2: Si vols, ara sí, podem aprofitar per parlar amb en Marc.
1: Vinga, Marc, apropis a...
2: Una mica sobre la cervesa que estem presentant avui en directe aquí, a Molta Malta, que és els Bufacanyes, i és una...
1: Doble Hazy IPA de mango.
2: Sí, de mango, eh?
1: De mango. Recordem que l'any passat era de préssec i aquest any és de mango.
2: És la segona cervesa que fas amb els Bufacanyes. Explica'ns una mica com sorgeix això i també volíem, des de la curiositat total, perquè nosaltres som comiqueros, no som cerveseros. Bueno,
1: cerveseros perquè la bevem, no sí, perquè la fem.
2: Però no la fem, no? Explica'ns una mica així com, d'on sorgeix la idea i com fas una cervesa com aquesta.
3: Bueno, moltes gràcies per estar al Molta Malta, per confiar sempre en el Molta Malta i per muntar aquests xiringuitos, que està superguapo. Llavors, com sorgeix fer una birra amb vosaltres? Pues perquè, bueno...
1: Perquè te lia jo.
3: Que no, us gusta liar, no?
1: Sí.
3: Una mica també, veient el que us mola de birra, pues hem anat tirant per aquí per allà, no? L'any passat la vam fer en préssec, aquest any l'hem fet amb mango, i l'any que ve, pues, no sé, veurem a veure quina fruita fem servir, no? No, està guai. A mi m'agrada molt col·laborar amb penya que té projectes, sobretot projectes petits, gairebé sempre projectes que siguin hobbies, perquè al final pues, jo el que faig sí que són negocis, però hi ha una part molt gran de hobby,
2: de passió,
3: de coses que faig fora de la meva feina, no? De la meva vocació. I, bueno, jo què sé, pues, també m'haureu de dir vosaltres com hem arribat fins aquí, no? Però en el sentit d'aquest bon rotllo que tenim, pues, fer-ho així. I llavors, tema producció de birra, no?
1: Uh-huh. Quan posarà el mango? Abans o després?
3: Exacte.
1: De fer l'ebullició.
3: Aquesta és la pregunta.
1: De fer l'ebullició, de que fermenti com baixa.
3: Heu comentat que el còmic aquest es parla de la història i tal. A prehistòria es feia birra, tio. S'ha fet birra tota la vida.
1: Però calenta.
3: Bueno, al principi
1: ostres,
3: era matxacar el cereal i tal, que gairebé va sortir de casualitat. Es va mullar el cereal en una pluja, allò té llevats naturals, fermenta i tiren milles, no? Sé que els egipcis, per exemple, ho utilitzaven molt doncs, per donar als treballadors com a sopa, algú que era molt...
1: Sopa.
3: No? Sí, eren sopes d'aquestes, sí. De cereals... Sí,
1: la sopa de la meva mare és potent, però no sap a birra, eh?
3: No, però clar, la penya li anava molt bé perquè la penya que treballava, esclavos, era l'únic que entrava en su,
1: sí, sí, sí.
3: En su dieta, no?
2: Dieta líquida, eh?
3: Exacte.
1: Sí, sí.
3: A dia d'avui, bueno, jo, el meu és un hobby, que jo vaig començar muntant una fira de birra al meu poble i...
1: I se't va anar de les mans.
3: I se'm va anar de les mans.
2: Arenys, s'ha de dir que és Arenys.
3: Arenys de Mar, sempre. Capital de l'Almaresma. jo vaig començar amb això. Una penya molt jove, que a dia d'avui són molt coneguts, que són la Pirata i tal. Vam acabar de birres amb ells fins les tantes i era l'Aran, que era un xaval molt jove, ara ja és més gran que, evidentment, ja és més gran i porta molts anys en el sector, però ens va convidar pues, a fer birra a casa, que comencéssim amb quatre olles i tal, així ho vam fer, jo i un col·lega, i, bueno, al cap de tres anys va sortir la idea doncs, de poder ja fer-ho una mica a l'engròs, havíem practicat diverses receptes, la veritat és que el feedback que teníem amb els col·legues pues, anava molt guai i vam tirar endavant. I a dia d'avui, pues, ja aquest febrer ha sigut el desè aniversari de Cinera, que per ello també pues, estem fent moltes col·laboracions aquest any. I tinc previst fer algun tipus de festival de desè aniversari. O 10 més 1, ja ho veurem. Però si el temps m'ho permet... I després, tema de fer birra és... o sigui, en la teoria és molt senzilla, ¿vale? Que és una infusió d'aigua calenta amb la malta, ¿vale? Ah. Malta d'ordi. Podem utilitzar alguns altres cereals, però en la gran majoria és malta d'ordi. Fem una infusió entre 64 i 68 graus d'una hora, hora i mitja. Extraiem aquest suc que surt. Vale? Allò no té alcohol encara, l'únic que hem fet és una infusió, hem extret tots els sucres i rentem el cereal per acabar de rastrar els sucres i ho portem a bullir. Que allà és on entra, o sigui, tenim l'aigua, tenim la malta d'ordi i aquí entra el llúpol. Vale?
1: Perfecte.
3: Comencem a bullir. Normalment es bull una hora, hora i mitja. Tal com arrenca, bulli estirar la primera quota de llúpol, que aportarà l'amargor, vale, a la cervesa. Ja és on podem començar a decidir coses sobre la cervesa com l'amargor, no? Ja hem decidit amb el cereal quins colors tindrà i quin alcohol podem arribar a aconseguir. Depèn de la mesura d'aigua, no? L'escala d'aigua i cereals. I fiquem la primera quota que ens aportarà amargor. Llavors, 15 minuts abans d'apagar el foc, podem ficar una altra quota de llúpol que ens aportarà sabor i aromes. Pocs aromes perquè desapareixeran, però sobretot sabor i una miqueta més d'amargor. I quan apaguem i deixem baixar uns 80 graus, fem una última quota, que aquesta serà d'aroma. Ara hi ha noves tècniques. Jo quan vaig aprendre a fer cervesa, això és el que hi havia, i si tiraves llúpol després de la fermentació eres una mica flipat, però quedava bé, ¿vale? Això, quan jo vaig començar a beber birra, era així. A dia d'avui això s'ha anat de mare, i aquí gastem llúpol a mansalva, en tirem en qualsevol moment, i quan Tomàs huela a coses, mejor, ¿no? Llavors, tema fruita, hi ha diferents maneres de fer-ho servir. Es pot ficar en l'ebullició, també, així ja forma part de la cervesa i queda molt integrada, tot i que rebaixa molt el gust i els aromes. En el cas que fem nosaltres és tirar-la quan arrenca la fermentació, dos dies després de la fermentació. La fermentació hem de pensar que dura una setmana, més o menys. Bueno, no he explicat que apagues el foc, deixes baixar 80, pots fer l'última quota, deixes 20 minutets que s'infusioni i després ja passem cap al fermentador, que la baixarem a uns 20 graus i ficarem el llevat, que el llevat, sense el llevat no hi ha cervesa, ¿vale? És el més important i el que menys podem controlar gairebé, ¿vale? I a partir d'aquí es deixa fermentar una setmana, es deixa reposar a menys temperatura encara perquè quedi ben clara i s'embotella amb una mica de sucre o dextrosa perquè refermentin ampolla. A dia d'avui s'injecta CO2 a la birra i s'envasa, vale? I queda una birra que, bueno, bastant semblant, però el mètode tradicional és refermentació, vale? I la fruita, en aquest cas, jo la fico dos o tres dies després de la fermentació, que encara està fermentant, i així també s'integra, però la fruita queda molt més present en la cervesa.
1: Careto.
3: Vale?
2: Quina feinada, eh?
3: És una... Sembla molt, però de veritat que en tot aquest procés ens hem begut ja tres quarts d'una altra birra que hi ha per allà.
2: Doncs vale? Molt agraïts també per aquesta explicació. Si algú vol tastar la cervesa, aquesta col·laboració que hem fet, Cinera i els Bufaganyes, pot venir aquí a Molta Malta, que durant tot l'estiu suposo que estarà per aquí disponible.
1: Sí. Fins que s'acabi.
2: Sí, fins que s'acabi. Tenim en llauna i en tirador també. I és okay. Això, en mango té aquest toc així més d'amargor també, que exacte. Està boníssim.
3: El que hem fet és una Hazy Double IPA amb llúpols neozelandesos, vale? Una cervesa molt tèrbola, fritada, amb un toc diferent amb els llúpols neozelandesos, i amb mango. Llavors, no és un suquet de mango ni és únicament una IPA, no? És algo que està bastant equilibrat i superagradable. I això, la tindrem aquí.
2: Està entrant molt bé avui, així que seguirem bevent, anava dient, però no, seguirem recomanant còmics ara, gràcies, Marc.
3: Vinga.
2: Ara ens veiem.
1: Doncs bé, ara ja...
2: Ara sí.
1: Ara comencem a recomanar còmics per l'estiu, perquè arriba un estiu molt calorós.
2: Sí.
1: Què hem de fer quan fa molta calor? Estar a casa amb el ventilador que t'apunti els cataplins,
2: sí.
1: I allà refrescant-te, o estar a la platja, o estar a la muntanya al costat de la riba d'un riu, o simplement enxufar l'aire condicionat, si és ric,
2: sí, entenc, sí.
1: I posar-lo.
2: Així hem recomanat aquests còmics de història de la cervesa, i ara passem de la cervesa a la calor, i sí. Com bé deies, i volíem recomanar un còmic que parla d'un estiu aquí al Maresme.
1: Sí.
2: Precisament al Masnou, el tenim aquí, és el Canícula, d'Adrià Turina. És exacte. Un còmic que ja vam estar xerrant, de fet, amb l'autor, vam fer una xerrada,
1: sí, va venir al programa. Ell,
2: i ens va explicar també una mica d'on sorgia. Però bueno, creiem que és una bona recomanació per l'estiu, perquè és això, si estàs passant calor, què més plaer?
1: Sí, però és un còmic una mica bizarro,
2: sí,
1: tot s'ha de dir.
2: És molt boig. És un còmic, per cert, que va guanyar menció al Talent Novell al Premi Finestres de Còmic en Català de 2023, i és un còmic que és com un thriller ambientat, com bé dèiem, al Masnou.
1: Sí.
2: Que,
1: que no surt la calàndria, perquè ningú s'espanti.
2: No surt la calàndria. Comencen a passar coses molt rares al poble. Hi ha un videoclub que també forma part una mica, és un dels protagonistes d'aquest còmic.
1: Sí, el videoclub, i aquell videoclub surten unes pel·lícules com si algú ha vist la pel·li de tesis, Snuff Movies, d'aquelles pel·lícules que rebentaven a la penya, però de veritat.
2: Sí, la protagonista és una noia que també viu una mica així, bueno, adolescent...
1: Que viu amb el seu oncle, era...
2: Sí, amb la bici es dona unes voltes per Masnou, sí. I això acaba també una mica envoltada de problemes, podríem dir. Sí. I d'aventures relacionades, sí, amb aquestes pel·lis del videoclub.
1: La típica, no?, adolescent que va a un abocador il·legal, que troba un sofà i es passa allà a les tardes fumant cigarros. Això que se li posa una veu que després la farà servir les cordes vocals per raspallar tots els marcs de les portes de casa seva.
2: Això mateix. Sí. Canícula d'Adrià Turina és un autor d'aquí al Masnou, molt majo. També és un autor que publica, s'autoedita també fanzins, molt interessants també. Els gats aquests detectius, que també són molt divertits. Seguim amb altres recomanacions. Jo tenia una altra recomanació aquí.
1: Aquesta és d'orilla, eh?
2: Sí, és l'últim còmic de Paco Roca. Paco Roca és un autor, potser és un dels autors més coneguts d'aquí, d'Espanya.
1: Podríem dir l'autor d'Espanya, no?
2: Sí. És un autor que ha fet còmics sempre des de... Bueno, des de...
1: Fa servir... posa l'excusa a la memòria, no?, d'alguna,
2: sí,
1: manera.
2: Sí, sí, sí. Ha parlat sobre l'Alzheimer en Arrugues, que és potser un dels seus títols més coneguts, i també ha parlat de la Guerra Civil i d'altra... Bueno, i de la Transició. I en aquest últim còmic penso que és com el còmic més personal, o a mi m'ha donat aquesta sensació al llegir-lo. Es diu El viaje... I també està bé destacar-lo ara, perquè el protagonista d'aquest còmic està de viatge i es queda atrapat a Argentina perquè li cancel·len un vol d'avió.
1: I en el còmic està el Milei, també?
2: No surt res polític en el còmic, perquè és un còmic que parla d'amor
1: i de no amor, no?
2: Sí, et diria més de desamor.
1: Vaja, està de moda, sí, el desamor, eh?
2: Aquest personatge, el protagonista, es queda atrapat a l'aeroport, bueno, aeroport Argentina, i li cancel·la el vol i s'ha d'esperar uns dies a que surti el següent vol, i ens adonem, perquè ens ho explica, que s'ha separat fa poc de la seva parella, amb la que tenia fills, i ens explica una mica tot aquest drama de trobar-se en un lloc, amb una nova realitat, i el fet de no poder compartir aquest dia a dia i aquestes experiències amb la que havia sigut la seva parella, no? És un còmic bastant tristot, si podeu empatitzar amb el personatge, en el meu cas sí, llagrimeta.
1: Tens fills?
2: No tinc fills, però...
1: Quin susto.
2: Però sí, separacions amoroses.
1: Bueno, però jo també, no passa
2: res. Sí, no, jo crec que la majoria de mortals... I això, està molt bé el còmic, això, en Paco Roca sap tractar molt bé també, doncs això, les emocions,
1: sí,
2: sempre ho ha fet molt bé.
1: Si no ploreu llegint aquest còmic, esteu morts per dintre, ho sapigueu.
2: Bueno, també et diria que és un còmic que potser no empatitza tothom, perquè, per exemple, Arrugues, que és el seu còmic potser més conegut, on parlava de l'Alzheimer, sí que era un còmic que, tot i que no tinguis Alzheimer o no tinguis alguna mare, pare, àvia amb Alzheimer, és un còmic on empatitzes molt amb els personatges, perquè t'està explicant com una aventura molt... una mica frenètica en segons quins moments, i és més fàcil empatitzar. En canvi, en aquest del viatge sí que és bastant més introspectiu, perquè aquest personatge principal coneix a una psicòloga argentina i tal, llavors...
1: Psicòloga argentina, eh?
2: Sí, és una mica tòpic, també. Però sí que és potser un còmic que sí que per empatitzar més amb el còmic crec que has d'haver viscut alguna situació similar a la que ens està explicant. És tot un drama... que crec que va molt bé també per aquesta calor, per acabar de desfer-se totalment, sí, al llit. Així que, si vols, passem... passem a una altra cosa, però no, seguim amb suor. Va.
1: Si parlem de calor, sí, parlem de suor, i parlem Diario del dibujante sudoroso, de Pedro Espinosa.
2: Sí. El subtítol és El MoMA o a la càrcel, i aquest autor és el segon còmic que publica de Diario del dibujante sudoroso. El primer ja el va publicar, crec que el 2018, i va sorgir també d'una onada de calor que va haver-hi aquest any. I és una mica... Bueno, és molt autobiogràfic. I en aquest cas, pues, Pedro Espinosa és un dibuixant de còmics i parla d'ell mateix. És una cosa que els dibuixants...
1: Molt unanista, eh?
2: Sí, ho fan molt, això, els dibuixants de còmic. I això, publicat per Amanioco Ediciones, és també una lectura de lavabo, perquè és així un format molt de butxaca. I ens explica una mica això. Bueno, és l'ofici de dibuixant, no? i una mica les seves vivències en un estiu molt calorós, en el que no només està a Barcelona, sinó que també està per Logroño, Madrid... Bueno, hi ha diferents situacions i es troba a molts personatges també coneguts i altres gent del seu ofici. Uh-huh. També un còmic per suar de cancel·lada, però...
1: Com nosaltres ara mateix.
2: Perquè el Pedro Espinosa també té aquest toc d'humor que ridiculitza molt aquestes situacions de dibuixant acalorat.
1: I ara, per al tema temporal, la data que estem realment, no quan s'emet el programa,
2: sí.
1: Aquesta setmana saps quina pel·li estrenen? Bueno, s'ha estrenat ja, per nosaltres no encara, és L'Odissea, de Christopher Nolan.
2: És una pel·li que s'estrena així a lo grande,
1: sí.
2: I és una història que universal, podríem dir, no? Que s'ha reinterpretat sí. Moltes vegades.
1: Que l'ha fet Homer, més conegut com Homero,
2: sí.
1: Però, bueno, li deien a Homer, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I és la història de l'Odissea, de l'Ulisses. Qui no ha vist... A veure, un moment, al públic... Algú ha vist la sèrie Ulisses 31, que aixequi la mà?
2: Ulisses 31.
1: Bueno, n'hi ha gent. Ulisses 31, que es perdia... En aquest cas, es perdia amb el seu fill Telèmaco i amb el robot Nonó per l'espai. Jo la vaig veure, me'n recordo, la feien al Canal 33.
2: Però diu ciència-ficció, això era.
1: Sí, no? Bueno, en vez de ser l'Odissea a l'època dels grecs, era l'Odissea a una època futurista on Ulisses viatjava en una nau espacial.
2: Vale.
1: I anàvem buscant per tornar a Ítaca d'alguna manera.
2: Doncs ara ha sortit l'Odissea de Milo Manara, és un còmic que vam recomanar ja fa uns programes. En realitat no és un còmic, és un llibre il·lustrat. I ara que l'he pogut llegir, si vols, podem parlar una mica més de què va això, perquè quan ho vam recomanar no ho teníem molt clar, però ara realment que l'he llegit sí que ho tinc més clar i podem parlar amb més detall, perquè és un llibre il·lustrat que sorgeix d'un projecte una mica fallit de Milo Manara. Ell, al principi del 2000, havia de fer una pel·lícula d'animació de l'Odissea, i va crear molts personatges, va dibuixar molts esbossos i personatges d'aquesta sèrie d'animació que al final no es va dur a terme, però ell, animat a fer alguna cosa amb tot aquest material, va decidir publicar aquesta obra i juntant aquests esbossos i aquestes il·lustracions que havia fet per aquest projecte d'animació, els va juntar també amb altres il·lustracions que tenia, que havia fet també per una representació de l'Odissea al teatre, i ha creat aquest, diguéssim, llibre il·lustrat, on el guió, diguéssim, la història, és una mica la que hauria d'haver tingut aquesta sèrie d'animació. Per tant, era una sèrie d'animació dirigida a un públic infantil.
1: Carai, tu Milo Manara a un públic infantil.
2: Sí, sí,
1: ojo,
2: sí.
1: És
2: curiós perquè és un autor que sempre ha estat destacat per l'erotisme.
1: Exacte.
2: Sí, sí, per ser... Tu una vegada vas dir que era un viejo verde i jo no ho volia dir, sí. Però bueno, potser...
1: Era un viejo verde que potenciava els adolescents pajilleros, per dir-ho d'alguna manera.
2: Això podríem dir. Als anys 80 va publicar molt de còmic eròtic, també era una època... 70-80, en què hi havia un boom de la revista també.
1: Exacte.
2: Després de la transició també, bueno, va haver-hi també aquest boom aquí a Espanya i ja va haver-hi molta publicació de còmic eròtic.
1: Sí, recordem l'antiga 8TV, abans City TV, que quan era City TV feien el divendres al vespre El Clic.
2: El Clic Manara, que era una sèrie també basada
1: en un còmic,
2: del còmic.
1: I en un còmic seu, que era un tio que anava amb un mando i apuntava la gent i es posava tonta.
2: Doncs aquesta Odissea de Milo Manara canvia el registre una mica, i es nota que era un projecte dirigit per nens perquè canvia també una mica el punt de vista de l'Odissea de Homero, no? Perquè normalment el protagonista era el pare i en aquest cas és el Telèmaco el que és el protagonista.
1: A la pel·li Tom Holland.
2: Sí. I Telèmaco, aquí en aquesta història, té dos amics que són dos cíclopes.
1: Sí.
2: Que estan inventats, no surten a la història original, però en aquest cas sí. Tampoc s'acaba de saber si aquests cíclopes són inventats pel propi Telèmaco o s'existeixen o no, queda aquí una mica amb dubte. I doncs, li expliquen una mica totes aquestes històries que ja sabem de l'Odissea, de, pues, això, de Troia i i tot el lío que passa a l'Odissea, que no us l'explicaré ara. Aneu a veure la pel·li o llegiu-vos aquest llibre. No està malament, crec que com un primer apropament a la història, crec que pot ser una mica confós, perquè és una reinterpretació bastant personal. Sí que a nivell gràfic és molt potent. Perquè
1: sí, perquè a mi l'Homenara ja sabem...
2: Però si voleu entendre l'Odissea més clàssica, potser no us animaria a llegir això abans que l'Odissea publicada directament, sense il·lustre. Seguim una mica amb altres recomanacions. Què ens proposes tu? A veure, què
1: més tenim per aquí? Jo proposo que en Daniel vingui a la palestra.
2: Sí?
1: Sí, o perquè sí. No hem parlat de superherois encara i l'estiu sempre
2: convida a superherois. Eh?
1: Un aplaudiment a en Daniel.
2: En Dani, tenim aquí.
1: En Dani és un... El coneixem de venir al Molta Malta i un dia que vam venir a fer el primer programa aquí al Molta Malta vam descobrir que també era comiquero ell i el seu col·lega, que ja no me'n recordo el nom, en Rubén. I doncs vam dir, ostres, i un dia va començar a donar-me la brasa de te tienes que leer el Absolute Batman es muy bueno, Absolute Batman por aquí, Absolute Batman por allá. I vam dir, ostres, pues quina bona manera de proposar l'Absolut Batman com a lectura de l'estiu.
2: De fet, tenim pendent de que vingui tant en Ruben com en Dani a l'estudi de Mataró Ràdio per poder parlar de l'Absolut Batman amb temps i espai, bueno. Que ja vindreu tots dos. En Ruben fa cara de no està molt convençut, però ja vindran ja. Però avui sí que volíem fer 5 cèntims perquè creiem que és una obra de superherois que bastant fresca, comparat amb tot el que s'està publicant ara. I això, vosaltres que ho esteu seguint, sobretot tu, estàs seguint el dia la publicació dels Estats Units, no?
4: Sí.
2: Fes-nos 5 cèntims de què va aquest Absolute Batman.
4: Bé, DC aquí el que ha fet és renovar l'univers de Batman i ha creat un Bruce Wayne amb 19, 20 i pocs anys, boxejador... La seva família és molt diferent perquè no té calés.
1: Uh-huh.
4: Vale? Amb la qual aquest Batman es connecta més amb la gent més jove, no? Perquè és més fidedigna, no? És més real.
2: Perquè no,
4: no
2: tenen calés.
4: No, per això, sinó perquè...
1: No viu a la mansió, viu en un pis d'alquiler.
4: Té un esport, no és tan intel·ligent, no té tants de calés. A veure, no és pobre, no? Però va subsistint com pot, no? La seva família és diferent a el que coneixem, amb la qual dius, ostres, per on anirà? Perquè no hi ha calés, però n'hi ha família per aquí, algú hi ha. Llavors, què passa? Que entra en un univers on tot canvia, perquè els villans que coneixes tenen una altra forma, una altra psicologia, i això li dona un canvi total. Snyder fa un treball de fons.
1: Fa que Snyder és el...
4: Sí.
1: Scott Snyder, el confong amb el director de cinema.
4: Sí. I fa un treball de fons, perquè al principi et sorprèn, però és que fins que arribes als 20 crapes que porta, estàs sorprès a cada còmic. És espectacular.
2: Jo crec que no seria spoiler dir que un dels villanos que surt... Que vols que en parlem? No entrem molt, no?
4: A veure, estan tots, eh?
2: Ja estan tots.
4: Ja et dic que estan tots.
2: Hi ha un que destaca els altres.
4: Que no els reconeixes, eh?
2: Ja.
4: Però cap ni un.
2: En aquest nou món també s'ha destacat a nivell gràfic també tota la reinvenció, diguéssim, que s'han fet. El Nick Dragota, que és el dibuixant dels primers números, no sé si després va seguir.
4: Sí, va fer un treball espectacular,
2: sí.
4: Però després del canvi, quan veus el Canete, dius, ostres, a veure, ostres, no, fa un treball d'art de fons que també funciona, o sigui,

0: tros.
1: Clar,
0: a llegirem. Home,
1: tu
0: jo
1: t'ho saps.
0: Jo t'ho prometo, ha, si, sí. He sigut tan insistent que jo em comprometo que quan surti el tomo me'l compraré al Pipa Còmics i me'l llegiré.
1: Vinga.
0: Perquè
1: I ens abraçarem, pinta... ens abraçarem, perquè serem feliços tots.
0: I ens convidarem a birres.
2: Jo, de fet, sí que vaig llegir la primera grapa i em vaig quedar amb ganes, però no hi vaig seguir. O sigui que ja seguirem llegint. Això, no sé si volies afegir alguna cosa més. És que és difícil sense fer espòil. Potser hauríem d'esperar-nos a...
1: Clar, jo el tinc al dia sí. I llavors ja estic veient per on va i és com molt difícil.
2: S'han de dir també que han sortit alguns especials així, rotllo one-shot, que es poden llegir sense...
1: El meravellós Arkham.
2: Sí, què tal aquest?
1: És molt bo. Al principi comences a llegir-lo i dius, on estic? Perquè estic en una altra època, aquí el Batman on està. És meravellós, perquè és una història clàssica, gòtica, molt profunda, psicològica. Una meravella.
2: Genial.
1: En una grapa.
2: Ens quedem amb aquesta recomanació de superherois, que havia d'haver-hi alguna. Merci, Dani, per aquesta...
0: Un aplaudiment al Dani, sisplau.
2: Merci.
0: Ja queda molt poc programa.
2: Això... Anirem acabant. Si vols, seguim una mica de ficció. Sí. Hem començat molt amb realista, històries més socials també i tal. Si vols, anem acabant. Ens agrada la ciència-ficció també i volíem destacar aquest còmic que ens va enviar el David Pàmies.
0: Una de les coses més maques de fer el programa és que al final et fas amic d'alguns dels autors. El David Pàmies el vam conèixer amb El rei dels cargols, que és un còmic bizarro de dos policies desastres que persegueixen coses paranormals.
2: Amb molt d'humor, sí.
0: Amb molt d'humor negre. I ara ha fet un que es diu Trojan, en David Pàmies viu a Suïssa perquè treballa allà, i amb Laurent Gokec ha fet aquest còmic que és, imagina't que hi ha un apocalipsis i després de l'apocalipsis les intel·ligències artificials agafen el poder i comencen a dissenyar el nou món, no?, d'alguna manera, i és el que va aquest còmic.
2: És que les IAs estan portant... O sigui, són les jefes.
0: Van a tota la metxa, com diria en Santa Justa Clan, eh?
2: És un futur distòpic que potser no és tan distòpic perquè les IAs ho controlen tot.
0: És un dibuix una mica que em recorda a mi els dibuixos quan Jeff Lemire no fa de guionista i fa de dibuixant.
2: Sí, crec que funciona molt bé perquè és com un estil que aparentment senzill, no?, però que realment funciona perquè és això. O sigui, el protagonista és com un outsider també, que està fora d'aquest sistema més controlat de les ciutats i està convivint a fora de les ciutats. I podríem dir que és com un capítol de Black Mirror també, perquè és això. Sí. Hi ha un assassinat de dos bessons, doncs s'ha d'investigar aquest assassinat i el protagonista ho fa a la seva manera. És una aventura, això que em deia, molt thriller i molt fresca, i el dibuix crec que acompanya molt bé també, perquè és això, és molt fresc i el color també molt potent. Sí, anem acabant. Perquè...
0: Anem acabant molt ràpid, sí, mira. Molt ràpides.
2: És que hem portat molts còmics.
0: Hem portat molts còmics i... Però bueno, el Hellblazer és un còmic molt xulo. Recordeu tots la pel·li de John Constantine?
2: Sí, sí, sí, que hi ha uns anys...
0: Pues la pel·li de John Constantine està treta d'un còmic. Quan va desaparèixer, diguem, ECC...
2: Keanu Reeves era John
0: Constantine. Keanu Reeves, el Pacino. Exacte, pues el Keanu Reeves era el Hellblazer. Aquí teniu la història des del principi amb Mike Delano, que és el primer...
2: Jamie Delano, eh?
0: Jamie Delano, Mike. Jamie Delano, que després passarà per... Garth Ennis, un dels millors guionistes del món de la història del còmic.
2: Molts guionistes britànics han escrit aquest personatge.
0: Sí. I és un personatge que és com tindria que ser en la realitat el nostre amic de Quarto Milenio.
2: Sí, és un detectiu paranormal, no?
0: Exacte, és un detectiu paranormal que va pues, desterrant dimonis cap a l'infern un altre cop i resolent coses paranormals.
2: Té també un toc d'humor negre, sempre un toc més d'un humor negre, humor anglès.
0: Sí, i de molt de tabac, perquè també, sabem que és un noi que té càncer de pulmó i segueix fumant a tope, però per alguna raó segueix viu perquè potser...
2: Potser té algun poder també paranormal.
0: Ah, exacte.
2: Això, he d'investigar diferents casos, es foten uns lius també molt potents i ara s'està publicant en aquesta edició de Panini, que és la biblioteca DC, i està sortint també. Potser us diria que aquests primers números més clàssics són per lectors de còmics ja més habituals, que us moli el material més clàssic, però si llegiu algun dels números així més actuals...
0: Quan comenci Garth Ennis ho podeu comprar perquè disfrutareu molt.
2: Sí, sí, sí. Realment són històries que es poden llegir moltes de manera autoconclusiva, perquè són així com aventures petites, i quan

0: és el personatge una mica, ja veus una mica de què va. També s'ha de dir, algun dels dibuixants es basa en la figura del cantant de Sting per fer
1: Sí.
0: el personatge, eh?
1: Cert
0: Diu,
1: que té certa semblança.
0: sí, la cara li tenen ben agafada.
1: Uh-huh.
0: I vols acabar amb alguna altra recomanació o què?
1: Vinga,
0: Vinga, va.
1: una, ja que fa molta calor, ens anem
0: A
1: a
0: Noruega.
1: Noruega. Aquest còmic de Magius, que és un autor murcià, es diu Black Metal i explica una mica la història del Black Metal de Noruega, de com el moviment Einar Sirkel, que més que un moviment també... No sé si
0: Jo
1: arribava a
0: diria que
1: ser...
0: era una secta, fins i
1: Era,
0: tot,
1: arribava a ser grup de música, fins i tot. Érem tan satànics que érem més satànics que Satanàs.
0: Eren diversos
1: Sí.
0: components de diversos grups de música,
1: Sí.
0: rotllo Mayhem, Burzum, i la van liar
1: Sí,
0: bastant.
1: van decidir que acabem el cristianisme, hem de cremar esglésies, hem de fer assassinats perquè Satanàs ens reculli en el seu. I la van liar molt parda. Qui més
0: Històries
1: va...
0: reals que van
1: Sí.
0: succeir a Noruega fa uns quants anys i que sembla que puguin ser anècdotes o històries inventades, però realment són coses que van succeir. I, de fet, si
1: I
0: visiteu
1: tot...
0: Noruega ara es poden
1: Sí.
0: visitar aquestes esglésies
1: Exacte. I
0: cremades,
1: tot ho
0: fins
1: van
0: i
1: fer
0: tot.
1: des d'una botiga de discos, que dius, ostres, tu,
0: Sí.
1: un lloc tan cultural que sigui un lloc tan assassí, no?
0: El black metal és aquest estil de música molt sorollós que sempre ha estat molt lligat també a aquestes també històries.
1: Que el bombo no va negre, es va semicorxeres.
0: Sí, a vegades aquestes històries són mentida, però moltes d'altres vegades són de veritat,
1: Sí.
0: fins i tot assassinats entre membres de grups de música i tot. O sigui, que molt curiós també descobrir la història del black metal de la mà de Magius, que també és un autor mític, publicat per Outsider Comics amb
1: Una
0: una edició...
1: edició
0: amb
1: meravellosa.
0: les pàgines tintades
1: Pintades
0: a
1: en negre,
0: negre, eh? O
1: les
0: sigui
1: pàgines
0: que...
1: tintades a negre, la portada rugosa com si fos de cuir. Què més quieres, eh?
0: Molt bé. Amb aquest viatge a Noruega així més fresquet, podem
1: Sí,
0: acabar
1: perquè fa falta.
0: aquest últim programa de la temporada d'Esbufacanyes. Ja veurem si tornem al setembre. En principi sí,
1: El
0: no?
1: 15 de setembre tenim programa, eh?
0: Sí? Vale,
1: Sí.
0: perfecte. Ha sigut un plaer fer aquest programa en públic aquí, al Molta Malta de Mataró, la cerveseria. Us recordem que tenim la cervesa que hem fet en col·laboració amb Cinera, que és aquesta Hazy IPA de pressa, que ara em penso prendre un altre got, jo.
1: Jo ja vaig pel segon.
0: Sí?
1: Sí,
0: Vale.
1: jo sí.
0: De mango, perdona, la de préssec va ser l'any
1: L'hem
0: passat.
1: passat.
0: I un plaer també a tot el públic que ha estat per aquí escoltant-nos i passant calor i us animem a seguir bevent. Ara farem també un petit sorteig de còmics i
1: Ara, quan acabi el
0: cerveses
1: programa.
0: i amb tots els oients de Bufacanyes ens veiem al setembre amb més còmic.
1: Molt bé, doncs fins al setembre.
0: Fins ara!
1: Adéu-siau!
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla allò... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò d'hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superiors a les que són habituals per
2: sí,
1: l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí, és el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no? I ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, pues, podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, pues, portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, pues, hem d'estar una miqueta més al tanto, pues, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté, d'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja pues, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això, si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un lloc que sigui més fresquet i intentar controlar a veure quant dura aquesta sensació. Si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí pues, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Que... Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara, quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs, em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí, sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
2: No hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió o alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. I no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho,
2: no? Cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no? En comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I, no?, allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi, personalment, el primer que em ve d'agost és fer una dutxa, no?
2: Ficar-te la dutxa, oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes d'una dutxa el dia 2, doncs prenem dos. Inclús, si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta també, no? Ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. Sí, que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
2: També pot dificultar-la.
1: No?
2: Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem, pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
1: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben,
2: vaja,
1: i que llavors
2: sí,
1: ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no? Com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no? Per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no? En el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no?
2: Sí.
1: Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
2: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca a gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya. Sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens, si no tan nens, fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
1: Mm-hmm. I dèiem això, que qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics,
2: sí,
1: que pots consultar allò tots aquests espais. I perquè, evidentment, anem a parlar també d'aquests consells. Més enllà de la hidratació, hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no? No només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Que ens deixi transpirar.
2: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també. I sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no? amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar, no?, puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis, si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui. Portar un ventall o una gorra, un barret, vale? Inclús un paraigües.
1: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent que la veu amb paraigües i fins i tot jo crec que venen paraigües especials, no?
2: Amb filtres. Paraigües que porten filtres, UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
1: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? De brisa, doncs és més fàcil, no? Que et toqui, que no passi, portes el barret, que, i també la cobertura és menor.
2: Sí, van molt bé. Sobretot, què més també? Portar un ventall, per exemple, també, vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
1: Que les cremes solars, també.
2: Cremes solars, no? Exacte. Posar-nos sempre protecció, vale? Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
1: Hem explicar-ho, això.
2: Sí, això és molt important. No? El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? Amb la qual cosa tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
1: I això doncs, ho ha d'especificar en el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
2: Sí, sempre, normalment sempre posa física o mineral, vale? I si no, podeu preguntar a qualsevol pues tu on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
1: Està bé de saber-ho, dic jo.

0: temps.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
3: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures, aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
4: Part, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Barri

0: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
9: Els nostres sexes són dues boques. I dos sexes ara ens bateguen al lloc de les boques.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dic que a l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, en anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortida a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat Batabas torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaian, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, en aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things. Aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Assumpte, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús,
0: i feien aquells vídeos
1: divertits. Que era jovenet i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús Colletxe.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja és
1: que ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. A la vida.
0: I sobretot
1: tot
0: el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que... Que té 60 anys,
0: imagina't,
1: 70.
0: Re,
1: pobreta.
0: Re.
1: No té res, una
0: re,
1: nena.
0: Una nena, aquesta
1: una
0: tele.
1: Una nena petiteta, televisió espanyola. I després...
0: I per acabar, a veure, una sèrie, eh? Una sèrie, un culebró
1: aquesta...
0: mític.
1: Bueno, hi ha aquesta i les agujetes de
0: color
1: de
0: rosa, que
1: m'agradaven molt. Bueno, Cristal,
0: home,
1: és
0: també,
1: un,
0: eh?
1: Un culebrón venezolano que es va erigir amb símbolo del gènere folletinesco.
0: Sí.
1: I va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Gerner Rodríguez. Era més guapa la gent, la Cristal.
0: I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any... 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Com sempre, que jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.
2: Es que yo caminaba por aquí.

0: El senyala, la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, sí, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni! Estàs per aquí? Toni! Toni Rovira!
1: Què tal, doncs, de la Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira i tu, i mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir, seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell, de tant en tant, ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gasa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gasa, el gran Joaquín Gasa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que allò del Júnior ja s'obre. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso en aquells moments, i se llama Joaquín Gasa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gasa Júnior. I així va venir lo del Júnior, així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Mentre ell hi va ser i no?
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gasa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etcètera, etcètera.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? No. Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etcètera, etcètera, el Teatre Calderón de Madrid, etcètera, etcètera. I al no tenir un teatre, no tens una base, doncs pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Sí. Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem 4, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicant a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director, sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No comparem, El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio,
2: hola,
0: vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure amb ell. Aquí li dic.
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i...
3: Sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un...
3: Pues, sí.
0: Una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno,
0: diuen...
3: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
3: És
1: que... O aquí.
3: Aquí,
1: aquí sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Home, avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo,
3: la Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: Has visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: que en tierra extraña. 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquín Gasa, adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do. Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de la Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara fa poc al Mundial. Déu-n'hi-do el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan, per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a la Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El CNI ha admès aquesta tarda que les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tancada Ceuta no va anticipar la magnitud ni la naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que ha fet avui el govern espanyol. El CNI considera l'entrada massiva de persones, que va ser un fenomen, diu, i inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins a la data. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents a la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i l'has anunciat avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. La primera causa de mort entre joves entre 15 i 44 anys de la demarcació de Barcelona. Ho ha explicat la regidora de Salut, Marta Villanueva.
2: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
1: I un altre ajuntament, el de Girona, desplega dues pancartes davant les escales de la catedral que conviden a conèixer el català. Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels països catalans i que el català és la seva llengua. Lluc Salillas és l'alcalde.
3: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona. I que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
1: I l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha demanat al conseller d'Agricultura que la Generalitat habiliti espais segurs a Collserola que permetin l'accés. Vallès ho ha fet després que en reiterades ocasions ha demanat que es flexibilitzin les restriccions per la pesta porcina africana que comporta, diu, restriccions a l'accés del parc, recordem, des de finals de l'any passat. I Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, nord i llevant. N'hi ha més de 8, de més de petites i una de gran, davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tàrraco.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
5: Què tal, com estem? Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Com sempre, un plaer tornar a estar amb tots i totes vosaltres per a recuperar alguns moments de ràdio històrics i també parlar una mica, avui ho farem d'actualitat, encara que sigui una mica de delay. Ara us expliquem el perquè amb el nostre company d'aventures radiofòniques, Jordi Casellas. Què tal, Jordi, com estàs?
6: Hola, Esteve, què tal? Doncs, com sempre, ja saps, encantat d'estar aquí i de compartir, com bé dius, aquestes aventures radiofòniques. Doncs sí, avui toca parlar de novetats i de novetats estrella, algunes una mica sonades. Ara ho comentarem, perquè jo, quan me'n vaig assabentar, vaig pensar, ostres, carai... Ara ho descobrirem.
5: Bé, la veritat és que nosaltres no acostumem a parlar gaire de novetats, anem sempre cap al passat. Això és un programa de Maroteca, per tant, sempre anem cap enrere. Però també us volem explicar, entre altres motius, per què és així. Nosaltres enregistrem un programa des de casa, cadascú en el seu estudi, quan podem. I, per tant, això vol dir que el programa no el podem fer en directe per una qüestió de temps, de sincronisme entre nosaltres dos i l'hora d'emissió del programa. Aleshores, què passa? Que el que vas fent és anar acumulant programes, i els vas acumulant fins que surten a l'antena. I entre que gravem el programa i surt, passen, en algunes ocasions, mesos. Aleshores, clar, parlar d'una cosa d'actualitat es fa molt complicat, no? Però, vaja, sí que podem parlar d'un principi de temporada, que en aquest cas, quan s'emeti aquest programa, ja serà gairebé el final, però, com a mínim, en podem fer una mica de referència, perquè sempre hi ha aquest ball de cadires entre una emissora i una altra que fan gràcia, no? Per exemple, el primer cas és el pas de Quim Morales des de RAC 105, abans de RAC 1, a Catalunya Ràdio. Ell ara està a l'última hora del matí de Catalunya Ràdio, de 11-12 amb Laura Rossell.
6: És així, com estava pensant, no? Com sempre diuen, no? Que han creuat la Diagonal, han saltat a l'altre cantó, a la Diagonal 614, que és on es troben els estudis de Catalunya Ràdio, i allà, doncs, en Quim Morales comença nova aventura. Sí, aquesta és una d'elles, però jo em vaig quedar impactat per una altra. Continua, continua.
5: Bé, ja els fitxatges estrella també de les tertúlies. Això ha sigut aquí, una aquí. Cosa també curiosa d'escoltar, no? D'una banda, hem tingut el fitxatge de Pablo Iglesias com a tertulià del món arracú amb Jordi Basté. Un fitxatge també força sorprenent, tenint en compte que ell fins fa molt poc era polític de primera línia al govern espanyol. Per tant, un fitxatge a tenir molt, molt en compte.
6: La veritat és que sí, sorprenent, però òbviament força interessant. I del que jo tinc ganes de parlar, que haig de confessar que quan ho vaig sentir em vaig sorprendre, però al cap de 5 segons vaig pensar, tampoc m'estranya, que és el fitxatge de Mònica Terribas.
5: Com a tertuliana, o sigui, també, del món arracó.
6: Com a tertuliana, exactament. Que, com bé tots sabem, doncs la Mònica havia estat al capdavant del matí de Catalunya Ràdio, sent competència directa d'en Jordi Basté, i jo últimament ja els veia molt junts, allò de... van fer la marató de TV3, i ja els començava a veure, doncs, fins i tot em sembla, recordo que crec que va ser a la ràdio Cap per Avall que la Mònica va venir a RAC1 i va estar fent algun programa, va estar fent alguna cosa. I aleshores, quan ho vaig sentir, vaig dir, clar, dic, això havia d'acabar així, havia d'acabar. Al final passen de competència, sana, però competència, doncs a col·laborar junts, o sigui que molt bé.
5: Bé, moviments interessants, com per exemple també la tarda de Catalunya Ràdio, que està presentada per Òscar Fernández i Elisenda Carot. L'Elisenda Carot estava en el concurs que es feia al migdia de 12 a 1 a Catalunya Ràdio fins ara, i l'Òscar Fernández, de fet, ja començava una mica abans, a les 2 del migdia, al Catalunya Migdia. Ara ja ha deixat la part d'informatius i està en aquest magazín de tarda, que també, evidentment, té una bona part d'informació, i que comença a les 3 de la tarda. Llavors és una fusió curiosa de dos personatges de la ràdio que ja estaven en aquesta mateixa emissora. Recordem que Elisenda Carot abans estava a RAC 105, al despertador de RAC 105. Bé, personatges que van fent voltes, però que sempre allà on van s'adapten i que saben fer uns espais de qualitat. I trobo que aquest ha sigut un moviment important i destacat i molt intel·ligent per part de Catalunya Ràdio.
6: Sí, ho és, ho és. I també vull comentar la nova temporada de La Competència, amb els Oscars, amb l'absència ja de l'Anna Zafarré, que va deixar el programa a final de temporada, i la incorporació de la nova, diguem, veu femenina, la Noelia Carenzi, dins els guions.
5: Doncs...
6: Noelia Carenzi, és que el seu cognom és Carenzi, concretament, Noelia Carenzi.
5: Bé, sembla d'ascendència italiana, no?
6: Ho sembla, eh? Ara no ho puc assegurar, però sí, diguem bé el seu nom, Noelia Carenzi.
5: Doncs què et sembla si anem escoltant uns petits extractes d'aquestes novetats a Catalunya Ràdio que hem comentat? Novetats, com dèiem, amb una mica de retard les comentem, però aquí estan. Anem primer a escoltar un petit fragment del matí de Catalunya Ràdio a l'última hora per a veure com sona Quim Morales i tot el seu equip, amb Xavier Pérez Esquerdo, també provinent de RAC 105, i ara, doncs, al matí de Catalunya Ràdio, oferint-nos, com sempre, bon humor.

0: Les 12 i 7 minuts. Quim Morales, com estàs?
1: Bon dia. Que és tard avui, eh?
0: Oi, que fem... No, la mateixa hora que
1: ahir. Sempre és la mateixa hora, sí. Però avui m'ha semblat que era més tard. No. És la percepció del temps.
0: Ja, sí, sí. Estàs impacient.
1: Sí.
0: Sí, per què, per què?
1: Perquè avui t'he deixat tranquil·la. Avui no t'he trucat, des del telèfon vermell.
0: És que avui tens raó. Mira, jo t'ho agraeixo, perquè hem tingut una feinada.
1: Per això m'han dit, avui no la tabalis.
0: Però a mi m'agrada que em truquis, va.
1: Sí, home, sí, però si em diuen que no truqui, no truco també, és veritat.
0: Qui t'ho ha dit, això? No, ara no diguis noms aquí en antena, perquè potser faries quedar malament algú, però...
1: No l'empipis avui a la Laura, que té molta feina.
0: Home, ha vingut el president Torra.
1: Per això.
0: La ministra, l'hem tingut per telèfon, també.
1: Finalment.
0: Sí, l'hem pescat, sí.
1: Sí. I nosaltres avui farem un concurs amb el president Torra.
0: Apa!
1: Sí.
0: Què dius?
1: Després ho explico. Però serà el protagonista del concurs de l'última hora del matí de Catalunya Ràdio.
0: La prova del nou?
1: No. De quin color porta els calçotets?
2: Hello Kitty.
1: Serà una altra cosa, però ja ho explicaré.
0: D'acord. Oh, no m'ho perdo, això, eh?
1: Doncs nosaltres ens hi posem, Laura.
0: Apa, fins ara.
1: Gràcies.
3: Al matí de Catalunya Ràdio arribem a l'última hora, amb Quim Morales, Charlie Pi i Joel Díaz.
1: Bon dia, catalans, catalanes i catalanis. Això és l'última hora del matí de Catalunya Ràdio i amb el permís de la Laura Rossell, aquí comença la rematada final a 7 hores de ràdio trepidants, on us estem posant al dia de tot el que passa al nostre país, als dels altres, al planeta i a l'univers. Aquí teniu en Joel Díaz. Bon dia, Joel.
4: Bon dia, Maquinote.
1: La Charlie P.
2: Bon dia, Quim Morales.
1: I també en Xavier Pérez Esquerdo, en Jordi Ramoneda, la Carla Verdés i l'Albert Joder controlant la taula de so, els fathers i les mothers. Dimecres, 1 de setembre, dia de retorn a certa normalitat laboral per molts de vosaltres. I la normalitat laboral per en Joel Díaz, a aquesta hora del matí, és donar-se motius per dir avui no em suïcido.
4: Avui no em suïcido, Quim, perquè he pensat que si em suïcido no podré veure jugar Braithwaite i Luke de Jong com a davanters titulars del Barça. I és una cosa que a mi em fa moltíssima il·lusió. I saps per què?
1: Per què?
4: Perquè és el més a prop que haurà estat mai el Barça de ser l'Espanyol. I és que, a vegades, Quim, això de no suïcidar-se no passa tant per superar la teva pròpia desgràcia com per comparar la teva desgràcia amb les altres i llavors animar-te per comparació. I convindrem, amics i amigues, que hores d'ara, per molt malament que estiguis, al Barça segur que està pitjor.
1: Sempre s'ha dit que passejant el gos es lliga molt. I en Xavier Pérez Esquerdo avui ho vol certificar. On et tenim, Xavi?
5: Doncs mira, sóc a un parc, perquè he hagut d'anar a un altre, tenia un previst, un que han prohibit els gossos.
1: Ostres!
5: Els gossos han... Sí,
1: el que han prohibit són les persones, en segons quins parcs, perquè els gossos pobrets no fan res.
4: Home, fan res, fan caca.
1: Fan caca,
2: però la persona ho recull.
1: Exacte.
2: És la persona,
1: és la persona que s'ha de prohibir, la persona que no recull la caca.
5: I he anat a un altre parc, que es troba a la plaça de l'església de Sant Gregori Dramaturg, aquella plaça rodona, aquella església rodona, doncs allà hi ha un parc...
1: No Sant Gregori Dramaturg, com vaig escoltar un dia.
5: Bueno, mira, mira, és que m'estan parlant, és que tenen un pipí, no sé si el coneixeu més popularment pel del Dir, un gimnàs que hi ha aquí enorme.
2: Sí,
5: doncs
2: sí,
5: hi ha un pipí cant tan gran que no trobo l'entrada. Perdoni, em podria dir per on s'entra el pipí cant?
2: Ah, per l'altre
5: carrer.
1: Abans de fer la volta, Xavi.
4: Salta la valla, Xavi.
5: Escolta, que això és molt llarg, eh?
2: Diu per l'altre carrer.
5: És gran, oi?
2: Sí, el que volem és la sorra aquesta.
5: Què li passa a la sorra?
2: Que fa malament a les articulacions dels gossos.
1: Ai, aquesta sorra és dolenta pels gossos.
2: Ai, que hi fiquin... Corres a la platja, a la sorra que no sigui dura.
5: Ah, doncs...
1: És dura.
2: Han de fer com els parcs infantils que posen aquells terres.
5: Ui, jo tinc entès, no sé, clar, que els traumatòlegs de persones són diferents de les d'animals.
2: Bueno, jo soc veterinària i t'he dit això.
1: Ai, hosti, si t'he dit una veterinària, llavors callo.
5: Vale, però no, és que vostè m'ha dit que córrer per la sorra de la platja és dolent. Jo crec que és bo.
2: No, és dolent si sorra... Si corre la sorra, que és tova.
1: Sí. Clar, si és el cap de creus.
2: Si tu veus la gent que corre, és a l'orilla del mar.
5: Sí,
2: no és tan tova la sorra. Així sí que...
1: Bueno, Xavi, que tenim feina, nosaltres.
5: D'acord.
2: El problema de la sorra és
1: a la sorra.
5: Vale, et torna a dir on és l'entrada i la...
2: La tens per aquí, per Ganduixer.
5: Sí?
1: Molt bé.
2: I per l'altre carrer, que no sé
1: què.
5: D'acord, doncs mira, jo vaig anant cap allà per l'entrada i vosaltres no fent.
3: La Maroteca de la Ràdio.
6: Doncs aquí teníem l'última hora del matí de Catalunya Ràdio amb tot l'equip d'humor de Quim Morales i amb aquesta persona, Jordi, que no sé si t'has recordat una mica a la doctora Cabezas, per la manera de parlar.
7: Ostres, doncs una mica potser sí. Sí, sí, aquesta barreja, aquesta, diguem, del castellà-català, no? Una persona intentant parlar català, però que es nota tremendament que és castellano parlant.
6: Exacte.
7: Doncs, sí, sí, sí, una mica. Em feia gràcia. Diu, la sorra depèn si és tova, si és sorra dura. Diu, bueno, diu, pel cap de creus, no? Bueno, cap de creus, és tot roca, no? Però aquest humor hilarant que tan m'agrada del Quim Morales i de... I del Pérez Izquierdo, que vaig tenir, sempre ho dic, l'oportunitat un dia de creuar-me amb ell i fer-me una foto, i és molt simpàtic.
6: Molt bé, doncs seguim amb les novetats de Catalunya Ràdio. Ara anem a la tarda de Catalunya Ràdio i anem a escoltar un exemple de com sonen Òscar Fernández i Elisenda Carot a l'antena de Catalunya Ràdio.
3: A Catalunya Ràdio, de 3 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Òscar Fernández i el Fem de Carot.
8: Passen 7 minuts de les 4.
0: Òscar, ja tenies ganes, que arribes a aquesta secció? Digue'm que sí.
8: Totes em venen molt de gust, però, escolta'm, tenir aquí, que hi tenim a l'estudi, sembla una garantia d'aprendre, de treure informació que ens servirà i de passar-ho bé, per tant.
0: Apunteu els que esteu a casa. A veure, esteu tornant a la feina, esteu tornant a l'escola, esteu tornant a les vostres residències habituals. Tàper és una cosa que ens capfica per estalviar quartos, però també per dinar, menjar, sopar, sa. Per tant, Ada Parellada, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Avui farem un recull del que hem de fer per menjar sa.
9: A veure.
0: Però, abans, hi ha una notícia que té molt capficada.
9: Sí.
0: Perquè has trobat una notícia que parla de Carmanyoles, la del sopar de Carmanyola que vam fer ahir a Vilassar de Dalt.
9: Sí, em va agradar.
0: Per celebrar que han eliminat els peatges. De fet, nosaltres vam parlar amb un de les seves representants.
9: Celebrar.
0: I què passa?
9: Celebrar i Carmanyola. Fixa't com la terminologia fa que tingui una connotació diferent un recipient amb menjar dins, Tu dius Carmanyola i de seguida, o friambrera, com jo em deia quan jo t'ho dic.
0: Friambrera tota la vida.
9: Tota la vida. Això Carmanyola ho vam aprendre més tard, però també trobo que s'escaia molt bé. S'escau molt bé, però qualsevol cosa fa com et remet a la llibertat, alegria, romaní, farigola, excursions, amics, sí. Saps? O sigui, això és Carmanyola.
0: La croqueta freda.
9: Croqueta freda.
0: Bona.
8: Macarrons i carn arrebossada.
9: Ara. I truita de patates a la meva època.
8: Jo, sobretot, macarrons i carn arrebossada, però alguna truita de patata també havia caigut.
9: També. Sí. I si dius pícnic, te'n vas directe a la platja. O sigui, el cervell et porta a la platja.
0: Platja, sí, o paratge verd,
9: O paratge verd.
0: Sí.
9: Síndria.
0: Síndria. Els camins de muntanya, jo també. Sí, síndria, també.
9: Síndria, cerveseta.
0: Això és a totes hores, una mica,
9: També. Crits de quitzalla, tot això és síndria. Quan fas sota un taulat, això de cosa de cuny, saps? Llavors, piscolabis, pica-pica, bufet, bueno, és igual. En qualsevol cas, sempre és una cosa festiva, alegre, companyia, sanefes de paper, llumetes, tot
0: Sant
9: això.
0: Sant Joan, sí.
9: Sant Joan. Però quan el mateix menjar, els mateixos macarrons, la mateixa carn arrebossada, el mateix recipient de vidre, li dius tàper?
0: Sí.
8: No fa el pes.
0: Fa baixar la libido estomacal. Ara.
9: I llavors tot et porta cap a llums d'ordinador, fluorescents, o la banda sonora del tàper, que és...
0: Oh! M'està pujant l'ansietat ja, només sentir això,
9: Despertador.
8: Oficina.
9: Ah, mira, el telèfon fix, que només hi ha a les oficines de telèfon fix.
0: És veritat que et diuen tàper i ja penses,
9: ja
0: microones lluny, ja. No ho podré escalfar, ho he de fer el pollastre una mica menys perquè després l'escalfo al microones i si no se'n passa...
8: Perdona, no. I més.
0: A veure què dius.
9: Quants tàpers portes a l'esquena?
8: Les sobres. Perquè això també...
0: A mi m'agrada més dir-li cuina de recapte.
8: Sí, és maca. Si fas un dinar, estàs a casa, fas un dinar i dius, estira'l una mica, i així, ho enduc també.
0: Sempre. És que em surtin dues racions,
9: Saps què passa? Que com que ningú... Els tàpers els menges bàsicament sol i procures que quedi enlluernat per la llum de l'ordinador, de la pantalla.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
6: Bé, doncs moments divertits, un punt de vista diferent d'Òscar Fernández, deixant una mica la vessant informativa habitual i aprofundint en aquesta vessant una mica multidisciplinar que ens porta un magazín, que jo no sé si ho hem parlat mai. El magazín és un espai que sempre ens porta aquesta flexibilitat i pots posar pràcticament de tot, des d'informació fins a humor.
7: Doncs sí, a més amb la frescura de l'Hisenda Carot. Home, el magazín, com bé deies, permet insertar quasi de tot. Pots parlar de música, pots fer una secció informativa, pots fer unitats mòbils al carrer, pots fer moltes coses, no? Potser un dels problemes més difícil segurament de guionar, perquè has d'omplir amb molta cosa variada doncs dues ben bé hores que acostuma a durar un magazín, o tres, depèn de com, no? Però dues horetes jo crec que ja està bé. Doncs això, no? que requereix un guió dinàmic molt variat i que, òbviament, doncs, a nivell de producció té la seva complexitat.
6: Ara, per dinamisme el nostre, el de l'hemeroteca de la ràdio, perquè sí, ara viatgem en el temps uns quants anys enrere, ens anem al 1983, concretament el dia 16 de juliol, a Ràdio Joventut, per escoltar un personatge que va néixer en aquest programa que es deia Peques, el que ja hem escoltat diverses vegades aquí al nostre programa, que es diu Padre Apeles. No sé si et sona.
7: Ostres, el senyor Padre Apeles, sí, home, i tant, i tant.
6: Amb un joveníssim Padre Apeles és on es va donar a conèixer aquí a Ràdio Joventut el Peques. Anem a escoltar.
10: Apeles, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días.
10: Nos va a indicar cuáles son esos sitios a los cuales vosotros a lo largo del día de hoy, sábado 16 o mañana, domingo 17, podéis acudir.
11: Pues sí, es verdad. También el ayuntamiento se preocupa de que los niños que por cualquier motivo pues no van a estar todo el verano fuera, sino que se van a quedar aquí en nuestra ciudad, se puedan divertir de alguna manera. Uno de los centros principales de diversión durante este verano es precisamente el Parque de Montjuïc. El Parque de Montjuïc, como sabéis, pues tiene muchos alicientes, como pueden ser los jardines. Hay tres jardines muy importantes, el Costellubert, Cinto Verdaguer y el Joan Maragall, con colecciones de cactus y de árboles muy raros y muy bonitos. Luego también hay gran cantidad de museos, como el arqueológico, la Fundación Miró, el Museo de Artes Gráficas y muchos otros. Hay, por ejemplo, el Mirador del Alcalde, con el suelo tan bonito diseñado por el arquitecto Tarrats. Hay el Parque de Atracciones, hay el funicular, el transbordador, etcétera, etcétera. Pero principalmente, y ahora cara al verano, el Ayuntamiento se ha propuesto revitalizar la cultura en Barcelona. Esto lo ha conseguido mediante las temporadas del Teatre Grec. El Teatre Grec ya no es una cosa nueva de este año, sino que ya ha sido tradición en Barcelona. Con este teatro pretenden convertir Barcelona pues en una plataforma de intercambios con el extranjero, pretenden modificar la imagen de una Barcelona paralizada culturalmente en el verano, y esto lo han conseguido este año mediante 79 representaciones de teatro, 7 óperas, 24 danzas, 36 conciertos y 61 recitales. Pero vamos a una cosa más práctica, que es vosotros cómo podéis participar en este teatro. El Teatre Grec principalmente tiene su centro, digamos, en Montjuïc, en el Teatro Griego, pero debido a la gran cantidad de actuaciones que hay y que a todo el mundo pues no podría caber allí, se ha tenido que repartir por distintos centros urbanos. Y la programación infantil está centrada en el Turo Park. Y en el Turo Park los días 16 y 17 podréis ver el Kamama Teatre con la obra Gus Gus Gak, de Carme Dolesa. Acordaros, los días 16 y 17, el Kamama Teatre en el Turo Park.
10: En el Turo Park, por lo tanto, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana y el domingo por la tarde, precisamente hoy y mañana, el Gus Gus Gak, precisamente una obra también dedicada a vosotros. Y si os gusta el teatro, ya lo sabéis. Y si os gusta el cine, pues atención, porque dentro de un instante está aquí Mireia Peiro para daros también aquellos consejos relacionados con el mundo de las salas de exhibición, para que podáis ir a ver las películas que en este verano también se están representando en Barcelona, y que, por cierto, que en los cines se está muy fresquito, porque como el aire refrigerado, pues no pasas tanto calor. Vas al cine, te lo pasas bien, y de paso, pues no pasas calor, te refrescas un poco.
6: Doncs aquí teníem Padre Apeles, una regressió en el temps brutal.
7: Doncs sí, jo el vaig descobrint a la televisió, ho vaig a confessar. Desconeixia ja aquest passat radiofònic de Ràdio Joventut. Quan vaig sentir el tall vaig pensar, ostres, doncs no sabia que venia de tan enrere. Em pensava que era una cosa que havia ja, diguem, sortit del no-res ja de gran, però no. Té tota una trajectòria ja des de ben adolescent, diguem.
6: Aquí és on va començar tot. Jo estava passant les cintes de Marta del Cerro a l'ordinador, i de cop i volta en una d'aquestes cintes surt aquesta veu i dic, a veure, i quan diuen Apeles dic, ja està, mira, sí, és ell, no m'he equivocat, sí. No? Molt més jove, evidentment, clar. Perquè era un nen pràcticament, però aquí és on va començar, i ens deia l'entrevista que li van fer a en Jordi Basté quan vam anar a RAC1 que, vaja, que era una persona molt intel·ligent, és a dir, que es va espavilar amb aquesta vessant tan mediàtica. Però vaja, que si d'alguna manera hi ha arribat és per això, és perquè és una persona amb moltes capacitats.
7: No, està clar, és així. I jo, com et deia, el vaig descobrir en el programa del Xavier Cerdà, Cròniques Marcianes, que es feia en aquella època a Telecinco. I abans jo no havia sabut mai res d'ell. Però no, com hem descobert, i aquí a la Maroteca de Ràdio per això ens agrada tant aquestes coses, no? Recopilar velles cintes que ens permet, doncs, això, fer grans descobriments.
6: Doncs vinga, canviem d'història. Ara anem cap als programes musicals.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
12: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
13: Just for you. I'll do it all just for you.
14: Totes aquestes, precisament, són les coses que farem per tu des d'ara mateix i fins al punt just de les 6 de la tarda. Com deia Alan Price, el que havia estat durant molt de temps teclista del grup The Animals, una de les seves millors peces, publicades en el 77, Just for You.
6: Aquí teníem aquesta ràdio fórmula de Rec 105, però no em diguis que Sílvia Tarragona, Jordi, perquè no ho és.
7: Doncs ja sembla molt.
6: Molt, molt, és un to molt semblant, però no és ella.
7: Però no
6: és ella.
7: És la Sílvia Tarragona, no. I volia comentar que sempre hem parlat moltes vegades de quadrar una música, que és allò de, dit ràpid, doncs el locutor llença la música, va parlant i just acaba quan comença a cantar normalment. Però aquí veiem un exemple del revés, de quadrar el final d'una cançó. I està molt ben fet, perquè a més fa unes pauses, una mica acord amb el compàs de la música, i acaba, doncs, acaba parlant just ja en el final de la cançó.
6: Molt bé, ara seguim parlant de música, però en aquest cas d'un programa que tu em vas facilitar el record, perquè jo el tenia com molt llunyà, perquè vas recuperar unes cintes on hi havia unes gravacions impagables. Anem a escoltar d'entrada la sintonia d'aquest programa que sonava a RAC 105 a principis dels anys 90. Un tema que, de fet, ja tenia uns anyets des de l'any 1980.
7: En efecte, estem parlant del fill d'Otis Redding. Aquesta cançó es diu El despertar.
6: Un funky molt interessant, amb aquest baix.
7: I tant.
6: Totalment funky. Doncs bé, aquesta era la sintonia de Hot 100, un dels programes de RAC 105, que estava presentat per en Jaques.
7: Exacte, per en Gabriel Porcà, ja desaparegut Gabriel Porcà.
6: Doncs anem a escoltar Gabriel Porcà amb aquest sentiment de que ja no estiguin nosaltres des de ja fa alguns anys, però recordant aquest bon fer que tenia ell al micròfon, un bon fer molt, molt especial.
15: Bona nit, Fox. La patilla continua. Hot 100, Billboard Singles a la RAC. Muaques, de la llista americana dels charts americans. Muaques d'en Jaques. Muaques de l'ordinador de l'estudi 3, de la pantalla de vídeo, dels clips que pujarem des d'ara i fins a les 11 de la nit i de les 10 primeres posicions del Hot 100, altrament dit Hot 100. Per començar i trencar el gel, una arrambada genial.
16: Aló?
17: Hola.
16: Hola, amb qui parlo?
17: Amb el Lemus.
16: Amb el Lemus?
17: Sí.
16: I d'on truques, Lemus?
17: De Barcelona.
16: I què és el que volia fer en Jaques?
17: Que si em deixava saludar.
16: Dispara, ràpid.
17: El Titus?
16: El Titu?
17: El Titus.
16: El Titus?
17: Sí.
16: El Titus.
17: El Teixi?
16: El Teixi?
17: I el

0: meravella d'aquest maxi. Sona força bé per tenir ja dos mesos com aquell que diu. Una altra trucada al 209-2802. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Barrufet.
0: Amb el Barrufet forçut.
1: Què la... passa, ja, Castillo?
0: Ets el forçut, l'enrotllat?
1: Sí. No, no, què?
0: O qui, quin Barrufet ets tu?
1: No ho saps, l'entremaliat.
0: Ah, l'entremaliat. Digues, dispara, Barrufet, entremaliat.
1: A veure si punxes una mica més de música guapa, tio.
0: Així? Sí, sí.

0: és un quart i 2:12. Sé que possiblement el teu carro el tens fent cua. Sé que possiblement et preocupa la gasola que porta el teu carro. I sé que segurament estàs fart de conduir el teu carro. Diuen que quan el clip es veu... passen coses molt rares.
1: Una setmana després...

Ben. El número 1 i totes les novetats de la llista americana del Billboard. RAC Hot Fem, de dilluns a divendres, de 10 a 11 de la nit. A RAC 100.

0: Allò, bona nit.
1: Hola, soc la Gemma.
0: Ets la Gemma? I d'on truques, reina?
1: De Barcelona.
0: I què és el que volies?
1: Que em punxis una galeta.
0: Molt bé, quina?
1: De la Laika Praia de la Madonna.
0: El número 1. Sing us your heaven, help me. You can't, John Estus. És una galeta que canta George Michael i Dean Estus.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Quins temps, Jordi, quins temps. En jaques, a la nit, vaja, fantàstic. Quan em vas passar aquestes gravacions vaig pensar quina sort tenir això, perquè feia anys sí. i panys que no sí. podíem tornar-ho a escoltar.
4: I tant, i tant, i tant. Jo ho escoltava estirat al llit ja. Jo tenia el meu radiocasset que podia desmuntar els dos altaveus laterals i el que era el cos central on hi havia les platines el tenia sobre la tauleta de nit. Llavors tenia els auriculars connectats a la sortida d'auriculars, petitons a les orelles, i clar, amb la mà dreta de seguida li donava el rec a la cinta. I allà escoltava doncs, fins que no m'adormia tota la ràdio que podia.
3: Doncs mira, hem anat a una gravació del 1989 i de fet en tenim més que ara us anem a oferir perquè val molt la pena d'escoltar aquestes trucades d'aquests adolescents, bàsicament, que trucaven a, sí. a aquestes hores, que no sé quina hora era això, cap a les 12, una cosa així?
4: Era tard, jo crec que sí, que era aquesta hora ben bé. Sí, sí, no estem parlant de les 9 del vespre, ni molt menys, sí, era tard.
3: Doncs vinga, anem a escoltar aquestes trucades d'adolescents, n'hem escoltat alguna, anem aquí a continuar amb aquesta gravació de Hot 100, presentat per en Jaques, en Gabriel Porcà, el 1989.

0: Antoni Joan.
1: Antoni Joan.
0: Sí, senyor.
1: I d'on truca el senyor Antoni Joan?
0: L'Hospitalet.
1: L'Hospitalet?
0: Sí, senyor.
1: Què diu, a l'Hospitalet o és que tens la nòvia a l'Hospitalet?
0: No, només hi malvic aquí.
1: Ah, amb el vius?
0: Sí, senyor.
1: Amb qui? Amb el teu gos?
0: No, no, amb uns companys.
1: Amb uns companys?
0: Sí, senyor.
1: I què feu? Què feu? Què feu?
0: Estudieu,
1: treballeu, què feu?
0: Estudiant de tant en tant.
1: I què estudieu?
0: Bueno, de tot. Informàtica, física, què de tot.
1: Ah, sí? I què és el més difícil?
0: Home, informàtica, evidentment.
1: Sí, per què?
0: Perquè és el que faig jo.
1: Ah, està bé.
0: Ei, et volia demanar un favor.
1: El que vulguis.
0: Escolta, Llaques, quina és la música aquella que poses sempre quan comences de baix? Aquella música que sent com un baix o alguna cosa així.
1: Allò?
0: Sí.
1: Allò ho va fer el fill d'Otis Redding.
0: No fotis.
1: Sí.
0: Hòstia,
1: el fill d'Otis Redding va fer un grup a l'any 1980 que es deia The Readings. I aquesta cançó es diu El Despertar.
2: Enric.
1: Amb l'Enric?
2: Sí.
1: L'Enric d'on?
2: De carrer Sobranyes.
1: Ah, molt bé. A l'Enric del carrer Sobranyes.
2: Sí, perquè em dic Enric Sobranyes, és el carrer Sobranyes.
1: Ah, vius al carrer Sobranyes, també?
2: Sí, sí.
1: Tu saps que el psiquiatre oficial d'aquest espai de ràdio es diu Sobranyes?
2: És que s'ha sentit ja, tio.
1: Ah.
3: Hola.
1: Tu també tens alguna cosa a veure amb el psiquiatre aquest Sobranyes?
3: Fa la meva classe.
1: Sí, ei, no?
3: Però escolta'm, Jaques.
1: I on estudies tu?
3: Eh?
1: On estudies?
3: No, primer vull dir que sóc el Marc Mormeneo, eh?
1: El Marc Mormeneo?
3: De Sant Cugat.
1: Quina canya, de Sant Cugat, tio.
3: Ei, escolta'm.
1: Digues.
3: Deixa saludar una noia que estimo molt. Es diu Blanca.
1: Sí? I estàs molt enamorada d'ella?
3: Home,
1: estàs massa. Molt enamorat d'ella o què?
3: Massa, tio.
1: Sí? Per sí. Què?
3: Home, perquè és un amor platònic d'aquests que a primera vista els trobes pel carrer i ja està, no?
1: Però, vull dir, amb ella hi ha marro o no hi ha marro?
3: Home, sí, hi ha marro, perquè és lo normal, no m'entens? Sí,
1: no sé què és el normal en aquests casos.
3: Home, lo típic que es fa, no?
1: Què es fa?
3: Una mica d'ahir, una mica d'allà, i entre tots, doncs, mira.
1: Aneu fent, no?
3: Sí, es va tirar.
1: Guai, guai.
3: Ei!
1: Hola!
4: Hola,
1: bona nit, amb qui parlo?
4: Amb l'Ester.
1: Hola, Ester, d'on truques?
4: De Bellaterra.
1: De Bellaterra, i què és el que volies fer en Jaques aquesta nit?
4: Dues coses, una saludar.

0: I vius a Barcelona?
1: No, a Igualada.
0: Ah, vius a Igualada? I la penya? I la penya, com es diu, la penya?
1: Oh, no en tenim.
0: Doncs vinga, comença a saludar, tio, i ens sabrem els noms.
1: Ah, són el Oriol, el Josep, el Rafael i el Jaume.
0: Vinga.
2: Telèfon 209-28-02. Bona nit.
3: Hola.
2: Amb qui parlo?
3: Amb l'Helena.
2: Quina canya, l'Helena. On truca, l'Helena?
3: Des de Barna.
2: T'estimo, Helena.
3: T'estimo.
2: Aquesta nit què faràs, reina?
3: Doncs, no sé.
2: No ho saps encara?
3: No ho sé encara.
2: Mira, quan ho sabies, em trucaràs?
3: Què?
2: Que si ho arribes a saber, em trucaràs?
3: Sí, sí, et trucaré. Escolta, puc saludar?
2: Sí, a qui vulgui.

0: Bona nit.
1: Amb qui parlo?
0: Xavi, de l'Hospitalet.
1: Quina canya! De l'Hospitalet!
0: Ei, xeca!
1: Digues,
0: et saludo!
1: Em saludes?
0: Ei, feliç any nou!
1: Gràcies, tio!

0: com et dius? Sorrent.
1: Mariona, sóc una amiga.
0: Que et fimo, Mariona, que et fimo.
1: Sóc una amiga de la famosa Kitty.
0: Sí o no?
1: Sí, de la famosa Kitty.
0: Ets amiga, però vull dir, no has trucat del mateix telèfon on truca la Kitty, no?
1: No.
0: No, et truques de casa.
1: Està molt bona, eh?
0: Sí o no?
1: Sí.
0: Descarat. Què vols, que me l'enrotlli, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, vols que m'enrotlli amb la Kitty?
1: Has tingut sort, eh?
0: Què?
1: Has tingut sort.
0: Per què?
1: Perquè és molt bona.
0: Que està enamorada de mi o què?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs no m'ha dit res.
1: Està boja per tu.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: I què fa per les nits?
1: Mira, pensa en tu.
0: Es dona la beguda?
1: Sí.
0: Quina canya.
1: Em portes una galeta?
0: Sí.
1: En tens una dels Beatles?
0: Dels Beatles?
1: Sí.
0: Dona, però em sorprens, quants anys tens tu?
1: Jo?
0: Sí.
1: 14.
0: I també els millors?
1: Sí, molt.
0: Que tens germans grans?
1: Sí.
0: Quants?
1: Un de 17 anys.
0: I la gran dels millors a l'altre germà de 17 anys?
1: Sí, i molen.
0: Quina que? Doncs dona, demana'm el que vulguis dels Beatles.
1: La que a tu t'agradi.
0: La que a mi m'agradi?
1: Sí.
0: Sí?
1: I la dedico a la Kitty.
0: Et punxarà el gelós submarí, que és molt, molt...
1: Puc saludar?
0: Reina, t'estàs passant, eh? I turned up the radio.
2: I can't hear it. L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Jordi, em poses una galeta?
4: Sí, exacte, una, com la vols? Correcte, una cookie, si fos en anglès. Sí, amb un terme que jo crec que no s'està utilitzant avui en dia, no?, de posar una galeta. Posa'm una galeta.
3: Bé, jo no sé si feia referència, clar, a la galeta del disc, la part sí. Que tu podies arribar a tocar sense cap problema, la part central on anava escrit, doncs, d'aquí era el disc, la cançó, això és la galeta, no?
4: Sí, exacte, però posar la galeta, doncs això, posar una cançó. Déu-n'hi-do les trucades, eh? Adolescents total, 14 anys, eh? Alguns ja anaven forts, eh?
3: Sí.
4: A més, jo crec que era com una... Era la xarxa social d'aquella època. O sigui, la gent es trobava en el programa de ràdio on es trucava i se saludava. Era el punt de trobada, era això. I és el que diem avui en dia, no? Això s'ha anat perdent. No. Això de truco, puc saludar? No, tu saludes els teus amics en un instant a través del WhatsApp o en un grup d'amics, en un grup que tingueu, no? No cal esperar la nit, que vària gent t'escolti a través de la ràdio, aleshores emetis un missatge, no?, a tota aquesta gent que t'escolta. No?
3: Però esclar,
4: això s'ha perdut, aquesta essència.
3: I aquesta interacció amb aquesta persona que està a la ràdio, que et fa la conya, que et va traient temes, clar, això també s'ha perdut. S'ha perdut. Si no hi ha aquesta interacció que fa que hi hagi una conversa interessant i divertida, i a més, amb en Jaques, amb aquest eco, per cert, que això també ho hem vist en molts casos, aquest eco en el micròfon, doncs, que feia que fos una cosa una mica més espectacular, no? Amb aquestes conyes i aquesta manera de parlar també tan particular, que trobem tant a faltar, que feia que fos un personatge absolutament reconeixible i diferent dels altres, no?
4: És així, li donava aquest punt DJ, no?

0: que et pon una mica com de cabina, de discoteca també, no? que sones amb aquest eco, i això, i el que tu dius, generava una complicitat a fi al cap, no? Era com el col·lega de la ràdio, no? El trucaven, ell, Jack, és que tal, com estàs? I es creava, doncs, això, aquesta interacció. Coses que s'han perdut, que sempre tinc el dubte si podrien tornar a funcionar. Sempre m'ho plantejo, no? Està clar que els temps canvien, les tecnologies canvien, però, no ho sé, per què no, no? O sigui, per què no un programa on... A veure, anava a dir, un programa on la gent truqui. Home, ja el tenim, i des de fa molts anys. Estem parlant de la nit dels ignorants, de Catalunya Ràdio, no? Això no s'ha perdut. El programa el fan els oients. Però, algo similar, musical.
1: Escolta'm, prenem nota i potser en el futur, com sempre diem, les propostes radiofòniques van i venen. Bé, ara continuem i anem a escoltar una persona que va formar part de la plantilla de Ràdio Sant Cugat durant molts anys i amb el qual vaig coincidir i vaig tenir la sort de poder fer molts relleus. Ell era tècnic de so, també era locutor de programes musicals i, vaja, jo crec que ha fet de tota la ràdio. Estem parlant d'en David Villena. Curiositat personal que ara recordo. Ell treballava, almenys llavors, a Sharp, a Sant Cugat, i... jo tenia, com tu recordes perfectament, Jordi, perquè ja n'hem parlat aquí en el programa també, un reproductor de minidisc al cotxe que tenia un petit problema, i és que de vegades es quedava algun disc enganxat a dins, perquè en podies posar 3 més 1 i en algun moment el canviador s'espatllava. Doncs bé, just. Ell era tan amable que portava el soldador, o no sé què feia, allà mateix a la ràdio, i me l'arreglava. Cosa que, evidentment, estalviava unes reparacions que segur serien bastant costoses i un temps preciós sense poder disposar d'aquest fantàstic artilugi al cotxe. O sigui que, vaja, ho recordo molt de carinyo. I ara anem a escoltar les seves paraules, a veure què ens explica en David Villena de la seva experiència aquí, a Ràdio Sant Cugat.
2: Hola, Esteve. Em presento, jo em dic David Villena, i us explico. Mira, la meva relació amb la ràdio va ser absolutament casual. A mi sempre m'havia agradat la música, però mai havia plantejat l'opció, la possibilitat d'entrar dins del món de la ràdio. Un dia la meva germana anava a veure un amic seu, company nostre a Ràdio Sant Cugat, el Xavi Montero, que, si no recordo malament, en aquella època feia ja el programa Super DJ i corria l'any 94-95, si no recordo malament. Total, que la vaig acompanyar. I sembla ser que el Xavi, estant allà, doncs va veure com que jo estava bastant atent al que feia, i és que realment em va resultar molt interessant, era un món desconegut per mi, em va resultar molt interessant. Total, que em va proposar si volia anar allà i veure una mica com funcionava el mundillo i fer-li un cop de mà, i sí, total, que a partir d'aleshores doncs anava, ell m'explicava com anava la taula de mescles, jo li tirava els discos perquè llavors encara anàvem amb el tema dels vinils, perquè no hi haguessin buits, perquè no hi hagués aquell moment fins que es comença a reproduir la cançó. I així vaig començar en el tema de la ràdio, després ja vaig començar doncs, a fer de tècnic en publicitat, de tècnic en algun programa, algun programet a l'estiu, allò a les hores a les que tothom està fent la migdiada i ningú escolta la ràdio, però així anava agafant una mica la pràctica. I després ja van venir els programes. El primer recordo que va ser el Bones Vibracions, que era una herència, era un programa que ja funcionava, i no recordo, però m'imagino que el locutor que el radiava aleshores doncs devia marxar i vaig agafar jo el relleu. D'aquí després van venir altres programes d'estils tan diferents com des d'un programa de chill out, passant pel Cotton Club, que era, com a requisit, les veus havien de ser veus de color, veus negres, amb estils molt diferents, però és un programa molt interessant. Després hi havia un altre que era de músiques d'anuncis publicitaris, tant de cançons que són clàssiques, que s'han fet servir amb anuncis de publicitat, com el contrari, cançons que potser eren desconegudes, però que gràcies a anuncis de publicitat doncs, es van fer molt, molt populars. I així van anar passant els anys fins que va arribar un moment que compaginar la vida professional, la familiar, la ràdio se'm feia complicat i llavors ho vaig deixar, tot i que he de confessar que de tant en tant això ho portes una mica a les venes i entra el coquet de que algun dia em posaria davant de la taula i em posaria a fer un programet. La vida m'ha portat per llocs molt diferents, fins al punt de que el que jo em dedico no té absolutament res a veure amb el món de la ràdio, sinó estic en una marca de cotxes, venent cotxes. O sigui que aprofito per fer una falca. Si algú necessita un cotxe, poseu-vos en contacte amb l'Esteve. Doncs res, un plaer haver participat amb vosaltres i, Esteve, una abraçada.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Un plaer tenir la veu, encara que sigui enregistrada, d'en David Villena, que, per cert, David, compte, perquè si dius que si algú vol un cotxe es dirigeixi a l'Esteve, compte, perquè tu i jo no som competència directa, però vaja, que jo també em dedico a això, és a dir que...
0: Ho he pensat, que ara et prendrà els clients.
1: Sí, sí. En fi, doncs una abraçada molt forta pel David. Seguim amb més personatges de Ràdio Sant Cugat, amb el qual, en aquest cas, ja hi hem parlat, amb Ivan Medina. Si te'n recordes, Jordi, ell ens va explicar sí. que va estar al Fricandó matiner fent entrevistes de carrer.
0: Correcte.
1: Doncs aquí tenim alguns extractes d'una jornada en la qual preguntava sobre uns rècords Guinness d'aquells xorres a la gent per preguntar-li quina opinió tenia al respecte. Anem a escoltar.
5: Bon dia, Badó, bon dia, companys. Tornem a sortir al carrer. I per què? Perquè la veu del poble sigui la protagonista una vegada més. Atenció, perquè la notícia va de Guinness. Sí, senyors. Un actor especialista es veu que s'ha llançat rodant per 134 esglaons per aconseguir aquest Guinness. Però això no queda aquí, perquè es veu que una altra noia, a la vegada, també s'ha fotut un pentinat de 2 metres. Saps què dius? Home, petit, petit, tampoc seria. Però és més, m'he apuntat aquí una sèrie de números de recordatori perquè el pentinat, atenció, constava de 3.000 passadors, ha fet servir 10 quilos de colorador, 30 litres de tint, 1 litre de laca i pesava ni més ni menys que 25 quilos. Que dius, a veure, tampoc caldria, no? Així que hem sortit una vegada més al carrer i ho fem per saber què estaria disposada a fer la gent per entrar en el rècord Guinness. Si tinguessis la possibilitat d'entrar dins el llibre del rècord Guinness, què faries?
6: Corre molt, corre sense parar.
5: Com el Forrest Gump?
6: Sí, mínim.
5: Però no... Per què?
6: Perquè voldria córrer, m'agradaria córrer molt.
5: Corre per córrer, això és una mica, a veure, bon rotllo, és una mica tonto, no? Això de córrer per córrer o què?
6: Sí, una mica.
7: Treure les millors notes de l'escola, suposo, però...
5: Sí, en plan així repel·lent?
7: No sé, és
5: home, que... Si ser el millor de la classe, potser hi ha moments que implica tenir jo, no mal rotllos, però comentaris, si ser la millor del món deu ser l'hòstia, ja.
7: Suposo.
5: Segueixes volent ser la millor de les notes, ja, o no?
7: No tant, no. Home, estaria bé treure bones notes i això, tenir una bona carrera i això, però, home, clar, també té aquest costat negre.
8: Por ser la, jo què sé, la portadora de mayor amor del mundo.
5: Però tu ja el dones ja, o no?
8: Sí, però segurament no soy la campeona.
7: No tinc ganes de fer el pena jo per guanyar.
5: A veure, què m'estàs dient? Que tota la gent que està dins el llibre del rècord Guinness és sinònim de que és el pena?
7: No, però... És
5: ara, que... Jo tinc un jefe, per exemple, jo tinc un jefe que té el rècord Guinness d'hores en televisió. Digue-li alguna cosa, jefe, llavors.
7: Ja, però no sé, és matar-te, no? Fent alguna cosa. I a lo millor, no sé... És que perds coses de la teva vida, perquè a lo millor pots perdre la vida, fent segons quines coses.
5: Com què? A veure...
7: No sé, per exemple, hi ha coses de... Jo què sé, a lo millor tirar-te d'una muntanya des d'un pis molt alt o alguna cosa. No sé, des de molts metres, no sé.
5: Home, hi ha proves tontes, això està clar.
7: Sí, per això, ho dic per això, perquè hi ha proves tontes que jo no faria perquè no vull matar-me...
5: Però quina faries? Quina diries? Ah, mira, a mi aquesta em faria gràcia. Saps que se'm recordi per sempre?
9: Dius, pues, tindria el rècord Guinness de tenir l'armari ple, pues sí, ho faria.
7: Sí, però coses senzilles.
5: A veure, senzill...
9: Que no m'importés a mi, de veritat.
5: Però com per... què? Com què? A veure, però mulleu-vos una mica.
7: Però, per exemple, menjar moltes hamburgueses per quedar-te amb 100 quilos només, mira, i després operar-te. No, no pot ser.
5: És sinó que normalment són allò tonteries, el rècord Guinness, no, no té res a veure.
7: Per mi sí.
5: Sí?
7: Sí.
5: Atenció, companys, perquè ve una bici i l'intentarem parar, però la història és que no s'aturi. Per un moment, no, però segueix, però no frenis. Escolta una cosa, tu has pensat algun cop entrar dins el llibre del rècord Guinness?
7: Ah, doncs pues no.
5: I si t'ho plantegessis ara, per exemple, per què t'agradaria entrar? No, però no deixis d'anar amb bici, tu segueix, eh?
7: Pues la persona que més tarta de xocolata mengés en una hora.
5: Per què? T'agrada molt o què?
7: M'agrada molt.
5: Quan creus que has pogut menjar en una hora? Hòstia, baixa una mica el ritme, que jo no m'aguanto ja.
7: Pues una tarta potser d'1,5 quilos, tranquil·lament, o 2 quilos.
5: Sí, no, no t'engreixes?
10: Sí, ho?
5: No t'engreixes?
10: No, després faig bici.
5: I això de la xocolata i el sexe, això què?
10: Ah, bé, bé, es combinen bé.
5: Sí, però es pot combinar, no, això?
10: I tant.
5: Sí?
10: Sí, sí.
5: Escolta, i ara que portes bici, entrar al llibre del Rècord Guinness per alguna història de bici, què?
10: Impossible.
5: Però no t'agradaria?
10: És que seria impossible. Vull dir, soc molt patata. Com estàs veient?
5: Home, portes un ritme considerable, eh?
11: Toques amb una pilota. Menjar ous, ous durs. Fer toques amb el cap, ficar-se dins d'una capsa plena de gel, ja sense menjar...
5: Bé, ja que veig que tens imaginació, saps? Que jo, que bueno, com estàs dient diferents coses, per exemple, un programa de televisió, no sé, fer un rècord de programa de tele, quan creus que pot estar el màxim d'hores de tele seguides?
11: Una setmana i no sé.
5: Seguit, eh? Seguit, sense dormir, sense res. El mateix presentador.
11: 4 dies. El mateix presentador.
5: Menys, em sembla.
11: Menys.
5: I és català?
11: És català.
5: Ah. Fes memòria, sí, va, fes memòria, a veure si et sona.
11: No tinc ni idea, eh?
5: Et diré una pista. És que és el meu jefe, saps? Llavors, no sé,
11: no.
5: Digues alguna
11: cosa. Ara sí dic, no?
5: Alvador Lladó. Tu saps qui és Alvador Lladó? Sí. Saps que té el rècord Guinness de presentació de televisió?
11: No ho sabia, no?
5: Doncs el tenia.
11: El tenia.
5: I el té.
11: El té, no?
5: Què li diries, va? Ja que t'està escoltant, què li diries?
11: Però moltes felicitats. L'he vist per la tele, bueno, i per la ràdio també l'he escoltat. Molt bé, m'alegro per ell i, bueno, i a veure si torna a superar.
5: Catalunya, companys, fins aquí el reportatge. Badó, que res, ja sabem tots que per gustos colors, doncs aquesta és la línia de la demostració, que els rècords Guinness, ja saps tu que a vegades són tontos i a vegades no. I és l'excusa, potser, ja no de fer la pilota, sinó de felicitar el jefe, perquè si no ho sabeu, en Badó Lladó té el rècord Guinness d'un programa de televisió, de fer més hores seguides de tele. I això no és fàcil, us asseguro que no sé gens fàcil. Així que, mira, jo també profito, saps? I deixo caure el meu granet de sorra. I res, Badó, tio, que felicitats. Vinga, salutacions ben cordials, petons, abraçades, tot allò que vulgueu. I més, des del carrer, tornarem a sortir i ho farem per més coses. Vinga, que vagi bé, adéu.
12: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs sí que teníem l'Ivan Medina des de RAC 105 amb el fricandó matiner, amb en Badó Lladó, i aquestes entrevistes fetes a peu de carrer, que en aquest cas no estaven muntades. És a dir, això és el minidisc original en el qual, amb el seu Walkman, sortia al carrer l'Ivan i anava intentant parar la gent per fer aquestes entrevistes, vaja, aquestes propostes, diguem, com escoltàvem, de rècords Guinness, que molts eren molt xorres, eh?
0: Sí, sí, sí. A més, això que comentaves del minidisc i el Walkman és el mateix que jo ja feia també en la meva època a Ràdio Rubí. Li dones el rec i au, a gravar. Que més enllà de les entrevistes, com sempre dic, és molt més interessant el que no surt. Val? Que això és molt més, eh? És molt més morbós, diguem, no? El que no s'arriba a emetre, no? Mm-hmm. Què li diu la gent que no vol contestar. Però vaja, centrats en el que dèiem, sí, home, alguns... aquell que m'ha dit de menjar ous d'usos, no diré cap atractiu, no? Això com a rècord Guinness, però vaja.
1: Bé, hi ha també el que menja no sé quants calçots, no?
0: Sí, bueno, però el calçot, ostres, això, sucat amb la salsa, més atractiu que l'ou dur, no? Que és una mica més sosso, diguem.
1: Bé, si tu agafes el llibre aquest de Guinness dels Rècords, hi ha unes bestieses allà increïbles, sí. Vull dir que pots trobar absolutament de tot, i qualsevol excusa és bona per sortir en el llibre aquest.
0: Està clar. Què més?
1: Doncs bé, de fet ja anem acabant. Estem esgotant els últims minuts del programa d'avui, en el qual hem fet, vaja, un programa bastant eclèctic, crec jo. Hem anat tocant diverses tecles, diverses emissores, diverses èpoques, i sí. Us recordem que tenim un e-mail, Jordi, a la vostra disposició, per si ens voleu fer qualsevol comentari o si voleu enviar-nos gravacions de ràdio i podem veure si les podem emetre.
0: Doncs sí, us el recordem. És amaroteca@radiosantcugat.com. amaroteca@radiosantcugat.com. Tal com diu l'Esteve, encantats que ens envieu tot el que pugueu tenir de gravacions antigues. Aquí les posarem i les comentarem.
1: Doncs marxarem amb un programa que és meu, un Rock and Classics, enregistrat no fa pas massa, i en el qual vaig fer referència, com m'he adonat a l'escoltar gravacions meves de fa ja alguns anys, coses de la ràdio. En aquest cas parlava d'una cançó que la primera vegada que recordo haver-la escoltat va ser amb en Mikimoto a Catalunya Ràdio, i també, a més, després vaig viure, com ara mateix jo explicaré en aquesta gravació, el moment en el qual en Mikimoto va rebre aquesta cançó en format, si no recordo malament, fins i tot maqueta, i la va posar en antena a Catalunya Ràdio. Amb aquest document us deixem i us emplacem a escoltar-nos aquí a la Maroteca de la Ràdio ben aviat, a Ràdio Sant Cugat. Gràcies per escoltar-nos i gràcies a tu, Jordi, per la companyia.
0: Doncs gràcies a tu, Esteve, per la gran aventura. Continuem, que vagi molt bé.
1: Igualment. Seguim amb més històries, més músiques que no deixen indiferents. Us puc explicar una petita anècdota d'aquest tema. Recordo que jo el vaig escoltar, doncs, no sé si quan va sortir, però sí una mica després, però també recordo com explicava en Miquel Calzada i Olivella com va escoltar per primera vegada aquesta cançó. Estem parlant dels Sau, amb el seu treball de debut No puc deixar de fumar, publicat el 1987, i un dels seus singles que va arribar a Catalunya Ràdio, de la mà dels mateixos Carles Sabater i Pep Sala, i el que va fer el Miquel Calzada va ser punxar-lo. I recordava el Miquel Calzada en un reportatge sobre tota la història de Sau, que quan va posar aquesta cançó per primera vegada es va quedar molt sorprès, va pensar... Que bé, música en català i de qualitat, i que a més no desentona gens amb la música que sonava en aquells moments, que era actualitat. Així doncs, un punt de vista també radiofònic des del qual us enfoquem aquesta cançó de Sau, que a mi també em va agradar molt quan la vaig escoltar. Un tema que es diu Sense estil. I us portarem fins al final del programa d'avui molts més temes que a mi no em van deixar indiferent i em van sorprendre, com per exemple cançons de AC/DC, de Sopa de Cabra, Héroes del Silencio, Led Zeppelin, U2, Black o Rolling Stones, entre d'altres. Així doncs, teniu sense interrupcions bona música fins al final del programa d'avui, el Rock and Classics. Disfruteu-ho.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat Barataves torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió, acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa, es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu, des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaian, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Benvingudes i benvinguts a una temporada més i ja en van 15 de Valors a l'Alça. Ja ho veieu, comencem el primer programa amb molt de ritme. Pere Sánchez, què estem escoltant?
1: Bones, Laura, doncs estem escoltant Sopa de Cabra, la cançó que es diu La Llum, que és del tema del disc de 1998, que es diu Nou, on hi havia altres èxits com Far del Sud, però que aquest no va ser un èxit, aquest va quedar amagatotis.
2: Sí, jo de fet no l'havia escoltat gairebé mai i mira que m'agrada, Sopa de Cabra.
1: Bueno, com m'heu dit, que avui parlàvem de la il·lustració, doncs he buscat una cançó que portés una mica el nom de la il·lustració, no? Com era el segle de la llum, doncs quina millor cançó que La Llum de Sopa de Cabra. Haig de dir que si Sopa de Cabra sempre hagués fet cançons com aquestes, seria molt fan de Sopa de Cabra.
2: Sí, potser hagués tingut menys èxit, també. Això és un altre punt. T'agafaré, mira, amb pinces el de La Llum i la il·lustració.
1: Gràcies.
2: Però sí, avui parlarem de l'il·lustració, que ara sembla que també es pot convertir en foscor, i ho farem perquè la revista Valors doncs, ha preparat un especial per celebrar els seus 250 números, i allà es pregunten si la il·lustració amor, que jo no sé què en pensareu vosaltres.
1: Jo sí, jo crec, més que amor, està molt fosca. Ja no n'hi ha llum a la il·lustració. Podríem dir que els pensaments dolents, com tot el que comporta el feixisme, fent servir la il·lustració, arguments i tal, està guanyant terreny a la raó normal.
2: Tu, Laura, no sé si tens alguna opinió formada.
0: Jo recomano molt fort a les persones que ens escolten en aquesta 15a temporada de Valors a l'Alça que llegeixin el número 250 de la revista Valors, perquè allà trobaran la clau per respondre a aquesta qüestió.
2: Que bé que ho fas, eh? Jo avui no ho respondré, deixaré que la nostra convidada, la Maria Paredes, ens respongui a la pregunta, perquè em sembla que és molt complicada, i a mi, que sempre m'agrada opinar, avui ho deixaré estar, perquè avui t'arrego la feina, que és el primer dia.
0: Doncs vinga, Carles Bancs i Pere Sánchez, ens hi posem, amb aquest primer programa de la temporada, no esperem més, i endavant amb aquests 15 anys de Valors a l'Alça i 250 números de la revista Valors.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Per aquest primer dia us hem preparat un molt bon menú, ben variat, però Carles Bancs, hi ha coses que no canvien i és que ens agrada molt analitzar l'actualitat. I amb tu, encara més. Com ha anat l'estiu?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs mira, m'ha servit per descansar i tornar amb més forces. Espero que tu també t'hagi anat bé. Però ara, si vols tòpics, però l'important, ara no són les meves vacances, sinó l'actualitat que mai marxa de viatge. Això sí que és un tòpic, eh? Avui et vull parlar una mica de política relacionada amb el futbol, però no pateixis que no parlarem ni d'eleccions al Barça ni al Madrid.
0: Gràcies, perquè faria una mica de vol, em sembla. De què vols parlar?
2: Doncs, com bé deu saber, fa unes setmanes un aficionat menor d'edat del Barça va ser agredit a Elx per la Policia Nacional pel fet de dur una estelada. Les imatges es van fer virals i van fer esclatar la polèmica sobre la llibertat d'expressió als camps de futbol i sobre la desproporció de l'actuació que es podia titllar de catalanòfoba.
0: I, de fet, per aquest motiu el Barça va cancel·lar l'homenatge als campions del Mundial.
2: Sí, de fet, aquest homenatge havia generat una mica de polèmica també entre l'aficionat del Barça, però arran d'aquests fets, Laporta va preferir, en paraules seves, fer un acte d'exaltació de l'estelada. En comptes d'un homenatge als mundialistes, amb Espanya es va optar per omplir el Camp Nou d'estelades com a mostra de suport a l'aficionat que havia estat agredit. Doncs bé, sembla que aquests fets no van ser un cas aïllat.
0: Què vols dir?
2: Doncs bé, justament aquest passat diumenge es va produir una situació similar al camp de l'Alcorcón. Aquest cop, un aficionat de l'Europa va ser retingut per la Policia Nacional per mostrar una estelada a la graderia. Malgrat que en tot moment va seguir les indicacions dels agents, ells el van agafar del coll, el van tirar a terra i li van donar cops. I fins i tot alguns aficionats diuen que el van obligar a dir que era espanyol.
0: Que fins on jo sé, Carles, no és il·legal portar una estelada, no?
2: No ho és. En cap cas és una bandera considerada anticonstitucional i tothom que ho vulgui hauria de tenir la llibertat de portar-la i expressar-se lliurement. Com el Barça, l'Europa va fer un comunicat expressant el seu rebuig pels fets succeïts i els aficionats doncs, van marxar del camp. A mi el que em preocupa és que un cos policial preparat pugui actuar d'aquesta manera.
0: Que la policia no hauria d'actuar sota cap mena de biaix.
2: És que jo crec que això és bàsic i al cap de la fi són les forces de l'ordre aquelles que haurien de donar exemple de com actuar. Si volem que socialment prevalguin els valors del respecte i la cooperació, la policia hauria de ser-ne un exemple i en cap cas actuar sota el tel dels prejudicis i l'odi. Hem de lluitar perquè la llibertat d'expressió sigui gran i que ningú tingui por d'expressar-se com vulgui.
0: Comencem forts. Aviam què ens depara aquesta temporada, aquest nou curs d'actualitat. Tenim unes municipals a l'horitzó, així que segurament es mouran cosetes que aquí comentarem a Valors a l'Alça. Gràcies, Carles.

0: Us dèiem a l'inici del programa, aquest mes de setembre estem de celebració. La revista Valors ha arribat al número 250 i és un especial que trobareu al quiosc de 72 pàgines en què ens preguntem per l'estat de salut de la il·lustració. Avui, Carles, en parlarem de fet amb una de les persones que hi ha col·laborat.
1: Doncs sí, Valors ha arribat als 250 números i estem molt contents també de poder-ho dir. Com bé deies, el número se centra en la il·lustració, el gran moviment cultural i filosòfic del segle XVIII que va originar el món com l'hem entès fins ara, amb regles basat en la raó i en la voluntat de trobar un sistema de govern compartit i acceptat per tothom. En un moment en què la llibertat ha donat pas a l'individualisme, en què la societat es polaritza, alguns drets adquirits són qüestionats i es reivindica l'anomenada il·lustració fosca, doncs potser és important preguntar-nos si ha mort la il·lustració. Avui li preguntarem a Maria Paredes, doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i autora del llibre Primera lliçó sobre la il·lustració, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, i que també és una de les veus d'aquest especial.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. Ha arribat el moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta temporada. Ella és Maria Paredes. Maria, com està? Benvinguda a Valors a l'Alça.
2: Molt bé, gràcies. I molt agraïda per aquesta entrevista. I felicito la revista Valors per aquest número absolutament magnífic.
0: Gràcies a vostè, que també en forma part, com comentàvem, i de fet ens parla de recuperar els valors il·lustrats a través de Voltaire. Expliqui'ns per què és tan important la figura d'aquest filòsof.
2: A veure, Voltaire és el més conegut, potser, dels filòsofs il·lustrats. No per això vol dir que sigui només únic o que sigui el més important, perquè, per exemple, Diderot ho és moltíssim, també. Però, d'alguna manera, és conegut perquè, tal com va definir Kant la il·lustració, que és, diguéssim, la necessitat, no?, que l'ésser humà surti d'aquesta minoria d'edat que li l'ha portat al fanatisme religiós, Voltaire, diguéssim, s'enfronta directament des del principi, ja des dels anys 30, des de la seva estada a Anglaterra, aquesta idea, diguéssim, que el fanatisme i la intolerància en aquests moments arrelat, no?, el tema religiós, no?, a partir de les guerres del segle anterior, és la causa més important, no?, i la que impedeix que l'ésser humà pugui pensar lliurement. I per això considero, i molts estudiosos també consideren, que Voltaire és una figura clau també pel to que empra, no?, en els seus escrits, no? És un to absolutament contundent, eh? Ell té un lema que és écraser, l'infame, aixafeu l'infame, i l'infame seria, doncs, tot aquest conjunt, no seria, moltes vegades s'ha identificat aquest infame, diuen que és Crist, que és el catolicisme, no és només això, eh? És qualsevol ideologia que d'alguna manera, diguéssim, intenti acallar, no?, diguéssim, la llibertat dels éssers humans. Això.
0: Vostè subscriu la frase que diu que només aquells que no són fanàtics mereixen la tolerància. Quan no s'encara així, d'aquesta manera, és precisament la tolerància la que permet viure el fanatisme?
2: A veure, aquesta frase és del Karl Popper, de l'any 45. És a dir, i de fet, molts estudiosos i molts filòsofs l'han emprat, i és de lògica. És a dir, la tolerància només és possible en l'àmbit de l'honestedat, de la justícia, de la igualtat, de la llibertat. Aquells que neguen aquests espais, aquells que neguen la llibertat, no?, i que d'alguna manera s'enroquen, no?, en les seves idees i no permeten que els altres hi entrin, aquests no mereixen cap respecte. De fet, la paraula fanatisme és una paraula que originàriament, en la seva etimologia, provindria... Bueno, fanum volia dir temple en llatí, però els fanàtics eren els sacerdots de Cibeles que ballaven, saltaven i es farien a si mateixos, no? I, per tant, un fanàtic és un individu que, d'una manera irracional, absolutament irracional, defensa la seva postura d'una manera agressiva contra els que no pensen, contra ell, i es tanca en si mateix. Això, evidentment, impedeix qualsevol noció de tolerància. Per tant, en aquest sentit, la frase que has esmentat, no, diguéssim, és una frase de Karl Popper i que ha fet reflexionar moltíssima gent. El Francesc Torralba, per exemple, en un article de l'any 19, en parla d'això, és a dir, que realment hem d'estar oberts a totes les idees, però la tolerància... I ahir mateix, al Punt Avui, el Josep Poc Clara, en una secció que es diu La mirada d'Herodi, parla d'això, no? Ell parla de la diferència, per exemple, que hi ha entre la paraula islam i l'islamisme, és a dir, entre el que és una religió privada i el que seria una mena d'ideologia política radical, no?, que vol imposar una organització política, social, etc etc. I llavors, d'alguna manera, diu que s'ha de vigilar, al final de tot, va semblar interessant, d'una manera molt divulgativa i molt simple, però és molt, molt interessant, que diu que no es pot admetre la intolerància i el fanatisme que van contra els drets humans, no? I, a més, diu, frontalment contra l'herència il·lustrada, no? És en aquest sentit.
0: Mm-hmm. Senyora Paredes, la il·lustració va ser fanàtica en el seu inici?
2: Fanàtica? En quin sentit? Fanàtica. A veure, fanatisme, jo crec que no. Em sembla que no. A veure, el que sí és veritat és que els il·lustrats, els filòsofs, que deien ells, els que van a l'any 51 van començar a redactar l'enciclopèdia i tot això, sí que es van oposar d'una manera frontal als seus enemics. Però jo no diria que això fos fanatisme, en absolut. No? Potser el que et refereixes seria a que es va defensar, diguéssim, la raó d'una manera absolutament allò contundent. No? Però jo penso que era una mena de xoc, no? Una mena també de defensa contra allò que hi havia, no? Els filòsofs francesos, per exemple, a Anglaterra va ser una altra història, perquè la ideologia il·lustrada, en el fons, no és Anglaterra, no? Milton, i va ser precisament Diderot i Voltaire que van viatjar a Anglaterra i es van empaltar totes aquestes idees, però d'alguna manera, a Anglaterra hi havia un ambient polític diferent. A França, en canvi, doncs estaven sota l'absolutisme i, per tant, van haver de lluitar políticament i també, diguéssim, des d'atacar les autoritats religioses en tot això. I, per tant, molt del que van escriure, molt del que estaven fent, va ser prohibit, va ser denostat. Els hi cremaven els llibres, tant a Diderot com a Voltaire, i els posaven al llindar de llibres prohibits. Però aquests llibres es continuaven, aquests textos es continuaven difonent, d'una manera, diguéssim, clandestina, i per tant van ser coneguts per tot arreu. Però potser la vehemència que tenien, jo diria que no es pot confondre amb fanatisme.
0: Per tant, ho dividim. Ara que parlava de la raó, li volia preguntar si estem tornant a un món preil·lustrat on la raó ha perdut valor, referint-nos als nostres temps.
2: Segurament hi ha una... Bueno, l'escola de Frankfurt, que eren Adorno, perfecte, als anys 40, als anys 45, clar, després de l'extermini nazi, hi va haver una mena de revolta del pensament, sobretot aquest tipus d'escriptors relacionats amb el món jueu, a Hannah Arendt també, no? I que dèiem que a partir d'aquell moment la il·lustració era impossible i que tal. També hi ha una altra tendència que actualment, i en la revista, en alguns articles magnífics de la revista, això s'explica molt bé, no? Que l'escepticisme que existeix actualment, no? Aquesta mena de desànim generalitzat, diguéssim, potser es podria identificar amb una època preil·lustrada, és a dir, tot ha caigut. La Hannah Arendt, hi ha un llibre de la Fina Virulés publicat l'any 23, que parla sobre, diguéssim, els escrits més importants de Hannah Arendt. I em va cridar molt l'atenció llegir-lo, que la Hannah Arendt parla, no sé si tinc la cita exacta, però més o menys, no tinc la cita exacta, però parla que als anys 40, ella escriu això l'any 50, als anys 50, durant els anys 50, les columnes de la il·lustració es van com desmoronar, diu ella, no? Es van escardar, no? I queien. Diu, i ara estan, ella pensava, diguéssim, això als anys 50. Ara potser aquestes columnes estan ja fetes miques, no? I per tant l'única possibilitat que hi ha és tornar-les a construir una altra vegada, no? Però és necessari. I de fet, hi ha una... Aquests mateixos autors de l'escola de Frankfurt parlaven que hi va haver, en època antiga ja, una època de preil·lustració, que és l'època, diguéssim, anterior a Plató i Aristòtil, en què llavors es van consolidar, diguéssim, els valors de la democràcia i de la llibertat. O sigui que aquest paral·lelisme sí que és possible.
0: Observant el nostre món, el d'avui dia, tenim una mica la sensació que els fanatismes tornen a estar agafant força, tornen a estar a l'ordre del dia. Per què passa això?
2: El desencís, no? Després, evidentment, els problemes que pateix doncs, la gent jove, això és, bueno, és gravíssim, no? Observar, evidentment, l'actitud escèptica, fins i tot davant les eleccions, no? Hi ha molta gent jove que no vota o que vota per jugar a partits minoritaris que saben que no sortiran, no vull dir cap nom, però perquè veuen que no hi ha cap tipus de relació entre el seu vot i després la realitat i el que fan la feina dels polítics o el que sigui, no? També hi ha tot el tema de la il·lustració fosca. Això és terrible, no? És a dir, la il·lustració fosca que seria aquests moviments com reaccionaris, no? o neoreaccionaris, els NRIs que diuen, no? d'aquests personatges com el Curtis Marvin o el Nick Land, no? També s'esmenten en alguns d'aquests articles d'aquí, que el que van és a atacar les arrels, a subvertir totes les arrels de la il·lustració, les positives, evidentment. No? Llavors, refusant l'igualitarisme, dient que el progrés no és l'avançament de la ciència, com deies els il·lustrats, ans al contrari, és a dir, es reclama els retorns a uns altres models, societats i formes de govern que o eren medievals, feudals, no? O bé també despòtics. Per tant, aquest tipus de moviments respon a una... intenten, no?, acaparar tot aquest desencís, no?, com fa tot normalment els moviments d'extrema dreta, no?, el que fan és aprofitar-se d'aquest desencís, del malestar, dels problemes, a vegades també de la ineficàcia de les polítiques d'esquerra, no?, en molts moments, doncs per intentar, no?, enganyar, no?, i llavors ens trobem, també hi ha un analista grega, el Varoufakis, que parla d'això, no?, d'aquests tecnòcrates fatxes, no? Més o menys, diu ell, no? Que el que volen és subvertir, diguéssim, tot aquest sistema democràtic, amb les democràcies amb totes les errades i tot, diguéssim, el malestar que hagin pogut prohibir i amb tota la ineficàcia d'alguns polítics, encara podem dir que és el millor sistema que existeix, no? Doncs ells diuen que no, i per tant, doncs, bueno, i tot això està a l'ordre del dia, perquè està a l'òrbita del president dels Estats Units i del seu vicepresident, etcètera, etcètera.
0: Com podem desarmar aquests fanatismes?
2: A veure, això n'hem parlat moltes vegades, no? Fins i tot a nivell amb amics i també amb tertúlies o amb xerrades, el que sigui. Sí, tots. En l'àmbit privat o en l'àmbit que nosaltres coneixem o que podem, no? Intentem que aquests valors es mantinguin, prevalguin. Jo crec que si tots féssim això, es resoldria el problema. No? I també estan molt ben informats i no desinformats, perquè malauradament la desinformació també és un problema gravíssim. No? I per això jo felicito una altra vegada la revista Valors, perquè llegint els articles realment s'il·luminen moltíssimes zones fosques, no? I a més hi ha moltes perspectives diferents i il·lumina moltíssim, no? Il·lustra moltíssim.
0: Moltíssimes gràcies, l'agraïm moltíssim la seva col·laboració, també que hagi compartit amb nosaltres aquests minuts. Acabo plantejant-li molt breument la pregunta que es planteja en portada de la revista 250 de la revista Valors, que és si la il·lustració ha mort.
2: Pel que acabo de dir, no. No ha mort, ha dit, ha mort. Està, diguéssim, a l'UCI, potser, però jo crec que, diguéssim, sobreviurà.
0: Maria Paredes, doctora en Filologia Clàssica, autora del llibre Primera lliçó sobre la il·lustració, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest primer programa de la temporada. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista al productor i redactor de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
1: En vull subratllar el que ha dit sobre que a l'intolerant no se l'ha de tolerar i aquesta reflexió és meva, perquè si no jugues amb desigualtat de condicions.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una temporada més a Valors a l'alça, obrim espais de reflexió, que és una cosa que ens agrada moltíssim, però sobretot quan ho fem a través d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però també de posar-les en context, que a vegades és encara més important. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina Núria Redó. Núria, com estàs? Ben tornada.
4: Moltes gràcies. Estem molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta de tornar a parlar amb tu, de tornar a posar el focus en una dada. En quina ens centrem avui?
4: Mira, avui parlarem de religió i ens centrarem en que una cinquena part dels adults, o sigui, el 20% dels adults, no s'identifiquen actualment amb cap religió. No sé si això et sembla una dada, no sé si et sembla molt o poc. Ara, de fet, vam voler parlar d'aquest tema ara, perquè sí que és veritat que en certs entorns sembla que la religió torni a estar com a l'ordre del dia. A vegades es parla que els joves ara són més religiosos del que era amb la nostra generació, per exemple. També Rosalia també ha tret un tema, que sí, hi ha un àlbum, no sé què, que també se n'ha estat parlant molt. Però el que diuen les dades i els articles científics publicats en sociologia és que estem marcats, d'altra banda, tampoc crec que sorprengui ningú, per una època de secularització, que estem en una època marcada per la secularització, i que específicament el cristianisme i el budisme són les religions que perden més adeptes. No perquè marxin cap a una altra, no hi ha transfuguisme, diguéssim, no és que marxin a una altra religió, sinó que es desvinculen religiosament. Com deia, crec que potser tampoc sorprèn especialment. Les causes són, probablement són moltes, diverses i complexes, ja sigui per regeneració, ja sigui per rebuig a les estructures religioses, ja sigui per posicionaments de la religió, potser, per exemple, en col·lectius LGTBI i tants d'altres, fins i tot per temes potser geopolítics, fins i tot. Les causes no hi entrem gaire, malgrat que mencionem alguna d'aquestes coses, però la pregunta que ens porta a fer aquesta dada és: d'acord, cap problema, a priori, diguéssim, no serem nosaltres que diem a la gent què ha de pensar, però si assumim que tot ésser humà té una vida pública, una vida privada, una vida íntima i una vida transcendent, què en farem d'aquesta vida transcendent, o com l'omplirem, com substituirem aquest déu per altres déus probablement més mundans? I quines conseqüències pagarem com a societat de no tenir o de no poder cultivar l'anhel d'espiritualitat de la vida humana?
0: És una reflexió molt potent, aquesta, perquè realment sí que és cert que deu haver-hi moltes causes, com tu comentaves, i deu passar per molts motius diversos. No sé si heu detectat que és una cosa que passa a nivell global.
4: No. I l'estudi que citem a l'article no és un estudi ni català ni espanyol, és un estudi publicat als Estats Units, diria.
0: Doncs...
4: Però alhora ens fem la pregunta, intentem no posar-hi judici, també és una oportunitat, també és una oportunitat per omplir aquesta vida transcendent d'alguna cosa que tingui sentit.
0: Doncs també és un bon missatge, una bona reflexió a partir d'aquesta dada, aquesta cinquena part, és a dir, un 20% aproximadament de la població adulta que no s'identifica amb cap religió. Núria Redó, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a tu.

0: Carrilem la part final del programa amb el primer capítol d'aquesta temporada d'Històries amb Valors. És una secció clàssica d'aquest programa de Valors a l'Alça. I si parlem d'història i de valors, qui ens acompanya és la Maria Coll, periodista, historiadora i també codirectora de la revista Valors. Maria, com estàs? Ben tornada.
1: Molt bé, gràcies. Contenta de tornar a fer la secció.
0: Igualment, molt contenta de retrobar-nos una temporada més. Si et sembla bé, aprofitem aquesta primera història en valors per recordar als oients que encara no la coneguin o no la recordin del tot, de què parlem quan referim a aquesta secció.
1: Doncs moltes vegades quan parlem de la història ens referim més a guerres, a conflictes, a líders, a conflictes poc ètics, per dir-ho així d'alguna manera, no? Però al llarg dels segles també hi ha hagut moltes persones que han actuat seguint valors positius. I també hi ha històries molt humanes dintre la història que de vegades queden desapercebudes i en aquí doncs les intentarem explicar.
0: Doncs endavant, quina història ens portes avui?
1: Mira, us vull parlar de la nau Gaudí. És un edifici que hi ha a Mataró, de fet a pocs quilòmetres d'aquí, però molta gent no sap tampoc la seva història i què s'hi va fer allà darrere. La construcció en si que és, sí que és coneguda, perquè va ser una obra de Gaudí, de l'arquitecte de Reus, però aquella organització que acollien allà doncs, ja no és tan coneguda, que és la Cooperativa Mataronesa. I sobretot el seu líder, Salvador Pagès, encara és més desconegut.
0: Per tant, suposo que Salvador Pagès serà un dels nostres protagonistes. És una història que molts mataronins i mataronines deuen desconèixer, també, no?
1: Segur. Vull dir, són aquelles històries que els propis de casa som els que en tenim menys informació. I per això doncs, volíem fer-la avui com a protagonista en Salvador Pagès.
0: Doncs vinga, què en sabem de Salvador Pagès?
1: De la seva vida abans de venir a Mataró no en sabem gaire cosa, tot s'ha de dir, eh? Però sabem que va néixer el 1833 en el si d'una família humil del Raval de Barcelona. A casa seva, com de totes les llars obreres, doncs, es passava gana, no tenien... Ni riquesa ni molta qualitat de vida, i quan va haver de fer els estudis només va arribar fins als estudis elementals perquè es va posar a treballar en una fàbrica o com a teixidor mecànic. Però aquest ell sabia que no era el seu destí perquè pensava que estava, doncs, tenia un esperit més de lideratge. I quan el 1865 la propagadora de Trabajo, que és aquesta fàbrica de telers mecànics on ell treballava, es va convertir en una cooperativa de producció, la primera, de fet, de Catalunya, va descobrir doncs, que aquell sistema era molt més just pels treballadors i era el model ideal per acabar amb la violència social i volia apostar pel cooperativisme.
0: Tot això abans que arribés a Mataró, quan arriba a la capital del Maresme?
1: Doncs arriba el 1869, quan es converteix en el director de l'obrera mataronesa. Aquesta cooperativa s'havia creat el 1864, uns anys abans, i era primer era una societat de resistència semiclandestina, però després doncs, va necessitar un impuls important per arribar a ser una de les cooperatives de producció més importants de Catalunya i de l'Estat. Cal destacar que en aquest moment a Catalunya es vivien temps difícils. Estem parlant doncs, que el 1865 s'havia produït una epidèmia de còlera, un any més tard una forta crisi econòmica i un seguit de males collites. Per tant, no és un moment per crear una nova empresa, per dir-ho així.
0: I per acabar-ho d'adobar, també era un temps de forta violència social, no?
1: Sí, de fet, l'embrió d'aquesta cooperativa havia sigut a la Vila de Gràcia, una localitat doncs, que llavors encara no estava ni annexionada a Barcelona, i el 1874, amb 45 telers en marxa, doncs veuen que hi ha tanta conflictivitat en els carrers de Barcelona que decideixen traslladar la cooperativa a Mataró. Mataró és una ciutat molt més tranquil·la, però té dos avantatges. A part que no hi ha tanta violència social, doncs és una capital molt ben connectada pel tren amb Barcelona i, a més, doncs té port.
0: Per què aquesta cooperativa és tan important en la història del cooperativisme català?
1: Per una banda, per la seva eficiència, perquè quan es parla de cooperativisme es pensem que no eren empreses eficients, i ho eren. I amb els anys es va convertir en una de les cooperatives de producció més importants de l'Estat. I, sobretot, també pel model... que hi va instaurar el nostre protagonista, en Salvador Pagès. No? Segons ell, una cooperativa havia de cobrir tots els serveis bàsics que podia necessitar un treballador, perquè, de fet, en una cooperativa el treballador és propietari de la seva pròpia empresa. I, per tant, doncs, hi va posar diferents serveis. Una escola disponible pels fills dels treballadors menors de 14 anys. A l'obrera mataronesa no hi va haver treball infantil, com hi havia moltes empreses o fàbriques de Barcelona. Una biblioteca, una botiga de queviures, una caixa d'estalvis, un sistema d'assegurances... Tot això ho tenien els treballadors a la seva disponibilitat. a més, era una cooperativa autogestionada. Els propis cooperativistes eren els seus propietaris i, a més, Salvador Pagès tenia molt clar que els obrers necessitaven també educar-se, com que molt aviat entraven dintre les fàbriques i els hi feia xerrades sobre higiene, avenços tecnològics. Una curiositat molt que queda marcada en els diaris, doncs és que, per exemple, pels treballadors de la cooperativa va fer una xerrada a Mataró Francesc Dalmau, que era un dels primers fabricants de telèfons de l'Estat. Va venir a Mataró a parlar amb els treballadors de la cooperativa. I, doncs, a més, i no menys important, quan parlem de treballadors, doncs tenien sous justos i, a més, doncs tots, per exemple, tenien un vot a l'hora de prendre decisions quan hi havia algun canvi a la cooperativa. Inclús, doncs, va decidir Salvador Pagès fer un barri de cases iguals pels treballadors perquè no hi haguessin diferències socials entre l'habitatge.
0: I aquí, precisament, és on entra en escena Salvador Gaudí.
1: Sí, perquè aquest projecte tenia en vinculació Salvador Pagès, perquè també tenia coneixences a Reus...
0: He dit Salvador Gaudí, que volia dir Antoni Gaudí, perdona.
1: Antoni Gaudí.
0: Ara he fet un mix entre els dos protagonistes.
1: Sí. Doncs tots dos es coneixien de Reus, tenien coneixences en comú. Antoni Gaudí també era molt afí al cooperativisme i amb ell doncs, li encarrega fer aquesta ciutat de cases obreres. Només es van arribar a construir la nau de blanqueig i les latrines, tots dos edificis es poden veure avui si s'arriba a Mataró, i doncs tres cases també es van arribar a fer, que d'aquestes sí que no en queda absolutament res. I també va construir, però això ja anys més tard, o va dissenyar l'estàndard de l'obrera mataronesa.
0: I com és que va acabar aquest projecte?
1: Les dificultats van arribar a la dècada dels 80 del segle XIX, perquè, per exemple, el 1881, doncs, davant del creixement de les tres classes de vapor, els empresaris decideixen doncs, tancar les fàbriques. Què passa? Que la cooperativa de l'obrera mataronesa, com que són els propis treballadors que, si no treballen, no cobren perquè són propietaris de la seva pròpia empresa, doncs decideixen no tancar. I en aquest sentit, doncs, Salvador Pagès va ser acusat de fer el joc als empresaris i inclús va rebre amenaces de mort. El 1884 els cooperativistes es van adonar també que alguns projectes ideals d'aquest cooperativisme, del món cooperativista, no es podien portar a terme, i tot

0: llevant a l'economia, i hi ha moltes cooperatives que ho estan fent molt bé, amb molts beneficis i també respectant tot aquest tema social. Per ell, el cooperativisme era l'escola ideal per educar els obrers a viure una autèntica democràcia. A més, apostava per un desenvolupament dels valors humanitaris, també, no? Com era la bondat, la fraternitat, la solidaritat, i doncs va aconseguir, amb la seva, dintre el seu món, cooperativisme i dintre Mataró, doncs va aconseguir una certa desitjada justícia social, que va durar poc, però va durar.
1: Salvador Pagès és el protagonista de la història en valors que avui ens ha explicat la periodista i historiadora Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Molt contenta d'haver-nos retrobat i fins a propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ara que l'estiu s'acaba, molts catalans tornen cap a casa i això en alguns casos vol dir que deixen buida, per exemple, la seva segona residència o l'habitació d'hotel d'un poble que ha canviat moltíssim respecte a anys enrere. Els mitjans en van plens a la gentrificació a Barcelona, als seus entorns, però sovint s'obliden de tot el que hi ha més enllà de l'àrea metropolitana. És per això que el primer like de la temporada el volem dedicar a la periodista Marc Camps i al seu llibre No vingueu al poble a reposar. Està editat per Ela Geminada i s'hi exposa la realitat dels pobles de l'Empordà i de les Gavarres. Marc Camps, benvinguda, com estàs?
2: Bé, molt bé, bon dia.
1: Tenia moltes ganes de parlar amb tu d'aquest llibre perquè d'alguna manera és una crítica a l'èxode urbà cap al món rural, no? I a vegades el poc respecte que es té i aquesta nova forma, no sé si li podem dir, de colonització urbana.
2: Sí, jo de fet no sóc tan agosarada amb aquest terme, és a dir, no ho dic en el llibre, no parlo amb aquest terme, però sí que parlo d'aquesta tendència d'un cert èxode urbà, perquè tampoc no vull generalitzar, que van als pobles, a realitats més petites, i es creu que es pot fer aquests doncs, pobles a mida. I és un perfil de gent amb un poder adquisitiu important, amb un capital social i cultural, i bé, que no fa una relació horitzontal, podríem dir, amb les veïnes i veïns del poble. I llavors això, es donen casos, que també exemplifico en aquest llibre, de voler, aquesta voluntat de voler silenciar les campanes, que això ja és una tendència també que comença als anys 90, i llavors també et qüestiones, escolta'm, tant Caterina t'agrada molt els nuclis antics dels pobles i vols anar-hi a viure, però alhora vols silenciar aquestes campanes. Potser t'hauries de plantejar anar a viure en un altre lloc, no? I no voler canviar doncs, aquesta dinàmica amb les campanes, que, per exemple, hi ha gent que hi té una vinculació emocional molt forta i que no són una fressa, no? Sinó que et fan companyia. I llavors també, d'altres exemples, doncs és de privatitzar espais públics, de voler talar arbres perquè tapen la vista. Això es va donar també ara fa poc a S'Agaró, ja a la Costa Brava, que pertany a Platja d'Aro. I llavors tots els exemples que et puguis imaginar, eh? Aquests són potser els més paradigmàtics, però n'hi ha molts i a cada poble són diferents.
1: Clar, són... Anava a dir peticions, no sé fins a quin punt titllar-les d'aquesta manera, però que sorprenen i que xoquen molt, no? Perquè quin dret té algú de fora a modificar o a intentar modificar la vida d'un lloc i d'uns veïns i veïnes que sempre han estat allà?
2: Exacte. Jo crec que hi ha hagut també, no?, una manera de veure alguns pobles o món rural. A mi tampoc m'agrada el món rural perquè molta gent del món rural no es considera amb aquests termes, no es parla amb aquests termes, no? Però per diferenciar-ho de les ciutats, hi ha hagut sempre un estigma molt cap a, en aquests llocs més petits, no? I han estat qualificats de tancats, que la gent era estranya, que no hi podia passar res important. És a dir, hi ha hagut una manca d'autoestima de la gent del lloc, d'aquestes realitats, i llavors hi ha hagut doncs, aquesta mirada plena d'estigmes i prejudicis. I es parteix d'aquesta situació que molta gent, per tant, després vols anar a aquests pobles i creu que té més drets a dir la seva, no? I a no tenir en consideració la gent d'aquests pobles. Hi ha hagut aquesta mirada i aquest llibre també vol reivindicar que tots els llocs del nostre país són importants i que és necessari l'autoestima també doncs, dels diferents pobles i de poder valorar doncs, el patrimoni, la memòria, el passat, però també el present d'aquests municipis i que ningú ens ha de venir a dir res.

0: També la llengua, no? Tu en parles en aquest llibre, Marc, i ara que fa una estona deies fressa, pensava que bonic és tenir aquesta diversitat dialectal, aquests mots tan propis de diverses zones, però que, en canvi, per aquesta manca d'autoestima o per aquests prejudicis que venen de fora, que ara comentaves, sovint s'hi renuncia, no?
1: En el cas de la llengua hi ha com aquesta, un fet que crec que és paradoxal, és a dir, la llengua oral és molt i molt rica del nostre país. És a dir, per dir paparra, jo sé dir de tres maneres, per exemple, diferents. I no sé en quin moment s'ha considerat aquesta llengua oral, que era de gent de baixa estofa, que se'n diu, o amb un poc nivell intel·lectual, fins i tot, no? I com si la llengua estàndard s'ha convertit en aquesta llengua més, podríem dir-ne, de culte, que tanmateix és necessari perquè som una llengua minoritzada i també hem de tenir una llengua estàndard. Però, d'altra banda, considero que l'estàndard és una llengua molt pobra, no? Que allisa absolutament el vocabulari, que treu els matisos, i també és una defensa a reivindicar tots els dialectalismes del nostre país i que sí que s'han fet, doncs, diccionaris de recopilar, però crec que faria falta, una altra vegada, renovar aquests diccionaris o crear-ne uns de nous amb tots aquests dialectalismes que hi ha, perquè sí que hi ha més diccionaris a nivell més territorial, però que potser faria falta uniformitzar-ho en un moment en què especialment estem perdent molt de vocabulari, que el català es troba en una mala situació, sobretot d'ús social, però que vull dir això, per això que no ens ha de fer oblidar aquesta pèrdua que també hi ha del llenguatge dialectal i que l'hem de reivindicar.
0: Fa una estona, Marc, parlaves de patrimoni, parlaves de memòria, i em preguntava quin és l'equilibri entre preservar aquesta memòria, que és importantíssim, i evitar que es converteixi en un producte per a aquesta gent que ve de fora.
1: Exacte. La memòria crec que és important, i ho reivindico, i també reivindico, doncs, saber la història dels llocs, que això és el que molts cops ens fa diferents d'uns als altres. Si no, com passa en les ciutats, vas a ciutats europees i ja gairebé sembla que vagis en el mateix lloc, perquè no hi ha com aquesta mirada a vegades més històrica. I la memòria és important no només per dignificar el passat, sinó per construir el nostre present. El que passa és que molts cops s'ha reivindicat aquest passat d'una manera molt folcloritzada només. I es reivindica molts cops tot el que sigui de poble com una cosa que fins i tot fa gràcia, no? A tothom li agraden les festes majors o li agrada un cert tipus de folklore, però no s'ho pren seriosament. I hi ha moltes qüestions culturals, socials i dinàmiques també actuals, que no només poden estar relacionades amb el passat i que tenen valor en si mateixes, i que molts cops les iniciatives que es fan, doncs, a pobles són d'una gran qualitat i també s'han de prendre seriosament. Però és això, encara hi ha una mirada plena de clixés que miren els pobles, però es tracta també de transformar aquesta imatge, i no només des de fora, sinó que la gent del lloc, en comptes de fer, per exemple, fires medievals del seu lloc, pot fer altres tipus d'iniciatives que dignifiquin encara més el seu poble.
0: I en aquest sentit, parlant de dignificar, ens trobem amb persones que potser s'estableixen en aquests indrets, en aquests pobles, però que no s'impliquen en la vida, en el dia a dia d'aquest poble, amb els veïns i veïnes. De fet, crec que tu parles d'algun cas del llibre, ara pensava en Elsa Peretti, no? Que és aquesta dissenyadora de joies de Tiffany's, que sí, potser va contribuir a millorar, en certa manera, a Sant Martí Vell, però no s'hi va acabar implicant mai.
1: Clar, a veure, ara parlant ja més del tema de Sant Martí Vell, l'Elsa Peretti, a la seva manera, sí que s'hi va implicar. La qüestió és de quina manera potser s'hi va implicar. Des dels anys va aterrant aquí al cap als anys 70 i, com ho explico en el llibre, va comprar 18 cases i 3 masos. Llavors, el seu missatge era que ella havia fet revifar un poble. La qüestió és de combatre una mica o contrarrestar aquest discurs que durant molt de temps a molts pobles empordanesos que van patir un èxode rural important de gent que se n'havia d'anar dels pobles perquè no tenia les condicions ni els recursos per fer tirar endavant les seves cases en un moment en què l'agricultura i tot el món i l'economia de bosc se'n va anar en orris, Doncs hi va haver-hi com aquest discurs, no? Gràcies a la gent de Ciutat o la gent de Barcelona, doncs s'han pogut recuperar aquests pobles, i és aquest el discurs que també va fer l'Elsa Peretti. I nosaltres el que diem és, ostres, no cal cap salvador, si no hagués estat ella, hagués estat una altra persona, i que si a Ciutat hi hagués una persona que comprés un alt percentatge d'habitatges, segurament no estaríem parlant de filàntrops, com es parlava aquí d'aquesta figura, no? I és qüestionar una mica tot això i de quina manera et relaciones amb un poble en un moment en què tu hi vas. Jo el que dic és que també hi ha gent de Ciutat que ha ajudat a enriquir moltíssim la vida de poble, però sempre ho ha fet d'una manera horitzontal, no d'una manera altiva o alliçonadora.
0: Importantíssim aquest apunt. Marc Camps, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer programa de la temporada de Valors a l'Alça per parlar del teu llibre No vingueu al poble a reposar. Hem fet només un tastet, així que convidem a les persones que ens escolten a llegir-te i aprofitar per reflexionar-hi. Moltíssimes gràcies.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i que vagi molt bé aquest inici de temporada.
0: Igualment, una abraçada.
1: Adéu.
2: Valors a l'Alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
0: Fins aquí el primer Valors a l'Alça d'aquesta 15a temporada. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez de les vies de so i selecció musical.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'Escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que a l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona dret a sortir a 3 dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat Batabas torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió, acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa, es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destaquen que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colaian, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'Hockey Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Molt bon dia, us parla Enric Indersons de Sota Sons. Començàvem escoltant aquesta Memisila i és que avui venim a repassar aquesta agenda musical de Sota Sons i de Sant Cugat una mica i sobretot entrar a la música més nadalenca i és que aquest mes se'ns presenta aquesta programació especial de Nadal. Comencem escoltant aquesta Memisila, tot i que és una mica enganyifa perquè l'escoltem en la seva versió més jamaicana, en aquest ska reggae, en aquest ska tradicional. Però aquest diumenge, dia 23 de novembre, la tindrem al Blues Grado, al Café Belgrado, en aquest format de blues que fan en col·laboració al Café Belgrado, Fem l'Indi i Sota Sons, presentant aquestes ballades de blues que es fan un diumenge al mes, normalment el tercer diumenge de cada mes. I passem cap al dijous 27 de desembre.

I com dèiem, bueno, el divendres 28, com ja sabreu, s'encenen l'enllumenat nadalenc de Sant Cugat, doncs el dijous 27 donem aquesta benvinguda a la música més nadalenca, amb els quatre caps al Café Belgrado, aquest grup que escoltàvem des de La Floresta i des de Horta, que ens presenta en format reggae tota una sèrie d'instrumentals i també de cançons en format reggae soul, de versions. Es van fer famosos, de fet, per fer l'any passat l'himne de l'ascens de l'Europa, de l'equip de futbol. I passarem cap a dissabte 29, i és que tenim el Mercat Vell, on hi ha amb totes les llums enceses i amb tot l'ambient nadalenc. Encetem aquesta programació amb Rickinder Sounds, un servidor que estarem posant vinils allà al mercat, fent-los girar, fent aquesta repassada del Black Music History Show, un show on repassarem tota la història de la música negra. El dia següent, quedeu-vos amb ganes de música, perquè tenim els vermuts més musicals de Sant Cugat, el Café Belgrado, amb el Chino Swingslide i el seu blues, la seva guitarra electroacústica, que farà tronar l'ampli i aquest vermut. I saltem a dijous 4 de desembre, al cap d'una setmana, i és que tenim Sound Fiction, banda de soul, de funk, una banda clàssica també, que ha visitat molts cops la ciutat, tot i que no són d'aquí, però ja és quasi un clàssic de tots els Nadals. I res, faran aquest concert de versions també al Café Belgrado per obrir el desembre, que és un dels mesos més potents, ja sabem, amb tots els sopars d'empresa i tota la mandanga nadalenca.

Doncs bé, seguint amb aquesta programació tan nadalenca, tan dolça, amb gust una mica a torró, el dijous 11 de desembre seguirem aquests dijous de foc, i és que tenim la Jessica Abu i la seva veu màgica que estàvem escoltant allà al Bocamoll, al cicle de petit format, el penúltim concert de l'any ja per despedir aquest cicle de tardor i ja donar pas a l'hivern. L'últim concert serà el 18 de desembre, al cap d'una setmana, amb Flan Sinatra, amb versions de Frank Sinatra, algo també molt, molt nadalenc. Però no podem marxar sense dir que el diumenge 14 de desembre tenim el gran concert de Sotasons, i és que tenim a la plaça d'Alcoi, dins dels concerts de la xarxa, dins del Nadal a la xarxa del barri, del nostre barri, on tenim nosaltres la seu social i on hi fem més feina també. Tenim el concert dels Octavians, en un concert organitzat conjuntament també amb l'Ajuntament, un concert dedicat a la pau, on tindrem gent de diferents procedències, pobles, cultures, units per parlar o per explicar o per cantar i ballar-nos sobre la música negra, aquesta història de música negra tan important als anys 60, aquella època de Malcolm X, de Martin Luther King, de Rosa Parks, de tots aquests missatges, tota aquesta lluita també pacífica, resistència pacífica. Així que vam pensar que un concert per la pau, què millor que parlar d'aquesta moguda, d'aquesta resistència pacífica, de la lluita pels drets civils afroamericans. Ens despedim amb la música dels Octavians. Us esperem allà, serà un gran concert. Ja diem, també tindrem Llum Blancafort, Drolma Generelli, Joan Robau, Jessica Abu, Rosie, vull dir, un munt de cantants que estaran compartint escenari amb aquesta big band de soul santcugatenc, de soul local, que es va crear pel Sant Cublac i que segueix ben viva 3 anys més tard. Moltes gràcies i fins al mes que ve.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Avui parlem amb un santcugatenc amb una llarga trajectòria en la medicina pediàtrica i les emergències. El doctor Josep Caritx ha estat vinculat durant dècades a l'Hospital Sant Joan de Déu, on ha desenvolupat bona part de la seva carrera, des de la unitat de cures intensives pediàtriques fins a la direcció mèdica. És també un dels impulsors del sistema de transport neonatal i pediàtric del SEM, un model pioner que avui és referent a l'Estat i que enguany compleix 30 anys. Amb ell repassem una trajectòria marcada per la innovació, però també per l'atenció als moments més crítics de la vida. Bon dia, doctor Caritx, i benvingut a Cugat Mèdia.
2: Molt bon dia, gràcies.
1: Doctor Caritx, com comença la seva trajectòria a la pediatria? També va tenir clar aquest camí des de l'inici?
2: Sí, quan vaig acabar la carrera tenia molt clar que volia ser pediatre, tenint en compte que abans d'acabar-la ja treballava com a infermer a l'antic Hospital Sant Joan de Déu, que estava a la Diagonal. I quan vaig acabar la carrera, doncs ja vaig fer l'especialitat i em van contractar a Sant Joan de Déu l'any 1976.
1: De fet, els seus inicis van ser a l'Hospital Sant Joan de Déu, com ara comentava. Com era aquell hospital quan vostè hi va arribar?
2: Bueno, molt diferent del que és ara. És a dir, que era un hospital que tenia pocs malalts al principi, després van augmentant, i després doncs és un hospital que ha crescut molt, és capdavanter en molts aspectes de la medicina pediàtrica i neonatal, i bueno, és un hospital que ara mateix no té res a veure amb el que teníem l'any 73.
1: I com creix aquest hospital? Com, perquè vostè ha vist l'evolució.
2: Sí, tota. Bueno, va creixent perquè es va anar especialitzant, superespecialització, i després hi ha hagut una fita important, que és la creació del Cancer Center, que és un edifici que acull els malalts de càncer i és capdavanter no només a l'Estat, sinó a Europa.
1: Vostè ha passat per diferents àmbits, si no m'equivoco, si pediàtrica, gestió, transport sanitari. Què li ha portat cada etapa, també?
2: Bueno, cada etapa m'ha portat moltíssim. Jo sóc un intensivista de mena, i treballar a l'UCI pediàtrica va ser molt important per a mi, i bueno, vaig estar-hi gairebé 10 anys amb dues etapes diferents, i bueno, la gestió, quan estava a l'UCI pediàtrica, em va contactar el gerent i em va oferir la plaça d'adjunt a direcció mèdica, i li vaig dir que sí. Però també era cap de base del SEM en aquell moment, i sense deixar el SEM vaig seguir a la direcció mèdica fins que em vaig jubilar l'any 2015. I bueno, tant la gestió com el SEM m'han aportat moltíssim.
1: I amb què ha gaudit més? Amb tot?
2: Bueno, és difícil de dir, eh? I si algú escolta aquesta entrevista, segurament es pot molestar. No, jo diria que totes les etapes ho he disfrutat molt, perquè bueno, m'han omplert molt.
1: I també parlàvem de com ha canviat l'Hospital Sant Joan de Déu, que ha vist l'evolució, com s'ha fet gran, sí, com s'ha superespecialitzat. I també la medicina pediàtrica, com ha canviat des de que vostè es va fer pediatre fins a l'actualitat? S'ha donat molta més importància?
2: Sí, la medicina pediàtrica ha canviat perquè ara es parla d'una medicina preventiva. És a dir, no només les vacunes, sinó els hàbits saludables, la dieta, l'exercici físic, la salut mental, tot això per prevenir malalties que requereixin, en alguns casos, hospitalització. I en quant a l'hospitalització, també ha evolucionat molt. Fa una setmana, aquí a Sant Cugat, allà a la plaça de l'Estació, em vaig trobar un vehicle de la pediatria a casa, de Sant Joan de Déu, i vaig poder saludar els seus components, que una infermera encara em coneixia. I això és un avantatge molt important, perquè permet als pacients, no només els crònics o els que estan a pal·liatius, sinó també la pediatria aguda, per exemple, un nen que té un problema, per exemple, una pneumònia, si ha de fer 15 dies de tractament, els últims 7 o 8 els pot fer a casa, i van als professionals, i posen la medicació, i això és un gran avantatge per fer una hospitalització més humanitària.
1: Un dels moments clau de la seva trajectòria, que ho dèiem a l'inici, és la creació del transport pediàtric del SEM, que ara farà el 30è aniversari. De fet, ja l'està fent. Com neix aquest projecte, doctor?
2: Aquest projecte va néixer primer per una voluntat política del govern d'aquell moment, després, sobretot, per una demanda dels hospitals emissors. Abans, el transport sanitari es feia d'una manera molt diferent de com es fa ara. I, clar, un hospital emissor buscava una ambulància, a vegades amb professionals que posaven molt bona voluntat, però no arribaven a més, i el fet de fer el SEM pediàtric, que va començar l'any 1995, a finals d'any, doncs va ser un canvi radical. Es va formar amb dues bases, que inicialment terrestres, i l'any 96 va començar el transport aeri, que l'helicòpter estava aquí a l'Hospital General, i després els metges que traslladaven estaven a l'Hospital de Sant Pau. Llavors això va canviar molt, perquè paral·lelament van formar els pediatres dels hospitals emissors amb estabilització del malalt crític, i va anar molt bé. Clar, el SEM pediàtric de l'any 95 no té res a veure amb el d'ara, perquè el d'ara són equips molt potents, molt ben formats, i que fan simulacions gairebé cada mes per estar al dia. O sigui que...
1: Que encara que no s'utilitzin, ells ho utilitzen, sí, per estar sempre preparats i alertes.
2: A més, es fa un curs de transport, un altre d'estabilització del malalt crític, i el politrauma, fan molts cursos amb simulació ja ara.
1: Clar, perquè quina diferència hi ha, perquè la gent ho entenguem, entre un SEM, una ambulància i un transport de persones adultes a un pediàtric? Quines necessitats vitals necessiten de diferent?
2: Bueno, com el transport pediàtric també és neonatal, no hi ha diferència pràcticament amb l'adult quan transportem un nen de 15 anys, per exemple. Però, en canvi, en el món pediàtric, la pediatria és diferent, i, a més, en el neonatal encara més has de tenir. Es tenen incubadores de l'última generació, es tenen els millors monitors, els millors respiradors, és a dir, és diferent. Igual que també és diferent la ventilació mecànica amb un malalt pediàtric o neonatal que en l'adult.
1: En aquell moment, vostès sabien que estaven fent alguna cosa quelcom pionera a l'Estat? Eren conscients de la importància?
2: En aquell moment no, però ho vam ser més tard, perquè, per exemple, nosaltres, bueno, jo personalment vaig anar a Madrid a explicar aquest projecte, que és capdavanter a tot l'Estat i també potser a Europa, i vaig anar a explicar sobre el transport neonatal, vaig anar a la Conselleria de Salut del govern de Madrid, i allà hi havia neonatòlegs de tots els hospitals de Madrid, que jo alguns els coneixia, i els hi vaig explicar el model, com contractaven, com funcionaven, però, bueno, Madrid és diferent perquè allà hi ha el SAMU, que és molt potent, i es va regirar una mica. Llavors, ells segueixen el seu transport, que crec que no els hi va malament, però el nostre és clarament millor.
1: I què significa també aquest sistema al llarg dels anys que, amb la perspectiva ja que ja tenen, què va significar i què significa poder disposar d'això a Catalunya?
2: Bueno, significa un avenç molt important, perquè aquí a Catalunya, com ja he dit abans, el trasllat neonatal i pediàtric era molt rudimentari, tot i que els metges dels hospitals emissors feien molt bé la seva feina, però disposar d'un SEM modern, amb personal perfectament format i entrenat, i amb un treball en equip excel·lent, doncs significa que és una excel·lència el SEM pediàtric.
1: Vostè també ha treballat en cures pal·liatives. Com l'ha marcat aquesta experiència? Com li va marcar?
2: Bueno, molt. La veritat és que quan m'has preguntat què m'havia agradat més, sí, et diria el que m'ha colpit més és treballar cures pal·liatives. Cures pal·liatives vaig treballar quan ja estava a la direcció mèdica, perquè ens va marxar un metge i fins que no en vam trobar un altre, bueno, vaig estar donant suport gairebé 2 anys. Llavors portava el SEM, la direcció mèdica i cures pal·liatives. Però bueno, també el director meu apoyava molt. I cures pal·liatives és també un servei d'excel·lència. Ara a Sant Joan de Déu s'ha barrejat amb l'atenció del malalt crònic complex. El que he citat abans del malalt agut és una altra línia de treball, però ara s'ha ajuntat el malalt crònic complex amb el de pal·liatius. Clar, treballar amb pal·liatius amb nens és molt complicat. I el més important és donar suport al nen, a la família, que no tingui dolor, evitar hospitalitzacions. I la veritat és que em sento molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, perquè bueno, allà, en aquell moment, anàvem fins a Alcarràs, per exemple, o Sant Feliu de Guíxols, fins a, bueno, clar, lògicament l'àrea metropolitana era on hi havia més casos, però va ser molt impactant treballar amb els nens, la família, l'equip.
1: De fet, entenc que treballar amb infants en situacions crítiques pot canviar, no?, la manera d'entendre la medicina.
2: Canvia. El que passa que, per exemple, els malalts de la UCI, la majoria es curen, i això és molt gratificant. I clar, quan tens una pèrdua a la UCI, igual que quan la tens a pal·liatius, l'equip queda tocat. A pal·liatius anàvem un cop al mes a un psiquiatre extern, que ja podíem, diguem-ne, portar els nostres dubtes, les nostres pors, i realment era molt, molt interessant.
1: Entenc que ja s'ha de fer una gestió emocional important.
2: Molt, molt.
1: Abans de poder tractar, no és el mateix que sempre al llindar de la mort és difícil de gestionar, però quan veus criatures petitones, no?
2: De fet, tant a pal·liatius com a la UCI, no t'has d'emportar la feina a casa o les preocupacions. És molt important.
1: És difícil, però no?
2: Sí.
1: Una cosa és la teoria...
2: I l'altra és la pràctica. Realment ho portes a casa, sí.
1: Al llarg de la seva carrera també parlàvem que havia ocupat càrrecs de responsabilitat, com ha gestionat també la pràctica clínica amb la de gestió.
2: Sí.
1: Es veu també l'altra cara, que dius, oi, val, ara entenc moltes coses.
2: Sí. Bueno, clar, jo vaig ser adjunt a direcció mèdica a partir del 2004. El 2006 em van trasplantar els dos pulmons. Llavors, com no podia veure nens per la depressió immunitària, ja estava la direcció mèdica. I veus una altra part totalment diferent. És a dir, jo em vaig trobar que des del 2008 al 2012, amb la crisi que hi va haver, no hi havia recursos. Llavors tenia bons amics, com el cap de la UCI, que em venia a demanar coses totalment necessàries i els havia de dir que no. I això és bastant dur. Però per lo demés és una feina molt engrescant perquè, per exemple, en aquest període vam sobreviure i després vam poder fer inversions i va anar tot bé. Però sí que hi ha parts... A la gestió hi ha parts dures. Hi ha parts molt engrescadores, però hi ha parts dures.
1: Perquè què és el més difícil de prendre decisions en l'àmbit sanitari?
2: El més difícil?
1: Sí.
2: Bueno, és intentar fer una bona planificació, gestionar bé els recursos i intentar doncs, que l'hospital vagi millorant.
1: Ara ja fa uns anys que està jubilat, deia,
2: sí,
1: el 2015, 11 anys.
2: Sí.
1: Com veu avui el sistema sanitari, especialment en l'àmbit pediàtric? Creu que ha canviat també en aquests 11 anys i que va cap a un camí que no li agrada o si li agrada?
2: Bueno, en l'àmbit pediàtric, per exemple, a la primària, es fa molt medicina preventiva, com ja he comentat abans. No només les vacunacions, sinó els hàbits saludables, la dieta, l'exercici físic, cuidar la salut mental. Aquí ja s'ha fet molta feina en aquest sentit. El que passa que la pediatria rural, per exemple, té, diguem-ne, deures a fer, no? Perquè hi ha ciutats o pobles petits que la pediatria es concentra. Per exemple, no només aquí a Sant Cugat, que la pediatria està al cap de Turó de Can Mata, sinó que hi ha pobles, com per exemple Llinars del Vallès, que és el centre de referència pediàtrica de tots els altres pobles, Sant Antoni de Vilamajor, etc. I, clar, això, la gent que no es pot desplaçar és un problema. I això, hi han hagut moltes queixes, però de moment no s'ha solucionat.
1: És una de les coses que té com a de deures aquest país. Poder-les apropar més a aquesta pediatria?
2: És difícil perquè no hi ha pediatres.
1: Falta pediatre?
2: Sí, i tant.
1: En aquestes, no falten metges, falten pediatres o falten també metges?
2: Metges de família també.
1: I per què?
2: Bueno, perquè ara, per exemple...
1: Tothom marxa? Que és el que deia, molta gent diu, és que la gent marxa.
2: Bueno, això per una banda.
1: Sí?
2: Però aquí a Catalunya tenim un problema que les places de medicina eren poques, ara s'augmentaran a 700, en un període, crec, de 2 o 3 anys, i també s'ha de canviar el sistema MIR, perquè si no augmenten les places, el fet que augmentin les places de metge quedaran amb un embut del sistema MIR. Llavors això també crec que s'haurà de resoldre. I, per altra banda, els pediatres d'aquí, la majoria es queden aquí, però tenint en compte que també hi ha metges estrangers que aproven el MIR i fan pediatria, i aquests generalment se'n van als seus països.
1: Una vegada tenen el títol i estan l'experiència. Perquè quan diu que s'ha de canviar el sistema MIR, en què, a què fa referència?
2: No, augmentar les places.
1: Augmentar places.
2: Només això. Clar, perquè si augmenten les places de medicina aquí a Catalunya en 700 i no augmenten les places MIR, hi ha un coll d'ampolla allà.
1: I això de mans a qui està, des del seu punt de vista?
2: Del govern, Gobierno d'Espanya.
1: I per què no es fa?
2: Bueno, perquè no es fa, perquè això són recursos. És a dir, que els MIR els paga el govern, no els paguen els hospitals, els formadors, els paga el govern. I, per tant, doncs, suposo que això és una mica el que frena aquest projecte.
1: Per vostè seria el gran repte que té la sanitat de cara al futur, a la falta de metges? O té altres reptes? Quins reptes se tindria?
2: No, els reptes que té la sanitat són la prevenció. Ara han sortit nous marcadors de càncer, per exemple, nous tractaments, i s'ha de centrar en la prevenció.
1: I amb una trajectòria com la seva tan extensa, i ara m'explicava també els dos trasplantaments de pulmó, m'ha dit?
2: Bueno, és amb una mateixa cirurgia, però són els dos pulmons.
1: És a dir, que més enllà de la seva vida professional, a la seva vida personal també li va haver de sobreposar-se a una situació difícil, entenc, si ha passat per aquests trasplantaments. Una mica com fem mirar enrere... Com veu aquesta trajectòria i aquesta unió de la seva vida personal amb la seva família, la seva feina, les seves... tot plegat.
2: Sí. Jo em vaig posar malalt l'any 2005 i em van diagnosticar una fibrosi pulmonar sense haver fumat mai i no tenia cura. I llavors em van enviar al Vall d'Hebron a trasplantar. Em van trasplantar el novembre del 2006, que ara aquest any farà 20 anys, i la veritat és que he estat bé. Bona qualitat de vida, vaig poder seguir treballant fins que em vaig jubilar, i per tant jo crec que he tingut molta sort, m'han cuidat molt bé, el programa de trasplantament del Vall d'Hebron és excel·lent, i bueno, aquí estic.
1: Tenim una medicina a Catalunya que realment és per posar en valor.
2: I tant, és de les més avançades d'Europa, i la veritat és que funciona molt bé.
1: El que passa que falla molta vegada la medicina, segurament per allò de la falta de metges, la medicina de família, és a dir, sí. aquella cosa de... si tens una frase que he sentit a vegades, si tens un càrcec tot funciona molt bé, però si vols un mal d'esquena, ningú te l'arregla.
2: Bueno, ahir llegia que a Catalunya, per operar-se, té les llistes d'espera més llargues d'Espanya. Això és un inconvenient. I, clar, si tens una cosa aguda i greu, no hi ha problema, és el millor que hi ha. Però sí, en les coses del dia a dia, intervencions que no són urgents, hi ha un tap d'ampolla aquí, un coll d'ampolla.
1: I tot i tenir els millors metges, diria que gairebé del món.
2: I tant,
1: no?
2: I tant.
1: O sigui, podem treure molt pit a Catalunya.
2: Sí.
1: De tota la formació, de tots els especialistes, de tots, de tots vosaltres,
2: sí, sí.
1: Que són els que ens esteu cuidant també a la societat. Si pogués tornar enrere, canviaria alguna cosa o no, doctor Caritx?
2: De la meva vida professional,
1: sí, no.
2: No, perquè va ser molt, molt gratificant. En cada etapa de la meva vida professional... He gaudit molt, he aportat el que millor sabia i m'ha omplert molt.
1: Deia que està jubilat feia uns anys, però em sembla que un metge mai es jubila, no? Ni que sigui pensant en tot el que... Sempre es pensa en alguna cosa, tot i que a vegades no es pugui actuar.
2: Bueno, jubilar-se sí, però a mi m'han cridat per fer alguna xerrada, em van convidar a l'aniversari del SEM, i ara sóc pediatre dels meus nets, que en tinc cinc.
1: cinc nets. I està més alerta que quan amb els fills, a vegades, amb els nets, està...
2: Bueno, tots tenen una pediatra amiga meva d'aquí Sant Cugat, el que passa que les coses del dia a dia les soluciono jo.
1: Molt bé, el pediatre a casa, que sempre, que sempre va molt bé. Doctor Josep Caritz, pediatre santcugatenc i una de les figures clau en el desenvolupament, com dèiem, del model de transport neonatal pediàtric a Catalunya, entre d'altres, una trajectòria de dècades marcada per la innovació també, però també amb una mirada, com sentíem, profundament humana de la medicina, que és molt important perdre aquesta mirada de què estem tractant amb persones.
2: Exacte.
1: Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat Mèdia.
2: Gràcies a vostè.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Continguts en xarxes.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Benvinguda, Naila. Naila Martínez, My Nutritionist. Hola.
2: Hola, Pili. Què
1: tal?
2: Doncs jo molt bé.
1: Tu també.
2: Aquí sempre estic bé, jo. Després fora d'aquí ja ho veurem, però aquí jo sempre estic bé.
1: Sí, sí, sí. Estem bé. Jo també penso, com estàs? Bé. Si anem al detall ja, doncs els detalls hi ha altres coses que potser ja no tant. Però,
2: però potser
1: general,
2: els nostres oients no els interessa.
1: No cal tocar en detalls. Avui parlem d'economia, no només de menjar saludable, sinó d'economia. Sí. Perquè tenim aquesta imatge col·lectiva, no?, que menjar saludable és car.
2: Doncs
1: home,
2: sí.
1: La cistella de la compra és cara.
2: Sí, cada vegada més. Hem de dir que d'entrada tot està pujant de preu, per tant podem dir que la cistella en general és cara, però doncs hem de... O el que vull avui és posar una mica de llum, no?, amb aquesta frase de menjar saludable és molt car, perquè realment no tindria per què ser així.
1: Doncs com ho fem per tenir una cistella sostenible econòmicament
2: doncs
1: i saludable?
2: D'entrada, primer, entendre que és menjar saludable. Val? Perquè sí, clar, si associem menjar saludable a productes ecològics, supermercats healthy, llavors d'aquestes estranyes, no?, que cada vegada n'hi ha més, que no sabem ni com es diuen, snacks que ens venen amb publicitat saludable, productes proteics o receptes d'Instagram amb 50 ingredients, no?, doncs la realitat és que sí, que si fem això, realment podríem dir que l'alimentació o que menjar saludable és més car, però la realitat és que la base d'una alimentació saludable no té per què ser aquests aliments, que la base és bastant simple. Parlem del mateix de sempre, Pili. Llegums, verdures, fruita, arròs, pasta, pa, ous, fruits secs, oli d'oliva, peix i aliments poc processats en general. Sí, és cert que alguns d'aquests aliments han augmentat el seu preu, però al final, si la base de la nostra alimentació són aquestes llegums, aquestes verdures, aquestes fruites de proximitat, de temporada, doncs la cistella de la compra no té per què augmentar més el seu cost. O sigui, de fet, molts dels aliments més interessants nutricionalment, com aquests que he comentat, són els més econòmics.
1: Uh-huh.
2: No? Parlo de les llegums. És que,
1: per exemple, saps, no?
2: Que
1: sí.
2: Hi ha molts, però les llegums, llenties, cigrons, mongetes, són una molt bona font de proteïna, són una molt bona font d'energia, perquè aporten hidrats de carboni, ens aporten ferro també, ens aporten fibra, perquè anem escassejats de fibra a la població en general. Per tant, doncs, a part de vitamines, minerals, i quan les consumim, també ens aporten sacietat. Sí? I no parlo de me menjo els legums per després no menjar. Parlo de si jo menjo els legums em sacien, la quantitat de menjar que jo al final menjo durant el dia serà menor. És a dir, si jo incorporo aliments rics en fibra, aquesta fibra m'ajuden a que la digestió sigui més lenta i que, per tant, estigui saciada durant més estona. No? I, per tant, si jo... me menjo unes llegums i em sacien durant 3 hores, aquelles 3 hores no aniré a buscar una altra cosa, que probablement sigui algo que hagi comprat processat i més car, sí? Perquè no ens sacia. Llavors, les llegums són una molt bona font per tenir a casa barata, no? I nutricionalment completa. Després també, important, sobretot si ens costa més cuinar, utilitzar verdures congelades, per exemple. Per què? Perquè redueix el malbaratament. Val? Hi ha moltes famílies que em diuen és que, Naila, compro les verdures, però clar, val, sí, potser les compro de temporada, de proximitat, però és que després se me fan malbé perquè no les acabo utilitzant. Doncs comprem, si us passa això, compreu verdures ultracongelades, que ultracongelades al final és que les han collit i les han congelat directament.

0: parlar. Però clar, si parlem que cada cop cuinem menys, fer cuina de reaprofitament potser ens costa, no? Perquè abans bueno, la meva mare feia molta cuina d'aprofitament, perquè al final compreu un pollastre sencer, aquell pollastre se n'aprofita i tot gairebé, no?, d'aquell pollastre. Ara, clar, si algú compra un pollastre...
1: Sí.
0: La feinada és... Què es fa amb tot allò, no? És entendre que... Però bé, la cuina d'aprofitament bàsicament és doncs que si jo estic cuinant verdures perquè no se me facin malbé, en cuino de més i les puc congelar o les puc guardar per després a la nit per fer aquest acompanyament, val? És a dir, que quan cuinem, cuinem una mica de més, aprofitem ja que ens posem a la cuina i això ho podem guardar.
1: O després inventar-te receptes, no, amb aquells, allò, pues, amb els cigrons, les llenties, amb aquestes coses
0: després,
1: que, has fet de més i ho barreges i ja està.
0: Hi ha bases que ho toleren tot, val? Les llegums,
1: sí,
0: l'arròs i la pasta ho tolere tot. O sigui, tot vull dir... Sobretot, què és el que més ràpid es fa malbé, a part de la carn i el peix? Pues les verdures, no? Si ja estan madurades. És que amb un arròs li pots posar les verdures que vulguis. És que amb una pasta li pots posar les verdures que vulguis. I amb unes legums també.
1: I fins i tot carns i peixos.
0: I carns i peixos. O sigui, que la pasta, l'arròs i els legums són una molt bona base per aprofitar allò que se'ns està, que ja a la nevera ja dius, bueno, és que això ja ho cuino avui o no, no? Llavors, ostres, són tres bases que ens permeten posar-hi aliments i que després també posar verdures a les amb aquestes bases, els hi dona sabor. És que les verdures són... Quan parlem del xup-xup, no? Que no és necessari que fem un gran xup-xup, però quan parlem d'un sofregit de verdures és que són les que realment donen sabor. Perquè si no, doncs, trobem una pasta, un arròs bullit, és insípid, no? I moltes vegades acabem comprant salses que potser estan molt potenciades en sabor, però de forma artificial, no realment amb el sabor que té una ceba, un all, uns pebrots, no? I que ja us dic, que això, dius, ostres, quina mandra haver-ho de tallar. Si és que venen bosses congelades.
1: És cert.
0: Dius, és que és molt car. Més car és que ho compris i no ho cuinis i que ho haguis de llançar, no? O més car, perquè, i això també és important, encara que ens sembli que menjar molt car, o sigui, més quin cost té o quin cost tindrà la meva salut, no? El no cuidar la meva salut al cap dels anys, no? Després també hi ha una cosa important, que és que moltes vegades ens fixem en que és molt car les menjades principals, però allò que comprem per la perifèria, que jo li dic, no en som conscients, no? Refrescos, galetes, productes industrialitzats, snacks, menjar preparat... El delivery, no? El takeaway, el portar a casa. O sigui, això és molt car.
1: És que realment, si tu vas amb una llista de la coixó, podem comprovar tots i totes. Sí. I segurament ho haurem comprovat totes i tots. Si vas amb una llista ben marcadeta, ben pautada, i et limites a la llista, el carro és molt més barat que si vas un dia a la babalà amb gana i comences a posar allà. Vinga! No?
0: Sí, sí. Si aneu amb una organització, no? Jo sempre dic que el diumenge, una hora al principi, després en mitja hora ho tindreu, de fer una programació del que voleu menjar durant la setmana, fer-vos la llista de la compra. Si és que ara la intel·ligència artificial us ho fa, la llista de la compra, i poses inclús l'organització de la setmana, no? Fiques l'organització de la setmana, fas la llista de la compra, ja la tens, i allò ho compres per després cuinar. Primer, arribaràs i no hauràs de pensar. Perquè quantes de nosaltres pensem en fer el sopar 5 minuts de començar a preparar-lo?
1: I tant.
0: I llavors entra l'angoixa, entra la culpa, no?
1: La culpa,
0: obres la
1: culpa.
0: Nevera, la tanques 50 vegades a veure si apareix alguna cosa ja cuinada, no? I això no. No.
1: Ostres, això seria magnífic.
0: Clar, si ho tenim... Sí, no sé si algun cop ens passarà això. Però és molt millor quan... Després de tot el dia de treballar, si tenim fills, motxilles, deures, dutxes, pijames, si ja tenim pensat el que hem de cuinar, si ja ho tenim apuntat i tenim els ingredients a dins de la nevera, és que anirem amb el pinot automàtic i ja ho cuinarem i ja s'ha acabat. Però si no ho tenim pensat, ostres, jo a les 8 de la tarda, Piri, ja dies que
1: ja
0: tinc
1: no
0: un
1: pots.
0: Mono amb un platillo dins que em diu, salva-ho com puguis i vés-te'n a dormir.
1: També el compartim, aquest mono.
0: Per tant, salveu com puguis, és... Mira, què tocava avui? Ah, mira, que tinc...
1: Truita. Truita,
0: vale, doncs truita, perfecte. Truita, 4 fulles d'enciam i una patata al microones. Ja ho tinc salvat, vull dir... I no és car, això, no és car, val? O sigui, que hem de marxar de menjar saludable és car, no és necessari anar a comprar productes ecològics, productes superhealthy i tot això de bio, no? I tot el màrqueting que ens posen als productes del supermercat, que al final és utilitzar

0: aquesta base que hem dit, llegums, verdures, fruites, carn, peix, que podem anar a comprar carn i peix d'oferta, no? I que, a més, si augmentem el consum de llegums i ous, no n'haurem de comprar tanta, no? I, per tant, també això equilibrarà el cost de la cistella. Cuinar plats senzills, receptes ràpides, utilitzar congelats, com hem dit, repetir menús. No passa res si avui mengem pasta i demà també mengem pasta. A la setmana hi ha 14 oportunitats d'àpats entre dinar i sopar. Perquè dos dies mengis seguits pasta, no explota ningú, val? No ve un policia a dir-nos, t'has equivocat, ja no estàs fent equilibrat i saludable, això no passa, val? Per tant, aprofitem, ja que estem cuinant avui, escolta, pues si avui estàs inspirada, cuina per dos, i, no? O si dineu a casa, doncs cuineu una mica més i ja teniu la base per sopar, no? O sigui, intentem agilitzar-nos, que menjar saludable ni és car ni ha de ser complicat, perquè si no ens paralitza i al final no fem res.
1: Naila, gràcies, gràcies, gràcies per ser-hi.
0: A vosaltres per escoltar-me.
1: Petons.
0: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per les directores de l'Escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Dir que a l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo, que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Bulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, en hi anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona dret a sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat Barataves torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la Ruta Gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,50 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga Plata el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre rebent el GEC de Girona. Més informació al web www.cugat.cat i a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: bona tarda. Salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 9 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix la principal complicació la podem trobar a l'autopista AP7 en sentit Tarragona per un accident a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. La topada entre dos turismes i un camió deixa un carreteret encara en aquest punt de l'autopista, sentit sud, i aturades d'uns 5-6 quilòmetres des de Gelida, fins a aquest tram de Sant Sadurní i tota aquesta zona. La veritat, força plena a l'AP7 en sentit sud. És la principal complicació ara mateix a la xarxa viària. La resta, de moment, anem fent amb punts d'intensitat, amb punts de lentitud, trams habituals. Especialment destacarem l'últim tram de la B20, de la Pota Nord, entre Santa Coloma i el nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona. I també, si heu d'entrar a la capital catalana, la ronda de dalt sí que registra lentitud amb retencions en els dos sentits, des de Pedralbes fins a Sant Gervasi, en sentit Trinitat, però també entre Horta i la zona de Pedralbes en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Avui al Connectats ens recordarem que demà és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi i en parlarem del tema amb Candy Guerrero, que és presidenta dels Dols, una entitat de Terrassa. Continuarem amb esports per aprofundir en la Copa Monestir d'Hockey sobre Patins que organitza el Patei Hockey Club Sant Cugat. En parlarem amb el seu president, Raimon Casas, i acabarem analitzant el cartell de la Festa Major de Castellà amb la seva creadora, la il·lustradora Beatriz Hernández. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de repassar l'actualitat, allò més destacat de la jornada en les diferents emissores del Connectats. I comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat una actuació integral de millora de l'espai públic a la plaça Catalunya amb l'objectiu de reforçar la convivència, incrementar la seguretat i millorar la qualitat d'ús d'aquest entorn. Aquestes obres inclouen diverses actuacions de condicionament de l'espai, com ara la millora de l'entorn de la font ornamental, on es realitzarà una poda aclarida i rebaix de la vegetació arbustiva per afavorir l'obertura visual de l'espai i millorar-ne la visibilitat i també a la zona de jocs infantils. A més, s'instal·laran tancaments de seguretat perimetrals metàl·liques amb la finalitat de protegir l'àmbit i ordenar-ne l'ús. L'Ajuntament també ha contractat la redacció d'un projecte d'urbanització d'obra local ordinària per a la millora del drenatge de la plaça Catalunya, per optimitzar la recollida i evacuació de les aigües pluvials, per millorar el funcionament i conservació de l'espai públic davant d'episodis de pluja intensa. La regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, va destacar que aquest conjunt d'actuacions respon al compromís municipal de millorar i adequar els espais públics de la ciutat, donant resposta a les demandes veïnals, i va afegir que aquests canvis ajudaran a reforçar la percepció de seguretat de les persones que hi passen en fan ús diàriament.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Polèmica actuació policial per part d'un agent de la policia municipal. La Crida per Sabadell ha denunciat l'agressió a un jove per part d'un agent del cos, que qualifiquen de desproporcionada i injustificada. La formació difós un vídeo en què es veu com el policia fa un cop de colze al noi, el redueix i l'immobilitza posant-li un genoll al cap. El portaveu cridaire, Oriol Rifé, ha qüestionat la manera d'actuar de l'agent i ha reclamat explicacions al govern municipal.
3: Al final, la policia municipal és un servei que ha d'estar al costat de la gent, ha de ser un servei que ha de donar la sensació de seguretat a les persones que vivim a la ciutat, i el que no ens podem permetre de cap manera és que hi puguin haver actuacions d'impunitat per part d'algun element de la policia municipal. Per tant, pel prestigi mateix del cos, també per la seguretat de tots els sabadellencs i les sabadellenques, cal que s'aclareixi què ha passat i que s'assumeixin responsabilitats.
2: Des del govern municipal no s'ha volgut fer cap declaració sobre l'incident. Tot i això, fonts de l'executiu asseguren que estan analitzant els fets amb els testimonis i el protocol que s'ha seguit durant l'actuació per determinar si l'agent de la policia municipal es va excedir en l'exercici de les seves funcions. Des del sindicat independent de la policia local s'ha negat que es tracti d'un cas de brutalitat policial i emmarquen l'actuació de la gent com una reacció legítima per repel·lir una agressió. En el vídeo es veu com el jove, que està tot just darrere del policia, allarga la mà per tocar el policia, segons el sindicat, en direcció a l'arma reglamentària de la gent.
0: Gràcies, Anna. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de presentació a la plaça de la Vila, l'últim esdeveniment institucional abans que comenci la segona fase de remodelació del centre, que afectarà aquest punt de la ciutat. L'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals han de tenir en compte tres valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys, comandaments i la institució, i, per últim, compromís amb la ciutat i la seva gent. A més, els ha traslladat que han d'actuar amb responsabilitat, proporcionalitat i integritat.
5: Compromís amb aquesta organització, perquè a partir d'avui també és la vostra. Cuideu-la, respecteu-la, aporteu i ajudeu-nos a fer-la cada dia millor. Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sobretot escolteu, sigueu propers.
4: Amb aquests 24 nous agents, durant l'actual mandat s'han incorporat 90 professionals al cos policial. Precisament el juny passat es va obrir una convocatòria amb 67 noves places.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat està en màxima alerta del pla inundat. Si bé les precipitacions han deixat només registres minsos d'uns 2 mil·límetres de dos episodis d'aquesta matinada. Un temporal que no ha provocat cap incident destacable, segons els diversos cossos de seguretat. Tanmateix, com a mesura preventiva, el govern, recordem, ha suspès classes avui al conjunt del Baix Llobregat. L'executiu també ha demanat que les empreses optin pel teletreball en tots els àmbits que sigui possible. I en aquest sentit, l'Ajuntament ha acordat prioritzar aquest teletreball per a tot el personal, especialment per a aquell que s'havia de desplaçar des de fora del municipi. Ha estat després de la reunió del Comitè d'Emergències Municipal d'aquest dimarts, que també ha establert que els equipaments municipals romanguin oberts, però sense activitat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Unes 200 persones es van aplegar aquest passat diumenge a l'Aplec de les Arenes, a l'ermita d'aquest nucli agregat de Castellà. Un aplec que va consistir en la celebració de la missa de les Maradadeus trobades i les actuacions del Ball de Bastons i dels Castellers de Castellà. La missa, presidida per la Mare de Déu de les Arenes, es va fer a l'exterior de l'ermita. Els assistents podien seguir la missa sota dues carpes. Després de la missa i les actuacions de cultura popular, hi va haver un vermut on no va faltar de res. L'ermita de les Arenes, de propietat privada i que pertany a la parròquia de Sant Feliu del Racó, no està oberta al culte i l'aplec és una de les poques oportunitats per veure-la oberta. L'associació Amics de les Arenes, formada per una quinzena de voluntaris, té cura de l'edifici que s'obre en moments puntuals.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara. Ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs a Rubí, la previsió de pluges molt intenses de la nostra comarca s'ha quedat en previsió fins a primera hora de la tarda. Sí que hi ha hagut alguns petits ruixats a quarts de vuit del matí, però res a destacar durant el que és la primera part del dia. Ara a la tarda sí que hi ha hagut pluges i Protecció Civil ha mantingut l'alerta del Pla Inuncat en principi fins a les 5 de la tarda, tot i que les mesures preventives es van prendre ahir a la tarda en una reunió del Comitè d'Emergències de l'Ajuntament de Rubí. La intenció de l'Ajuntament era evitar possibles efectes adversos dels ruixats. Els equipaments culturals i esportius a Rubí han estat tancats gran part del dia i els altres equipaments que també han estat tancats són, per exemple, el cementiri municipal, la biblioteca municipal o l'oficina d'atenció ciutadana i els serveis socials, que han estat oberts però amb serveis mínims. Sí que ha obert el mercat municipal i en el que és l'activitat mèdica s'ha reduït a només la imprescindible.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, un repàs també a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Martí González. Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Sant Cugat en Comú ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit, recordem, per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva, diuen, quan les condicions sanitàries ho permetin. La intenció és sumar el màxim de suports per traslladar una demanda ciutadana a les administracions responsables. La petició inclou determinar quins camins, itineraris i espais es podrien reobrir inicialment, garantir que Sant Cugat sigui una prioritat, tenint en compte l'afectació sobre el municipi, i informar amb claredat la ciutadania sobre les restriccions vigents, els criteris tècnics i els passos que es requereixen per recuperar l'accés al parc. D'altra banda, el grup municipal de la CUP ja ha anunciat que presentarà una moció en el proper ple en aquest mateix sentit, el de demanar una reobertura progressiva de l'entorn natural.
10: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Demà, 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Repassarem algunes dades. 538 persones van morir per suïcidi a Catalunya el 2024. 3 de cada 4 víctimes són homes. 53 joves catalans, d'entre 15 i 29 anys, van morir per suïcidi el 2024. Volem parlar d'aquest tema i ho volem fer amb la Candy Guerrero, que és presidenta de l'associació Els Dols de Terrassa. Candy, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda i gràcies per convidar-nos a visibilitzar i a parlar.
0: Exacte. També saludem el nostre company, Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé, doncs, precisament parlant d'aquesta celebració, d'aquesta nova jornada, Candy, quin diries tu que és el principal objectiu, que és el que es persegueix amb tenir aquesta data assignada en el calendari?
1: Doncs l'objectiu, sobretot, és donar molta visibilitat i parlar, perquè sembla mentida, però o hi ha un dia mundial que arriba el focus a nosaltres o no es parla. Es queda allà, no?, en plan tabú. Llavors, és una data en la que hem d'aprofitar consciència perquè és quan ens donen veu, no? Tothom se n'adona, o aquesta... Bueno, és sobretot visibilitat a tope.
0: Ara tu ho has dit. No sé si realment avui dia continua sent un tabú parlar del suïcidi.
1: És un tabú. A més, és dels que es consideren dol desautoritzat i prohibit. Ja, fins i tot amb aquest nom, fa encara que es parli menys. Hi ha massa estigma social, incòmoda, i és que no es parla, s'amaga, dona vergonya. Llavors, costa tant que per això hem d'aprofitar demà i tot el que puguem aprofitar, perquè el tabú no el podem treure, és impressionant. Massa por. Fa molta por, llavors m'imagino que és per això que la gent no vol parlar.
0: Fins i tot et diria que en els mitjans de comunicació doncs tampoc no hem contribuït massa, no?, per allò de no crear, bueno, fer que hi hagi com un efecte crida. Exacte.
1: En realitat, sí, no només són els mitjans de comunicació, no?, perquè a vegades sembla que culpabilitzem unes àrees molt concretes. Fa por. Llavors, fins i tot, no?, si jo proposo anar a parlar a un centre educatiu, a mi no em deixen perquè diuen que els ficaré la idea al cap. Yeah. Llavors, costa tant el com ho fem? Parlem? Visibilitzem? No? Silenciem? I a vegades sí, no? Els mitjans de comunicació, pues, han passat coses, però no només. No és només aquesta part, no? Però clar, és que fa tanta por...
0: S'ha de parlar, que... i s'ha de parlar clarament.
1: Molt, molt. Amb transparència, intentant resoldre dubtes, però i explicant les coses, no? Quan hi ha hagut un accident al tren, ha sigut un accident o ha sigut una persona que, sense arribar al morbo, però parlant clarament, no?, de tot el que està passant.
0: Efectivament. Sergi.
2: Doncs, Candy, què tal? Bueno, parlava la Carme de xifres, i bueno, hi ha una realitat també que més de 4.000 persones a l'estat espanyol cada any se suïciden a l'estat espanyol, que significa el triple respecte a les víctimes mortals en accidents de trànsit. És clar, és el que dèiem, no? D'accidents de trànsit hi ha molts anuncis i se'n parla molt, però d'això no.
1: És que pensa que moltes d'aquestes morts, d'aquests números, ni es comptabilitzen, perquè s'amaga amb el concepte hi ha hagut un accident, no? S'inverteix molts diners en unes campanyes per evitar aquests accidents, no?, però per evitar una causa de mortalitat a nivell mundial, no?, que és la mort per suïcidi, d'això no es parla. Penseu que a nivell mundial estem parlant de 800.000 persones o més, perquè ja dic, hi ha moltes que no es comptabilitzen. O sigui, aquí a Espanya cada dia 11 persones es treuen la vida. Cada 40 segons en el món algú s'està traient la vida. I són dades que han de preocupar més, perquè, tot i sabent això, no es fa res, o poc. Es garrifa moltíssim aquestes dades i sembla que no reaccionem. No reacciona la ciutadania i ja... Bueno, és molt... No sé, és que et queda sense paraules.
2: No sé si... Clar, jo no sé si hi ha manera de poder prevenir d'alguna manera o de... que hi ha persones que puguin ser susceptibles de decidir aquest pas. No
1: clar,
2: sé si és molt complicat.
1: Bueno, és que aquí la prevenció primer és parlar. és intentar treballar aquests pensaments intrusius, no tenir por, facilitar l'accés a la salut emocional, mental, que tothom estigui atent, que si algú t'està verbalitzant, tinc ganes de morir-me o no em trobo bé, que no li estiguis com acusant de, bueno, va, estàs cridant l'atenció. Llavors, prevenir és escoltar, estar atents per poder deixar que una persona parli. Aquesta és la primera prevenció. I després, òbviament, que hi hagi un teixit, que hi hagi uns recursos, però des de totes les àrees, que sigui fàcil el seu accés. Perquè llavors sí que podríem parlar de que baixen les xifres. Però si no parlem, i si parlem i no hi ha recursos accessibles ni ningú t'està fent cas, doncs clar, la persona ho interioritza, s'enfonsa, augmentem el tema de les patologies mentals i no hi ha solució. Però és que la prevenció comença parlant i visibilitzant, treure'ns la por. Així hem de començar. I es pot fer, es pot fer. Però, falta picar molta pedra i treure'ns la por. Abans el que deia la companya, no? Sembla que si parlem estàs fent una crida. I no, el que estàs fent és donar uns recursos, avisant de que és normal que et puguis trobar malament. I després trobar les opcions de com poder-ho... com poder-ho treballar. Així comença la prevenció.
0: I ja, Sergi, hi ha més dades, i aquestes realment són preocupants, sí, sí. Perquè estem parlant de gent jove, no?
2: A Catalunya, per exemple, és la primera causa de mort no natural entre els joves de 15 a 29 anys i la tercera entre persones de més de 60. Dades preocupants, i no sé si és per algun... No, clar, és que és complicat, suposo, saber a vegades les causes, no? Però no sé si és per algun motiu concret, Candy, o ho sabeu, que és en aquestes franges horàries. Ai, horàries, perdó, d'edat.
1: Mira, amb les persones joves, aquí comencem amb tot el tema de la frustració, problemes d'aquests dols, de canvis de les etapes evolutives, l'accés a la feina, l'habitatge... O sigui, són multicausals, vale? Hi ha moltes causes. Els abusos de substàncies, les relacions... i amb les persones grans, aquestes no les comptabilitzem, són els invisibles. Aquí moltes ja és... deixes la feina, tota la càrrega que portes, arriben patologies, dependència, discapacitat... Llavors, ja no mirem a les persones grans, ja estem parlant majors de 60, però amb els joves és que és un cúmul de tantes circumstàncies, i després és això, no? La falta de confiança, de parlar amb la família, a més hi ha tot el moviment migratori, no? Joves que venen d'altres països encara es troben més perduts, no? A vegades també hi ha antecedents, no? Possibles antecedents de suïcidi a la família, i això és aquesta idea que es queda ahí latente. Maltractament, abusos, assetjament. L'assetjament escolar està creant que molts joves no puguin fer front, no? A més, aquest silenci. Tot això suma. I per això molts joves, que per desgràcia els tenim tan protegits, no poden resistir i sobretot no demanen aquesta ajuda.
0: Aquestes són persones que són víctimes, no?, d'aquestes situacions que ara comentava la Candy, però després hi ha altres víctimes, diríem, que són col·laterals, no?, com les famílies, les persones més properes. Com ho afronten les famílies un cas com aquest al seu entorn?
1: Pues molt malament. Normalment la persona, quan hem perdut algun familiar, una amistat per la mort per suïcidi, ens denominem supervivents, perquè hem sobreviscut aquell fet, però ens quedem buits. Per això hem de potenciar tant tot el que és el tema de la postvenció, que és el suport a les famílies, un suport emocional. Acabar amb aquest estigma. Les famílies no podem, a priori, parlar, perquè hi ha la societat invalida. No passa, diem que és com un dol prohibit, tothom ho critica, a més. Tots aquests murmuris, tota la gent que parla, el morbo... Llavors les famílies es troben perdudes, amb un dol supercomplicat, que no tenen el recolzament de l'entorn, perquè a més ho callen, s'amaguen, se senten culpables. Ens sentim culpables de no haver estat, més a prop, potser, de no haver estat atent a les pistes. Però és que no és culpa de la persona que es queda, ni tampoc de la persona que marxa. Però és aquest el sentiment que tens, i realment les famílies, les amistats que es queden, és terrible, perquè s'acaba la teva... O sigui, hi ha una cicatriu que no...
0: I, Candy, aquesta cicatriu que dius tu, jo no sé si és una situació que es pot arribar a superar d'alguna manera, o al final convius precisament amb aquesta cicatriu que tu ara comentes.
1: Clar, nosaltres, per exemple, la paraula superar no la fem servir, perquè no es pot superar allò que t'ha trencat. És aquesta adaptació, tornar a començar. Llavors, hi ha famílies que no poden dir la paraula suïcidi. No la poden dir. D'altres, que quan passa el temps, i amb molt d'esforç, amb molta ajuda psicològica, i bueno, aquí la resiliència, no? A vegades intentem donar un sentit a lo que no té un sentit. Per això cada cop trobem petites entitats, associacions de familiars que s'uneixen, que intenten reivindicar, que intenten lluitar, que intenten donar aquesta veu, perquè realment hi ha molta soledat. Aquesta solitud és tan gran que bueno, per això hem d'estar molt a la guai, perquè cada cop que hi ha una mort per suïcidi en un entorn familiar, vale, com a mínim hi ha 6 i 11 persones que quedaran molt tocades. I aquest pensament es queda. Es queda el pensament de desaparèixer. No hi ha un espai. I sobretot això, com que hi ha aquest tabú, la gent t'amaga. La gent no et mira, no et pregunta com estàs, perquè sembla que, és que què pensarà? Llavors, és una deriva total. No supera mai. I costa molt, eh? Però aprenem. Aprenem a conviure amb aquest dolor tan, tan asfixiant. S'aprèn a reconstruir.
0: Sergi.
2: Sí, no. La Candy ja és una veterana d'aquí del Connectat, ja en una altra ocasió l'hem estat, però explica'ns una mica què us dediqueu als dols i més o menys a quines activitats feu.
1: Vale. Mira, nosaltres som una associació que intentem treballar qualsevol dol i pèrdua que es pot viure al llarg de la nostra vida. Tenim els que són de final de vida, però hi ha també altres tipus de dols que, a més, encara són també molt invisibles, perquè com que no es mor a ningú, aquest concepte, no? Intentem fer aquesta pedagogia, però hi ha qualsevol canvi vital, social, això és un dol. Amb la qual nosaltres fem molta detecció de necessitats i ho fem tot a través comunitari. Veiem quines són les necessitats i intentem trobar allò que, per exemple, a la ciutat no estigui. Nosaltres som molt això, no? De fer aquesta xarxa. Si trobem alguna tipologia, alguna situació, intentem derivar on correspongui o la inventem nosaltres. Hem de ser molt creatives. Nosaltres en l'associació som supercreatives, perquè som un tema tabú. Som un tema que la gent no vol parlar, amb la qual també aprofitem dies mundials, no? Que, com aquest, que serà demà, que intentem donar molta veu. Òbviament som una associació de persones que hem viscut molts dols. Nosaltres hem viscut en primera mà, en aquest cas, el que és la mort per suïcidi. I hem patit aquesta soledat, aquest abandonament, entre cometes, no? Social, sanitari, tot. Llavors nosaltres intentem fer qualsevol cosa a nivell comunitari per tal d'acompanyar en el que és una transició en el camí del dol, dignificant, normalitzant, parlant, no? Llavors intentem tocar totes les vies possibles, totes les àrees, salut, serveis socials, educació, lleure, infància, tot.
0: Esteu fent però suport, molt... Candy, no?
1: Sí, estem Clar. Fent molt de suport a grups de dol, grups de suport emocional, un dol, per exemple, dels que no es visibilitzen és el tema de cuidar, no? Però també està el dol migratori, el dol animal, qualsevol cosa, qualsevol allò que et pugui canviar, no?
0: Escolta, llavors... estem acabant, Candy. No, és que, a veure, el tema, i a més que és important explicar tota aquesta feina que feu des de l'entitat. Molt ràpidament sí que m'agradaria que m'expliquessis, perquè a Terrassa, la vostra entitat i l'Ajuntament heu organitzat per primera vegada tot un mes d'activitats per parlar d'aquestes morts, no? L'heu anomenat el Setembre Groc. Explica'ns molt ràpidament, telegràficament, en què consisteix.
1: Vale, mira, el Setembre Groc és, bueno, és un nom que es fa servir, que ara no tindríem temps per explicar, vale? Des de moltes entitats que treballem la mort per suïcidi, en homenatge a una persona que es va suïcidar, i aquí a Terrassa vam aprofitar aquest Setembre Groc que ens coneix tothom amb el moviment Siguem Girassols, que és la manera que tenim de compartir aquesta energia. què farem? Demà farem un acte central a la plaça Vella aquí a Terrassa. Tothom està convidat també fora de Terrassa. On a la tarda intentarem fer molt xivarri amb una lectura de manifest, concert, tallers molt concrets, també hi haurà una exposició sobre el suïcidi, i començarem un cicle de coses, d'activitats, farem des d'una xerrada per parlar de la mort i del suïcidi, des d'un grup de suport, que poden venir persones d'altres municipis, precisament persones supervivents, no?, de la mort per suïcidi d'un familiar, farem un cafè de dol, tallers més creatius, com un taller d'aromateràpia, d'expressió corporal, de dansa...
0: En definitiva, tot perquè, perquè es parli, perquè es visibilitzi, i no es continuï amagant què és el que passa en realitat. Candy Guerrero, presidenta de l'Associació Els Dols de Terrassa, moltíssimes gràcies per passar pel programa, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Igualment. Sergi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Gràcies.

0: les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: I ara toca el torn dels esports. Com cada any, la Copa Monestir dona el tret de sortida oficial a la temporada del Patí Hoquei Club Sant Cugat. Benjamins, alevins i sèniors són els protagonistes d'aquest torneig vermell i negre que acabarà diumenge. En parlem amb el seu president, amb el Raimon Casas. Què tal? Com estàs?
2: Molt bona tarda. Doncs molt bé.
1: Escolta, aquesta Copa Monestir, expliquem per aquells que no la coneguin, què és exactament la Copa Monestir?
2: Tenim diferenciat el que és... Dintre del club tenim la base, que són tot el conglomerat dels equips dels més petits fins a categories nacional catalana, considerem com a base, i després tenim els primers equips. La diferenciació entre la Copa Monestir és els dos primers equips, que juguen l'11 de setembre, sempre es fa paladiada i també es presenten l'equip femení i l'equip masculí.
1: Els sèniors?
2: Els sèniors. De sèniors en tenim molts, o en tenim diferents.
1: Els primers espases, podríem dir.
2: Els primers espases, que en femení és l'hoquei que estan competint a màxima categoria estatal, a l'hoquei Lliga Iberdrola, i el masculí, que és a l'hoquei Lliga Plata Nord. Això és la Copa Monestir, sempre es fa el dia de la diada i es presenten els dos equips. El femení juga a les 11 contra la selecció absoluta catalana d'hoquei patins, i el masculí juga a les 12:45 contra el Barça Atlètic. I entremig es presenten els dos equips, el masculí i el femení, amb el camp dels segadors. I després tenim el que et deia de la base, que és el torneig Ciutat de Sant Cugat, doncs els equips dels més petits fins i tot doncs, són els que competeixen, perquè el dia 26 de setembre comencem les competicions oficials i és una forma també doncs, d'anar fent pretemporada.
1: Exacte. Voltregà, Noia, Cerdanyola, Ripollet són alguns dels clubs que participen enguany. Què és el que busqueu a l'hora de triar els convidats en aquesta copa?
2: Busquem que siguin partits el més competitius possible. És a dir, doncs, un equip que competeix d'una forma, intentem buscar-li un rival que sigui de la mateixa forma. Intentem que siguin equips competitius i que el partit doncs, sigui d'una forma d'un de tu a tu. Depenent una miqueta doncs, del nivell, de la lletra i tot això, doncs, busquem diferents equips perquè sigui una competició doncs, sana i d'aprenentatge.
1: Mm. El cap de setmana passat ja es va disputar una part d'aquesta copa i el dia de la diada i el cap de setmana doncs, això ja és la rematada final. Què és el que destacaries del que
2: deies queda? Rematada final, et comento.
1: A veure.
2: Tenim en el club 43 equips. Intentem que hi hagi 43 equips, que ens agradaria que tothom pogués participar en el nostre torneig, on no només juguessin un partit, perquè el que deies, no? Tenim gent de Noia, gent de Sant Sadurní de Noia, gent de Voltregà, fer-los vindre perquè juguin un partit és complicat. No? Intentem fer un format de lligueta, amb semifinals i finals, amb tants equips que tenim al club, amb dos caps de setmana no som ni capaços de fer-ho. O sigui, tu mateixa comentaves doncs, que eren prebenjamins, benjamins i alevins, però realment tenim prebenjamins, que els fem un torneig a part normalment a final de temporada, tenim infantils, juvenils...
1: Tenim tota l'escala.
2: Tenim tota l'escala, sí. Tenim,
1: i a més...
2: I aleshores, aquest any, l'11 de setembre, el cabre divendres, que també era un dia que utilitzàvem, doncs la Copa Monestir l'hem hagut de reduir. Aleshores, no tothom, a tothom li hem buscat tornejos fora de la ciutat de Sant Cugat perquè puguin doncs, competir i començar a fer la pretemporada i ja ens agradaria poder tindre un format molt més gran, però... Només disposem d'un pavelló per poder fer-ho. Hi ha altres clubs que potser tenen dos pistes annexes i poden utilitzar-lo, no, en el nostre cas no. I aleshores, com que sigui la categoria que sigui, l'hoquei es practica en un camp estàndard, vull dir que no hi ha un mini camp com pot ser futbol, a bàsquet i altres esports, doncs sempre ocupem el PAP 2, doncs no és tan gran com voldríem que arribés a ser, imagina't.
1: Ja, ja. No dona per tots.
2: No.
1: Sou una gran família,
2: sí.
1: com es pot comprovar. El Patí Hoquei Club Sant Cugat és un dels clubs importants de la ciutat. En quin moment diries tu que es troba l'entitat?
2: Doncs l'entitat es troba amb un nivell, el que comentaves, tenim totes les franges, duplicat moltes... Estem fent les llicències doncs, de prebenjamins, tenim fins la lletra F.
1: Completareu tot l'abecedari, aquest pas.
2: Sí, quasi, sí. El nombre de llicències, la Federació Catalana es diu que som el club més gran de Catalunya, és un esport molt català, aleshores, com aquell qui diu, moltes vegades podem dir que quasi... La mateixa Federació Catalana diu sou el club amb més llicències federatives del món, no? Som una família, som un club formatiu, tot i que tinguem dos primers equips, dos primeres espases, com deies, quasi a la màxima competició. El femení l'any passat va estar a Europa, per primera vegada a la història, els nois competint. Aleshores, som un club sa,

0: quan plou com avui, doncs, només disposem de les cobertes. Sant Francesc no el disposem. El CAR, que també l'utilitzem, però clar, el CAR no és municipal i aleshores quan hi ha seleccions o altres esdeveniments doncs no podem disposar. I un dia com avui doncs, ens han avisat que el pavelló, degut a les pluges i les obres que estan fent, doncs, que un mur de contenció doncs, havia quedat afectat i només disposem de la coberta del Tubau avui. No? Imagina't el que et deia, no? 43 equips, no tots avui ara doncs, tenim totes les franges plenes, sempre doncs, des de les 5:30 fins les 10, tant quasi totes les pistes, doncs ara que ens trobem amb un problema de pluges i avui doncs, també malauradament amb aquest mur que demà acabaran de mirar, doncs et trobes lligat de mans i peus i també per poder donar entrenaments de qualitat, no? Al final has d'anar retallant minuts per aquí per intentar ficar tot això. Bueno.
1: Malgrat tots aquests entrebancs, sí. L'inici de temporada sempre és un moment de màxima il·lusió, amb totes les expectatives doncs, posades allà en l'horitzó. Quines són les que teniu per aquest curs?
0: Doncs ens agradaria doncs, que, com l'any passat, fa dues temporades, doncs, l'equip femení, ostres, per què no? Pues tornar a lluitar per les primeres places i poder tornar a Europa. Va ser una experiència molt maca, molt enriquidora. La primera vegada que competíem a Europa i vam arribar a la Final Four, malauradament vam perdre la semifinal 0-1, però, ostres, la primera vegada que competim i arribar a la Final Four per mi és un èxit. I l'equip masculí, doncs, hem fet reforços i ens ha tocat la Lliga Nord, que econòmicament és molt complicada, però esportivament, parlant amb el coordinador i tot això, dius, ostres, si tot va bé, bueno, per què no somiar, no? I la base, doncs la base tenim equips competitius i intentem. No som un club que comenci a fer fitxatges, som un club de la ciutat de Sant Cugat i intentem doncs, treure el màxim rendiment dels nostres jugadors. I l'any passat vam guanyar el Campionat de Catalunya, vam arribar també al Precat, ja fa uns quants anys que guanyem el Precat, Campions de Catalunya, categoria així, doncs, bueno, doncs, tot el que és estar
1: engrescat
0: de les zones altes i, sobretot, el que és una família, som una família i bueno, doncs que els nens i nenes s'ho passin el millor possible, que competeixin i al final és un esport, ja hem apuntat els nostres fills, jo també m'hi incloc, perquè coneixin de l'esport.
1: Doncs escolta, Raimon, molts èxits per al club aquesta temporada, a veure si podeu assolir totes aquestes fites. D'entrada, però, que gaudiu d'aquesta Copa Monestir, que vagi molt bé, bona temporada.
0: Moltes gràcies, i qui vulgui, doncs, l'11 de setembre...
1: El PAF 2.
0: El PAF 2, de la selecció catalana femenina i el Barça Atlètic. Molt bons partits.
1: Doncs aquí queda dit. Gràcies.

A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Avui volem fer una recomanació des de Ràdio Rubí. És una mica personal perquè la faré jo mateixa, i és que el diumenge passat vaig anar a veure l'espectacle Curious del Cirque du Soleil i vaig quedar tan impactada que l'havia de recomanar. Curious és un espectacle que gira al voltant d'un buscador que té un gabinet de curiositats i que està convençut que existeix un món ocult i invisible amb idees boges i personatges sobrenaturals. El Cirque du Soleil combina un espectacle d'acrobàcies i circ amb una estètica steampunk que no decepciona. El circ canadenc sempre porta a Barcelona produccions d'altíssima qualitat narrativa i atlètica, una estètica cuidadosa i una música sublim. Si encara teniu l'oportunitat, aneu al Cirque del Sol, que està fent parada a l'Hospitalet, i si no, també podeu escoltar la seva banda sonora a Spotify.

0: Cada any, per escollir el cartell de la Festa Major a Castellar del Vallès, es fa un concurs per artistes i professionals on presenten els seus dissenys. En l'edició de la Festa Major, que arrenca demà, Beatriz Hernández ha estat la guanyadora. Marina Antonez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda. És moment de parlar del cartell de Festa Major, perquè estem a punt de començar aquesta festa grossa de Castellar del Vallès. 4 dies llargs de bona festa, de moltes activitats, de moltes entitats, de molta participació, que s'uneixen per aquesta imatge que cada any canvia, no? És un cartell que cada any fa una persona diferent, un concurs on es premia en aquelles propostes, de fet, aquella proposta que es considera més xula, no?, per a aquell any. I el que farem ara és parlar d'això, del cartell de la Festa Major. No sé si heu pogut veure-la, si heu tingut ocasió de veure-la, si no, xafardegeu a les xarxes socials de Fem Castellà, que la veureu, o de l'actual, i sabreu quina és aquesta imatge tan preciosa que ha fet la Beatriz Hernández, que avui ens ha vingut a visitar. Bona tarda, Beatriz.
2: Bona tarda, Marina.
1: Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Un cartell preciós, a mi m'encanta. Jo crec que amb tothom qui he parlat està d'acord amb mi. Sí. Per tant, deu ser que ho és, molt.
2: Vale. Sí, en general, la rebuda sembla que ha sigut positiva. Això sempre és complicat perquè és impossible agradar a tothom. Segur que hi haurà qui no, però com a mínim, si és així, jo no m'he enterat. És a dir, que en aquest sentit, bé, sobretot perquè no és l'habitual, el típic cartell potser de composició.
1: Expliquem, per qui no el tingui davant ara mateix, què és el que mostres al cartell?
2: Doncs és una imatge de tres criatures, però hi ha gent que es pensa que és una persona adulta i no són tres criatures, en el castell de focs de final de festa, que estan observant-los en plena nit. I el que volia precisament això, aquest és un moment que per mi personalment és especial perquè el visc en família i de fet els personatges són reals, o sigui, són la meva canalla i la meva neboda. I era una il·lustració que havia de tindre una vida més llarga a banda d'aquest concurs. Vull dir que això, perquè és algo personal, i potser és per això que la gent li ha tocat una mica més. Perquè la gent no està en un que xulo que sigui, sinó un ai, que bonic. Mm.
1: I quan dius que és una cosa real, és perquè t'inspires amb una fotografia o amb quelcom que tu després reprodueixes o no?
2: No, no hi ha fotografia, són experiències. Generalment, potser depèn de la composició que faci, necessito alguna imatge de referència, però en aquest cas no. O sigui, a vegades em passa que simplement és la imatge que apareix. Perquè de fet no tenia ni clar participar aquest any, vaig participar l'any passat, però és que la iniciativa del concurs també la vam engegar des del grup Art 08211, que sóc membre, i era com, va, també hem de participar-hi nosaltres, clar, d'haver una mica de gruix, no? I no tenia molt clar perquè és una obra que si no surt premiada doncs es queda en un calaix, és una pena. Així que li volia donar com una segona vida i pensar en una il·lustració que pogués compartir amb la meva família, és el cas.
1: Carai. És curiós com una imatge amb tan poc, al final, tan pocs elements, no? Perquè és el que deies, surten tres criatures i s'insinuen els castells de focs amb tan poca cosa, tingui tanta força. Com s'aconsegueix això?
2: Doncs suposo que d'una banda és el fet de... Quan em van premiar vaig dir-ho, era una cosa que tenia com molt clara per mi i de cara als altres del futur, de no pensar tant en el que volia potser el jurat, sinó el que realment volia fer jo. I jo crec que una obra, quan és viscuda, la gent al final hi connecta també amb més facilitat. I potser per això té tanta intensitat.
1: Mm-hmm. Tries el color blau, per què?
2: Per representar la nit. En realitat és un recurs gràfic i el blau és molt allunyat dels típics cartells que tenen un fons blanc, que són molt il·luminats, però és que per mi Festa Major quasi tot és nit i es poden representar amb liles o es poden representar amb blaus i volia un blau com molt acollidor, o sigui, com, no un blau tirant a fosc, sinó, o sigui, és un blau fosc, però hi ha unes tonalitats que donen aquest contrast amb la llum que reflexa, si veieu els ulls es veuen com si hi haguessin les espurnes del castell de focs, i contrasta molt bé amb els tons de la pell, o sigui, en realitat també és un recurs gràfic de composició.
1: Tot i el color, la Beatriz no és experta en color només, sinó que és experta en dibuix, perquè és il·lustradora, no?
2: Sí, correcte. En realitat, el que pitjor se'm dona, no se'm veu les cometes, però estic fent cometes, és el color. O sigui, sempre li dic, per exemple, a la meva filla que és magnífica, combinant-los i tot. Jo vinc del disseny. Per tant, treballem el color d'una altra manera. El treballem des de la impressió, no des de la composició amb la pintura, no? I llavors, amb la il·lustració, toques diverses tècniques, però no com a belles arts. Llavors, diguem-ne que el color no és la meva especialitat i per això és el que més intento treballar per millorar dintre les il·lustracions.
1: Tot i així, en el traç d'aquest cartell s'hi veu que hi ha un dibuix, eh? Que sí. Hi ha un dibuix. Un dibuix, però, que reclamava també el format digital. Aleshores, tu com comences a dibuixar-lo? Ho vas fer primer amb llapis i vas portar cap al digital? Vas fer-ho directament en digital? Com anar?
2: Correcte. Jo, normalment, el meu mètode sempre és el mateix. Jo dibuixo sempre a mà. No m'agrada dibuixar el que és el traç, perquè crec que la gestualitat d'una mà no es pot... Hi ha gent molt, molt, molt bona en dibuix digital, però crec que no es pot imitar el traç. Jo treballo amb tinta, a mi m'agrada molt la tinta xinesa. Llavors, faig el dibuix a llapis, faig tinta, o sigui, el contornejo amb tinta, llavors l'escanejo. En aquest cas, el format que vaig dibuixar és un dinadors, vull dir que és un dibuix gran. Clar, perquè a l'hora de fer-ho més gran no perdés la sensibilitat de la línia. I després el que faig és afegir-hi el color en digital, perquè com tampoc sóc una experta, em puc carregar el dibuix fàcilment. Llavors, allà puc provar també. Puc provar tons, puc provar colors. És molt important, i com que vinc del disseny gràfic, ho sé, que ha de funcionar igualment un cartell imprès com en digital. Per tant, has de poder treballar els colors de forma correcta. I això, si ho fas a mà, després reproduir-ho amb un suport digital, per exemple, és complicat.
1: I entre tu i jo, ara que no ens sent ningú, quantes vegades vas haver-lo de fer? Perquè això vol dir o la vas encertar a la primera o vas haver de repetir diverses vegades.
2: El dibuix a la primera. El color no. El color és el que més em va costar. Tenia molt clar els tons que volia, però tinc el que se'n diu una carta Pantone, que per qui sàpiga és una carta de referència, i llavors l'exercici el fas com al revés. Busques des d'allà els colors que creus, perquè clar, com quedaran impresos, una cosa és el que jo faig a casa, les meves proves d'impressió, l'altra és la realitat. Agafes aquell llibre i vas fent combinacions, no? Vale. I proves una, veus que no acaba, ostres, ha quedat tot com molt clar, aquest color m'ha quedat una mica saturat, l'altre m'ha quedat molt... El que més em va costar va ser el color. Tenia clar els tons que volia fer servir, però trobar l'específic em va ser complicat.
1: I en aquest dibuix, per qui conegui una miqueta la Beatriz i els seus dibuixos, no hi ha l'efecte vinyeta, no? No hi ha diàlegs, no hi ha la bafarada, no? No hi ha bombolles, no hi ha vinyeta, no hi ha humor.
2: No. En aquest sentit, no. Clar, jo en realitat m'he anat especialitzant, o és cap on realment vull anar i on van sortint les feines, cap a una banda l'humor gràfic, que és més de premsa, o de còmic, que també faig coses de tires, i l'altra és la il·lustració infantil, que seria aquest cas del cartell, que és una altra branca que m'encanta. El que he fet més en aquest sentit és muralisme, que és el que he fet més recentment, o sigui, de gran format, i de format petit ara m'estan sortint alguns projectes que poden ser macos, un possible compte amb una col·laboradora aquí a Castellà, que esperem que tirar-ho endavant, sí, i bueno, perquè, clar, jo tinc la meva pròpia feina i aquestes són feines que jo vaig fent, no? O sigui que m'agradaria poder abarcar més temps, però mica en mica la cosa va sortint.
1: I res, després d'haver fet el dibuix, després d'haver-s'ho currat i tot això, va, el presenta al concurs i guanya. T'ho esperaves?
2: No. No, i precisament pel que deia al principi, perquè sé que és un cartell atípic, en el sentit que... Bé, jo em vaig presentar l'any passat i el meu cartell era doncs, un estàndard, diguem-ne, tot d'entitats, no? Molta festa, era una escena molt...
1: El recordo. El recordo.
2: Doncs, m'agrada perquè és més el meu estil de fet de
1: que vas quedar finalista.
2: No, què va. O sigui, no va ser ni finalista. Sí que em van esmentar que els havia agradat, però que potser hi havia masses personatges que després li costava... Clar, és veritat, és el que dèiem, hi ha moltes variants tècniques que un ha de tindre en compte a l'hora d'implementar un cartell, no?, en diferents suports. Però era una història totalment diferent de l'any passat d'aquest. Llavors, vaig pensar, no repetiré el mateix perquè em tornarà a passar que es quedarà en un calaix, no?, i a les xarxes i tal, però no li pots donar més vida. I per això va ser que vaig pensar, vale, faig una imatge que jo vulgui fer, pensant, òbviament, en la festa major, però que jo vulgui fer per mi i per la meva família, i ja està. I si no guanyo, que és probable, doncs ja el tinc fet. Però jo ja he fet aquesta acció que dèiem, no?, de participar i que hi hagi quòrum. Ara que hi ha l'exposició que està al mercat és fantàstic perquè es poden veure els cartells. Però, clar, per això pensava que no... I, de fet, després parlant amb comunicació, em deia, és que justament... Això jo he dit també de cada futures edicions, la gent busquen algo que trenqui amb l'estàndard habitual. I és això el que els vaig aportar.
1: De fet, és, sí, no?, la gràcia del cartell també de la Festa Major de Castellà respecte d'altres, no?, que amb tot el respecte també puguin estar molt bé i ser molt curiosos, però aquí potser, com deies, Bea, és això, no?, el fet de ser inusual, no?, de ser com... una mica trencador.
2: Per dir-ho així, sí, sí, sí. De forma totalment involuntària, que és la casuística d'aquesta situació. Que
1: en tot cas, molt contenta, doncs,
2: sí,
1: no?
2: Sí, mogollon, mogollon. Clar, quan estava allà, estava convençuda de qualsevol de les altres dues... O sigui, entenia que podia ser finalista per la qualitat, no?, del dibuix, o que pogués agradar, perquè era interessant. Però com a guanyadora, no. Fins a l'últim moment, o sigui, la meva cara era desencaixada quan estava allà. Recordo que estava mirant, buscant la meva família, rotllo, que vol dir que sí, que, o sigui, ho estic entenent bé, no? Ho estic entenent bé, sí, sí.
1: O sigui. Que bo. Doncs, Bea, ja per acabar, una última pregunta. La teva família, suposo que molt orgullosa, també, no?
2: Sí.
1: Del teu premi, no?
2: Sí, sí. I la meva canalla encantada, perquè ho van dient por ahí, de rotllo, això. Perquè la que es veu la nena més gran, hi ha gent que es pensa que sóc jo. I la meva filla reafirma, no, no, que sóc jo. O sigui, és la meva filla gran i la neboda, no? I els nens ho van dient, no, no, mama, sóc jo la del cartell. O sigui, quan per la tele, per exemple, a la pantalla del mercat, i els hi fa molta il·lusió de...
1: Sí, ells, no?
2: Clar, de veure's.
1: I veuen un mini-jo allà.
2: I clar, més germana amb la neboda, doncs també estan encantats. Tots que estem bé. Molt contents. Ha sigut una molt grata sorpresa
1: que
2: per
1: bé.
2: A tothom.
1: Molt bé, doncs Beatriz Hernández, moltes gràcies per haver passat per la ràdio. Que vagi molt bé i molt bona festa major.
2: Igualment, moltíssimes gràcies, Maria.

Què us sembla, doncs, si acabem amb aquest tema de Ginestar i Nil Moliner? Ginestar, que participaran d'aquesta festa major de Castellà divendres a 2:15 de la nit a la plaça del Mirador. Ho deixem aquí, gràcies connectats. Tornem demà quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. Dir que els alumnes arriben mal preparats és per a les directores de l'escola Joan Maragall i de l'Institut Leonardo da Vinci una explicació massa fàcil per descriure què passa quan els estudiants arriben a primer d'ESO. La realitat, asseguren, és molt més complexa i té a veure amb els hàbits de treball, l'autonomia, l'entorn familiar i els canvis socials, que no pas amb una suposada manca de coneixements adquirits a primària. Escoltem Isabel de la Fuente, directora de l'Institut Leonardo da Vinci.
2: Si dir que l'escola no es treballa o que no venen ben preparats o que no tenen el nivell suficient per secundària, això ja t'ho dic jo. Que res de res, tot el contrari. En general, totes les escoles de Sant Cugat, que n'hi ha un grapat, jo estic convençudíssima que fan tot el possible amb els mitjans que tenen perquè els alumnes surtin el millor preparats possible.
1: Més coses, tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Vulpelleres visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó, que coincideix aquest divendres amb la Diada Nacional de Catalunya, en anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera, dona el dret de sortir a tres dies de celebració que inclouen actes infantils, esportius i culturals. Tota la programació detallada la podeu trobar a l'agenda del nostre web www.cugat.cat. I el Sant Cugat de Tapes torna del 17 al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per a l'ocasió, acompanyada d'una canya o quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €. La participació ha crescut de manera continuada des de la iniciativa, es va recuperar després de la pandèmia. La ruta, que va començar el 2014 i va celebrar la seva última edició abans de l'aturada del 2019, va tornar el 2024 amb 34 establiments. L'any passat en van ser 39 i aquest 2026 s'ha arribat als 44, mentre que en les edicions anteriors de la pandèmia mai s'havien superat els 30 participants. El creixement no és només quantitatiu. Des del Gremi d'Hostaleria i Restauració destacant que la ruta s'ha anat estenent més enllà del centre de Sant Cugat i que també ha augmentat el nivell d'elaboració de les propostes. L'edició de l'any passat va acabar amb prop de 30.000 tapes venudes, una xifra que l'organització espera superar enguany. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí del Vicio Patiuque Club Sant Cugat disputa les semifinals de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a les 4 a la pista de l'anfitrió, al Palafrugell. Els santcugatencs cercaran la classificació per a la final de diumenge al migdia davant del guanyador del Manlleu Mataró. Andy Colayan, l'entrenador, afronta la segona temporada de la banqueta vermellinegra i amb les incorporacions de Pau Gilabert i Àlex Arevalo. Els vermellinegres iniciaran l'hoquei Lliga